Hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
0: Mira,
1: per què has arribat a aquesta hora?
0: Mira, el mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... És que em canso estar jo d'explicar-ho.
1: Saps què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
0: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
0: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
0: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur
0: que no
1: pot...
0: T'ho juro, t'ho juro.
2: Bueno, vale.
1: Ara miraré
0: el sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
0: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Es diu mansplaining.
0: Que et foll...
3: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fugiment, un programa força lliure, on cada cop és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fugiment, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El papa Lleó XIV arriba aquest migdia a Catalunya i comença la segona etapa del seu viatge oficial a l'Estat. És la primera visita d'un papa a casa nostra des de la que va fer Benet XVI l'any 2010. Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la catedral de Barcelona i mantindrà una trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys davant de 40.000 persones. Serà una jornada molt centrada en el contacte amb la gent, ja que la part més institucional del viatge ja l'ha feta a Madrid. A Catalunya el missatge serà, doncs, sobretot pastoral i social. I demà serà la jornada central de la visita amb la que culminarà a la Sagrada Família, amb una gran missa i benedicció a la Torre de Jesús. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
2: Aquest dimarts, més de 45.000 alumnes començaran una selectivitat marcada per la vaga de docents i aquesta visita del papa. Els sindicats es comprometen a no fer cap protesta abans que comencin els exàmens i el govern insisteix que l'arribada del pontífex no coincidirà amb l'inici de les proves. El primer examen serà el de llengua castellana i literatura.
1: Els bombers estabilitzen l'incendi que ha cremat una cooperativa agrària de Lleida. Els veïns, que han hagut de ser desallotjats, ja han tornat a casa seva i es mantenen confinats. La feina ara se centra en evitar que les flames afectin més naus de la cooperativa.
2: Israel i l'Iran aturen els atacs mutus desfermats al cap de setmana arran del bombardeig israelià a Beirut, al Líban, Teheran i Tel Aviv, però avisen que respondran amb contundència a qualsevol nou atac. L'ofensiva israeliana continua al sud del Líban amb un balanç d'almenys 7 morts aquest dilluns.
1: L'escriptor i biòleg Biel Mesquida, que aquest dilluns ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte al Palau de la Música, ha dit en el seu discurs que en temps d'incertesa i amenaces el que cal és més llengua, més escola en català i més cultura. Els treballadors del centre de recanvis que Nissan té al Prat de Llobregat han començat una concentració indefinida a les portes de la planta.
2: L'empresa té la intenció d'acomiadar 211 treballadors entre aquest centre i els altres que té al Prat i a la zona franca. Avui s'acaba el període de consultes de l'ERO i fins ara no s'han posat d'acord. Juan Carlos Yepes, de la UGT.
3: L'empresa segueix amb el tema de voler parlar de quantitats d'indemnització i de càrregues de sortides i nosaltres primer, abans de començar a parlar d'això, no ens neguem, però primer tenim que parlar de la disminució de l'ERE o de la recol·locació de la plantilla que queda.
2: Els sindicats diuen que mantindran la concentració fins que l'empresa els doni una solució.
1: Esports, el Barça de bàsquet arrenca avui dimarts les semifinals de la Lliga ACB enfront del Tenerife. El base del Barça, Nicola Provítola, ha deixat entreveure que marxarà al final de la temporada.
2: A causa d'aquest partit de bàsquet, el decisiu cinquè enfrontament Barça-Igualada de semifinals a l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, que coincidia en dia i hora, s'haurà de jugar finalment a Blanes. El Barça havia demanat ajornar-lo, però la federació s'hi ha oposat.
1: La selecció espanyola de futbol juga a aquesta hora un partit de preparació de cara al Mundial que arrenca aquest dijous. La selecció espanyola s'imposa per 2-0 al Perú en un partit que es disputa a Mèxic. Un dels gols l'ha fet Pedri. Mentrestant, el seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, està convençut que el blaugrana Lamine Yamal estarà a punt per al debut d'Espanya al Mundial previst per dilluns contra Cap Verd, però veu complicat, diu, que jugui de titular.
2: I la pròxima Lliga de Primera començarà el cap de setmana del 15 i 16 d'agost. Ho ha dit un jutge, que d'aquesta manera dona la raó a la Lliga en contra de l'associació de futbolistes que volia començar una setmana més tard.
0: Fins aquí les notícies. Les 5...

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 9 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dimarts els ruixats ens acompanyaran tant de matinada com a la tarda al Pirineu. A la resta del país lluirà el sol amb un ambient més suau i les màximes baixaran arreu del país. Les temperatures més altes del dia no passaran dels 32 graus. I avui, per cert, vull saludar com cada matí a la Marta Viana. Marta, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Blanes el sol sortirà a les 6:15 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 7 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui, dia 9 de juny, és el Dia Mundial de l'Ànec Donald. I per això hem de recordar aquesta gran frase d'un dels personatges d'animació més icònics de Disney. No et limitis a volar, si aconsegueixes enlairar-te, planeja i gaudeix del cel.
0: Deixa'm escoltar aquesta cançó, ara què, ara. M'encanta aquesta cançó, no estàs entrant mai al Roger amb aquesta cançó. M'encanta arribar.
3: Bon dia.
0: Bon dia, Maiol, què tal?
3: Molt bé.
0: T'agradava tu l'Ànec Donald o no?
3: No recordo un especial carinyo, ni tampoc un especial odi, vull dir, una certa indiferència.
0: Allà al mig, no?
3: Allà, sí, està allà.
0: Bé, avui dimarts, amb aquesta musiqueta de fons, recordem un artista celebrat, enyorat i recordat. Sempre és un bon moment per arrencar el matí amb la seva música.

0: Poques presentacions necessita Pau Donés. El seu estil senzill, directe i ple de sensibilitat el van convertir en una de les veus més estimades de la música en espanyol gràcies a cançons com La Flaca, Depende, Agua o Bonito. Més enllà de la seva trajectòria musical, va destacar per la seva actitud davant la vida. L'any 2015 li van diagnosticar un càncer de còlon, una malaltia contra la qual va lluitar durant 5 anys, i ell, lluny d'amagar-se, va compartir la seva experiència amb sinceritat i optimisme, transmetent missatges d'esperança i de valorar l'ara i l'aquí, és a dir, el present. Segur que tots recordareu que una de les idees que més repetia era que viure és urgent. Una frase que s'ha convertit en un llegat de superació i humanitat. Era una persona generosa i, malgrat tot, va voler compondre Eso que tú me das per agrair tot l'afecte, el respecte, l'amor i el suport que havia rebut durant els seus últims anys de vida, especialment durant la seva lluita contra el càncer. Va dir que havia rebut molt més del que mai havia demanat o cregut mereixer. Malauradament, va morir el 9 de juny del 2020, als 53 anys, però la seva música i el seu missatge continuen vius. De fet, avui vull engegar el programa amb el llegat que ens va deixar en forma de cançons, on explicava que sovint la felicitat es troba en les coses més senzilles i que cada moment de la vida mereix ser viscut amb autenticitat i gratitud. Res més a afegir.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, arrenquem el programa d'avui dimarts. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai el Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: A partir de les 6 del matí, com cada dia, comença el matí de Catalunya Ràdio. I avui què toca?
2: Doncs mira, avui pendents de la visita del Papa, que avui sí a Terra Barcelona, 12:25, a Terra a l'aeroport del Prat, i per tant estarem molt pendents de tots els detalls. De fet, enviem a la Lara García a l'aeroport de Barcelona i la Marta que anirà a l'Estadi Olímpic, on hi haurà l'acte d'aquest vespre, i estarem molt atents també a les restriccions del trànsit. Parlarem amb l'excap de comunicació de l'aeroport per saber com es gestiona una arribada d'aquestes característiques. Després també parlarem amb el Manuel Barbero, la persona que va destapar el cas dels maristes, per saber una mica la reunió que va tenir ahir amb les víctimes d'abusos i els missatges que va enviar el Papa, com s'han rebut. I després parlarem del dispositiu de seguretat amb el cap del dispositiu, el comissari David Boneta. I després tindrem a la persona encarregada de la seguretat del Papa Mòbil, tot el dispositiu que rodeja el vehicle del Papa. En parlarem amb el Josep Lluís Merlos, també el periodista, a 3:15. Després, secció d'economia amb Xavier Salamartín. Parlarem de festivals d'estiu amb el Juli Guiu i l'Oriol Aguila de Paralada. El Juli Guiu és director de Clippers. I després, a la secció de televisió i sèries, rebrem a Anna Ponsí i a la directora de la sèrie Abandonados de Disney+. Si no m'he equivocat, que la Marta m'ha mirat amb cara de... No sé si t'has equivocat i és la protagonista.
3: Ara, molt bé.
2: Això.
3: Ja està,
2: ara ho he dit bé.
0: Ja està.
2: Ara ho he dit bé.
3: Perquè... Amb una de les germanes, amb l'Alvira.
2: Sí, perquè ahir en un moment havíem de tenir la directora, però finalment és veritat que és la protagonista.
0: Doncs ja ho sabeu, a partir de les 6, com sempre, en Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: I en 3 minuts arribem ja a 6:15 del matí. Àlex Bosch, també molt bon dia.
4: Bon dia, Martínez.
0: Què tal, com va aquest dimarts?
4: Doncs molt bé.
0: Nit moguda, els informatius de Catalunya Ràdio,
4: amb l'incendi. Estem molt pendents d'aquest incendi de Lleida, que al cap i a la fi no ha sigut res important, en el sentit que no hi ha hagut cap víctima, però sí que els desperfectes són molt importants i veurem a veure quin impacte té tot plegat, perquè s'ha cremat una cooperativa de fruita i l'incendi realment ha sigut espectacular. Estava molt a prop d'una barri de cases,
0: la ciutat jardí,
4: i s'ha hagut d'evacuar diverses persones. Totes han pogut pràcticament tornar a casa. De fet, em sembla que hi queden dues persones que no han pogut tornar a casa, però la resta sí que han pogut tornar a casa, però això sí, confinats, perquè el fum era bastant important.
0: Important. Ho celebrem, doncs, que celebrem quan hi hagi hagut víctimes i, mentrestant, han passat més coses al món mentre dormia,
5: sí,
0: Àlex.
5: Aquesta matinada hem estat bastant pendents de Donald Trump.
0: Home!
5: Perquè ha anat a veure el tercer partit de la final de l'NBA, que juguen els seus Knicks, ell és de Nova York, els New York Knicks, contra el San Antonio Spurs. Era la primera vegada que un president en actiu dels Estats Units assistia a una final de bàsquet. I la cosa s'ha embolicat. Primer, perquè les mesures de seguretat han posat Manhattan potes amunt i fins i tot s'ha cancel·lat una festa popular que els aficionats dels Knicks havien organitzat als voltants del Madison Square Garden, que és on es disputava el partit. I després, perquè en una ciutat que és bastió demòcrata, qualsevol cosa que faci Trump,
0: clar,
5: no acaba de ser ben vist.
0: Clar.
5: Ell mateix ho ha pogut comprovar quan, un cop a dins de l'estadi, durant els prolegòmens, ha sonat l'himne dels Estats Units i les pantalles del pavelló han projectat la imatge de Trump. Escolta com l'han escrit.
0: Ara, ara. Girona,
5: no tenim en aquest moment la... Però hem sentit... Bàsicament, es veu les imatges, ho reproduiré, eh? Es veu el cantant que en aquesta mena d'activitats sí. Comença a cantar. I les imatges han enfocat Donald Trump fent una salutació marcial per respecte a l'himne i tot el públic
0: xiulant.
5: Ha començat a xiular-ho d'una manera realment extraordinària. Recordem, a més, que Nova York és la ciutat de Trump, o sigui que no és ben profeta a la seva terra.
0: A la seva terra.
5: I, a més, és malestruc. Perquè
0: a
5: hores d'ara
0: el
5: partit encara està en joc, estan perdent 108-100 els New York Knicks, per tant... Donald Trump els ha portat mala sort.
0: És que, coneixent a Donald Trump, no m'estranyaria que demanés identificació de tota la gent que ha entrat a l'estadi per fotre'ls a la seva particular llista negra.
5: Imagina.
0: Que passaria Donald Trump. Fins que ho compra tot, doncs també podria comprar les dades dels espectadors. Gràcies,
5: va,
0: Àlex.
5: Fins ara.
0: Fins ara.
5: Adéu.
0: Vinga, va, que estem fregant ja pràcticament un quart de sis del matí. Bon dia, matiners. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Avui també volem saber, Lara, per què el lloc serà... per què el món serà un lloc una mica millor, ara sí.
3: Doncs el món és un lloc millor per peticions com la de la síndica de Greuges de Catalunya i que l'Ajuntament ha assumit. L'administració assumirà el cost de les activitats d'estiu adaptades a infants amb discapacitat que tenen necessitats específiques. El que passava fins ara és que l'Ajuntament autoritzava unes activitats que tenien un cost superior al màxim que el propi consistori marcava i eren les famílies les que acabaven suportant el sobrecost. Així, ara s'eliminaran els greuges comparatius.
0: I alerta, perquè us hem de parlar d'una notícia que segur que interessa als pares que esteu en ple dilema amb els vostres fills adolescents a l'hora de plantejar a casa si necessiten tenir un smartphone, un telèfon intel·ligent o no. Perquè és una de les coses que parlarem poc avui, Marta.
3: Sí, sobretot això, que els pares utilitzen o no els telèfons davant dels fills. Ara Suècia es veu que ha demanat que no ho facin. L'Agència de Salut Pública Sueca, a més, unes directrius amb què volen que els pares i mares facin un ús saludable de les pantalles davant dels seus fills. Els experts també demanen que hi hagi zones lliures de pantalla dins de casa perquè el govern veu fonamental doncs, que els pares creïn bons hàbits amb les pantalles perquè diuen doncs, que això influirà i molt en el que fan els seus fills en un present i en un futur. Els experts a Espanya aplaudeixen aquesta proposta i psicòlegs i pediatres demanen doncs, predicar amb l'exemple.
0: És que el tema dels mòbils és per donar de menjar part, eh?
3: Sí, perquè... vagis on vagis, hi ha nens, hi ha pares amb el mòbil.
0: Jo, a casa, sempre quan hi ha dinar familiar, els mòbils fora.
3: Sí, tots, clar, clar. Tots. Nosaltres perquè ja som grans, però...
0: Però igualment també estàs amb el mòbil a la butxaca.
3: Sí, però
0: i és
3: clar,
0: molt fàcil caure en el vici de mirar el mòbil mentre estàs dinant.
3: Sí,
0: i el...
3: sí, que té tot el sentit que els nens t'imitin. Sí, sí, sí. Per tant, no li demanaràs que no passin servir el mòbil si estem nosaltres enganxats.
0: Mòbils fora, almenys durant els àpats familiars, les trobades familiars, els moments per estar amb la família. I amb quina bona notícia ens haguem al matí, Lara?
3: Doncs mira, tinc bona notícia si sou de Lleida, Tarragona o Reus, perquè aquestes tres ciutats, tot i que es troben dins la llista de les 20 ciutats on hi ha la gent més infidel d'Espanya, han baixat de posicions del rànquing.
0: Ah.
3: La capital lleidatana, Marta, que s'havia col·locat en el setè lloc durant l'any passat, es trobarà en la posició número 10. Tarragona és una de les ciutats que ha baixat més posicions, des de la 8a fins la 13a, i Reus, per la seva banda, també ha baixat un esglaó, del lloc 15 al 16. Però, en canvi, no tinc tan bones notícies per la gent de Girona. Girona, s'enamora tu, m'enamora
0: a mi, i a tots ens enamora. Ens enamora però...
3: Girona.
0: Girona, els gironins, déu-n'hi-do.
3: És la ciutat més infidel de Catalunya i, atenció, ara també d'Espanya. D'aquesta manera, la ciutat gironina encapçala el rànquing nacional seguida de Manresa i després Barcelona. Manresa, la capital del Bages, ha escalat dues posicions respecte a la llista de l'any passat, on ocupava la quarta posició a nivell nacional, i la capital catalana, per la seva banda, ha passat del cinquè lloc al tercer. Tot això, segons les dades de l'aplicació de cites extramatrimonials Ashley Madison, que és com una mena de Tinder secret per infidels.
0: Doncs escolta'm, déu-n'hi-do amb els gironins, la ciutat més infidel de Catalunya i també d'Espanya, i Manresa i Barcelona, que tampoc es queden
3: Manresa
0: gens curtes.
3: Manresa sempre està al rànquing, a dalt de
6: tot.
3: Sí, és molt curiós.
0: Ara ja m'estic imaginant que hi haurà gironins, manresans o barcelonins que ens estan escoltant i dirà, puc passar per la porta de casa o no puc passar per la porta
3: que
0: de
3: truqui,
0: casa?
3: Que truquin!
0: Que truquin en directe! Petonet des d'aquí, els oients gironins infidels, que a aquestes hores també ens esteu escoltant. I avui també volem saber quin motiu tenim per saltar del llit. Ens ho explica, com sempre, l'Ot Serra. Ot, molt bon dia.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és visitar l'Amfiteatre de Tarragona, sobretot ara que s'està renovant per intentar tornar la seva essència. L'Ajuntament ja té acabat el projecte que busca millorar l'entrada a través de la Porta Triumfalis i així es recuperarà l'accés des del costat del mar. Tindrà un sistema de rampes que, això sí, no reunirà les condicions d'accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda perquè hi haurà desnivells de més del 6%. Com a mínim serà un itinerari practicable per a persones grans i cotxets amb infants.
0: Doncs vinga, un bon motiu per saltar del llit aquest dimarts 9 de juny, fent els matiners a Catalunya Ràdio. Obrim la nostra revista del cor. Buf, alerta, perquè el cor encara batega aquest matí amb la relació que van tenir fa 5 anys el Modena City Cristian Gálvez.
3: Sí, perquè el programa El Sótano de TEN han destapat quin hauria estat suposadament el motiu de la ruptura el 2021. Encara estem parlant d'aquest tema. S'havia dit molt que va ser perquè... S'havia dit molt que va ser perquè el Cristian volia tenir fills, que el Modena en aquell moment doncs no volia o que no ho tenia molt clar i que ell doncs havia dinamitat la relació. Doncs bé, és possible que hi hagués alguna cosa més.
7: Sobretodo lo que hubo fue una terrible infidelidad que le provocó a la pobre Almudena una situación tristísima durante mucho tiempo.
8: Pero escúchame, ¿infidelidad con la que es actualmente su mujer?
7: Eso ya no lo sé.
0: Cristian Gálvez des de Girona?
3: No ho sabem. De Manresa.
0: Les infidelitats, aquest és un tema que sempre acaba portant cua, eh? Ara hauria de sortir al Modena City i dir sí.
3: Sí.
0: Va haver una infidelitat.
3: Tal com està de, no, fent aquestes declaracions al Modena City últimament, doncs que ho digui tot i ja està.
0: Que ho digui, perquè a més a més, com que sempre li estan preguntant i sempre acaba sent ella com la víctima revictimitzada, que ella digués, ho vaig deixar amb Cristian Gálvez perquè em va fotre les banyes.
3: I llavors que li posin el micro al Cristian.
0: Ah, molt ben apuntat. I alerta perquè el cor també batega amb Mario Casas.
3: Sí, perquè ara ha tornat a atrevir-se a dirigir una altra vegada amb el seu germà Òscar Casas i, de moment, ha explicat això pel que fa a fer pel·lícules amb la seva família.
9: Una aventura el yo protagonizar junto a él, a la vez dirigir también. Una de las protagonistas es una de mis perras, que nos acompaña toda la película. Entonces, bueno, ha sido una experiencia nueva para los dos.
3: A banda de fer aquesta pel·lícula també amb una de les seves gosses, ara Mario Casas no ha tancat la porta a compartir pantalla amb la seva nòvia, que és la influencer Melissa Pinto. Atents al que dèiem.
9: Esperemos.
10: Va a salir.
9: Yo creo que lo podría hacer muy bien, además.
3: Diu. No sé jo.
0: Home, no,
3: no,
0: però escolta'm, això a nivell de màrqueting va superbé, ja t'ho dic ara.
3: I tant, anirà com un coet.
0: Clar, tu el que has de fer és... Què passa, Lara?
3: Que m'ho feia.
0: No, però estossega, home, estossega. A veure.
3: Ja està.
0: Segur?
3: Que no.
0: Podem avançar?
3: Sí, que sí. Si tu saps en aquest programa, tens durant tota una setmana Xavi Canalies ficant...
11: És una condemna, eh?
3: És una condemna. Vamos, ja està. Demà, quan et saludi...
0: 9 minuts, 6:15. A veure, a qui li toca això? Ui, a la Lara.
3: Bueno, a veure com jura això, no sé.
0: Lara, quins sons deixa la ràdio?
3: Al matí de Catalunya Ràdio, la Laura Fa ens va explicar on viurà Pep Guardiola ara que ha deixat la banqueta del Manchester City.
12: Els plans de Guardiola és descansar entre 3 i 6 mesos en un lloc tan cuqui com Abu Dhabi, perquè diu que ja està tranquil. També és veritat que el seu fill està allà, que té negocis a Abu Dhabi. Ah. Un dels propietaris del City, un xec d'aquests àrabs, que també està a Abu Dhabi. Vull dir que se'n va perquè continuarà fent feina des d'allà. Però que Guardiola torni a Catalunya i que Guardiola sigui una persona aquí fixa i que tal, de moment això no passarà.
0: Oh, déu-n'hi-do, doncs.
3: Carai.
0: Abu Dhabi? No.
3: Què? Abu Dhabi.
0: Però és que hi ha molta gent que ha anat a viure a Abu Dhabi que es veu que es viu bé. Jo tinc els meus dubtes de que allà es visqui molt bé.
3: Oh, clar. Si tens diners i t'agrada tot això, a mi no m'hi veuran.
0: Aquí és el tema, a mi també.
3: Però un tema de pasta, money. Estaria molt bé veure Pep Guardiola per aquí.
0: Doncs sembla que, segons el que va explicar i Laura fa al matí de Catalunya Ràdio, de moment això costarà. I també ens va visitar, per cert, l'actor Joan Pera, Lara.
3: Sí, que protagonitza l'auca del senyor Pera al Teatre Condal de Barcelona.
13: No m'hi vull posar de nerviós, perquè inquiet sí, perquè sempre la meva por és no complir les expectatives de que la gent és tan bona gent, m'aprecia tant que sempre penso, ai, pobra gent, que els hi faci bé, almenys que vagin a casa tranquils.
14: Perquè saps que les expectatives són molt altes.
13: Sí.
14: Perquè hi ha gent que porta molts anys passant-ho molt bé amb tu. Dic,
13: ara què els hi diré perquè no s'enfadin?
0: poder recuperar la conversa fantàstica amb Roger, amb Joan Pera, ara sí, el Roger del Fill, a través del web i l'app de Catalunya Ràdio. 7 minuts, 2:15 del matí.

0: I què passava, Marta, un dia com avui?
1: Doncs un 9 de juny del 1972, Elvis Presley feia història després de vendre totes les entrades per 4 nits consecutives al Madison Square Garden. Feia 10 anys que Presley no tocava a Nova York i, per tant, això va ser una fita històrica. No és d'estranyar que fes sold out al concert i van anar un munt d'estrelles de la música. T'ho imagina't, d'assistents tenir-hi doncs, John Lennon, George Harrison, David Bowie o Bob Dylan.
0: Gens malament, eh?
1: El concert, per cert, va ser gravat i llançat després 9 dies després d'aquell gran concert.
0: Ai, Elvis Presley, Elvis, que estàs al cel com nosaltres, que hi anem ara mateix per saber quin dia ens espera astrològicament parlant, que els astres els tenim una mica mudets aquesta setmana de juny, aquesta segona ja pràcticament setmana de juny. Anem a saber què és el que ens explica la gent d'astrocat.cat. Sergi Tous, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 9 de juny, Venus i Júpiter es troben junts en el signe de Cranc. I això no només passa a la carta astral, també ho podrem veure al cel. Després de la posta de sol, mireu cap a l'oest. Venus i Júpiter apareixeran molt junts, com si el cel ens fes una picada d'ullet. Astrològicament, aquesta conjunció ens parla de caliu, confiança i vincles que ens fan de casa. Així que aprofiteu, estimeu millor, celebreu més i deixeu-vos cuidar una mica.
0: Doncs vinga, estimar i deixar-vos cuidar. Està molt bé, sí. Molt bonic avui, molt bonic. Mentrestant, hi haurà persones que es despertaran i diran: avui és el meu aniversari.
1: Sí, avui dimarts tenim un trio d'estrelles de Hollywood que fan anys. Primer felicitem l'actor Johnny Depp, que en fa 63. Un altre actor, en aquest cas, és Michael J. Fox, que avui celebra que ha arribat als 65 anys. I acabem felicitant l'actriu Natalie Portman, que bufa 45 espelmes. I avui també felicitem l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, que en fa 96. Que el poder de bessons us acompanyi i que tingueu un molt bon dia d'aniversari.
3: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el Mariner.
0: El 9 de juny de l'any 2001, Madonna va arrencar la seva nova gira de Drowned World Tour. Va ser el seu retorn després de 8 anys sense gira. I el primer concert el va fer a Barcelona, i no hi van faltar clàssics com aquest, És la Isla Bonita.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem els talls en la mobilitat amb motiu de la visita del Papa. També parlarem dels festivals de música de l'estiu, ara que ja ha arrencat la temporada amb el Primavera Sound. El primer dia a la selectivitat, a la tarda, reunirem els estudiants que han tret les millors notes dels últims 25 anys. I el Catalunya Nit arrencarà a les 9. Serem en directe a l'acte del Papa a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 9 de juny. Àlex Bosch, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Ja fa dies que en parlem, però avui sí. És el dia que arriba el Papa a Catalunya.
1: El Papa Lleó XIV arriba aquest migdia. Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i mantindrà una trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic davant de 40.000 persones. Demà serà la jornada central de la visita amb la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família. Un viatge marcat també pel debat sobre la presència del català, les demandes de reparació de les víctimes d'abusos i la campanya Jo no t'espero, d'associacions atees i laiques que no volen pagar la visita del Papa. I també compta amb les restriccions de trànsit per motius de seguretat que poden complicar aquests dies la circulació per la ciutat.
0: Ahir, en el seu darrer dia a Madrid, el Papa es va comprometre a reforçar la resposta de l'Església davant els abusos.
1: Ho va fer després de reunir-se amb 6 representants d'associacions de víctimes de l'Església espanyola. Són testimonis que han estat proposats, entre d'altres, pel Defensor del Poble i la Conferència Episcopal. Les associacions de víctimes que han quedat al marge de la reunió lamenten, però, que el Papa no s'hagi volgut reunir amb elles.
0: I el Papa també va passar pel Congrés.
1: En la seva intervenció, el pontífex no ha esquivat qüestions com l'avortament i l'eutanàsia, on ha reafirmat els postulats tradicionals de l'Església, però també ha denunciat la discriminació dels immigrants.
2: Allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica y social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad.
0: Els representants polítics l'han aplaudit durant més de 7 minuts i s'han fet seu, d'una manera o una altra, el seu discurs.
1: Pel ministre Félix Bolaños, les paraules del pontífex són un aval a les polítiques de la Moncloa. I per Alberto Núñez Feijóo, les crítiques a l'avortament i l'eutanàsia reforcen el Partit Popular.
3: En la defensa de la paz y la defensa de la dignidad humana, el discurso del Papa es absolutamente concordante con la posición del gobierno de España.
4: Suscribir desde la primera a la última de sus palabras acredita que tiene algo que falta actualmente en la política nacional e internacional, que son convicciones.
0: D'aquí unes hores, a les 9 del matí, més de 45.000 alumnes catalans començaran la selectivitat.
1: Una selectivitat amb dues circumstàncies excepcionals. D'una banda, la vaga de docents, i de l'altra, la visita del Papa a Barcelona. Els sindicats d'educació es comprometen a no destorbar. I sobre la visita del Papa i les restriccions de mobilitat, el govern recomana anticipació als alumnes. Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats,
5: intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, està contemplat en el procediment i tenir després el temps que faci falta, no?
0: I el judici contra el germà de Pedro Sánchez quedarà avui vist per sentència.
1: La Fiscalia manté la petició d'absolució per a tots els acusats per falta d'indicis i l'advocat de David Sánchez insisteix que la causa té un clar biaix polític. En paral·lel, l'Audiència Nacional ha citat a declarar com a testimoni la presidenta del PSOE pel cas Leire.
0: I els bombers han donat per estabilitzat aquesta matinada l'incendi que ha cremat una cooperativa agrària de Lleida.
1: 3 persones de 2 cases pròximes al foc han hagut de ser evacuades i han passat la nit fora de casa. També s'ha demanat que es confinessin els veïns del barri Ciutat Jardí. L'incendi ha començat cap a les 10 del vespre. Els palets de fusta que estaven emmagatzemats per a la campanya de la fruita a l'exterior de l'empresa Arcofruit. Félix Larrosa és alcalde de Lleida.
6: Estan tots els veïns de casa seva, estan confinats. Els de l'urbanització Vilamoncada, 2 cases de torres de l'Horta de Lleida han estat evacuades amb 3 persones que hi havia en aquell moment i que tampoc han sofert cap tipus de dany.
0: Per cert, Àlex, al principi del programa m'he quedat amb les ganes d'escoltar, he de dir-t'ho, l'escridassada aquesta matinada a Donald Trump.
1: Per això l'hem recuperat.
0: Gràcies.
1: Ha sigut al Madison Square Garden de Nova York, on aquesta matinada ha assistit al tercer partit a la final de l'NBA de bàsquet que enfronta els New York Knicks i el San Antonio Spurs. El públic novaiorquès l'ha xiulat quan l'ha vist a les pantalles durant la interpretació de l'himne dels Estats Units.
0: Quina bona rebuda, Trump.
1: Està bé,
0: els americans són molt sentits amb això, Tu vas a veure un musical i ho donen tot, i també les escridassades. Gràcies, Àlex.
1: Vinga, adéu.
0: Dos quarts de 6 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Moment de repassar les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
7: Avui amb el Va Pel Lleó, 14 de 9 en totes les portades del dia. Canalies, comencem amb La Vanguardia, que titula que el papa demana al Congrés fugir de la permanent desqualificació política. El periódico diu que el papa fa posar dret al Congrés reivindicant la dignitat humana i per l'ara el pontífex rebutja la prioritat nacional del PP i Vox.
8: La premsa de Madrid també és la principal notícia de portada. La més cridanera, la de La Razón. Fotografia a tota pàgina del pontífex al Congrés i el titular, ovació històrica per a Lleó XIV a les Corts. El País destaca que el papa urgeix als bisbes a actuar contra la plaga de la pederàstia i El Mundo demana als polítics límits morals al poder.
7: Altres temes de portada, El Periódico, la justícia situa el focus en els rescats de la CEPI i La Vanguardia explica que Cristina Narbona, la presidenta del PSOE, anirà a declarar com a testimoni del cas Leire.
8: I acabem amb l'Ara, que destaca d'una banda que més de 45.000 estudiants comencen avui la primera selectivitat amb detectors de mòbils i de l'altra que Biel Mesquida ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes fent una defensa dels docents.
0: I a les pàgines d'opinió dels diaris, reflexions diverses sobre les paraules del papa.
8: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, diu que aquest papa agrada i la millor prova d'això és que en una política espanyola tan polaritzada hi va haver unanimitat en tots els partits a aplaudir el discurs del pontífex al Congrés.
7: Afegeix que quan escoltem Lleó XIV no tenim la sensació que sigui un sermó, sinó una invitació serena i subtil a reflexionar sobre aquesta societat que viu en crisi i canvi permanent.
8: L'editorial de l'Ara destaca el titular que el papa va condemnar la xenofòbia des del Congrés dels Diputats.
7: Celebra que el discurs de Lleó XIV és una esmena absoluta al principi de prioritat nacional que el PP i Vox han introduït en els pactes autonòmics.
8: El periódico lamenta que no sembla que hi hagi gaire predisposició des dels partits a aplicar les lliçons sobre la necessitat de bastir ponts i evitar la polarització.
7: I desitja que la Sagrada Família ressoni també el missatge a favor de la convivència.
8: A El País, una de freda i una de calenta. Diu que el papa va encertar a advertir a les Corts contra la polarització política, però que la seva crítica a l'avortament pertany a un altre escenari.
7: Sí que aplaudeix, en canvi, que parlés de pederàstia, on era més necessari, davant dels bisbes i a la seu de la Conferència Episcopal.
8: El Mundo aplaudeix que Espanya ha estat l'escenari escollit per Lleó XIV per projectar una dimensió pública del seu pontificat.
7: I diu que el discurs d'ahir confirma que vol intervenir en els grans debats contemporanis des d'una posició incòmoda per tots, crítica amb els excessos del relativisme, però també amb la deshumanització de la política i l'economia.
8: L'ABC destaca que el papa va recordar a les Corts que la dignitat humana precedeix la política.
7: I afegeix que molts van aplaudir, però pocs es van donar per al·ludits.
0: Pràcticament ja 8:02 a.m. Sílvia Solanes, molt bon dia.
9: Molt bon dia.
0: Moment també de repassar la premsa digital amb la Sílvia. Alerta perquè Gaudí tindrà un museu.
9: Sí, i amb l'aprovació del Vaticà. L'edifici de les Teresianes de Barcelona, projectat pel mateix Gaudí, serà l'espai que acollirà aquest museu que combinarà patrimoni, exposicions d'art i se centrarà en els valors espirituals i humanistes de l'arquitecte. Fins ara aquest edifici estava tancat al públic, doncs bé, ara s'obrirà d'aquí un parell d'anys, ho veiem a diversos digitals.
0: I alerta la notícia que dona esperança a mestres i alumnes.
9: Que Torrejón de Ardoz, a Madrid, es converteix en la primera ciutat de tot l'estat a tenir aire condicionat a totes les classes de totes les seves escoles públiques.
0: Ho celebrem.
9: Celebrem.
0: 2020, ho celebrem.
9: 2026.
0: Per favor. És que, clar, els alumnes... A l'estiu i a l'hivern.
9: Exacte.
0: No sé què és pitjor, si passa calor o passa fred. Però, en tot cas, que això s'hauria de començar a arreglar i a solucionar.
9: Sí, sí. Posem-hi números. Són 899 aules a 21 escoles i ha suposat una inversió de 7 milions d'euros. Els aparells de baix consum ofereixen tant fred com calor, en sentit.
0: Doncs, escolta'm, felicitats a tots aquests... instituts, aquestes escoles de Torrejón de Ardoz. I qui s'ha endut una sorpresa?
9: Un home britànic que es va trobar una moneda antiga i es pensava que era això, una moneda antiga, però no, resulta ser un anell d'or romà de fa 1.700 anys. Ara l'organització Southwest Heritage Trust s'ha quedat amb aquesta joia. L'home la va trobar fent servir un detector de metalls en una parcel·la. Ho veiem al diari Bonesa.
0: I una segona vida?
9: Per l'antic escorxador de Gramunt, llegim el Segre, que ha tornat a tenir vida com a nou espai cultural. Ara obrirà de forma habitual a partir d'aquest mes de juny, una vegada i traslladin l'arxiu municipal.
0: Molt bé, escolta.
9: Quin temps està avui, eh?
0: Quina meravella. Ah. Gràcies, Sílvia. Marc, quin temps ens espera per avui dimarts 9 de juny? Va.
7: Doncs mira, depèn del punt del país. Avui parlem d'entrada de dia, de nuvolades i de ruixats al Pirineu, localment intensos fins a primera hora del dia. Ara al Pirineu també a la tarda cap al Ripollès. A la resta del país, però, el dia serà assolellat, temperatures que baixaran, tant les mínimes com les màximes. Farà poca calor, amb màximes que no passaran dels 32 graus.
0: Amb 5 minuts, 3 quarts de 6 del matí, fent els matiners com cada dia, de dilluns a divendres, a Catalunya Ràdio. I just quan arribem a aquesta hora, també ens interessa repassar alguns apunts culturals amb la Marta Viana.
10: Mireu, avui comencem amb una previsió, perquè al Palau de la Música Catalana se celebrarà la Diada Pau Casals 2026, precisament doncs amb un concert del Quartet Casals, acompanyat pel pianista Alexander Melnikov. I, si voleu anar, doncs el concert és a les 8 del vespre. Avui també, dia important, en aquest cas per Arnau Vallvé, que és el bateria de Manel, que ha decidit doncs llançar-se a la piscina i presentar el seu primer single del seu primer disc i també dates de la gira que farà el 2027.

0: desaparèixer durant hores i hores. La gent quan ens pregunta, però com us ho feu? Jo dic que fem igual que fa el conill amb la guineu.
1: Ai, hi ha un ressò aquí de Manel, eh?
2: Oi que sí?
1: Hi ha alguna cosa que
2: sona
1: Manel. Sí,
2: no?
1: Sí, sí, Jugular, sí,
2: Jugular.
1: Sí, sí, sí.
2: La cançó aquesta es diu Mentre el monstre, ha estat coproduïda pel productor i músic Chicos, el segon membre del grup que comença carrera en solitari després del Guillem, i el que ha fet això és presentar aquest single, també dates de la gira, i per tant apunteu que el primer concert serà el dia 2 d'abril del 2027 a la Sala Apolo.
1: I alerta, matiners i matineres, perquè qui també publica música nova és Pepet i Marieta.
3: La queixa surt per la finestra quan mos arrenquem junts a cantar i ballar. Riure se fa l'amor del carxofa.
2: Aquest és l'avançament del disc de comiat de la banda Abrenc, que és un dels dos temes inèdits que es publicaran en un àlbum recopilatori que sortirà a la venda al juliol. A l'abril, recordem que van obrir la gira de comiat L'última i mon anem al Perelló, al Baix Ebre,
1: sí,
2: una gira que hauria d'acabar al setembre, però es veu que ja tenen peticions per fer concerts l'any 2027, per tant, segurament encara tindrem temps de veure's.
1: Els podrem estirar una mica més. Gràcies, Marta, i alerta perquè avui movem el dial fins al juny del 2015. El suplement, quan el presentava aleshores Sílvia Coppolo, el Pere Tàpies original i el Pere Tàpies, en aquest cas de Pep Plaza, intentaven portar precisament a la Coppolo a estiuejar l'escala mentre cantava la moto. A veure si sabeu qui és qui.
4: La moto chupo papapai, la moto chupo papapai, vinga, posa la tercera.
5: Sí.
4: Que amb la moto ens sentim joves, a l'escala ens esperen un bon bany i unes anxoves.
5: Sí, sí, sí.
4: La moto chupo papapai, la moto chupo papapai, la moto chupo papapai.
5: Serà un estiu d'altura.
4: Ui, ui.
5: Parlant de cuina i de cultura.
4: Oh, oh.
5: I la Sílvia entrevistant.
4: Aquí.
5: Oi.
4: La gent en el divan. Oi,
5: sí, sí, sí. La moto chupo papapai, la moto chupo papapai. Ja estem arribant. La
4: moto chupo papapai.
5: Diu que aquí no podem córrer. Ai, que...
4: No accelerem aquí, no accelerem. No accelerem.
5: Ai, que ve una baixada, Pere.
2: Ai,
5: però Sílvia ha agafat fort. Ha agafat fort, ha agafat fort. Ai, que ens va fotre.
4: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
1: Les dues de la ràdio, escolta, hem complicat distingir l'estimat i enyorat Tàpies i el Pep Plaza, eh? Recordant també aquests bons moments al suplement de Catalunya Ràdio. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, alerta, Uganda és una hora més, allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
6: Bon dia, matiners. Entre el 1980 i el 1986, aquí a Uganda es va viure una terrible guerra civil on van morir més de 150.000 persones. Encara avui en dia es treballa per recosir la societat, les infraestructures i l'economia del país, i avui, dia 9 de juny, és el Dia dels Herois Nacionals per commemorar els caiguts durant la guerra.
7: The day has been celebrated in remembrance of those who contributed to the 1981-1985 Civil War.
6: El Dia dels Herois Nacionals es va aprovar al Parlament el 2001 i des d'aleshores se celebra cada any, sobretot de manera institucional. Als centres culturals es fan xerrades divulgatives i a les escoles es recorda als infants els temps passats.
8: We celebrate many kinds of heroes. People have made advances in science and technology. People have saved lives during pandemics.
6: En tot el país, la jornada s'aprofita per homenatjar els difunts, generar consciència sobre les atrocitats de la guerra i la seva devastació, i també per celebrar el progrés d'Uganda. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des d'Uganda.

0: gestiona a l'aeroport una situació com aquesta, i el Manuel Barbero, que és el qui va destapar el cas dels maristes per parlar de la reunió que va tenir ahir amb víctimes d'abusos i del seu posicionament.
1: I estava seguint la visita del Papa a Madrid al llarg d'aquests dies. El cert és que porta una agenda apretadíssima i el sistema de vigilància i seguretat que ha de portar aquest home ha d'estar treballat en mesos, perquè... De fet, ahir quan sortia del Congrés dels Diputats a Madrid es va saltar el protocol, que van a saludar els treballadors del Congrés, i veies a tothom molt espantat perquè s'estaven trencant aquestes mesures de seguretat. Entenc que també és... Vaja, sembla com una mega estrella. Jo pensava dir que és una mega estrella protegidíssima.
0: És un dels caps d'estat més importants del món i té
1: una que porta més seguretat que Trump,
0: I té una seguretat a l'alçada, sí.
1: Què més?
0: Després parlarem d'economia amb el Xavier Salamartín i dels festivals d'estiu, que ara ja que ja aquí. Va bé el primavera, ja ens agraden.
1: I tant!
0: Va venir el primavera i ara ve tota la resta, doncs en parlarem amb el Juli Guiu, el director de Clippers, i l'Oriol Aguilar, que és el director de Peralada. I després, a la secció de telesèries amb la Mariola i el Darío, parlarem d'Abandonados amb l'Anna Ponsi i una de les protagonistes, l'Alvira, ara sí que ho he dit bé.
1: Molt bé.
0: I ja està. Després un humor pendent i a rebre el Papa un altre cop.
1: Doncs vinga, d'aquí pràcticament, escolta'm, 14 minuts, 13, engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. I alerta oients dels matiners, perquè molts esteu fent el primer cafè i volem saber si sou assertius, si sou intuïtius i funciona o no funciona la vostra assertivitat amb la dada Maiol.
0: I avui, aviam si escolteu el matí de Catalunya Ràdio, perquè és una dada que vaig dir ahir, perquè avui que fem la prèvia de la visita del Papa, dada sobre la Sagrada Família. Santo, santo,
1: yo te canto. A veure, Sagrada Família... Uf, a veure,
0: i en concret, quantes peces té l'edició especial de Lego dedicada al temple?
1: Milions.
2: Moltes, llavors van fer, a més, un Lego que m'agrada molt.
1: Jo diria 30 milions.
2: Va. 13.000. 12.000. 11. 13.000. 12.
1: A veure, un moment. 12.000. A veure, filles, que sembleu de veritat, sembleu Mili Vanili. A veure, Lara García, ordenadet.
2: 13.000.
1: 13.000.
2: 12.
0: Doncs avui el premi és per Marta Viana... Ella ha dit 30 milions, perquè són 12.060 peces.
1: Molt bé, Marta.
2: És que m'ho vaig mirar, això.
0: És el Lego.
2: És el Lego. És molt xulo.
0: Aviam, ahir vaig fer una secció, que es diu el professor, a les 7.23, en què ho vaig explicar, i també vaig explicar el preu, aviam si us en recordeu.
2: Molt.
0: El preu d'aquest Lego.
2: Sí, perquè m'ho vaig mirar per ma germà. 700...
1: 700 euros?
0: 750 euros. És el Lego amb més peces. Però no és el Lego... més gran, perquè el rècord l'ostenta la Torre Eiffel, que fa 149 centímetres d'alçada, ni el més ample, que el té el Titanic, que es fa 135 centímetres
1: de longitud.
0: Què us sembla?
2: Fort.
0: Aviam on el poseu, eh?
1: Mira, monta estava pensant, dic, a veure, monta les, Sagrada Família.
0: Monta les 12.000 peces i després aviam on el... Paga, monta'l i després posa'l, saps?
1: Quina mandra.
0: Però és preciós.
1: Gràcies, Maiol. Fins ara. Vinga, d'aquí uns moments repassem alguns dels sons que ens ha deixat la tele aquestes últimes hores i també parlem amb aquells matiners que ja esteu desperts i que aquestes hores ens truqueu al 93207474.
3: Senyores i senyors, bon dia.
4: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Leire Díaz, bon dia.
6: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sincerament.
5: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
6: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
7: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
5: Jordi, bon dia.
8: Bon dia. Sí. Tenim un problema que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
9: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
5: Candela Peña! Què passa?
10: Quina il·lusió.
11: Oh, estàs boníssimo, Ricard. Ets un referent, tens actualitat.
4: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
12: Evitem el soroll.
13: Ens allunyem de les estridències.
12: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
13: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
14: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
12: Un informatiu sense presses.
13: Per donar context als grans titulars.
14: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
4: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
15: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
16: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
15: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
4: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
15: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
10: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
15: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
4: El Mundial al Club de la Mitjanit a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
10: I Ricard Torquemada, Àlex Almàs, Oriol Domènech, Jordi Cor...

0: Costa
1: i amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
2: A Catalunya Ràdio, els matiners. El despertador que desperta els altres despertadors.
3: Llavors, ara tinc quatre gallines.
1: Sí.
3: Una de les quals, ara mateix, fa coc, coc, coc, coc, com si fos un gall. Les gallines fan coc, coc, i els galls fan quiquiriqui, no? Doncs ara hi ha una gallina que fa coc, coc, coc, coc. Ahir la vaig pescar muntant-se una altra gallina.
4: M'estàs dient que la gallina ha adoptat el paper de gall?
3: Sí, jo crec que té una personalitat alterada o no ho sé. No sé, o se sent gall, no ho sé.
5: Ricard, ostres.
6: Trans. Hola.
3: Té una identitat sexual.
4: Està claríssim que ha adoptat una altra personalitat en aquest cas del gall. Sí, sí, està clar.
2: Els matiners.
4: Vinga, va, que amb 9 minuts arribem ja a les 6 del matí, pràcticament recta final dels matiners d'aquest dimarts 9 de juny. Repassem també algunes de les coses que ens ha deixat la televisió aquestes últimes hores, perquè a la Renaixença la mare d'en Peyu ha arribat al límit, estava emprenyada amb el papa, i ella té els seus motius, i precisament així li va comentar al seu propi fill.
7: Ben?
8: Ei, mama,
7: escolta, qui entrevisteu demà al programa?
8: Demà, no sé, ara mateix qui entrevisteu.
7: No aprofitareu que ve el papa de Roma per entrevistar-lo?
8: El papa de Roma? No està previst, no, mama, no.
7: Ai, doncs mira, millor, perquè per mi no cal ni que vingui ja.
8: Què dius, mama, pobre home, què t'ha fet?
7: Que què m'ha fet? Doncs mira, anar a Madrid ha fet, eh? Ha hagut de passar primer per Madrid, no podia venir directament a Barcelona, no?
8: Bé, perquè devia haver d'anar a fer alguna cosa a Madrid.
7: Una merda! Li fotem l'Iglésia més ben parida del món, 100 anys, per construir la Sagrada Família, el truquen per venir a inaugurar la Torre de Jesús i se'n va a Madrid. Ves a la merda, home.
8: Mama, no pots dir. Escolta, ves a la merda, el papa de Roma no se li pot
7: 172
8: dir.
7: 172 metres i mig, l'església més alta del món.
8: Sí.
7: I primer se'n va a Madrid, que vaiga la merda.
8: Mama, sisplau.
7: Quina església tenen a Madrid?
8: No sé, quina església. Tenen la catedral de l'Almudena, es diu aquella, em sembla, no me'n recordo.
7: 73 metres fa aquella casa de nines. Oh. Res, 100 metres més a la Sagrada Família. M'hi pixo i m'hi cago a l'Almudena.
8: Prou, mama, prou. Estàs molt enfadada i estàs pixant fora de test.
7: Si hagués hagut el papa Francesc, que era molt amic de la Sor Lucía Gran,
8: sí,
7: els collons hagués anat a Madrid. Primer hagués vingut a Catalunya.
8: No ho sabem, mama, tampoc ho sabem.
7: Tota la vida anant a missa, i ara, guaita, de veritat que és que donen ganes d'agafar un mocador, embolicar-se el cap i fer-se musulmana.
8: Penjo, mama, que estàs dient masses disparats. Va,
7: a la Gagbar.
8: No, mama, penjo. Adéu.
4: La mare d'en Peyu, que abrajadíssima aquesta primera visita del papa a Madrid. I alerta perquè l'actor immunologuista Marc Boixaderas va passar pel cotxe de l'Eloi Vila, va fer una reflexió interessant sobre un dels propòsits que, valgui la redundància, s'ha proposat aconseguir, i és que la discapacitat es normalitzi i que la gent canviï la percepció que en té.
9: Les diferències són diferències, sí, d'acord, però, o sigui, no haurien de ser tan problema. I això és probablement el que més m'ha costat d'assumir, també perquè els meus pares ho han normalitzat tant i m'han ajudat tant els meus pares, i sempre que parlo dels meus pares parlo amb els germans, evidentment. Ho han entès tot tant que surts a fora el carrer, comences a rebre hòsties i dius, aquestes hòsties d'on venen? Perquè a la meva mare, a mon pare, a mon germà, quan estan parlant de mi als restaurants, per exemple, jo què sé, on el col·loquem? I dius, pregunta-m'ho a mi. No, les piruetes i els xupa-xups amb el compte i dius, hòstia puta, dius, posa'm una ratafia o un algú, no?
4: I meravellós la conversa que va tenir amb Boixaderas amb l'Eloi Vila i que podeu recuperar també a la plataforma 3CAT. I alerta perquè el cas Endic segueix portant cua i ho va explicar la Maica Navarro al Tot es mou de l'Elena García Melero, perquè la fiscal ha demanat una reconstrucció dels fets precisament també en presència de Jonathan Endic. Ho explicava d'aquesta manera.
10: Què ha demanat de la fiscal a la magistrada? Doncs que li interessaria una reconstrucció. O sigui, una reconstrucció vol dir tornar aquest camí de la feixada i que el Jonathan Endic, acompanyat del seu advocat, de la fiscal, de la magistrada, la lletrada, Mossos per enregistrar tot això, enregistraran tot el que va fer aquell matí en aquell punt amb el seu pare. Quan surten del cotxe, arriben, caminen i arriben al punt, i tot allò que fa ell un cop al pare cau. Jo crec que serà molt important que expliqui en aquesta comitiva què va fer en aquests prop de 5 minuts que passa entre que el moment que el pare cau i què passa en el moment que se n'adona que cau i agafa el mòbil i fa aquesta primera trucada a la dona del seu pare, a l'Estefania. Per cert, en l'hipotètic cas que arribéssim a judici, judici amb Tribunal Popular, el jurat també en el seu moment aniria allà a fer una reconstrucció, perquè el jurat ha de veure aquell espai per entendre aquest succés.
4: Pendents, doncs, del cas Andy, com ens estava explicant la Maica Navarro al Tot es mou de TV3. I com cada dia a aquestes hores tenim ganes de saludar alguns matiners que ja estan desperts, que el despertador els hi sona aviat i que sintonitzen amb Catalunya Ràdio. Deixeu-me saludar en Pep. Pep, molt bon dia.
0: Bon dia des del Pastador.
4: A veure, què és el Pastador, Pep? Explica'm això.
0: El Pastador, bueno, primer el Pastador és com els altres, els petrollers, en diem, els obradors de flec, que es diuen ara, els obradors de fornavis.
4: I abans això era el Pastador, eh?
0: Abans això, bueno, s'ha dit tota la vida, encara ho diem aquí. Jo la meva fleca li vaig posar al Pastador.
4: Pep, i on tenim aquest Pastador?
0: Això està a Vic.
4: A Vic, eh? Capital usonenca. Sí. Escolta'm, i què fas despert a aquestes hores, Pep?
0: Pana, perdona?
4: Què fas despert a aquestes hores?
0: Doncs mira, ara cobra pa.
4: A quina hora ens llevem, Pep?
0: Jo em llevo a les 4 de 3, ara. M'estic llevant.
4: Perdona, que et sento una mica malament, Pep. A quina hora?
0: A 2:15.
4: A 2:15 del matí. I això, de quin dia ho fem?
0: Això ho fem de dimarts, que nosaltres comencem dimarts a obrir la botiga,
4: sí.
0: Fins dissabte, però dissabte m'hi poso a les 12, vaig a venir abans.
5: I com ho portes, això de matina tant?
0: Bueno, bé, acostumat, eh?
5: Clar, ja estàs acostumat, eh?
0: Sí, acostumat, eh?
4: Quants anys fa, Pep, que estem fent aquest horari?
0: Bueno, relativament, perquè jo ara fa 3 anys que vaig obrir el Pastador.
4: Sí.
0: Llavors jo la meva vida vaig passar treballant també per una farinera, professor de fleca, i amb una fàbrica gran d'aquestes també del meu sector. Una d'aquestes multinacionals que es fan per a precuit.
4: Déu-n'hi-do. És a dir, que has tocat una mica tots els pals, eh?
0: Sí, perquè quan vaig sortir de casa meva, que era una casa centenària,
4: sí.
0: I allà he treballat amb tota la nit aquelles èpoques. Ara nosaltres enfornem tot el pa, fem tota la producció i la deixem fermentar lentament i la coem l'any demà.
4: El bon pa de tota la vida, eh, Pep?
0: Sí. Part és que hem tornat als orígens,
4: ara,
0: aquí al mig de Vic, i intentar fer bon pa, intentar fer que la gent repeteixi, pa de qualitat, pa amb farines de proximitat, que això és molt important.
4: Important, també.
0: Sí. Ara, que és un tema que a vegades ens descuidem per la nostra pagesia i també amb un valor afegit ecològic i d'agricultura integrada.
4: Escolta, més
0: que... Això és el que nosaltres busquem.
4: Aquest pa t'ha de caure la llagrimeta quan menges aquest pa, eh? Com ens ho estàs venent, Pep?
0: Bueno, això ho
4: hem de
0: provar.
4: I tant. Vindrem cap al Pastador de Vic. Pep, gràcies molt també bé per participar als matiners. També una abraçada i records a Vic.
0: Molt bé, moltes gràcies i gràcies per la confiança per haver-nos escoltat.
4: Gràcies bon a vosaltres. Dia. Adéu, Pep, que vagi bé.
0: Bon dia.
4: Ai, que bé, escolta'm, amb aquest pam és el poc aigua, tu.
5: Ai,
4: Marta Viana, Anna Garcia, gràcies, estimades.
5: Adéu.
4: Tornem demà. Tinc per aquí el Cordomí.
6: Bon dia, bona hora.
4: Bon dia, Cordomí, què tal?
6: Hola. Bé, amb la boca aigua, també.
4: Escolta. Que sí, escolta'm, és que quan explica d'aquesta manera de fer pa, d'aquesta manera artesanal...
6: Sí, sobretot pensant en l'entorn, és veritat, sí. Que no sempre es té en compte, això, el tema de la farina, d'on ve, de productors, etc.
4: Nosaltres tenim un home del temps de proximitat, que ets tu, i que ens explicaràs perfectament bé quin temps ens espera per avui, Eloi. Bones notícies, per favor.
6: Va, avui serà un dia una mica més canviant i, a més, avui baixarà la temperatura. De fet, ara mateix ja tenim alguns ruixats que es passegen pel Pirineu, pel Prepirineu, i també se n'aniran produint, tant durant el matí com durant la tarda. Aquest matí més cap a l'Alt Pirineu, a la tarda més cap al Pirineu Oriental, amb algunes nuvolades que s'aniran passejant a la meitat nord, farà més sol a la meitat sud, i amb vent de tramuntana i de mestral. I tot plegat farà baixar una mica la temperatura avui, sobretot a l'interior.
4: Bé, doncs escolta, amb la gent de l'interior que notarà aquesta baixada de les temperatures...
6: Però ja pujarà.
4: Sí, ha de pujar. Tot el que baixa acaba pujant, i al revés. Ricard Ostrell, bon dia.
11: Bon dia.
4: Com
11: bon
4: estàs?
11: Dia. No sempre, eh?
4: Oh.
11: Tinc un amic que es va prendre una pastilla blava una vegada.
4: Ah?
11: I no hi havia manera de baixar-ho, allò, eh?
4: Clar, és que has de vigilar amb això. Que en riu. Doncs així ho deixem. Gràcies, Cordomí, una abraçada. Vinga.
12: la xarxa de comunicació local.

0: Mar Negra. Capítol 7. Reconstrucció dels fets.
1: Aviam, crec que vosaltres dos m'heu d'explicar moltes coses. Que la paciència se m'està començant a acabar i no entenc res, i no hi ha res que em posi més nerviós que no saber per on venen les hòsties, i darrere mi me'n cauen moltes i em sembla que encara n'han d'arribar moltes més.
2: Ja entenc que estiguis emprenyat. Nosaltres també hi estem, creu-me. Però era del tot impossible poder preveure alguna acció tan agosarada i tan bèstia com aquesta. Ho teníem tot cobert, però ningú no es podia imaginar que podia fer quelcom de semblant. Ja no ens estem enfrontant a un assassí que aprofita les oportunitats, sinó a algú que ha planificat minuciosament i fins al darrer detall aquest crim.
1: Hi estic d'acord, però després ha sortit tot malament. L'operació Gàbia no ha donat cap resultat. Les xarxes socials van plenes de vídeos amb l'execució del poeta i ara mateix la nostra valoració està al nivell del batut. Tinc uns quants comissaris que m'estan demanant els resultats immediats perquè fins i tot el president del govern els ha trucat per saber què collons passa. Per no parlar de les pressions espanyoles que també hi són. Aviam, intenteu fer-me un resum de la situació i mirem què podem fer per atrapar aquest fill de puta.
2: D'acord. Hem fet una primera inspecció ocular a la casa des d'on han disparat. L'arma del crim és una ballesta antiga. La lletra ferita ha deixat també assenyalat un poema concret d'un llibre, però no sabem quina relació pot tenir amb el cas. Els companys de la científica han arribat i estan començant a treballar. També ja ha arribat la comitiva judicial amb el forense, però suposo que en aquest cas poques coses ens podrà aportar. L'alcalde ens està localitzant la propietària del pis i la seva família. Hi ha també alguns testimonis, ens interessen sobretot els que eren de cara a l'escenari, que són els que potser han pogut veure alguna cosa. Deu ser, en tot cas, una regidora de festes que l'estan atenent amb un atac d'ansietat i algun dels tècnics que hi pogués haver a l'altra banda de l'escenari. Però poca cosa més.
1: Molt bé. Vull la màxima celeritat en aquestes diligències. Tu i el caporal agafeu tots els agents que hi hagi, el que us calgui, per veure si podem treure una mica el trellat de tot això.
2: Vull demanar-li permís per poder entrar amb una civil al pis des d'on han disparat.
1: Per què? I qui és?
2: Serà una professora de la Universitat de Vic, especialista en l'obra de Verdaguer. Potser ella pot treure el trellat del que significa el poema que ens ha deixat preparat el lletre ferit. Si pot tenir alguna relació, no només amb aquest crim, sinó també amb tots els altres. I crec, sincerament, que és millor que vegi tota l'escena que ens ha preparat per si això pot servir per alguna cosa.
1: D'acord. Procediu com us calgui. Però trobeu-me ja aquest fill de puta, perquè així ens podem dedicar a patrullar les platges a la recerca de carteristes i venedors il·legals de síndries i cocos sense control sanitari.
3: Sergent, hauria de venir al pis. Tenim novetats importants.
2: Digues, Estanislau, què hi ha?
3: Els companys de la científica que acaben de descobrir d'on prové la ballesta que s'ha fet servir com a arma del crim. I això demostra que el nostre home està carregat de sorpreses, perquè prové ni més ni menys que del castell de Súria.
2: Aviam, explica'm això a poc a poc.
3: Fa 2 mesos, aproximadament, algú va entrar al castell de Súria i es va emportar algunes armes antigues com espases, maces i, sobretot, una ballesta. Des de l'Ajuntament de Súria, que són els màxims responsables del castell i que munten visites guiades, es va posar la denúncia corresponent i ràpidament vam començar a buscar en el circuit de col·leccionistes de peces d'aquesta mena. Però fins ara no hi havia hagut resultats.
2: Vols dir que hi ha un mercat de col·leccionistes d'armes antigues?
3: Aquest és un país molt estrany. Hi ha molta gent a qui li fa molta gràcia tota la parafernàlia medieval. Així que sí, hi ha un mercat important. I si abans era una característica bastant pròpia de casa nostra, ara, amb tota la febre del Joc de Trons, el gust per col·leccionar andròmines de tota mena ha augmentat de forma exponencial, i hi ha un mercat important d'espases, escuts, llances i armadures del tot acollonant. El que mai podíem arribar a pensar és que algú s'emportés una ballesta d'aquestes i molt menys que la faria servir. Mai no havia vist res igual.
2: M'estàs dient que hi ha un munt de gent que roba a castells, esglésies i altres llocs per emportar-se armadures, esposots i tot d'objectes de l'edat mitjana per una sèrie de televisió?
3: No per una sèrie de televisió qualsevol, sinó per la mare de totes les sèries. No em diguis que no t'agrada.
2: No l'he vista mai, però mai no ho he confessat.
4: No sóc gaire de veure sèries i, en general, quan miro la tele m'agraden les coses romàntiques o que no facin pensar. Ara, tothom en parla meravelles i si és capaç de generar passions com la passió per l'edat mitjana, doncs benvinguda sigui.
3: Doncs els companys de delictes patrimonials no pensen el mateix. Ara tothom vol una espasa de veritat o una alabarda i no es conformen amb les rèpliques que es poden comprar a qualsevol botiga. En canvi, els qui estan entusiasmats són les empreses que organitzen justes medievals i tornejos i combats de recreació de l'edat mitjana que estan fent el seu agost gràcies a l'èxit de la sèrie. Ja veus, sempre hi ha qui troba la seva pròpia gallina dels ous d'or. Però al que anàvem, fa uns 2 mesos es va robar una ballesta amb les corresponents fletxes al castell de Súria. I ara la tenim aquí. I no, no demanis pistes de connexions ni res de semblant, perquè la investigació d'aquell robatori de moment es troba en via morta. Normalment, aquestes coses s'acaben resolent si hi ha alguna càmera de vigilància propera, d'alguna botiga o entitat bancària, però en el cas de Súria el castell és a dalt de tot del poble vell i segurament el lladre hi degué accedir a peu i va deixar el cotxe en una zona propera on no hi ha cap mena de vigilància. O quan surten a subhasta o a la venda per internet, que és el mercat natural per aquesta mena de productes. Però això tampoc no havia passat. Així que fins ara només hi havia un inventari d'objectes robats i poca cosa més. No és un fil del qual puguem estirar res.
4: D'acord. I sabem alguna cosa de la propietària?
3: En 10 minuts la podràs entrevistar. L'alcalde en persona ha anat a buscar-la.
4: Perfecte. I els testimonis han pogut aportar alguna cosa?
3: No. En l'única cosa que coincideixen és que els va cridar l'atenció que de cop i volta varen veure una cortina vermella molt bonica que es movia amb el vent, totalment preciosa, i que era inevitable aixecar la mirada cap allà. També degué cridar l'atenció del poeta, perquè els tres asseguren que ell també va mirar cap a dalt en un dels moments en què va fer una pausa en el seu discurs. Just després d'aquest moviment de cortina va ser quan va sortir la fletxa que el va matar i ja varen començar les corredisses. 2 dels testimonis asseguren haver vist algú guaitar des de la finestra per contemplar l'espectacle. Però no en podien dir res, només que semblava dur el cabell llarg.
4: Què en penses?
3: Que segurament va ser una bona maniobra de distracció per fixar el blanc. Hauríem de repetir l'operació. Si vols, podem fer que alguna gent faci moure la cortina i nosaltres ens podem posar a l'escenari per veure quin impacte fa. Això dels cabells llargs sí que pot ser una pista interessant, però també hauríem de comprovar si és un possible efecte òptic.
4: Doncs anem a fer aquesta prova abans que no vingui la propietària del pis i parlem amb ella. Demana algú que ho prepari tot per poder fer la prova quan arribem.
1: Què, nois? Com ho tenim, això?
3: Els companys de la policia científica han aconseguit esbrinar que la ballesta amb què es va disparar el senyor Coll procedeix del castell de Súria. Se'n va denunciar el robatori fa uns 2 mesos juntament amb altres armes del castlà de la vila del Bages. I els testimonis no varen veure gairebé res. Només una cortina vermella especial que es movia amb el vent i algú amb cabells llargs guitant. Ara venim a veure si ho podem reproduir i en 10 minuts la sergent podrà entrevistar la propietària del pis. I per aquí, com ha anat?
1: El forense ens passarà el seu informe com més aviat millor, però per ell no hi ha dubte. La fletxa va impactar directament al cor, produint la mort molt poc després de l'impacte. La fletxa va arribar amb una gran velocitat i va fer un blanc perfecte. La trajectòria sembla haver estat estudiada perfectament. Quan els de la científica acabin, vull que algú provi de disparar des de la finestra per saber si és fàcil encertar amb aquest grau de fiabilitat. Això pot ser important per intentar entendre qui estem buscant. La jutgessa és molt col·laboradora, però vol resultats ja. Encara està pensant si ho tracta de forma individual o l'adjunta amb les altres morts. Però han de decidir què fan, perquè ara ja són 3 morts en 3 jutjats diferents. Però de moment no ens posarà cap entrebanc el que necessite. Des de dalt, la cosa ja no és tan fàcil. Ens estan posant molta pressió. La premsa s'hi ha abocat amb ganes, pràcticament no es parla de res més, i ara s'hi han afegit ja els diaris de fora de Catalunya. El lletraferit està donant carnassa a tothom qui vulgui escapar. Però això ja és qüestió meva. A vosaltres intenteu fer la vostra feina el millor possible i demaneu tot el que us calgui. Posarem tots els recursos a la vostra disposició, però hem d'aconseguir alguna cosa ja mateix.
2: D'acord. Intentem veure què passa amb això de la cortina. Avisa els de dalt, que la moguin.
3: Fet.
2: Mare meva del Sant Roser. I tant que crida l'atenció, ja ho crec.
3: És un domàs antic molt bonic i a sobre amb la figura de Verdaguer. Com un gran tapís. Fa una gran impressió, i tant. Segur que el poeta el degué veure i no es va poder estar de mirar cap a dalt. Jo hauria fet el mateix. El que és més dubtós és que algú pugui dictaminar des d'aquesta distància la persona que hi havia a la finestra duia o no duia els cabells llargs. I més amb el sol així com estava fa una estona. Però, és clar, si dues persones coincideixen amb això, deu ser cert.
2: Així, doncs, si fem recapitulació dels fets, hauríem de pensar que el nostre assassí va arribar al pis bastant abans. Potser dies i tot. Va instal·lar-hi la ballesta, va recollir el domàs i el va despenjar en el darrer moment, i això ha creat l'atenció del poeta i de la resta de la gent que el va veure i ha aprofitat per disparar. I mentre tothom fugia, marxar i abandonar el poble abans que comencés l'operació Gàbia.
3: A no ser que no hagi marxat del poble i encara sigui aquí.
2: Què vols dir?
3: Que podria ser que no hagi marxat, que hagi decidit confondre's amb la gent que ha quedat al poble, pensant que muntaríem l'operació Gàbia, i que s'estigui aquí enfotent-se'n del Sant i d'aquí al Vetlla.
2: És una opció possible. No m'havia passat pel cap, però ho hem de contemplar tot. Podria ser això que dius, però no tenim puta manera de comprovar-ho. La putada és que sempre anem per darrere d'ell, a remolc, i que no comet cap puta errada de moment. Ens està passant la mà per la cara constantment.
3: És el que té tenir la paella pel mànec, que sempre tries tu quan i com girar la truita.
5: Mira, tols, aquest parellet, que es pensaven que venien a fer festa aquí a Folgueroles i a passejar el seu amor per la plaça. I ara els he ben fotut. Ara acaben de descobrir el domàs i de veure com és que he cridat l'atenció del poeta. Ai, aquests apassionats de Verdaguer. Són tan previsibles que fins i tot això m'ho han posat fàcil. I ara ja es deuen haver adonat que el lletre ferit sempre va un parell de passes per endavant, que sóc jo qui marca el ritme i la pauta. I encara no serà la darrera sorpresa que s'emportaran avui. Segur que els seus companys de la policia científica ja deuen saber que la ballesta és la que em vaig emportar del castell de Súria, que per aquestes coses sí que són bastant bons, aquests nois. Ai, sí, va ser fàcil. Vaig recordar que fa uns anys vaig anar a una visita guiada al castell, que ens van fer com a part de les distraccions que ens feien els convidats a un casament. I vaig pensar que podia anar sofisticant la cosa i que si havia de carregar-me algú al Mercat Vell de poesia de Folgueroles, ai, ho havia de fer amb un cert estil. Dos putos mesos he estat practicant amb la ballesta, que no és fàcil de manejar, acostumats com estem a les mires telescòpiques, a la precisió de les armes modernes. Però ara seria capaç de matar un pardal a 100 passes de distància. I és que a mi m'encanten els reptes, i aquest tira dels importants. L'escenografia sempre és un dels punts decisius. Una de les coses que més m'agrada d'anar pensant i planificant. I ara també m'imagino la cara que faran els de la Casa Museu quan vegin que els he fotut el domàs de Verdaguer i l'he fet servir en aquesta casa. És ben possible que algú li caigui el pèl. Però jo he aconseguit fer un tret que ja voldria en Guillem Tell. I he de reconèixer que tot ha estat perfectament bonic.
2: Bon dia, senyora Martí. Soc la sergent Antònia Siquier, dels Mossos d'Esquadra. Necessito que m'expliqui perfectament a qui té llogat el seu pis i des de quant temps fa.
6: Bon dia, sergent. L'alcalde ja ho sap. Nosaltres sempre hem tingut aquest pis, que havia estat el dels pares. Però quan ells varen faltar, jo i la meva germana varen pensar què havíem de fer. I vam decidir llogar-lo. Miri, ella viu a Barcelona i el meu marit i jo, quan es vam casar, vam anar a una finca més nova, al poble, prop de casa dels pares, però amb més comoditat. Aquesta és molt bonica, eh? Perquè dona la plaça i tot el que vulgui, però una finca nova ens feia més gràcia, sobretot perquè amb la mainada hi havia més comoditats. I és clar, això sempre és un fet. Tampoc no la volíem llogar de qualsevol manera ni a segons qui, és clar, perquè a l'hora de llogar, segons qui et fots a casa, tens un problema que et deixen de pagar i ja no saps què fer per treure'ls. És una llàstima, perquè segur que hi ha gent molt maca, però et fan agafar por. No sé si m'entén.
2: I tant, senyora Martí, i tant. Així doncs, què vàrem fer al final?
6: Doncs vàrem seleccionar molt bé la llogatera. Hi ha una professora irlandesa de la Universitat de Vic que era amiga d'una amiga de la meva germana i que buscava algun lloc per viure-hi i que no fos a la ciutat de Vic. L'Elizabeth Dwight buscava algun poblet i quan va veure el pis el va trobar ideal. I a nosaltres ja ens anava bé perquè era ella sola. Una persona que no posa problemes, amb un sou de màxima garantia de la universitat. I, és clar, tot era perfecte. I des de llavors que hi viu ella.
2: I quants anys té la seva llogatera i a què es dedica? I on deu ser ara?
6: Oh, és que ella sempre marxa el mes de maig. No hi és mai, perquè resulta que ella no té docència aquí. I el que fa és anar sempre a fer alguns cursos a Irlanda. O sigui, que la trobareu allà. Aquí és una professora molt reputada, eh? Pel que sé, explica diferents assignatures de literatura a la universitat. Però fa classes sobretot el primer quatrimestre. Després es dedica a fer la seva recerca. Sé que li encanta viure a Folgueroles i està ben vinculada a les activitats culturals que s'hi fan. S'ha integrat molt bé al poble. Per això m'ha sorprès que algú hagués disparat des d'aquí. Sabia que ara no hi havia ningú. O sigui, que hauran de parlar amb la llogatera. Tinc el seu telèfon, si volen.
2: Moltes gràcies. Ara mateix la buscarem i parlarem amb ella. Li prometo que tot d'una que es pugui deixarem el pis en les millors condicions possibles. Però hauran de tenir una mica de paciència.
6: No es preocupi. Facin la seva feina i agafin el bàrbar que ha fet això i que ens ha esgarrat aquesta festa tan bonica. Pobre Jaume, tan bona persona que era.
2: Que el coneixia, el poeta?
6: Oh, i tant! Era professor a la Universitat de Vic i havia estat mestre de la meva neta. Però nosaltres, sobretot, a qui coneixem és el seu pare, que de sempre ha tingut bestiar i ha fet de pagès. I fan uns formatges molt bons a casa seu. No em puc imaginar el disgust que tindrà quan sàpigui això del seu fill. El seu pare ja li deia que això de fer-se poeta i músic no ho veia gaire clar. Que més li valdria haver fet de pagès, com ell. Que ja se sap que és una vida plena de disgustos. Però que si un és honrat, treballador i sap com fer-ho per gastar poc, encara es pot tenir un bon pervindre. Quin disgust que tindran, que n'estaven molt del Jaume.
2: Senyora Martí, ens ha estat de molta ajuda. Moltes gràcies per tot. Estanislau, sisplau, que algú que parli l'anglès perfecte localitzi l'Elizabeth Twain i li expliqui què ha passat. No en traurem res en clar, però l'hem d'avisar igualment i li hem d'explicar què ha passat. I què dimonis són aquests sorolls aquí fora?
3: Que han arribat els voltors carronyaires. Ja hi ha els reporters de dos programes d'aquests de les grans cadenes de televisió que es dediquen a explicar les misèries dels altres, que acaben d'arribar al poble.
2: Avisa l'inspector, que ell s'encarregarà de treure'ns els de sobre. No pot impedir que siguin al carrer, però si qualsevol es passa un pèl, els farà la vida impossible. I per descomptat, que ningú no faci cap mena de declaració. I parlant de professores, quan arriba la nostra experta en Verdaguer?
3: Acaba d'arribar. Un cotxe ha anat a buscar-la a casa seva a Manlleu, que la dona no condueix. Ara mateix arriba.
2: Perfecte. Aviam si poso una mica de llum a la foscor, perquè segur que la irlandesa no ens dirà res que pagui mínimament la pena. M'encanta aquesta cançó.
3: Sí, deu ser perquè resumeix a la perfecció el nostre estat en aquest moment. Ho hem intentat tot, però no hi ha hagut manera d'aconseguir cap resultat. Per cert, on dina l'inspector Serra?
2: Ha aprofitat per anar fins a Vic. Crec que té alguns coneguts a la comissaria d'allà. I pensar que avui havia de ser un dia tranquil. Una altra fira més, sense presència del lletre ferit. I que ara podríem estar tornant cap a casa, tranquil·lament, a gaudir d'un bon cap de setmana.
3: Doncs ens haurem de conformar amb el menú de festa major que tenen aquesta gent. I que no és per dir res, però fot una pintassa. Em costarà triar el primer, perquè el segon ja el tinc claríssim. El melós de vedella amb espàrrecs i verduretes.
2: El que no es pot dir és que nosaltres mengem malament. Semblem aquells polis de les novel·les de lladres i serenos.
3: Sí, la part en què els polis es posen a menjar sempre és la meva preferida. Em llegeixo totes les novel·les de Camilleri esperant el moment en què en Salvo Montalbano s'entaula tot sol per començar a cruspir. I podríem anar a Sicília, quan tinguem vacances. Diuen que han organitzat una ruta espectacular per als paisatges de les novel·les i que, a més, també pots fer diferents degustacions gastronòmiques. A mi m'encantaria provar les sardines farcides, per exemple.
2: Segurament hi deu fer una calor de mil dimonis. Però si el pla és que fem alguna cosa plegats, m'hi apunto sense pensar-ho. Això de les sardines sona com a música celestial. I els rogers, fregidets, també deuen ser un pecat. Potser amb la nena tot és complicat, però...
3: Ja tindrà l'any. Llogarem un cotxe amb aire condicionat i casetes ben boniques a la vora del mar. Però abans haurem d'haver atrapat el puto lletre ferit aquest. Si no, no ens deixaran marxar ni al poble del costat.
2: Ja tens raó, ja. Què hem tret de les professores, si és que n'hem tret alguna cosa en clar?
3: Doncs mira, anirem primer per la irlandesa. La professora Twain va llogar aquest pis fa 3 anys. Sempre marxa el mes de maig sencer a Irlanda. És el mes que fa vacances. I també una setmana al febrer i una altra setmana a principis de setembre. Per participar sempre als mateixos congressos internacionals. Abans de venir a Folgueroles havia estat vivint a Barcelona i a Vic. Però ara buscava una cosa més tranquil·la i més petita. Perquè, a més de les classes, es dedica a escriure i a la traducció. I volia estar més lluny de la universitat, on, en paraules textuals, hi puc anar sempre que vull, i tinc els materials, els llibres, el despatx, que està molt bé per a la investigació, però per a la creació prefereixo quelcom més tranquil, i això és el que busco quan sóc a casa. Per descomptat, mai no havia passat res en cap de les ocasions que havia marxat fora de casa. I, per descomptat, no té ni idea de qui pot conèixer els seus hàbits i saber que el pis estava buit a banda dels llogaters. Perquè la senyora Martí s'encarrega de regar les plantes el mes que ella és a fora i de recollir la correspondència.
2: Això no m'ho havia esmentat durant l'entrevista. Ho deu haver passat per alt.
3: O ho deu haver trobat la cosa més normal del món. Als pobles això és bastant habitual, encara.
2: El què?
3: Això de fer-se favors els uns als altres. I fins i tot això de dir bon dia quan entres a un lloc és una de les coses que s'estan perdent i que més trobo a faltar. No costa gaire ser una mica educats.
2: Va, deixem els panegírics sobre la vida rural per a un altre moment i centrem-nos en allò realment important. Què ha dit la professora Comanegra?
3: A primer cop d'ull ha identificat de seguida el domàs que penjava de la finestra com un tapís autorretrat del poeta que s'havia fet fa uns 100 anys aquí mateix a Folgueroles. I que, en teoria, hauria de ser a la Casa Museu. Efectivament, hem comprovat que era el d'allà i que no hi era, però que ningú no se n'havia adonat i no hi ha, per tant, cap denúncia per sostracció.
2: Es deu haver posat feta una fúria.
3: I tant. No li ha fet gens de gràcia. Es veu que la peça no té molt de valor per si mateixa. Valor econòmic i artístic, s'entén. però es veu que una seva àvia havia estat una de les cosidores del Domàs i llavors, és clar, s'ha posat feta una fera, que si no respecta res, que si sembla mentida, que si la gent no pot apreciar el valor de l'artesania feta a mà, que si una obra popular té tant de valor com i patapum i parvall...
2: Una bona recatòlica.
3: Doncs sí. Després, li he ensenyat la ballesta i el llibre amb el poema. I m'ha explicat que ella havia estat una de les editores del llibre, que havia quedat inèdit, però que no és capaç de trobar-hi gaires explicacions. Només ha apuntat una cosa interessant.
2: Quina?
3: Que Verdaguer s'estava dirigint als seus enemics i admetent que gràcies a ells, ell era alguna cosa. I potser d'alguna manera el lletraferit ens està dient el mateix. Que és el que és, gràcies a que nosaltres hem començat a perseguir-lo. Però vaja, això i res és el mateix. Així que... gaudeix del dinar, que d'aquí no res hem de tornar a anar per feina.
2: Llàstima. Perquè aquest cabró ens ha fotut la migdiada en l'aire.
3: Sí. Ara mateix m'encantaria que el meu màxim problema fos decidir si cardàvem abans o després de clapar, o abans i després...
7: Això sí que serà una autèntica bomba de rellotgeria. No m'agrada fer la vida impossible a ningú, i menys aquest parell. Però potser... si vull que la seva història d'amor funcioni, el millor que puc fer és aconseguir que els apartin del cas. En Vayreda és un bon policia, eficient, un bon caporal. El perd la seva relació amb el poder i aquest punt de xuleria que té una mica com si fos un personatge de Raymond Chandler... Sempre té la rèplica a punt per sortir-li per la boca. I la psiquier, què vols que et digui? Necessita més tranquil·litat i pensar una mica què vol fer a la seva vida, si està més per la criatura, si demanar un canvi de destinació i buscar una ocupació més còmoda, o continuar com fins ara, sempre al caire de l'abisme. Crec que faran molt bona parella aquests dos. Però que això de perseguir un assassí en sèrie, els ve gros? Són bons policies, però potser poden fer altres tasques no tan absorbents, que els deixin estar més temps amb la seva gent. I això que faré ara els farà un bon favor i demostrarà a tothom fins a quin punt el lletraferit sempre va un pas per endavant. Au, som-hi. Envia el comunicat i alé a Hacta Est. Els daus no només estan llançats, sinó que la sort també és dels audaços. I ara, que continuï creixent la llegenda.
8: Heu escoltat Reconstrucció dels fets, capítol 7 de Mar Negra, de Sebastià Benassà. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa dirigida per Anna Casas amb muntatge sonor d'Àlex Seriol. Amb les veus d'Enric Frigola, Cris Cantal, Abel Font, Magda Bosch i Nuri Català. I el capítol següent, gir de guió provocat per una petjada aïllada que ho canvia tot com un mitjó. L'idili de la Siquier i en Vayreda pren un valor afegit quan l'inspector Serra el rescata per tornar al cas de les seves vides. Serà el capítol 8 de Mar Negra. M'hi jugo un pèsol.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
2: Dins de l'extensa obra de Ramon Llull hi trobem el cant de Ramon. Amb gairebé 70 anys va escriure en vers la seva autobiografia, data del 1300. Des d'aleshores són molts els i les poetes que ens han anat deixant un magnífic llegat en aquest gènere literari. Ausias Marc i Joan Ruiz de Corella, Joan Maragall i Àngel Guimerà, Maria Antònia Salvà i Clementina Arderiu, i veus actuals com en Feliu Formosa, Dolors Miquel o Carles Duarte. Escoltem el poema recitat per Raquel Martínez.
3: Foc d'ocell. La llibertat és una cantata a la llibertat. Si es creu o mana creure que és més que un cant, és perquè tan sols no és un càntic. La llibertat també ha de ser una cançó de poble. La llibertat no és just durar el temps en una rosella dels segadors. Qui cala foc a l'ocell del desig és el misteri. El misteri de l'amor és el temps. Com el misteri de la llibertat és el temps que dura el seu cant. Perquè l'amor fet i la llibertat són el mateix càntic. El plaer de l'amor fet és una cantata a l'amor. No és l'amor. La llibertat és just un himne a la llibertat. No és la llibertat. Veig que no ho creus. Saps per què? Tu voldries ser lliure, però que no et passés res. I res és massa poc, talment com tot són massa coses. Blai Bonet, poesia completa, 2014. Cant de l'Arc, 1979.
1: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Ramó de pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Ramó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla de les sínies i per fer-ho ens acompanyaran en Pep Saragossa, investigador local, la Neus Esmel, poeta, en Jordi Sunyer, mestre, antropòleg i membre del Centre d'Estudis Sinibald de Mas de Torredembarra, en Lluís Virgili, investigador local, col·laborador del Centre d'Estudis d'Altafulla i autor del bloc divulgatiu de temes de la Nou de Gaià, NUCE. I en Ricard Ramon, investigador local, interessat en la història del seu poble, la Riera de Gaià i de la Conca del Gaià. Dedica el seu temps lliure a la recerca local i comarcal, sobretot en història agrària i rural dels segles XIX i XX.
2: Sínia, de l'àrab sania. Una sínia és una màquina per treure aigua dels pous. Consisteix en una cadena proveïda de catúfols. És estirada per una roda col·locada sobre el pou.
0: Ramó de Pedra.
3: Ramó de Pedra.
0: Ramó de Pedra.
3: Ramó de Pedra.
0: Un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Les sínies han estat una font de vida importantíssima per la pagesia i la mostra de la seva rellevància queda palesa en la quantitat d'aquestes construccions encara presents actualment a la Conca del Gaià. Amb els nostres convidats descobrirem la seva història, la tipologia, el funcionament i on les podem trobar. En Jordi Sunyer ens en fa una primera aproximació. Com funciona? Quins són els seus elements? És un patrimoni que mira al passat i ens fa reflexionar sobre el nostre present.
4: La sínia és molt curiós perquè és un tret identitari de molts municipis com ara el nostre, Torredembarra, però també ho és del litoral, de Catalunya, del País Valencià, de la Mediterrània. No? Es tracta d'un sistema d'aprofitament de l'aigua del subsol molt enginyós, molt barat de fer. Es tracta de fer un forat sota terra, allà on hi ha aigua, i extreure-la amb la força del matxo que dona voltes a la sínia, precisament, i fa, a través d'un sistema de catúfols, d'uns petits recipients que van a parar l'aigua, doncs, de pujar-la i abocar-la a la pastera, i de la pastera es va parar a una bassa, un aljub, i llavors, amb saviesa, es va administrant aquella aigua per regar. Aquest és un sistema molt intel·ligent perquè no pot extreure més aigua que la que hi ha. Per tant, no pot créixer en conseqüència més la població del que la terra, el medi, dona de recursos. No? Es tracta d'una comparació, vaja, amb l'avui en dia, que creixem de manera desorbitada sense tenir els recursos naturals per a fer-ho, no? I vaja, quan parlem del passat, a través de les sínies ens interpel·la també en el nostre present. Quan a través de les sínies s'extreia aigua amb motor, més cap aquí, van començar els problemes. L'aigua dolça es va anar salinitzant i va ser un primer crit d'alerta, diguem-ne, de la natura cap als homes, cap a les dones que treballaven la terra. No? Per tant, estem davant d'un patrimoni que ens parla del nostre passat, però també ens interroga, ens parla, ens fa reflexionar sobre el nostre present.
0: Ramó de Pedra.
1: En Jordi Sunyer parlava de tret identitari de molts municipis i regions i nosaltres fèiem esment de la gran quantitat de sínies construïdes. Quantes n'hi ha de documentades a Torredembarra?
4: 113 sínies documentades, de les quals moltes encara visibles, algunes d'elles en espais municipals, per tant, esperem que en un futur es puguin rehabilitar, i les altres, doncs, catalogar i protegir.
1: Però ha descobert moltes coses més. Les sínies i l'aigua unides a la pagesia i els mercats, la importància de l'aigua per al comerç i la memòria dels avis que recupera la història local.
4: Tot el nom de les sínies, qui les portava, què hi plantaven, on venien. M'ha interessat molt doncs, descobrir un poble ple de parades de verdura cada dia, a part d'un dia a la setmana en especial, que es feia un gran mercat, verdura tota d'aquí, l'exportació, diguem-ne, cap a mercats propers, la importància del mercat del Vendrell, el mercat de Vilafranca. Tots els avis ens parlen d'anar a vendre a Vilafranca, d'aixecar-se a les 2 de la matinada, de dormir, del matxo ja sabia el camí i despertar-se a Vilafranca. Més que anar a Tarragona o a Reus, curiosament, Torredembarra, el Baix Gaià, eren pobles molt, molt penedesencs i es feia molta verdura. I després també m'expliquen els avis com gent que anava a vendre a Tarragona feia parada a la plaça Calestut, la carretera nacional entrava dins de Torredembarra i allà, precisament, doncs, com cada poble s'especialitzava en un producte o un altre, per exemple, els de Calafell venien melons, doncs al parar allà molta gent tornava cap a casa després de fer el traguet a Calestut amb un meló cap a casa.
1: L'historiador local Lluís Virgili ha viscut en primera persona el funcionament de les sínies. Posa en relleu aquest patrimoni i la necessitat de recuperar-lo.
3: Jo de petit encara he vist funcionar tot això. Vull dir, clar, jo sóc de l'any 54. Encara he vist totes aquestes sínies, com anaven, els pous aquests que estaven al costat del torrent al mateix nivell, que encara tenien cabals i tal, no? Clar, ara veus el panorama i vull dir, queden... Clar, és un patrimoni material i immaterial, les dues coses, no? I crec que és bo aquesta tasca d'almenys preservar la memòria per properes generacions, no? Perquè si no, és que, bueno, aquest dia resseguíem les sínies, queden allò que estan, vamos, allò que la vegetació s'ho menja, com les basses que hi havia de regatge i tot això, doncs arbres pel mig derruïdes, clar, és un patrimoni que avui dia quan el veus i l'has vist en la seva època, allò que te s'acau el cor, no?
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: De patrimoni també ens en parla l'historiador local Ricard Ramon, autor del llibre La lluita per l'aigua a la conca baixa del Gaià, publicat per l'editorial Cossetània. En cita també a en Lluís Virgili pels seus articles. Ambdós treballen per recuperar i conservar aquest patrimoni, una recerca constant que busca també la sensibilització social. A més, descobrirem l'existència i l'ús de mines subterrànies.
5: Hem fet una recerca que està en marxa. El Lluís acaba de publicar dos articles amb la història de l'aprofitament del torrent de la Nou. Jo acabo de publicar, després del llibre de la lluita per l'aigua de la Conca Baixa, vaig publicar ara, per Sant Jordi, un article sobre les sínies del Vinyet. I tot plegat és recerca, diguem-ne, en marxa, que també el que pretén és sensibilitzar la gent del patrimoni lligat a tota aquesta activitat. Clar, aquí hi ha hagut, en pocs anys, el món ha canviat molt, i tenim, doncs, tota una generació de gent més gran que encara ho va viure, que va fer servir aquestes sínies, que va arribar, doncs, també a regar, a fer ús d'aquestes aigües a la Nou, i per nosaltres és important, doncs, tota aquesta memòria, que va vinculada també a uns usos, unes pràctiques consuetudinàries, en alguns casos, inclús un vocabulari, i un patrimoni també físic, en el cas concret de les sínies, en aquests moments més o menys, tinc més o menys ja, gràcies a la col·laboració de molta gent i tota la i molta gent d'aquí del poble, doncs, i dels pobles de la vora amb què aquests anys doncs, anem parlant, més o menys tinc identificades una trentena de sínies al que és l'antic terme de Tamarit, és a dir, la part doncs, de Ferran en avall, perquè ens entenguem, de Ferran fins a la costa, una trentena de sínies, doncs, hi ha les 11 de la plana del Vinyet, més després una vintena entre Tamarit i Ferran, però és que després, si anem a Ferran mateix també, no em d'oblidar que també hi ha mines, que a més és un tema important, doncs, com es canalitzava l'aigua, en alguns casos procedent del mateix, del mateix riu, es canalitzava via mines subterrànies, això també. Això, a Ferran, de fet, encara hi ha restes. Bueno, el cas d'Altafulla també hi havia hagut la mineta d'Altafulla, que era, de fet, també tenia un pas, tenia 500 metres doncs, i més subterranis. Però és que després, pujant, és a dir, pujant aigües amunt, perquè ens entenguem, quan arribem aquí a la Riera, doncs, com ja hem comentat, doncs, teníem la sort doncs, de tenir, tenim l'aigua doncs, del Gaià, però si anem direcció a la Nou, doncs, cap al torrent de la Nou, el torrent de la Nou o de Salomó, que podem dir de moltes maneres, o el torrent de Vespella, és un torrent on doncs, també tenia una aigua subterrània molt important i, de fet, hi havia, i encara hi són avui, tot un seguit de sínies, siguin de catúfols o de rosari, que anaven seguint doncs, el transcurs d'aquest torrent, no? Estem parlant perquè la gent se situï els 10 ponts, dels 10 ponts en amunt, direcció a la Nou i cap a Vespella. I aquest és un patrimoni doncs, a veure, que avui en dia molta gent encara té, la mateixa finca encara té una sínia o les restes també del que era la maquinària i pensem que és important tot aquest patrimoni almenys ser-ne conscient de què el tenim, perquè durant molts anys no s'ha valorat.
1: El món que ens envolta influencia la nostra vida quotidiana. La cultura, els costums, el llenguatge, les rutines... En Ricard Ramon ens ho exposa. Recorda formes de vida, costums, records que en Lluís Virgili té molt presents.
5: Per això pensem que és important doncs, anar sensibilitzant a la gent, no? Anar sensibilitzant a la gent, recuperar material. També hi ha coses interessants, no? I és també tota la cultura associada a aquestes sínies, no? Hi ha un fenomen molt curiós, no sé si us n'heu adonat. Hi ha molta gent aquí a la Riera i als pobles de la vora que tenia un tros de terra, no? Tenia una horta, no? I deia, no, anem a la sínia, no? La meva família tenia un hort, però no deia anem a l'hort d'Altafulla, no, anem a la sínia d'Altafulla. La sínia era el punt de captació de l'aigua i era el que vertebrava tota una activitat econòmica i social. Jo també convé tenir present com al voltant d'aquella sínia, doncs estem parlant en primer lloc d'una sèrie de... En primer lloc, una vegetació. Òbviament, doncs, hi havia una horta, hi havia doncs, una activitat agrària, uns determinats arbres. Per què? Perquè tenies l'animal, no? El macho, l'animal, aquell animal també necessitava una ombra. Molt sovint hi ha una figuera, molt a prop d'una sínia sempre hi ha una figuera. I després hi ha tota una vida també, m'atreviria a dir, doncs, social, cultural. És a dir, ens hem de fer la idea també que anar... És a dir, en un món, en el món, doncs, el món rural que va existir fins fa una cinquantena d'anys, doncs en molts casos també, per una família de pagesos, doncs el diumenge,

0: tot això, no? Però bueno, un conegut i bueno, tenia el seu sentit i era un altre món.
1: Ramó de Pedra.
2: Tot fent memòria, en Lluís ha citat un mot, catúful, un recipient destinat al transport d'aigua, un dels elements de les sínies. L'historiador local, Pep Saragossa, fa un repàs a la història de les sínies que, tot i existir ja en època romana, són els àrabs els que les reintrodueixen i ens explica la funció del catúful, com evoluciona les seves formes i el seu ús.
3: Tots aquests elements que ells s'introdueixen, per exemple, les sínies, que hem parlat, cal introdueixen ells. Les sínies, a l'època romana ja n'hi havia, però arriba un moment que és un llegat que es perd i ells, doncs, els reintrodueixen. Vull dir que la sínia la reintrodueixen a finals del 10, començant de l'11, és quan comença a haver sínies a la península Ibèrica i llavors doncs, es van escampant. No? Una de les característiques de la sínia són els catúfols. Els catúfols són com unes gerres, no?, que van lligades amb una corda, que se li diu res, va pujant l'aigua. Doncs aquestes gerres totes tenen un forat al cul. Aquest forat és perquè quan el catúfol entra dintre l'aigua, l'aire que hi ha dintre el catúfol doncs, s'ompli tot, doncs, i l'aigua surt, marxa l'aire i s'omple. Doncs, no? Doncs es té constància que aquest forat es fa a finals de l'11, començaments del 12. Hi ha un geògraf enginyer andalusí que recomana fer aquest forat. Vull dir que el forat és una cosa, sabem fins i tot quan es fa aquest forat, perquè per això, doncs, perquè se'n van adonar compte doncs, que el catúfol pujava i no pujava ple. Doncs, ja sé, no? Doncs algú va dir, fem un forat. El catúfol és un element que molts ens troben aquests, es troben tots amb excavacions, diguéssim, no? I hi ha llocs que ho en trobes que no tenen el forat, perquè llavors també segurament el ceramista, el terrissaire, doncs feia i se'n feia ús d'una altra manera, com a gerra, doncs, no? I amb excavacions, per exemple, a Lleida o a Osca, dintre la ciutat s'han trobat catúfols que no tenen forat. I, bueno, aquí els catúfols es feien a Torredembarra. Torredembarra va ser el lloc on abastia de catúfols tot el que era Baix Penedès, Tarragonès, perquè són diferents dels que han arribat, que encara se'n fabriquen, per fer poperes, un element que a mar doncs, es posa dintre l'aigua perquè els pops hi facin niu, llavors estires la corda i treus el pop. Doncs, no? I es fan, qui jo sàpiga, a Rasquera encara se'n feien. Llavors és molt diferent. El de Torredembarra era molt rodó, molt bombat, i l'altre és més aviat allargat, diguéssim. No? És allò de cada terra fa sa guerra, no? Però l'ús, diguéssim, el funcionament és el mateix.
1: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
2: L'evolució de les sínies està present a la conca del Gaià. En Pep Saragossa ens va citant els seus noms mentre ens explica les seves característiques i com encara es poden observar. Amb ell també veurem l'enginy de qui no podia tenir sínies. I un detall final que ens apropa al riu Nil, un xic lluny del Gaià, però que ens fa conscients de l'antiguitat d'aquests sistemes d'abastiment d'aigua.
3: Han anat quedant elements ja, per exemple, aquí al Baix Gaià hi havia el que aquí es deien sínies boges, no? Que és la sínia. De sínies hi ha dos tipus. N'hi ha una que és una roda vertical, que la mateixa potència de l'aigua fa que l'aixequi, no? I guanyes nivell i pots portar l'aigua amb uns metres més amunt. No sé? I aquestes aquí té la característica que anirem sínies boges perquè, clar, van soles, vull dir, van boges, no? Diguéssim. No? Queden restes de tres. Vull dir, una és, ara que som aquí a l'Ardenya, tirem riu amunt, doncs una és a l'Ardenya, no? Que és la que té el nom de sínia boja, i Ardenya doncs és la sínia boja. És una sínia que a mitjans dels 50 la roda hidràulica va deixar de funcionar perquè doncs, necessitava una reparació urgent, i llavors la van reconvertir en

0: una de sang, diguéssim, una que la feia anar un animal, diguéssim, no? Perquè llavors hi ha aquest assassinat, hi ha les sínies de sang, que són les sínies que tothom coneix, que hi ha un animal que va donant toms i aixeca mosquetúfols, aixeca l'aigua, doncs, no? Aquesta, doncs, la reconverteixen i fan una sínia de sang, però que no anava en catúfols. Diguéssim, anava, eren unes sínies que se n'hi diuen de rosari, perquè és una cadena que porta unes peces que n'hi diuen a glans, que, una cadena que passa per dins d'un tub i va aixecant l'aigua. Són uns elements que a mitjans del segle XIX, quan comença a haver la industrialització, doncs, esclar, es fan de metall, es fan de ferro, i llavors es popularitza molt perquè són unes eines molt, molt, molt, molt, molt pràctiques, doncs, diguéssim, no? Aquesta es converteix en sínia de sang, i després n'hi ha una altra més amunt, el Catllà, que és la sínia del Clos. En aquesta encara hi ha la roda sencera, vull dir, si vas allí pots veure com era, no? És una roda, hi ha una roda que fa 6 metres de diàmetre, no? És metàl·lic. Regava, doncs, tota la part superior de la síquia. Vull dir, la gent que, doncs, no tenia horts, doncs, bueno, es va espavilar i hi havia aquests mitjans per lavar l'aigua. I després n'hi ha una altra, més amunt, que és la sínia de Rollet, que també és el Catllà, no? Clar, han quedat tant la de la sínia boja com la sínia Rollet, veus l'estructura que hi havia, doncs, no? I, però aquesta del Clos, doncs encara hi ha la roda, vull dir, pots veure com eren aquestes rodes, no? I és una cosa, vull dir, bastant excepcional, perquè no n'hi havia masses, no? Després, quan la gent que no podia fer una sínia, hi havia un sistema, que és la poalanca, que no deixa més que una grua accionada manualment, que també per mitjà, doncs, del vaivé de la palanca, doncs, amb un cubell, amb una galleta, doncs, aixecaves l'aigua i regaves, doncs, no? I això, del meu record, doncs, jo em recordo 5 o 6, no?, de polanques d'aquestes. Vull dir que la gent que no tenia un tros de terreny damunt de la síquia, doncs, bueno, doncs, amb un element d'aquests, que són elements molt antics, per exemple, doncs, la polanca, ja la feien servir a Egipte, que en àrab es diu xaduf. Vull dir, aquests elements allà a Egipte estan allí representats, no? Gent que hi ha unes escales, que hi ha dos o tres polanques i van aixecant l'aigua del Nil fins dalt, diguéssim. No? Vull dir, són elements que durant la història, doncs, han funcionat i encara en queden. I queden les restes d'aquesta. Queden les restes d'una, en terme de Salomó, que també és molt... És un element que, esclar, si no te l'expliquen, no ho entens, però, esclar, està allí, hi ha les restes allà al mig del riu.
1: Ramó de Pedra.
2: La vida és un canvi constant i l'evolució no s'atura, provocant transformacions a tots els nivells, com hem pogut escoltar de la veu dels nostres convidats. Afortunadament, en Ricard Ramon ens recordava que hi ha una recerca activa i es continua treballant per a la recuperació de la memòria, perquè aquesta és record, enyorança i a vegades també una mirada nostàlgica. La poeta Neus Esmel posa veu al desig de recuperar aquest patrimoni en un poema titulat La figuera de la sínia.
3: Sota l'ombra regalada de la figuera de l'hort, que recordo amb enyorança, sento tristor al meu cor. Era al costat de la sínia i cada dia al matí li dava la benvinguda quan arribava el padrí. Amb una branca penjava el cistell amb el dinar i el matxo desenganxava per la sínia a fer rodar. Ell cantava amb alegria perquè el matxo anés rodant i es pogués omplir la bassa per després anar regant. Quan era el cor de l'estiu, amarat de la suor, l'aigua fresca de la sínia li treia aquella calor. I el macho, també cansat, el morralet li posava allí sota la figuera amb el farratge i la palla. I a sota de la figuera, quan anava a reposar, la seva soca servia per l'esquena descansar. Quan el sol ja s'endinsava a l'horitzó fins demà, cap a casa retornava després de molt treballar. Però ja no queda la sínia, ni la figuera de l'hort, ni l'aigua d'aquella bassa que era un preuat tresor. El progrés, a poc, la natura ens va robant. Què serà dels nostres gors? Què serà dels muntanyans? Què serà de l'aigua i l'aire que cada dia, cada jorn, ens el van emmetzinant? Tinguem tots la valentia de seguir qui ens vol guiar, fent tots una sola pinya per poder les aus salvar i preservar el que ens queda entre la Torre i Creixell al costat del nostre Mart.
1: Ramó de Pedra.
2: Avui hem repassat la història local trobant nexes d'unió de la Conca del Gaià amb Egipte. Les sínies ens han fet passejar per la vida quotidiana dels mercats d'altres temps, no massa llunyans i que ens recorden els d'ara. L'aigua novament ens ha mostrat la seva importància per a l'economia i hem acabat amb un poema. I és que la memòria i els records inspiren. La veu de la poeta Neus Esmel citava en els seus versos les aus, que avui també ens han acompanyat. Ja sabeu els seus noms?
1: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
4: Cruixidell, Emberitza calandra.
1: Au, resident a camp obert a tot el curs del riu.
4: Gafarró, Serinus serinus.
1: Au amb tonalitats groguenques que viu tot l'any als camps i zones de conreu.
4: Verdum, Cloris cloris.
1: Ocell que habita a camp obert tots els mesos de l'any. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socias i Josep Maria Soler.
5: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. Tot a punt per l'arribada del Papa a Catalunya. Lleó 14 aterrarà aquest migdia a l'aeroport del Prat per començar una agenda de 48 hores que aquest dimarts el durà a la Catedral de Barcelona i també a l'estadi Lluís Companys, on oficiarà una vigília multitudinària per a més de 40.000 persones. La capital catalana està totalment blindada per aquesta tercera visita d'un pontífex de la història amb un ampli dispositiu de seguretat i restriccions a la mobilitat a l'entorn dels punts clau de la cita. Bona part dels plats forts arribaran demà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família com a epicentre i la visita també prevista a l'abadia de Montserrat. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 9 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El Papa arriba a Catalunya després de tancar la visita a Madrid, on ha protagonitzat la primera intervenció d'un pontífex al Congrés. El seu missatge ha carregat contra l'avortament i l'eutanàsia i també contra la prioritat nacional que defensen PP i Vox. Lleó XIV s'ha reunit també amb 6 víctimes d'abusos sexuals i ha demanat als bisbes que vetllin per la seva reparació. Més de 45.000 estudiants catalans s'enfronten a partir d'avui a la selectivitat, unes proves que, com a novetat d'enguany, despleguen una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. A banda de les restriccions de mobilitat per la visita del Papa, la convocatòria coincideix amb la nova jornada de vaga dels docents. Els sindicats garanteixen que no entorpiran el desenvolupament de les proves. Els bombers treballen en l'extinció de l'incendi ja controlat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida i que ha obligat a confinar els veïns del barri de Ciutat Jardí. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Dels esports, avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça rep el botxí del Real Madrid al Tenerife a partir de les 8. Els blaugranes tenen el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després d'haver-se endut un triomf a la fase regular. I en cultura, la segona edició del Flaix de Tardor durà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, aquesta iniciativa del Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. Passen 3 minuts de les 7. Volem saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Ho fem en connexió amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts destacant que tenim ja un accident a la AP7 a l'altura de Pont de Molins, que en sentit nord arriba a tallar fins a 2 carrils de circulació, però de moment doncs deixa 1 quilòmetre de retencions. Per altra banda, ja tenim formades les retencions habituals, sobretot als voltants de Barcelona, destacant les cues en tot el nus de la Trinitat, que de retruc afecten les dues rondes en sentit Llobregat. El Vallès és un sector on també ja tenim congestió cada vegada més intensa. La AP7 a Barberà del Vallès en sentit sud, a la C58 a Sabadell i Sant Quirze del Vallès, també en direcció a Barcelona, i a la C17 a l'altura de Parets del Vallès, també cap a la capital catalana. Pel que fa al Llobregat, tenim una entrada amb lentitud també habitual per la A2 i la B23, en aquest cas, des de Pallejà i Molins de Rei, també en direcció a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: I ara, temps pel temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia, un dimarts i de visita papal, com no, de temps una miqueta més variable. Al llarg de les últimes hores hem anat tenint algun remet, algun ruixadet molt local, i de fet al llarg d'aquest matí alguna pluja esporàdica s'anirà produint sobretot al Pirineu i a les comarques de Lleida, però cada vegada amb més clariana, sobretot quan més cap al sud. De fet, a les Terres de l'Ebre, també una mica a la banda de l'Empordà, al llarg d'aquest matí hi anirà bufant el vent. Aquest migdia i aquesta tarda és quan els núvols es faran una mica més extensos, sobretot a les comarques del Pirineu, de Girona, de Barcelona i de la Catalunya central, però de pluges importants en tindrem poques, alguna de despistada sobretot al nord barceloní o cap a la comarca del Ripollès. La tarda serà suau, però baixa una mica la temperatura respecte a ahir. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Ha arribat el dia, el papa Lleó XIV aterra aquest migdia a Barcelona per continuar amb el seu viatge apostòlic a l'estat espanyol. L'estada del pontífex tindrà diversos punts clau, com la visita a la catedral i a Montserrat, la vigília d'oració a Montjuïc i el clímax final, l'acte a la Sagrada Família, on el papa beneirà la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort del gran arquitecte del temple, Antoni Gaudí. De fet, la darrera visita d'un papa a Catalunya va ser l'any 2010, quan Benet XVI va celebrar una missa, precisament, a la Sagrada Família. La visita de Lleó XIV, en tot cas, generarà un gran desplegament de seguretat, mobilitat, autoritats, voluntaris i feligresos, i s'allargarà fins dijous al matí, quan el pontífex proseguirà amb el seu viatge a l'estat, traslladant-se a les Canàries. Ens repassa l'agenda de la visita de Lleó XIV a Catalunya en aquesta peça, el Marc Pijuan.
5: Aquesta serà la tercera visita d'un papa a Catalunya i serà la més llarga, gairebé 48 hores. L'agenda oficial de Lleó XIV comença amb l'arribada a l'aeroport del Prat, quan faltin 5 minuts per 1:15 del migdia, on serà rebut pel president de la Generalitat, Salvador Illa. De l'aeroport anirà directe a la Catedral de Barcelona, on a partir de 1:00 del migdia tindrà un moment de recolliment i prec. A la tarda, el pontífex anirà fins a l'estadi olímpic Lluís Companys, on oferirà una vigília davant més de 40.000 persones. Allà farà una volta en papa mòbil per la pista d'atletisme. La jornada s'acabarà amb el trasllat en cotxe cobert al Palau Episcopal, que serà el seu lloc d'estada a Barcelona. L'endemà dimecres, el papa començarà la jornada visitant la presó de Brians 1 per reunir-se amb un grup de recluses i un grup de voluntaris. A 11:45 està prevista la visita i oració a Montserrat, on aprofitarà per dinar amb la comunitat benedictina del monestir. Ja a la tarda, a 4:45, es desplaçarà fins a la parròquia de Sant Agustí. Aquesta serà la prèvia del plat fort d'aquesta visita del pontífex a Catalunya, amb la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, la més alta de les esglésies catòliques del món. Aquest serà l'últim acte oficial del papa a casa nostra, abans de continuar amb el seu viatge per l'estat espanyol l'endemà dijous, amb el seu trasllat cap a les Canàries.
2: Les afectacions de mobilitat arriben als voltants dels escenaris que visitarà avui i demà el papa Lleó XIV. A Barcelona, la zona de la catedral i l'estadi olímpic, se li sumen des de primera hora del matí les restriccions de trànsit privat i transport públic al Raval i la Sagrada Família. Davant d'aquest escenari, el govern recomana fer teletreball aquests dos dies per reduir els desplaçaments. Ens ho explica l'Ester Minguell.
6: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de Nou Illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i Lepant i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà el Lleó XIV amb el papa mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
2: La catedral i Montjuïc. Aquests són, com dèiem, els dos emplaçaments afectats per la visita del papa aquest dimarts a Barcelona. A banda de l'accés restringit a tocar de l'estadi olímpic, també hi ha controls en els accessos principals a la muntanya de Montjuïc. Allà hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és la situació ara mateix a l'anella olímpica?
7: Hola, Elena, bon dia. Situació molt tranquil·la, com ja hi ha d'esperar, perquè som encara a l'inici del dia i fins al migdia no aterrarà a papa Lleó XIV a la ciutat de Barcelona. Sigui com sigui, la capital catalana es prepara per posar a prova el dispositiu de seguretat i organitzatiu que s'ha dissenyat per acollir la visita del papa entre avui fins demà dimecres a la capital catalana. Un operatiu en el qual han participat gairebé 6.000 agents. Sí que posarà aquest dimarts avui la mirada en dos indrets molt concrets de la ciutat de Barcelona. El primer, als voltants de la catedral, perquè a partir de la una hi ha prevista una pregària. I el segon, on ens trobem? A l'Estadi Olímpic, que aquesta tarda acollirà la vella duració multitudinària a la qual s'espera l'assistència de gairebé 40.000 persones. Una vella multitudinària que ha obligat i obligarà les properes hores a tallar Montjuïc, aïllar l'Estadi Olímpic i planificar un increment dels busos i del metro, a més d'un bus especial des de Plaça Espanya fins aquí, fins a l'Estadi Olímpic, per facilitar l'arribada dels assistents a aquesta vella duració multitudinària. Així que avui dimarts aquests seran els dos focus, els dos indrets sobre els quals pivotarà l'agenda de la visita del Papa a Barcelona, als voltants de la catedral i aquí a l'Estadi Olímpic, per continuar demà a la Sagrada Família i també al Raval, perquè el Papa visitarà també l'església de Sant Agustí, sense comptar els altres dos focus d'atenció demà que s'ubicaran a Can Brians i a l'Abadia de Montserrat. Un programa de visita que començarà passades el migdia d'avui, quan aterri el Papa a la ciutat de Barcelona i es disposi a participar en el primer acte litúrgic, inclòs a la seva visita a la catedral de Barcelona. Insistim, el segon serà aquesta tarda aquí, a l'Estadi Olímpic, amb la participació en aquesta vella duració multitudinària de gairebé 40.000 persones.
2: Com deies, doncs, per aquí, per aquest escenari encara falta unes quantes hores, on segur que la restricció és més àmplia i ja està més ferma en aquests moments, és a l'entorn de la catedral, on segurament hi anireu d'aquí una estona i ens explicaràs com està allà la situació. Gràcies, Anna, per aquesta primera fotografia. Que vagi bé. Avui estem pendents, com us expliquem, de l'arribada del Papa a Barcelona. Ve procedent de Madrid, des d'on aquest dilluns ha fet una nova crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. Ho ha dit al Congrés dels Diputats, on ha llançat també un missatge contundent contra l'avortament i l'eutanàsia. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica feia un discurs a la Cambra Baixa. Un missatge que s'ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el Papa. És una crònica d'en Jordi Casino.
8: Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex s'aprofitava per fer un detallat repàs a alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el Papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
9: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
8: Un Lleó XIV que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
9: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
8: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
10: Construir sociedades empàtiques, hospitalàries, regides per polítiques integradores i de cohesió que pongan a les persones en el centre i protegen la dignitat de tots i de totes, també de les persones migrantes, o alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación.
8: Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
2: El Papa, que també ha condemnat els abusos comesos dins de l'Església en una trobada amb 6 víctimes que no constava en l'agenda oficial. Un contacte denunciat per algunes entitats que consideren que Lleó XIV ha buscat deliberadament interlocutors de perfil baix. Hores abans, des de la seu de la cúpula eclesial a Madrid, el pontífex ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Ho ha seguit la Maite Polo.
6: Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
9: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
6: Tot i que el pontífex no ha pronunciat els termes abusos sexuals o víctimes, l'al·lusió ha estat clara i ha assenyalat que la tasca de donar-hi una resposta no és només responsabilitat de la jerarquia eclesiàstica, sinó de tota la comunitat eclesial.
2: El tancament de la visita del papa Lleó XIV a Madrid ha deixat una imatge històrica a l'estadi Santiago Bernabéu, on s'han reunit unes 70.000 persones. El pontífex ha recorregut la gespa del Bernabéu a bord d'un bugui elèctric descapotat davant l'ovació dels milers de fidels, famílies i joves que omplien les grades. L'acte ha combinat la litúrgia i l'oració amb un festival cultural i musical conduït per Cristian Gálvez i Patricia Pardo i les actuacions d'artistes coneguts com Diana Navarro, Daniel Díez i David Bustamante. Les televisions locals i la seva plataforma, la xarxa Més, emeten avui i demà una cobertura especial a motiu de la visita del pontífex amb l'objectiu de captar les reaccions des de tots els racons del país. Els informatius i els butlletins horaris de ràdio ens fem ressò dels actes previstos en l'agenda papal. A més, hi haurà una cobertura especial aquest dimecres al migdia de la visita de Lleó XIV a Montserrat i a la tarda de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. També es faran edicions especials dels magazins televisius visius Via 15 i 180 graus. Coincidint amb la visita del papa a Catalunya, USTEC i la resta de sindicats contraris al preacord amb educació criden avui mestres i professors a una nova jornada d'aturada que han batejat com la Papa Vaga. L'acte central serà a les 11 del matí a la plaça d'Espanya de Barcelona, estenent així el calendari de lluita el mateix dia que el Parlament s'hi ha de debatre en comissió el capítol de pressupostos relatiu a ensenyament. Serà la segona convocatòria unitària de la nova tanda després de la de divendres passat, just l'endemà de saber-se el resultat de la consulta en què 6 de cada 10 docents van considerar insuficient l'acord. Després de la mobilització d'avui, la següent data de protesta a l'horitzó serà la gran manifestació prevista a Barcelona diumenge 14 de juny sota lema «Aturem l'emergència social i educativa». I també avui, més de 45.000 estudiants, una xifra rècord, comencen les proves d'accés a la universitat en un dels 223 tribunals repartits arreu de Catalunya. Una de les novetats és una prova pilot per detectar aparells digitals de comunicació, com mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals o auriculars, i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. Les proves coincideixen amb l'inici de la visita del papa a Barcelona, tot i que el pontífex arribarà quan les proves ja hauran han començat, i també amb una nova vaga de docents a tot Catalunya, com us explicàvem. En aquest cas, les protestes estan previstes també després de l'inici de les proves per no perjudicar els estudiants. A les 9 del matí, els alumnes hauran de deixar enrere els nervis i les repassades finals per enfrontar-se al primer examen, que serà el de llengua castellana i literatura. Així han viscut els dies previs.
11: A casa és un lloc en el que estic molt còmoda, però agafo molt el mòbil, també estic menjant, llavors em distrec molt, llavors aquí a la biblioteca doncs, em concentro molt més, deixo el mòbil i estic més tranquil·la.
12: Doncs ara que hi ha pressió, s'ha dit que portem més d'un mes estudiant a full, cada dia estem aquí a la biblioteca.
11: Molts nervis, s'ha de dir, però molta confiança en mi mateixa.
12: Venir aquí, mirar-te, saber-te organitzar bé pels exàmens, mirar quin tens primer, quin tens últim, quin necessites més hores, quin no.
2: Deu 10 minuts i arribarem a 8:45. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida i que ha obligat a confinar els veïns del barri residencial de Ciutat Jardí. Tres persones han hagut de ser evacuades i han dormit a casa de familiars. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Una d'elles ha col·lapsat totalment, mentre que l'altra s'ha acabat esfondrant la teulada. Un centenar d'efectius dels bombers s'han desplegat en l'atac de l'incendi, que ja està controlat. El tiroteig de diumenge a la nit al barri de la Marina de Port, a Barcelona, ha encès totes les alarmes. Es tracta de la segona víctima mortal en menys d'un mes que s'ha produït al mateix carrer, el de la mineria. En aquest sentit, l'Ajuntament ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat als veïns. La regidora del districte de Sants-Montjuïc, Raquel Gil, ha anunciat que es reforçarà la seguretat a la zona per aturar aquest tipus de delinqüència relacionat amb el crim organitzat.
13: Es tracta de morts relacionades amb la criminalitat organitzada i internacional, que no és una resposta a una dinàmica estrictament del barri. Independentment d'aquest efecte, ja s'estava treballant amb això i estem treballant tant amb Guàrdia Urbana com amb Mossos per veure també com reforcem aquests dispositius.
2: Una casa s'ha ensorrat parcialment aquest dilluns a la tarda al número 7 del carrer de Santa Anna, al nucli històric de Tortosa, al Baix Ebre. Els fets s'han produït quan els dos propietaris han pujat al terrat amb un veí per comprovar l'estat de l'immoble i aleshores el terra els ha cedit. A causa de l'ensorrament, aquestes persones han quedat entre la runa. Els bombers els han rescatat amb diversos traumatismes i els han traslladat a l'Hospital Universitari de Tortosa, Verge de la Cinta. I atenció a aquesta important notícia de l'àmbit sanitari. L'Hospital Germans Trias i Pujol investiga si l'acceleració del drenatge linfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer, com la pèrdua de memòria o desorientació. L'assaig clínic busca frenar la progressió de la neurodegeneració a partir de la potenciació del sistema linfàtic, que és un dels mecanismes que té el mateix cervell per netejar les proteïnes tòxiques. Ens ho explica la Raquel Moreno, de la Televisió de Badalona.
14: La intervenció consisteix a fer un bypass entre els vasos linfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja de les proteïnes tòxiques del cervell.
15: El que fem és suturar aquesta vena al gangli linfàtic perquè el líquid linfàtic dreni cap al sistema venós. Això és una cirurgia que és poc invasiva, com diem, que el pacient està ingressat 24 hores i després pot marxar cap a casa.
14: Els familiars del primer pacient operat, el badaloní Toni Reyes, dels 67 anys, es mostren més que satisfets amb les seves millores cognitives de fluïdesa verbal i estat d'ànim.
16: Se había olvidado de escribir, bueno, coger el teléfono, hablar por teléfono no podía, con él no podías tener una conversación. Ahora hablas con una conversación, se pone a escribir su nombre, antes sabía jugar al ajedrez, se le olvidó, y ahora empieza a jugar con su...
14: Tot i els bons resultats, els professionals alerten que cal un seguiment més llarg per treure'n conclusions. Afegeixen que la cura total de l'Alzheimer és encara llunyana, però celebren el fet de poder explorar noves vies terapèutiques que permetin millorar la qualitat de vida dels malalts.
2: Avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. Després d'eliminar el Múrcia als quarts, el Barça rep el botxí del Real Madrid, el Tenerife. Tots dos conjunts s'han plantat a la penúltima sèrie, malgrat no haver arribat al play-off com a caps de sèrie. Els blaugranes tindran el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després del triomf aconseguit a la fase regular. Nico Laprovittola, que ha deixat la porta oberta a una sortida del club a final de temporada, elogia l'equip insular.
17: Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados. Mi futuro está bastante incierto, así que nada, creo que hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos playoffs.
2: La selecció espanyola de futbol s'ha imposat al Perú per 1-3 en l'últim amistós abans de l'inici del Mundial. Han marcat Oyarzábal, Pedri i Jeremy Pino, amb l'ajuda del porter peruà. El proper partit del combinat ja serà el debut a la Copa del Món, dilluns 15 de juny, a Atlanta, contra Cap Verd. En futbol sala, el Barça busca aconseguir per la via directa el bitllet per ser a la final de la Lliga. Després d'haver superat l'Inter Movistar al Palau en el primer assalt de semifinals, l'equip vol guanyar la pista madrilenya i certificar la classificació i també la participació a la propera Lliga de Campions. El tècnic Javi Rodríguez fuig de favoritismes i demana màxima concentració per liquidar l'eliminatòria.
18: Este equipo por historia tiene que estar en la máxima competición europea. Bueno, todo el mundo da por favorito al Barcelona, pero no hay que descuidarse que estamos ante un Inter Movistar que hace muy bien las cosas, ante un Inter Movistar que acaba de eliminar a Jimmy Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga. Así que hay que hacer un partido muy serio, muy concentrado y sacar el segundo punto para conseguir uno de los objetivos que se está en Europa.
2: L'Indústria Santa Coloma ha presentat Jorge Vargas com a nou entrenador. El tècnic, que substitueix Xavi Closas a la banqueta, assumeix la direcció del primer equip després del seu pas pel filial colomenc. Serà el seu debut a primera divisió després d'una llarga trajectòria a les banquetes de les seleccions inferiors catalanes i del Sala 5 Martorell.
19: No nos podemos marcar objetivos a largo plazo. El objetivo va a ser el día a día. Empezar a trabajar desde ya. Hacerlo todo de la mejor manera que sepamos, de la mejor manera posible y intentar construir primero un grupo unido, luego un grupo competitivo, competir cada partido y a partir de ahí pues esperar que vayan siendo los resultados y ir sumando puntos.
2: La segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, el cicle, iniciativa de temporada alta, omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. En té més detalls el David Navarro.
20: Després de l'èxit assolit l'any passat amb una ocupació propera al 90%, el Flaix Tardor posa els ulls a Europa i Llatinoamèrica. 7 espectacles repartits per 5 escenaris de la ciutat, del Teatre d'Ençà d'Espiga el Neurgonen, al Lliure de Montjuïc, al monòleg La Santa, al Teatre La Biblioteca, passant per la comèdia Petrolio a la Villarroel. Tot pensat, com explica el director del Temporada Alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
21: Per mi, la idea, el concepte general, no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
20: De fet, dels 7 espectacles, 5 es podran veure per primera vegada a l'estat espanyol, com Mamma, Piccole Tragedie Minimali, el Teatre Acadèmia o How Romantic, el Mercat de les Flors, i un a Catalunya, Deserto, el Teatre a la Biblioteca.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: El diccionari TermCat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Espai ultraterrestre. Espai situat fora dels límits de l'atmosfera en el qual cap estat exerceix sobirania i que està sotmès als tractats internacionals i a altres normes internacionals.
4: L'espai ultraterrestre comença on s'acaba l'espai aeri. I on és això? Doncs la delimitació de la frontera no és gens clara. D'acord amb criteris científics, el límit es pot situar en el camp gravitatori de la Terra, però des d'un punt de vista funcional podem posar la ratlla a l'altura fins a la qual pot volar una aeronau. Això és entre els 90 i els 110 quilòmetres d'altura. Espai ultraterrestre és un terme sintagmàtic on la base espai, que seria una reducció del que el diccionari normatiu es recull com a espai còsmic, s'hi afegeix l'adjectiu terrestre, relatiu o pertanyent a la Terra, amb el prefix ultra, que vol dir més enllà.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa a més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
6: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que tot és a punt per l'arribada del Papa a Catalunya. Lleó XIV aterrarà aquest migdia a l'aeroport del Prat per començar una agenda de 48 hores que aquest dimarts el durà a la Catedral de Barcelona i també a l'estadi Lluís Companys, on oficiarà una vigília multitudinària per a més de 40.000 persones. La capital catalana està totalment blindada per aquesta tercera visita d'un pontífex de la història amb un ampli dispositiu de seguretat i restriccions a la mobilitat a l'entorn dels punts clau de la cita. Bona part dels plats forts arribaran demà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família com a epicentre i la visita prevista a l'Abadia de Montserrat. Coincidint amb l'arribada del Papa, entitats contràries a la visita han convocat una protesta aquesta tarda a Barcelona sota el lema Jo no t'espero. En parlarem tot seguit amb la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia Hongria Panadero. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 9 de juny. El Papa arriba a Catalunya després de tancar la visita a Madrid, on ha protagonitzat la primera intervenció d'un pontífex al Congrés. El seu missatge ha carregat contra l'avortament i l'eutanàsia i també contra la prioritat nacional que defensen PP i Vox. Lleó XIV s'ha reunit també amb 6 víctimes d'abusos sexuals i ha demanat als bisbes que vetllin per la seva reparació. Més de 45.000 estudiants catalans s'enfronten a partir d'avui a la selectivitat, unes proves que, com a novetat d'enguany, despleguen una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. A banda de les restriccions de mobilitat per la visita del Papa, la convocatòria coincideix amb la nova jornada de vaga de docents. Els sindicats garanteixen que no entorpiran el desenvolupament de les proves. Els bombers treballen en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida i que ha obligat a confinar els veïns del barri de Ciutat Jardí. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Dels esports, avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça rep el botxí del Real Madrid, el Tenerife, a partir de les 8. Els blaugranes tenen el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després d'haver-se endut un triomf a la fase regular. I en cultura, la segona edició del Flaix de Tardor durà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, aquesta iniciativa del Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. I ara obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a l'AP7 a l'altura de Pont de Molins, en sentit nord, talla dos carrils de circulació i deixa un quilòmetre de retenció. Per altra banda, retencions també habituals als voltants de Barcelona, destacant les cues al nus de la Trinitat i a les rondes en sentit sud. I pel que fa al Vallès, a aquesta hora, congestió a l'AP7 a Barberà del Vallès, a la C58 a Sabadell i a la C17 a Parets. Des de Llobregat, lentitud per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i el Papiol en direcció Barcelona. Pel que fa al temps, al llarg del matí encara es produiran algunes pluges febles i esporàdiques, sobretot al Pirineu i a les comarques de Lleida. Però amb el pas de les hores s'obriran més clarianes, especialment com més al sud anem. També començarà a bufar el vent a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà. A la tarda, els núvols es faran més extensos al Pirineu, a les comarques de Girona, de Barcelona i a la Catalunya central. Tot i això, les precipitacions seran poc importants, amb algun ruixat puntual al nord del Barcelonès o al Ripollès. Ambient suau, però amb temperatures lleugerament més baixes que ahir.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Gairebé són 5 els minuts que passen de 8:15. Hem tancat portada i, per tant, entrem ara ja sí de ple en matèria. Ha arribat el dia. El Papa Lleu XIV aterra aquest migdia a Barcelona per continuar amb el seu viatge apostòlic a l'estat espanyol. L'estada del pontífex tindrà diversos punts clau, com la visita a la catedral i Montserrat, la vigília d'oració a Montjuïc i el clímax final, l'acte a la Sagrada Família, on el Papa beneirà la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort del gran arquitecte del temple, Antoni Gaudí. De fet, la darrera visita d'un papa a Catalunya va ser l'any 2010, quan Benet XVI va celebrar una missa precisament a la Sagrada Família. La visita de Lleó XIV, en tot cas, generarà un gran desplegament de seguretat, mobilitat, autoritats, voluntaris i feligresos i s'allargarà fins dijous al matí, quan el pontífex proseguirà amb el seu viatge a l'estat, traslladant-se a les Canàries. Ens repassa tota l'agenda de la visita de Lleó XIV a Catalunya al Marc Pijoan.
7: Aquesta serà la tercera visita d'un papa a Catalunya i serà la més llarga, gairebé 48 hores. L'agenda oficial de Lleó XIV comença amb l'arribada a l'aeroport del Prat, quan faltin 5 minuts per 1:15 del migdia, on serà rebut pel president de la Generalitat, Salvador Illa. De l'aeroport anirà directe a la Catedral de Barcelona, on a partir de 1:00 del migdia tindrà un moment de recolliment i prec. A la tarda, el pontífex anirà fins a l'estadi olímpic Lluís Companys, on oferirà una vigília davant més de 40.000 persones. Allà farà una volta amb papa mòbil per la pista d'atletisme. La jornada s'acabarà amb el trasllat en cotxe cobert al Palau Episcopal, que serà el seu lloc d'estada a Barcelona. L'endemà dimecres, el papa començarà la jornada visitant la presó de Brians 1 per reunir-se amb un grup de recluses i un grup de voluntaris. A 12:15 està prevista la visita i oració a Montserrat, on aprofitarà per dinar amb la comunitat benedictina del monestir. Ja a la tarda, a 4:45, es desplaçarà fins a la parròquia de Sant Agustí. Aquesta serà la prèvia del plat fort d'aquesta visita del pontífex a Catalunya, amb la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, la més alta de les esglésies catòliques del món. Aquest serà l'últim acte oficial del papa a casa nostra abans de continuar amb el seu viatge per l'estat espanyol l'endemà dijous amb el seu trasllat cap a les Canàries.
6: Les afectacions de mobilitat arriben als voltants dels escenaris que visitarà avui i demà el papa Lleó XIV. A Barcelona, a la zona de la catedral i l'estadi olímpic, se li sumen des de primera hora del matí les restriccions de trànsit privat i transport públic al Raval i a la Sagrada Família. Davant d'aquest escenari, el govern recomana fer teletreball aquests 2 dies per reduir els desplaçaments. Ens ho explica l'Ester Minguell.
8: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i en la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de Nou Illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà el Lleó 14 amb el Papa Mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
6: Avui estem pendents de l'arribada del Papa a Barcelona. Ve procedent de Madrid, des d'on aquest dilluns ha fet una nova crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. Ho ha dit el Congrés dels Diputats, on ha llançat també un missatge contundent contra l'avortament i l'eutanàsia. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica feia un discurs a la Cambra Baixa. Un missatge que s'ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el Papa. És una crònica d'en Jordi Casino.
9: Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex s'aprofitava per fer un detallat repàs a alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el Papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
10: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
9: Un Lleó 14 que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
10: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
9: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
11: Construir sociedades empàtiques, hospitalàries, regides per polítiques integradores i de cohesió que pongan a les persones en el centre i protejan la dignitat de tots i de totes, també de les persones migrantes. O alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación.
9: Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
6: El Papa també ha condemnat els abusos comesos dins de l'Església en una trobada amb 6 víctimes que no constava en l'agenda oficial. Un contacte denunciat per algunes entitats que consideren que Lleó XIV ha buscat deliberadament interlocutors de perfil baix. Hores abans, des de la seu de la cúpula eclesial a Madrid, el pontífex ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Ho ha seguit la Maite Polo.
12: Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El Papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
10: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
12: Tot i que el pontífex no ha pronunciat els termes abusos sexuals o víctimes, l'al·lusió ha estat clara i ha assenyalat que la tasca de donar-hi una resposta no és només responsabilitat de la jerarquia eclesiàstica, sinó de tota la comunitat eclesial.
6: El tancament de la visita del Papa Lleó XIV a Madrid ha deixat una imatge històrica a l'estadi Santiago Bernabéu, on s'han reunit unes 70.000 persones. El pontífex ha recorregut la gespa del Bernabéu a bord d'un bugui elèctric descapotat davant l'ovació dels milers de fidels, famílies i joves que omplien les grades. L'acte ha combinat la litúrgia i l'oració amb un festival cultural i musical conduït per Cristian Gálvez i Patricia Pardo i les actuacions d'artistes coneguts com Diana Navarro, Daniel Diges i David Bustamante. Tornant a l'actualitat de casa nostra, els partits polítics s'han referit aquest dilluns a la visita del Papa a Catalunya. Mentre els comuns li reclamen que rebi totes les víctimes d'abusos sexuals comesos per l'Església, Esquerra i Junts consideren que tant l'arquebisbat de Barcelona com el govern de Salvador Illa han tingut un paper decebedor respecte a l'ús que Lleó XIV ha de fer del català.
13: Per una banda, reconeixement, vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, és a dir, per fer net, per investigar.
14: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arquebisbat a l'hora de traslladar al Papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
15: De clar menyspreu envers la llengua i la cultura i la identitat catalana. De fet, no ens sorprèn, perquè ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua. També hem de constatar el trist paper subsidiari assumit pel govern de Catalunya, que en cap moment ha desplegat la seva capacitat política ni diplomàtica davant del Vaticà.
6: Però aquestes no són les úniques crítiques. Mentre el Papa Lleó XIV presidirà aquesta tarda la vigília de pregària a l'estadi olímpic Lluís Companys, al Born, i a les 7 de la tarda hi haurà una protesta convocada sota el lema Jo no t'espero. Són la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya les entitats que han impulsat un manifest on denuncien el tracte d'estat, els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que, segons elles, envolten aquesta visita. Avui tornen, com deia, a sortir al carrer per fer-ho visible. En parlem amb Hongria Panadero, que és directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia. Bon dia, Hongria, i gràcies per atendre'ns.
16: Molt bon dia, Helena, i gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
6: Què voleu posar de manifest exactament amb la protesta d'aquesta tarda? Quina és la vulneració principal que, segons vosaltres, s'està produint amb aquesta visita?
16: Doncs el que demanem és molt senzill, que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós. Evidentment, aquesta visita, no?, diuen que és visita d'estat, sí, és cap del Vaticà, no?, però com va deixar clar ahir el Papa, és un estat que vulnera drets civils, atès que suposa l'autonomia personal i els drets reproductius o a una mort digna, que manté també, més enllà, no?, de les víctimes d'abusos sexuals, com han reconegut, un deute en la memòria, perquè no ha demanat perdó pel seu paper en el cop d'estat del 36, no?, o en la seva complicitat amb la dictadura a través d'institucions, no?, com pot ser el Patronat de Protecció

0: l'any 79 els acords del concordat, a la que tancaven, no?, els privilegis a l'Església Catòlica després d'una dictadura, i que encara es mantenen, no? Com per exemple, doncs tenim la religió a les aules, tenim finançament públic de les confessions religioses, tenim privilegis fiscals i patrimonials de l'Església Catòlica. I per això també fem la concentració al costat de la Catedral del Mar, perquè és un dels béns que va immatricular l'Església Catòlica quan doncs, es va poder fer.
1: Doncs, Hongria, Panadero, queda dita la vostra crítica, el vostre malestar per aquesta visita i per la forma en com s'ha gestionat. Gràcies per atendre'ns i, evidentment, estarem pendents de la manifestació que feu aquesta tarda a les 9. A les 7 de la tarda, ara ho dic bé. Gràcies, que vagi molt bé.
0: Moltíssimes gràcies, bon dia.
1: Més coses, les televisions locals i la seva plataforma, la xarxa Més, emeten avui i demà una cobertura especial amb motiu de la visita del pontífex amb l'objectiu de captar les reaccions des de tots els racons del país. Els informatius i els butlletins horaris de ràdio ens fem ressò dels actes previstos en l'agenda papal. A més, hi haurà una cobertura especial aquest dimecres al migdia de la visita de Lleó 14 a Montserrat i a la tarda de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. També es faran edicions especials dels magazins televisius, Via 15 i 180 graus. Coincidint amb la visita del Papa a Catalunya, USTEC i la resta de sindicats contraris al preacord amb educació criden avui mestres i professors a una nova jornada d'aturada que han batejat com la Papa Vaga. L'acte central serà a les 11 del matí a la plaça d'Espanya de Barcelona, estenent així el calendari de lluita el mateix dia que el Parlament s'hi ha de debatre en comissió el capítol de pressupostos relatiu a ensenyament. Serà la segona convocatòria unitària de la nova tanda, després de la de divendres passat, just l'endemà de saber-se el resultat de la consulta en què 6 de cada 10 docents van considerar insuficient l'acord. Després de la mobilització d'avui, la següent data de protesta a l'horitzó serà la gran manifestació prevista a Barcelona diumenge 14 de juny sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". I en aquest context, més de 45.000 estudiants, una xifra rècord, comencen avui les proves d'accés a la universitat en un dels 223 tribunals repartits arreu de Catalunya. Una de les novetats és una prova pilot per detectar aparells digitals de comunicació com mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals o auriculars i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. Les proves coincideixen amb l'inici de la visita del Papa a Barcelona, tot i que el pontífex arribarà quan les proves ja hauran començat. I també, com us explicàvem, amb una nova vaga de docents a tot Catalunya. En aquest cas, les protestes estan previstes també després de l'inici de les proves per no perjudicar els estudiants. A les 9 del matí, els alumnes hauran de deixar enrere els nervis i les repassades finals per enfrontar-se al primer examen, que serà el de llengua castellana i literatura. Així ho han viscut els dies previs.
2: Casa és un lloc en el que estic molt còmode, però agafo molt el mòbil, també estic menjant, llavors em distrec molt, llavors aquí a la biblioteca doncs, em concentro molt més, deixo el mòbil i estic més tranquil·la.
3: Doncs ara que hi ha pressió, s'ha dit que portem més d'un mes estudiant a full, cada dia estem aquí a la biblioteca.
4: Molts nervis, s'ha de dir, però molta confiança en mi mateixa.
5: Venir aquí i mirar-te, saber-te organitzar bé pels exàmens, mirar quin tens primer, quin tens últim, quin necessites més hores, quin no.
1: Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida. A primera hora del matí s'ha pogut aixecar el confinament dels veïns del barri de Ciutat Jardí. 3 persones han hagut de ser evacuades i han dormit a casa de familiars. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta provocant un foc molt aparatós que ha afectat 2 naus de la cooperativa Arcofruit. Una d'elles ha col·lapsat totalment, mentre que a l'altra s'ha acabat esfondrant la teulada. Un centenar d'efectius dels bombers s'han desplegat en l'atac de l'incendi. I els Mossos d'Esquadra investiguen l'accident mortal en què el copilot d'un cotxe ha mort després que el vehicle amb el qual circulava xoqués frontalment contra un totterreny a la C-63 a l'altura de Lloret de Mar, a la Selva. El conductor ha quedat

0: estat ferit greu i l'han traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
1: Notícies en xarxa. Actualitat local.
0: I una notícia esperançadora per l'àmbit sanitari, sobretot pels malalts d'aquesta malaltia, la que us expliquem tot seguit. L'Hospital Germans Trias i Pujol investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer, com la pèrdua de memòria o la desorientació. L'assaig clínic busca frenar la progressió de la neurodegeneració a partir de la potenciació del sistema limfàtic, que és un dels mecanismes que té el mateix cervell per netejar les proteïnes tòxiques. Ens ho explica la Raquel Moreno, de la Televisió de Badalona.
2: La intervenció consisteix a fer un bypass entre els vasos limfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja de les proteïnes tòxiques del cervell.
3: El que fem és suturar aquesta vena al gangli limfàtic perquè el líquid limfàtic dreni cap al sistema venós. Això és una cirurgia que és poc invasiva, com diem, que el pacient està ingressat 24 hores i després pot marxar cap a casa.
2: Els familiars del primer pacient operat, el badaloní Toni Reyes, de 67 anys, es mostren més que satisfets amb les seves millores cognitives de fluïdesa verbal i estat d'ànim.
4: Se había olvidado de escribir, bueno, coger el teléfono, hablar por teléfono no podía. Con él no podías tener una conversación. Ahora hablas con una conversación, se pone a escribir su nombre. Antes sabía jugar al ajedrez, se le olvidó, y ahora empieza a jugar con su...
2: Tot i els bons resultats, els professionals alerten que cal un seguiment més llarg per treure'n conclusions. Afegeixen que la cura total de l'Alzheimer és encara llunyana, però celebren el fet de poder explorar noves vies terapèutiques que permetin millorar la qualitat de vida dels malalts.
0: Avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. Després d'eliminar el Múrcia als quarts, el Barça rep el botxí del Real Madrid, el Tenerife. Tots dos conjunts s'han plantat a la penúltima sèrie, malgrat no haver arribat al play-off com a caps de sèrie. Els blaugranes tindran el factor pista en una eliminatòria que es decidirà el millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després del triomf aconseguit a la fase regular. Nicola Provitola, que ha deixat la porta oberta a una sortida del club a final de temporada, elogia l'equip insular.
5: Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, también tienen una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados. Mi futuro está bastante incierto, así que nada, creo que hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos playoffs.
0: L'Atlètic Barceloneta viatjarà avui cap a Malta per disputar la Final Four de les Champions de Waterpolo. Els mariners, campions de Lliga, Copa i Supercopa, debutaran a les semifinals dijous contra el Ferencváros hongarès, campió de les últimes dues edicions. Malgrat tenir la baixa sensible de Vince Vicvari, els barcelonins afronten la fase final amb el repte de proclamar-se campions continentals per segon cop en la seva història. Gonzalo Echenique explica com arriben a la cita.
6: Es la competición que marcamos a fuego en el calendario. Cuando empezamos en septiembre era esta la competición a lo que apuntábamos durante todo el año para poder llegar bien y lo estamos. Así que nada te da más ilusión que poder llegar como estamos en este momento, con mucha ilusión, muchas ganas, mucha buena energía.
0: I l'Assolim Centre Natació Mataró també prepara la Final Four femenina amb l'objectiu de fer història i aixecar la seva primera Champions. Les maresmenques, que s'estrenaran demà contra l'Olympiakos grec, arriben a la cita en una dinàmica immillorable després d'haver-se proclamat campiones de Lliga. I el Club Natació Sabadell ha presentat Enric Arnella i Albert Espanyol com a nous entrenadors dels equips femení i masculí. Espanyol, que arriba després de 6 temporades dirigint l'Echeide Canari, agafa el relleu, de fet, de Quim Colet. Per altra banda, Arnella, que feia d'assistent de David Palma i coordinador de la base, fa el salt al primer equip. La segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, el cicle, iniciativa de temporada alta, omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb 7 obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. Tot pensat, com explica el director del temporada alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
7: Per mi, la idea, el concepte general, no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica, l'Auditori. Temporada 2026-2027.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Sabies que...
4: Hi ha la creença popular que els cabells i les ungles continuen creixent després de la mort, però això no és cert. El que passa és que quan una persona mor, els teixits del cos comencen a descompondre's i això pot fer que semblin més llargs. Això és perquè la pell que els envoltava es contrau a mesura que es deshidrata. No poden continuar creixent després de la mort perquè necessiten energia i nutrients per créixer, i això només es pot obtenir a través d'un metabolisme viu. Quan el metabolisme es para després de la mort, aquest creixement també s'atura. Per això, els forenses poden utilitzar la longitud dels cabells i les ungles per estimar el temps transcorregut des de la mort d'una persona. Si els cabells o les ungles s'han tallat recentment, poden proporcionar pistes importants sobre el moment en què es va produir la mort.

0: la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, tot a punt per l'arribada del Papa a Catalunya. Lleó 14 aterrarà aquest migdia a l'aeroport del Prat per començar una agenda de 48 hores que aquest dimarts el durà a la Catedral de Barcelona i també a l'estadi Lluís Companys, on oficiarà una vigília multitudinària per a més de 40.000 persones. La capital catalana està ja totalment blindada per aquesta tercera visita d'un pontífex en tota la història, amb un ampli dispositiu de seguretat i restriccions a la mobilitat a l'entorn dels punts clau de la cita. Bona part dels plats forts arribaran demà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família com a epicentre i la visita prevista també a l'Abadia de Montserrat. Entitats contràries a la visita, com la Fundació Ferrer i Guàrdia, han convocat una protesta per aquesta tarda. La seva directora, Hongria Panadero, n'ha exposat els motius fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: Que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós. És un estat que vulnera drets civils, atès que suposa l'autonomia personal i els drets reproductius o a una mort digna. I sobretot que perpetua l'opacitat davant aquests casos de pederàstia, no? I manté sobretot una estructura patriarcal que relega a la dona un paper secundari.
1: La visita del Papa a Catalunya té un ampli ressò i una repercussió directa en l'activitat habitual a la ciutat. D'aquí uns minuts analitzarem l'impacte d'una cita d'aquestes característiques en l'anomenada Marca Barcelona. Ho farem en conversa amb la vicedegana de l'EAE Business School, Txelo Morillo. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts, 9 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. El Papa arriba a Catalunya després de tancar la visita a Madrid, on ha protagonitzat la primera intervenció d'un pontífex al Congrés. El seu missatge ha carregat contra l'avortament i l'eutanàsia i també contra la prioritat nacional que defensen PP i Vox. Lleó XIV s'ha reunit també amb 6 víctimes d'abusos sexuals i ha demanat als bisbes que vetllin per la seva reparació. Més de 45.000 estudiants catalans s'enfronten a partir d'avui a la selectivitat. Unes proves que, com a novetat d'enguany, despleguen una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. A banda de les restriccions de mobilitat per la visita del Papa, la convocatòria coincideix amb la nova jornada de vaga de docents. Els sindicats garanteixen, però, que no entorpiran el desenvolupament de les proves. Els bombers treballen en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida. A primera hora del matí s'ha aixecat el confinament dels veïns del barri de Ciutat Jardí. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Dels esports, avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça rep el botxí del Real Madrid, el Tenerife, a partir de les 8. Els blaugranes tenen el factor pista en una eliminatòria que es decidirà el millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després d'haver-se endut un triomf a la fase regular. I en cultura, la segona edició del Flaix de Tardor durà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, aquesta iniciativa del Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. Passen 4 minuts de les 8, és hora punta en un dia força complicat per als molts esdeveniments que ja us estem explicant. Per tant, volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes i si ja es comencen a notar. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb el Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
3: Hola, bon dia, Helena. Doncs, de moment, sobretot a aquesta hora, tenim alguns punts en primeres aturades. Globalment, si més no, de moment no hi ha grans complicacions, però sí, per exemple, en el cas de l'autopista AP7, ja parlem d'un tram de lentitud amb aturades entre Mollet del Vallès i Barberà del Vallès, tot plegat en sentit sud, en sentit Tarragona. També hi ha un tram en sentit contrari en aquesta autopista AP7 que va força ple entre Cerdanyola i Barberà del Vallès. Entrant pel nord, tenim del Maresme, la Pota Nord presenta aturades a l'últim tram de Santa Coloma de Gramenet fins al nus de la Trinitat i accedim pel sud a la capital catalana, la D23. Aquí tenim trànsit lent, aturades a la zona de Sant Feliu puntualment, enllaç amb l'autovia 2, i ja és més endavant, a partir de Sant Joan d'Espí, Esplugues fins a la Diagonal, també amb trams de lentitud i aturades. A les dues rondes, un cert moviment, sobretot a la ronda litoral, amb retencions des de Diagonal Mar fins al Moll de la Fusta, en sentit Llobregat. És tot, bon dia.
1: Gràcies, Eduard Sánchez. I ara és temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel. El Papa arribarà a Catalunya no pas amb un sol radiant, sinó que vindrà amb algun núvol, eh?
4: Doncs sí, Helena, molt bon dia. De fet, quan arribi, doncs està previst que els núvols vagin a més a molts indrets, justament de l'àrea metropolitana i també de la resta del nord del país. De moment, a hores d'ara, el cel està més aviat obert a gran part de les comarques de Barcelona, de Tarragona, i, a més, amb una miqueta de vent, que hi està bufant cap a l'Ebre, un vent de dalt que ha entrat, però d'una forma efímera, d'una forma circumstancial. I, en canvi, al llarg d'aquest matí, com està passant a hores d'ara, els núvols seran una mica més gruixuts a les comarques de Lleida, sobretot de la Noguera cap al nord, i s'aniran produint alguns ruixats. Per exemple, a hores d'ara n'hi ha algun al voltant de la ciutat de Balaguer, de la ciutat de la Seu, i de mica en mica doncs, aquests ruixadets s'aniran esmicolant en aquesta banda nord-lleidatana. Aquest migdia i aquesta tarda és quan el cel es taparà bastant a les comarques que ja diem de l'àrea metropolitana, també de la Catalunya central, de Girona, del Pirineu, amb alguna pluja esporàdica. Serà difícil que plogui, per exemple, a Barcelona capital, però sí que els núvols aniran a més. I això el que farà també és que freni la temperatura. No farà la calor d'ahir, per tant, la tarda acabarà sent bastant suau, bastant doncs, plàcida, però no passarem tanta calor de moment com vam passar el dilluns a la tarda. N'estem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Ha arribat el dia. El Papa Lleó XIV aterra aquest migdia a Barcelona per continuar amb el seu viatge apostòlic a l'estat espanyol. L'estada del pontífex tindrà diversos punts clau, com la visita a la catedral i a Montserrat, la vigília d'oració a Montjuïc i el clímax final, l'acte a la Sagrada Família, on el Papa beneirà la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort del gran arquitecte del temple, Antoni Gaudí. De fet, la darrera visita d'un papa a Catalunya va ser l'any 2010, quan Benet XVI va celebrar una missa precisament a la Sagrada Família. La visita de Lleó XIV, en tot cas, generarà un gran desplegament de seguretat, mobilitat, autoritats, voluntaris i feligresos i s'allargarà fins dijous al matí, quan el pontífex proseguirà amb el seu viatge a l'estat traslladant-se a les Canàries. Ens repassa l'agenda de la visita de Lleó XIV a Catalunya en Marc Pijuan.
5: Aquesta serà la tercera visita d'un papa a Catalunya i serà la més llarga, gairebé 48 hores. L'agenda oficial de Lleó XIV comença amb l'arribada a l'aeroport del Prat, quan faltin 5 minuts per 1:45 del migdia, on serà rebut pel president de la Generalitat, Salvador Illa. De l'aeroport anirà directe a la Catedral de Barcelona, on a partir de 1:00 del migdia tindrà un moment de recolliment i prec. A la tarda, el pontífex anirà fins a l'estadi olímpic Lluís Companys, on oferirà una vigília davant més de 40.000 persones. Allà farà una volta amb papa mòbil per la pista d'atletisme. La jornada s'acabarà amb el trasllat en cotxe cobert al Palau Episcopal, que serà el seu lloc d'estada a Barcelona. L'endemà dimecres, el papa començarà la jornada visitant la presó de Brians 1 per reunir-se amb un grup de recluses i un grup de voluntaris. A 11:45 està prevista la visita i oració a Montserrat, on aprofitarà per dinar amb la comunitat benedictina del monestir. Ja a la tarda, a 4:45, es desplaçarà fins a la parròquia de Sant Agustí. Aquesta serà la prèvia del plat fort d'aquesta visita del pontífex a Catalunya, amb la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, la més alta de les esglésies catòliques del món. Aquest serà l'últim acte oficial del papa a casa nostra, abans de continuar amb el seu viatge per l'estat espanyol l'endemà dijous, amb el seu trasllat cap a les Canàries.
1: Les afectacions de mobilitat arriben als voltants dels escenaris que visitarà avui i demà el papa Lleó XIV. A Barcelona, a la zona de la catedral i l'estadi olímpic, se li sumen des de primera hora del matí les restriccions de trànsit privat i transport públic al Raval i a la Sagrada Família. Davant d'aquest escenari, el govern recomana fer teletreball aquests dos dies per reduir els desplaçaments. Ens ho explica l'Ester Minguell.
6: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i en la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de Nou Illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà el Lleó 14 amb el Papa Mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
1: Us ho explicàvem, eh? La catedral i Montjuïc. Aquests són els dos emplaçaments afectats per la visita del Papa avui dimarts a Barcelona. Connectem ara amb el Manel Gómez i l'Anna Ruiz des del centre de la capital catalana. Bon dia, Anna. Quina és la situació ara als voltants de la catedral i també del Palau Episcopal on s'ha d'allotjar el pontífex, la seva estada a Barcelona?
7: Bon dia, Helena. Sí, Barcelona està a punt de posar a prova el dispositiu policial i de seguretat que ha dissenyat, tot coincidint amb l'arribada del Papa aquest migdia a Barcelona, i la seva primera parada serà aquí, a la catedral de Barcelona, on hi ha prevista una pregària a la una del migdia. Quina és la situació, Helena, en aquests moments? Quina és la fotografia que us podem mostrar? Doncs ha incrementat i molt la presència policial, un dispositiu de seguretat en el qual, recordem, participen uns 6.000 agents aproximadament. Hi ha pocs veïns, sí, però sí que hi ha alguns turistes encuriosits per l'expectació, per la imminent arribada del Papa, i també destaca i molt la presència dels mitjans de comunicació. Encara hi ha un cert moviment a l'avinguda de la catedral esperant l'arribada del Papa, però d'aquí una estona s'agreujaran, s'intensificaran les mesures de seguretat i es blindarà pràcticament tota Ciutat Vella per rebre el Papa en la seva primera parada del seu programa de visita a la capital catalana, que serà aquí, recordem, Helena, a partir de la una del migdia a la catedral de Barcelona.
1: Doncs gràcies, Anna. Aquesta ciutat de Barcelona que avui i demà estarà blindada totalment per aquesta visita històrica del Papa Lleó XIV a Catalunya. Avui estem pendents d'aquesta arribada a Barcelona, bé, procedent de Madrid, des d'on aquest dilluns ha fet una nova crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. Ho ha dit el Congrés dels Diputats, on ha llançat també un missatge contundent contra l'avortament i l'eutanàsia. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica feia un discurs a la Cambra Baixa. Un missatge que s'ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el Papa. És una crònica d'en Jordi Casino.
8: Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex s'aprofitava per fer un detallat repàs a alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el Papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
9: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
8: Un Lleó XIV que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
9: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
8: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
10: Construir sociedades empàtiques, hospitalàries, regides per polítiques integradores i de cohesió que pongan a les persones en el centre i protejan la dignitat de tots i de totes, també de les persones migrantes, o alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación.
8: Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
1: El Papa, que també ha condemnat els abusos comesos dins de l'Església en una trobada amb 6 víctimes que no constava en l'agenda oficial. Un contacte denunciat per algunes entitats que consideren que Lleó XIV ha buscat deliberadament interlocutors de perfil baix. Hores abans, des de la seu de la cúpula eclesial a Madrid, el pontífex ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. I ho ha seguit la Maite Polo.
11: Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El Papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
9: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
11: Tot i que el pontífex no ha pronunciat els termes abusos sexuals o víctimes, l'al·lusió ha estat clara i ha assenyalat que la tasca de donar-hi una resposta no és només responsabilitat de la jerarquia eclesiàstica, sinó de tota la comunitat eclesial.
1: Tancament de la visita del Papa Lleó XIV a Madrid ha deixat una imatge històrica a l'estadi Santiago Bernabéu, on s'han reunit unes 70.000 persones. El pontífex ha recorregut la gespa del Bernabéu a bord d'un bugui elèctric descapotat davant l'ovació dels milers de fidels, famílies i joves que omplien les grades. L'acte ha combinat la litúrgia i l'oració amb un festival cultural i musical conduït per Cristian Gálvez i Patricia Pardo i les actuacions d'artistes coneguts com Diana Navarro, Daniel Diges i David Bustamante. A la mateixa hora de la vigília de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys d'aquesta tarda, aquí a Barcelona, al Born, s'ha convocat una protesta convocada sota el lema Jo no t'espero. Són la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya les entitats que han impulsat un manifest on denuncien el tracte d'estat, els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que, segons elles, envolten aquesta visita. Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, n'ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: Que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós. És un estat que vulnera drets civils, atès que suposa l'autonomia personal i els drets reproductius o a una mort digna. No ha demanat perdó pel seu paper en el cop d'estat del 36, no? O a la seva complicitat amb la dictadura a través d'institucions, no? Com pot ser el Patronat de Protecció a la Dona. I sobretot que perpetua l'opacitat davant aquests casos de pedàcia, no? Que diferents mitjans han quantificat ja en unes 3.000 persones i manté sobretot una estructura patriarcal que relega a la dona un paper secundari.
1: La visita de Lleó XIV no és només un acte religiós, és un multiplicador de visibilitat, un motor econòmic i un repte de coordinació i funcionament. Barcelona i Catalunya hi arriben amb un calendari ple, una marca global consolidada i un sector turístic que ja nota l'impacte abans que el Papa arribi. I el més rellevant, el sector dona per fet que l'efecte continuarà molt després que el pontífex abandoni la ciutat. En parlem amb Txelo Morillo. Ella és vicedegana de l'EAE Business School i autora del llibre Marca Barcelona. Senyora Morillo, gràcies per ser amb nosaltres. Bon dia.
12: Bon dia, Elena. Moltes gràcies.
1: La visita del Papa Lleó XIV situa Barcelona en el focus mediàtic internacional durant un dia i mig. Què suposa això per la marca Barcelona? És només visibilitat o consolida la capital catalana com una ciutat de grans esdeveniments en el mapa internacional?
12: és tot plegat. Vull dir, la visita papal és una de les grans visites que posa el focus de milers i milers de persones, no només de les que venen, sinó de les que estan atentes a través de qualsevol mitjà audiovisual que reprodueixi la visita del Papa aquí a Barcelona. Per tant, té un gran efecte multiplicador perquè genera una projecció internacional brutal, de la mateixa manera que qualsevol dels altres esdeveniments, si el comparem, per exemple, amb un Mobile World Capital, posa el foc, no?, de la ciutat a la pantalla de tothom. Es converteix en aquest escenari global i, a més, provoca una projecció del patrimoni, comptant la Sagrada Família, que és el gran esdeveniment també d'avui, i l'efecte, no?, de la visita a Montserrat. Per tant, posa sobre el mapa el relleu de la importància que té el pes arquitectònic religiós dintre del nostre territori. I, de fet, el turisme en religiós, el turisme de fe, que es diu, està en un creixement continu d'un 10% cada any. Per tant, la gent no només visita els llocs de fe, sinó que visita aquells monuments que són part d'un patrimoni brutal dintre dels països i les ciutats.
1: Quin impacte econòmic immediat i a mig termini tindrà la visita i quins sectors seran els primers que ho notaran?
12: Immediat, evidentment, estem parlant de que generarà uns 125 milions de facturació, i aquí tenim tot el tema de restauració, gastronomia, hoteleria, hotels, etcètera. No? Hi ha un desplegament també de serveis policials, de serveis de seguretat, que també necessiten un reforç molt especial aquests dies. Per tant, hi ha un impacte sobre el treball i sobre tots aquests entorns, diguéssim, de moviment, de logística, de viatges i hoteleria que fa que hi hagi una incidència molt directa a l'economia en aquest moment. No? De fet, els hotels estan en un 97% de la seva capacitat d'ocupació. El preu mig ha pujat en aquests dies i està gairebé en els 350-380 una nit d'hotel aquí. Ha pujat també i s'han reservat el que són els pisos turístics, perquè si, per exemple, comparem amb el Mobile World Capital, això mou molta empresa i, per tant, el sector hotel és el que més es fa servir en aquest cas. I aquí el lloguer de pisos turístics també ha crescut, està en un 90% d'ocupació. I també el que es diu, bueno, les balconades, els balcons que es lloguen per poder veure passar el Papa al carrer, que estan rondant fins i tot els 1.000 euros.
1: Déu-n'hi-do. Txelo Morillo, gràcies per aquestes dades. Bon dia, que vagi molt bé.
12: Bon dia, gràcies a vosaltres.
13: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: També és una de les notícies destacades del dia, i és que més de 45.000 estudiants, una xifra rècord, comencen avui les proves d'accés a la universitat en un dels 223 tribunals repartits arreu de Catalunya. Una de les novetats és una prova pilot per detectar aparells digitals i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. Les proves coincideixen amb l'inici de la visita del Papa a Barcelona, tot i que el Pontífex arribarà quan aquestes proves ja hauran començat, i també amb una nova vaga de docents a tot Catalunya que no hauria d'afectar, en principi, els estudiants. A la Facultat de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona hi tenim el Marc Núñez i a la Clàudia Brunzó, d'ETB. Bon dia, Clàudia. Molts nervis entre els alumnes a aquesta hora?
14: Molt bon dia, Helena. Sí, molts de nervis, evidentment, són els que senten els alumnes en aquest primer dia de les Pau, però també hem de dir que certa tranquil·litat, i és que després de 2 anys de batxillerat i moltes setmanes estudiant, arriba per fi el gran dia, la prova final, les Pau 2026. Com bé comentaves, Helena, són més de 45.000 alumnes els que s'examinen aquí a Catalunya, i la jornada comença ara, d'aquí pocs minuts, a 8:45, amb la comprovació de dades dels alumnes. El primer examen serà el de castellà i literatura. Després, al migdia, és l'examen de llengua estrangera, escollir entre l'anglès, el francès, l'italià o l'alemany, i després, a la tarda, l'última prova és la prova específica, com per exemple de física o geografia. Com bé comentaves, aquestes Pau destaquen per una novetat, i és aquesta prova pilot que permetrà detectar dispositius electrònics, com per exemple el telèfon mòbil, auriculars o també rellotges intel·ligents, amb l'objectiu de que ningú copiï. De fet, si detecten que algú salta aquestes normes, l'estudiant passarà a tenir directament un 0 en aquella prova. Això sí, els controls es faran de manera aleatòria. I nosaltres, minuts abans que els alumnes entressin a la facultat, hem volgut preguntar com porten aquest primer dia de les Pau. I això és el que ens han comentat.
15: Més tranquil·les, català i castellà, sí.
16: I el que més nerviosos, jo crec que filo. O mateix.
15: Nosaltres dos hem estudiat juntes, ella s'ha tancat.
16: No, jo m'he tancat a casa perquè és que estudiar juntes m'entretenc un muntó.
17: Per mi, història d'Espanya i mates. Mates, mates. No puc amb mates. Jo, aquesta és la meva universitat, si entro, faré dret aquí, així que, a veure. No, jo estic confiat i crec que arribo perfectament.
18: Bé, al final dos anys de curs aquí currant i ha arribat el gran dia.
19: Jo sento que estic a una excursió al col·le. O sigui, no assimilo que això és la CL.
20: A veure, a mi sembla bé, em sembla bastant lògic, perquè és una mica injust que algú pugui copiar i altra gent s'ho hagi d'estudiar a casa.
21: Sí, és que tampoc m'atreveixo a copiar.
19: Sí,
21: jo tampoc. No crec que detectin res, realment, perquè jo crec que tothom està igual.
14: Aquestes Pau també han estat marcades amb centre per preocupació, com bé comentaves, amb la visita de Lleó 14 i també de la vaga educativa, però des del govern s'ha transmès tranquil·litat, ja que els horaris d'accés no coincideixen amb els desplaçaments. Hem de dir que les notes d'aquestes Pau se sabran el dia 23 de juny i que també és l'últim any que la prova extraordinària serà al setembre. A partir de l'any vinent, a partir del 2027, passarà a avançar-se, passarà al mes de juliol, equiparant-se així a la resta de comunitats autònomes.
1: Gràcies, Clàudia. Desitja'ls i bona sort de part nostra a tots aquests estudiants amb qui t'has creuat. Que vagi bé. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida. A primera hora del matí s'ha pogut aixecar el confinament que afectava els veïns del barri residencial de Ciutat Jardí. Tres persones han hagut de ser evacuades i han dormit a casa de familiars. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Una d'elles ha col·lapsat totalment, mentre que l'altra s'ha acabat esfondrant la teulada. Un centenar d'efectius dels bombers s'han desplegat en l'atac de l'incendi. Avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. Després d'eliminar el Múrcia als quarts, el Barça rep el botxí del Real Madrid, el Tenerife. Tots dos conjunts s'han plantat a la penúltima sèrie, malgrat no haver arribat al play-off com a caps de sèrie. Els blaugranes tindran el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral. Nicola Provitola, que ha deixat la porta oberta a una sortida del club a final de temporada, elogia l'equip insular.
22: Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados. Mi futuro está bastante incierto, así que nada, creo que hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos playoffs.
13: Notícies en xarxa. La xarxa de comunicació local.
23: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
24: La fisioteràpia i l'articulació temporomandibular.
25: La fisioteràpia pot ser una gran aliada en el tractament de les disfuncions de l'articulació temporomandibular, coneguda com a ATM. A través de tècniques específiques es pot alleujar el dolor, millorar la mobilitat i reduir el desgast associat amb problemes com el bruxisme o altres desordres mandibulars. Un enfocament terapèutic adequat pot ajudar a restaurar la funció normal de la mandíbula i millorar la qualitat de vida dels pacients.
23: Salut activa.
0: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'àrea bàsica de salut de Palamós.
3: Si la mandíbula en general està molt tensa, per exemple, el que pot provocar són problemes masticatoris, per exemple, no podem deglutir correcte. També pot provocar que tinguem mals de caps. També pot provocar dolor cervical i, en general, que no puguis descansar correcte. Per millorar tots aquests aspectes que hem parlat anteriorment, el fisioterapeuta és un bon professional per ajudar, ja que té els recursos per treure l'atenció de la mandíbula, ensenyar uns exercicis per poder treure l'atenció i descansar millor durant la nit i tenir una vida més tranquil·la.
23: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
13: La xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que tot és a punt per l'arribada del Papa a Catalunya. Lleó XIV aterrarà aquest migdia a l'aeroport del Prat per començar una agenda de 48 hores que aquest dimarts el durà a la Catedral de Barcelona i també a l'estadi Lluís Companys, on oficiarà una vigília multitudinària per a més de 40.000 persones. La capital catalana està totalment blindada per aquesta tercera visita d'un pontífex en tota la història, amb un ampli dispositiu de seguretat i restriccions a la mobilitat a l'entorn dels punts claus de la cita. Bona part dels plats forts arribaran demà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família com a epicentre i la visita prevista també a l'Abadia de Montserrat. Entitats contràries a la visita, com la Fundació Ferrer i Guàrdia, han convocat una protesta per aquesta tarda. La seva directora, Hongria Panadero, n'ha exposat els motius fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
2: Que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós. És un estat que vulnera drets civils, atès que suposa l'autonomia personal i els drets reproductius o a una mort digna. I, sobretot, que perpetua l'opacitat davant d'aquests casos de pederàstia, no? I manté, sobretot, una estructura patriarcal que relega a la dona un paper secundari.
1: El Papa arriba a Catalunya després de tancar la visita a Madrid, on ha protagonitzat la primera intervenció d'un pontífex al Congrés. El seu missatge ha carregat contra l'avortament i l'eutanàsia i també contra la prioritat nacional que defensen PP i Vox. Lleó XIV s'ha reunit també amb 6 víctimes d'abusos sexuals i ha demanat als bisbes que vetllin per la seva reparació. Doncs buscarem tot seguit la reacció a tot plegat del bisbe de Lleida, Daniel Palau. L'entrevistarem al plató del Notícies en xarxa. Més de 45.000 estudiants catalans s'enfronten a partir d'avui a la selectivitat, unes proves que, com a novetat d'enguany, despleguen una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. A banda de les restriccions de mobilitat per la visita del Papa, la convocatòria coincideix amb la nova jornada de vaga de docents. Els sindicats garanteixen que no entorpiran el desenvolupament de les proves. Els bombers treballen en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida. A primera hora del matí s'ha pogut aixecar el confinament dels veïns del barri de Ciutat Jardí. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arco Fruit. Dels esports, avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça rep el botxí del Real Madrid, el Tenerife, a partir de les 8. Els blaugranes tenen el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després d'haver-se endut un triomf a la fase regular. La segona edició del Flaix de tardor durà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, aquesta iniciativa del Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat.
13: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titulars, ha arribat el dia. El papa Lleó XIV aterra aquest migdia a Barcelona per continuar amb el seu viatge apostòlic a l'estat espanyol. L'estada del pontífex tindrà diversos punts clau, com la visita a la catedral i a Montserrat, la vigília d'oració a Montjuïc i el clímax final, l'acte a la Sagrada Família, on el papa beneirà la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort del gran arquitecte del temple, Antoni Gaudí. De fet, la darrera visita d'un papa a Catalunya va ser l'any 2010, quan Benet XVI va celebrar una missa precisament a la Sagrada Família. La visita de Lleó XIV, en tot cas, generarà un gran desplegament de seguretat, mobilitat, autoritats, voluntaris i feligresos i s'allargarà fins dijous al matí, quan el pontífex proseguirà amb el seu viatge a l'estat traslladant-se a les Canàries. Ens repassa l'agenda de la visita de Lleó XIV a Catalunya en Marc Pijuan.
5: Aquesta serà la tercera visita d'un papa a Catalunya i serà la més llarga, gairebé 48 hores. L'agenda oficial de Lleó XIV comença amb l'arribada a l'aeroport del Prat, quan faltin 5 minuts per 1:45 del migdia, on serà rebut pel president de la Generalitat, Salvador Illa. De l'aeroport anirà directe a la catedral de Barcelona, on a partir de 1:00 del migdia tindrà un moment de recolliment i prec. A la tarda, el pontífex anirà fins a l'estadi olímpic Lluís Companys, on oferirà una vigília davant més de 40.000 persones. Allà farà una volta amb papa mòbil per la pista d'atletisme. La jornada s'acabarà amb el trasllat en cotxe cobert al Palau Episcopal, que serà el seu lloc d'estada a Barcelona. L'endemà dimecres, el papa començarà la jornada visitant la presó de Brianzú per reunir-se amb un grup de recluses i un grup de voluntaris. A 11:45 està prevista la visita i oració a Montserrat, on aprofitarà per dinar amb la comunitat benedictina del monestir. Ja a la tarda, a 4:45, es desplaçarà fins a la parròquia de Sant Agustí. Aquesta serà la prèvia del plat fort d'aquesta visita del pontífex a Catalunya, amb la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, la més alta de les esglésies catòliques del món. Aquest serà l'últim acte oficial del papa a casa nostra, abans de continuar amb el seu viatge per l'estat espanyol l'endemà dijous, amb el seu trasllat cap a les Canàries.
1: Les afectacions de mobilitat arriben als voltants dels escenaris que visitarà avui i demà el papa Lleó XIV. A Barcelona, a la zona de la catedral i a l'estadi olímpic, se li sumen des de primera hora del matí les restriccions de trànsit privat i transport públic al Raval i a la Sagrada Família. Davant d'aquest escenari, el govern recomana fer teletreball aquests dos dies per reduir els desplaçaments. Ens ho explica l'Ester Minguell.
6: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Aquesta tarda hi haurà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular per facilitar l'accés a la vetlla. Des de les 7 d'aquest matí al Raval hi ha talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí, que el pontífex visitarà demà a la tarda. A Montserrat només hi podran accedir les persones acreditades i a la Sagrada Família s'ha blindat el perímetre de 9 illes amb el trànsit i l'aparcament prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es pot entrar ni sortir excepte per emergències. També al carrer Rosselló, entre Passeig de Gràcia i La Pan, i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà Lleó XIV amb el papa mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família demà estarà tancada durant tot el dia.
1: Aquest migdia arrenca la visita del papa Lleó XIV a Catalunya, un papa que ja ha deixat clar quin tipus de lideratge exerceix i quin missatge vol transmetre. Per entendre el significat d'aquesta visita, com s'han de llegir els gestos que hem vist fins ara i què podem esperar del que passarà aquí, a Catalunya, busquem una veu autoritzada que ha estat testimoni directe d'aquesta primera etapa del viatge. Avui ens acompanya aquí, a l'estudi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau Valero. Precisament ara fa un any va ser el primer bisbe d'Espanya nomenat precisament i justament per Lleó XIV. Bisbe Palau, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
7: Molt bon dia.
1: Com estem?
7: Molt bé, molt entusiasmats, molt contents i molt feliços d'aquests dies tan intensos.
1: És la primera visita d'un papa a Espanya en 15 anys. Què fa que aquesta visita sigui tan significativa per l'Església i per al país?
7: Doncs moltes raons. La primera és que feia temps que no teníem la visita d'un sant pare des del 2010 amb el papa Benet. I després perquè en aquests primers moviments, en aquests primers viatges que el papa Lleó està fent, el primer país que ve a visitar Europa és justament el nostre. I això, doncs, és com un detall, una mostra, no només d'un interès, sinó també d'un desig que hi hagi un ressò per Europa, però també per Llatinoamèrica i per la resta doncs, de llocs i realitats humanes que tenen punts de connexió amb la nostra situació social actual. Per tant, és un viatge que està molt pensat, és un viatge llarg, és un viatge en el que doncs, desitgem no només escoltar i rebre, sinó també fer aquests subratllats d'alguns elements que no només són pel nostre context més proper, sinó també per la resta d'Europa i per la resta del món. Qüestions com la dignitat, la responsabilitat i l'encontre entre cultures i persones vingudes de diferents llocs.
1: A Madrid hem vist imatges de multituds, un bany de masses. A Catalunya tenim el context social és diferent, també tenim una idiosincràsia diferent, som molt secularitzats, hi ha una altra relació amb l'Església, em sembla. Què pensa que passarà? Hi haurà també un bany de masses aquí?
7: Sí, jo crec que sí. Hi ha una relació diversa, diferent, som diferents, sí, val, d'acord, però hi ha una relació molt propera, molt autèntica, almenys per la realitat que jo conec i que jo he viscut. La gent s'ho pren en sèrio i la gent accepta, diguéssim, una visita, una situació d'aquest tipus, però també exigeix i demana, perquè volem ser coherents, volem ser dels qui allò que diem ho fem, allò que fem és allò que creiem. Per tant, hi ha un desig de coherència molt profund en tot el sentir de les nostres parròquies, de les nostres realitats, i això és exigent, però això jo crec que s'expressa també d'una altra manera i s'expressa també amb el desig de voler ser exigents i de voler ser doncs, molt propers doncs, a les paraules que el Sant Pare ens adreçarà aquests dies.
1: Monsenyor, parlarem de Catalunya d'aquí uns instants, però permeti'm que faci una mica allò, una mirada 24 hores enrere al Congrés, aquesta intervenció històrica de Lleó XIV al Congrés, per primera vegada, amb un discurs que ha generat una unitat insòlita, diuen alguns comentaristes, amb un hemicicle acostumat molt a la crispació, a l'enfrontament, a vegades fins i tot a la mala educació, i amb una ovació de 7 minuts. Com interpreta vostè aquesta recepció, diguéssim que tan transversal? Què ens diu sobre el moment polític i moral que viu el país?
7: Va ser una jornada històrica, realment, perquè aquesta imatge l'hauríem de tenir com molt, molt gravada, que, diguéssim, tots els parlamentaris van fer doncs, un gest de reconeixement. Ahir el papa Lleó va fer un salt a l'escenari mundial per posar alguns accents sobre qüestions molt senzilles, molt bàsiques, que no haurien de ser notícia, però ho són, malgrat doncs, tantes situacions inversemblants. Però va parlar de la qüestió de la dignitat, la qüestió de l'escolta, de la responsabilitat, de conjugar la valentia amb la llibertat, de que el nostre país fos una terra d'encontre. És a dir, coses molt bàsiques, coses molt, molt, molt essencials. I això jo crec que va ser com molt ben rebut. Hauria de ser una imatge que els parlamentaris ens haurien de regalar més sovint.
1: Anem a Catalunya i ara, abans de ser papa, Lleó XIV va ser durant 12 anys superior general dels Agustins, un ordre que té una tradició missionera important i que, a més, treballa amb persones vulnerables. Fins a quin punt aquesta tradició missionera, aquesta ordre agustiniana que és del que és ell, ha marcat l'agenda? I parlo de trobades com Can Brians, com la parròquia de Sant Agustí...
7: Doncs és que, de fet, La bona comprensió de l'Evangeli i de la proposta de Jesús és una proposta missionera. Allò que ens fa feliços, allò que ens omple el cor, no ens ho volem guardar per nosaltres mateixos, sinó que ho volem compartir. Per tant, els agustinians, però com tantes altres ordres i congregacions i moviments i parròquies, quan viuen la fe d'una manera autèntica, el que fan és compartir el que viuen. Per tant, diguéssim que el que els agustinians intenten posar aquest subratllat, sobretot és en aquesta mirada i aquesta centralitat de Déu, un Déu que és amor, un Déu que doncs, va al que és essencial, i això és el que ha viscut el papa Lleó quan estava de missioner doncs, entre la seva gent allà a Perú, i també doncs, fa i continua fent el mateix que doncs, ha volgut fer sempre, que és compartir l'alegria de la fe.
1: Escenaris a Catalunya. Escenaris com, per exemple, el d'aquesta tarda, l'estadi Lluís Companys, una trobada amb la joventut, un primer acte del Papa amb una generació que l'acompanyarà en un estadi que estarà molt plena, però una joventut que tampoc no ho té fàcil. Parlem de precarietat, parlem d'hiperconnexió, de la pressió de les xarxes, d'un cert buit, a vegades en el sentit, de problemes en l'habitatge, de problemes en la feina. Què creu que els dirà el Papa en aquesta joventut?
7: Doncs que vagin a fons, que confiïn, que visquin de veritat la proposta de Jesús, perquè no enganya. La proposta de Jesús té el risc de viure d'una manera nova i viure menys subjectes als algoritmes i a les xarxes i viure més pendents de la pròpia interioritat. Te n'has deixat, disculpa'm, però els joves que ara venim cap a Plató, doncs veia els joves que estan fent la selectivitat, que també doncs s'estan obrint un camí, no? I són també els nostres joves, són gent que els tenim a casa, que els tenim al barri, que els tenim al poble, que els estimem i que els volem escoltar, que els volem acompanyar, sigui com sigui, perquè més enllà dels algoritmes que ells reben contínuament bombardejats per tants canals, doncs el que volem és que s'escoltin a ells mateixos i que escoltin algú, que és aquest Déu que a través de Jesús ens diu: tu vals, tu ets important, ets més que un número, que una cosa, que un objecte. Tu ets una persona i la teva dignitat ningú la pot manllevar, ningú la pot perjudicar.
1: Li vull fer una darrera pregunta a Monsenyor, perquè crec que també és interessant i que li haig de fer, i és sobre el tema dels abusos de la pederàstia o de la pederàstia a l'Església, aquest consol i reparació que demanava el Papa, aquesta trobada que tampoc ha sentat molt bé potser a les víctimes més activistes, i aquesta tocada de crostó que d'alguna manera també ha fet en la conferència episcopal, que us ha fet d'alguna manera els bisbes de la conferència, dient: heu de reparar, heu de consolar. Què els diríeu, sobretot a aquests col·lectius activistes que s'han considerat rebutjats, que consideren doncs que no s'ha estat prou plural o que no s'ha estat, que s'ha estat potser molt selectiu a l'hora de triar les víctimes que s'han reunit amb el Papa?
7: Ho hem dit i ho tornarem a dir. Nosaltres, diguéssim, en demanem perdó, ens avergonyim, tenim doncs el desig d'anar, diguéssim, a la veritat de les situacions, a les realitats, d'acollir, d'escoltar, de reparar i, sobretot, de no tancar-nos mai al diàleg i a l'escolta de ningú. Per tant, jo crec que això també és un toc d'atenció que ens fa el Papa Lleó, però també un desig, una voluntat de ser doncs realment dels qui erradiquem de la nostra manera de viure i d'entendre perjudicar la infància de qualsevol jove.
1: Vostè és del Barça, li agrada el futbol?
7: M'agrada el futbol, m'agrada l'esport en general, i el que passa

0: I han dormit a casa de familiars. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Una d'elles ha col·lapsat totalment, mentre que l'altra s'ha acabat esfondrant la teulada. Un centenar d'efectius dels bombers s'han desplegat en l'atac de l'incendi. N'ha parlat fa uns instants l'inspector Joan Josep Ballostes, cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
1: A hores d'ara, doncs, es tracta ja d'una feina, doncs, de vigilància, val? L'incendi ha afectat tota l'àrea exterior on hi havia l'emmagatzematge de palots. La nostra primera missió, el primer objectiu ha estat, doncs, fer, doncs, un espai segur de totes les vivendes que hi havia properes a la zona de l'incendi. L'incendi s'acaba propagant a la cooperativa, ha entrat dintre d'una de les naus i s'ha acabat propagant amb una segona. Val? Hem pogut salvaguardar una tercera nau i tota la instal·lació d'oficines i la instal·lació d'amoníac, que és el sistema refrigerant de les cambres frigorífiques.
0: Més de 45.000 estudiants, una xifra rècord, comencen avui les proves d'accés a la universitat en un dels 223 tribunals repartits arreu de Catalunya. Una de les novetats és una prova pilot per detectar aparells digitals de comunicació, com mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals o auriculars, i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. Les proves coincideixen amb l'inici de la visita del Papa a Barcelona, tot i que el pontífex arribarà quan les proves ja hauran començat, i també amb una nova vaga de docents a tot Catalunya. En aquest cas, les protestes també estan previstes després de l'inici de les proves per no perjudicar els estudiants. A les 9 del matí, d'aquí a ben pocs minuts, d'aquí a escassos 10 minuts, doncs els alumnes hauran de deixar enrere els nervis i les repassades finals per enfrontar-se al primer examen, que serà el de llengua castellana i literatura. Però, com us explicàvem, aquest matí, coincidint amb la visita del Papa a Catalunya, USTEC i la resta de sindicats contraris al preacord amb educació criden avui a mestres i professors a una nova jornada d'aturada que han batejat com la Papa Vaga. L'acte central serà a les 11 del matí d'aquest matí a la plaça d'Espanya de Barcelona, tot i que a aquesta hora comencen a sortir autocars amb manifestants des de diversos punts del país. És el cas de Girona, on hi tenim el Bru Ortega i la Natàlia Bonjoc. Bon dia, Natàlia. Dóna'ns més detalls d'aquesta expedició gironina cap a Barcelona.
2: Hola, molt bon dia. Doncs, com molt bé explicaves, els docents gironins agafaran avui el bus per anar a direcció a Barcelona per participar en aquesta manifestació que un cop més es preveu com a multitudinària, aquest cop a més coincidint, com deies també, amb la visita del Papa. En aquest cas, els manifestants aquí a les comarques gironines s'han dividit en dos busos, un que surt des d'aquí, des de l'aparcament de Fontejau de Girona, i un altre que sortirà des de Figueres. En tot cas, el bus encara no ha arribat. És veritat que la sortida està prevista per 9:45 del matí, per tant, no és que vagin tard els professors, però sí que es preveuen una bona quantitat de gent que es desplaçaran cap a Barcelona. En parlem amb la Glòria Polls, ella és portaveu de l'USTEC aquí a les comarques gironines. Bon dia, Glòria.
3: Bon dia.
2: Quants docents preveieu que sortiran avui des d'aquí Girona i Figueres per anar cap a Barcelona?
3: De fet, nosaltres tenim unes 120 inscripcions en els busos que hem organitzat des de l'USTEC, però és evident que els docents s'organitzen, poden anar-hi amb tren, poden anar-hi amb cotxe, sabent que avui hi haurà una mobilitat restringida a la ciutat de Barcelona, però bé, confiem, doncs, que sigui una manifestació, com bé deies, multitudinària, en què els docents, doncs, avui en aquesta jornada de vaga i de mobilització, doncs, puguem tornar a sortir al carrer, puguem tornar a fer-nos sentir i, bé, a veure com evoluciona la jornada.
2: Confieu que la manifestació es pugui desenvolupar en normalitat, coincidint amb la visita del Papa? Quin és una mica el planejament que teniu?
3: De fet, la sortida és a plaça Espanya i la intenció és baixar fins al Parlament de Catalunya. Tenim clar que les zones on el Papa es mogui, doncs, serà molt difícil l'accés, per tant, sí que fem una manifestació aprofitant, doncs, que és un dia en què hi haurà gent a Barcelona i que també se'ns podrà fer sentir. Arribarem al Parlament i veurem, doncs, en allà també, en un moment, doncs, que estem en aprovació de pressupostos, doncs, que també se'ns pugui fer sentir la veu.
2: Una manifestació que coincideix amb el final de curs. Com està el col·lectiu ara mateix?
3: Bé, doncs, pensem que el col·lectiu estem cansats, estem decebuts fins i tot. Hem de tornar a recomençar de nou, a recomençar amb la conselleria que tingui ganes de tornar-se a seure amb el comitè de vaga per tornar a replantejar totes aquestes demandes que el col·lectiu doncs, demana. Demanem doncs, que la conselleria s'assegui, reobri un altre cop aquesta

0: aquestes negociacions i tornar a començar de zero, perquè això és el que reclamem. Els docents han dit que no estaven d'acord en aquest preacord que es va proposar. Bé, després de la consulta, l'USTEC, doncs, som al carrer i som tots, els docents, i esperant doncs, que la conselleria respongui.
1: Molt bé, moltes gràcies, Glòria, que vagi bé.
0: A vosaltres.
1: Doncs això, uns docents que començaran a congregar-se aquí a l'aparcament de Fontajau per, com dèiem, sortir a 9:45 del matí cap a Barcelona.
2: I avui arrenquem la crònica esportiva parlant de bàsquet. Marta Casas, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Perquè comencen les semifinals a la Lliga ACB.
3: Sí, unes semifinals en què, recordem, Barça i Penya busquen classificar-se per la final. Els primers en debutar seran els blaugranes, que reben aquesta nit al Palau el botxí del Real Madrid als quarts de final. El Tenerife, tots dos conjunts, s'han plantat en aquesta penúltima eliminatòria, malgrat no haver arribat al play-off com a caps de sèrie. Els blaugranes tindran el factor pista en una eliminatòria que es decidirà el millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després del triomf aconseguit a la fase regular. I amb la temporada ja acabada, l'entrenador del bàsquet Girona, Moncho Fernández, ha fet balanç del curs. Ha evitat comentar els rumors que el situen lluny de Fontajau, a la banqueta de l'Unicaja, i assegura que està centrat en el present i el futur de l'equip, que la propera temporada passarà per Europa. Ens amplia la informació des de Televisió de Girona, el Bru Ortega.
4: Històric. Aquest és l'adjectiu que descriu a la perfecció el curs del bàsquet Girona. La temporada més important de la història del club gironí, després de firmar la seva millor posició a la classificació i el màxim nombre de victòries a l'ACB. Una campanya estel·lar, tenint en compte que l'equip gironí no ha patit per mantenir la màxima categoria del bàsquet estatal com si havia passat els últims anys.
5: Hem de fer una valoració positiva, per suposat, del que ha estat la Lliga. Hem agafat els nostres objectius principals i, sobretot, penso que hem tingut un estil clar.
4: D'aquesta manera, un dels rumors que ha guanyat més pes amb el pas dels dies és el de la possible sortida de Moncho Fernández.
5: Me arriben els rumors i totes aquestes notícies, però jo tinc contracte en el bàsquet Girona.
4: Així doncs, amb grans dubtes per resoldre, el bàsquet Girona ja pensa en el curs que ve, sabent que el millor està per venir, perquè Europa serà una realitat a Fontajau.
3: La selecció espanyola de futbol s'ha imposat aquesta matinada al Perú per 1-3 en l'últim amistós abans de l'inici del Mundial. Han marcat Oyarzabal, Pedri i Jeremy Pino amb l'ajuda del porter peruà. El proper partit del combinat ja serà el debut a la Copa del Món, dilluns 15 de juny, Atlanta contra el combinat de Cap Verd. D'altra banda, el Barça i l'Igualada es disputaran avui a Caixa o Faixa, un lloc a la final de l'Hockey Lliga on ja espera el Liceo. Les semifinals arriben al 5è i definitiu partit que es disputarà a Blanes per la impossibilitat de disputar al Palau Blaugrana, ja que coincideix, com explicàvem, amb el partit de bàsquet. Després d'haver remuntat l'eliminatòria i haver aconseguit situar-la amb un 2-1, els igualadins van veure com el Barça l'empatava de nou a les comes. Veurem què passa aquest vespre.
2: Doncs demà ho explicarem.
3: Doncs demà expliquem a veure quin dels dos s'ha classificat per aquesta final, Helena.
2: Gràcies, Marta, que vagi molt bé.
3: Adéu.
2: Doncs avui estarem molt pendents, evidentment, d'aquesta arribada del Papa Lleó XIV a Barcelona. Passarà primer per la catedral. A la tarda té una reunió amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'altra gran trobada, esperada moltíssima i, a més, multitudinària, serà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, doncs això, a partir de les 6 de la tarda. Us ho explicarem tot demà. Que vagi molt bé. Fins demà, a les 7.

0: la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

Avui Catalunya viu una coincidència poc habitual. Per una part, Barcelona es prepara per l'arribada imminent del Papa Lleó XIV per una visita de dos dies amb actes a la catedral, a l'Estadi Olímpic i, òbviament, a la Sagrada Família, que han mobilitzat a milers de persones, però també han revolucionat, per altra banda, la vida de persones que hi viuen i que hi treballen. A l'altra cara de la moneda, també, gairebé 46.000 estudiants catalans han començat les proves d'accés a la universitat, les PAU, sota noves mesures de control dels dispositius electrònics i un nou format en els exàmens. I al mateix temps, el sistema educatiu torna a mostrar les seves tensions. Els docents han convocat una vaga a tot Catalunya per reclamar millores laborals i denunciar la situació que viu l'ensenyament públic. Tot i això, els sindicats han procurat que les mobilitzacions no interfereixin en l'inici de la selectivitat, retardant les protestes per no perjudicar els mateixos estudiants. La imatge és curiosa, no ho negarem. D'una banda, milers de persones pendents d'una visita històrica que concentra l'atenció mediàtica institucional de tot el món. I de l'altra banda, desenes de milers de joves que juguen l'accés a la universitat i un col·lectiu docent que reclama ser escoltat. Potser la lliçó d'aquests dies és que un país ha de saber atendre els grans símbols, però també sense perdre de vista les seves prioritats quotidianes. La visita del Papa passarà. Les notes de les PAU arribaran en poques setmanes, però el debat sobre el futur de l'educació catalana continuarà sobre la taula. I és aquí on es juga probablement una part molt més decisiva del nostre futur col·lectiu. És dimarts 9 de juny del 2026, soc l'Ona Fàbrega, i això és el Territori 17.

0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i ja sabeu que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, de l'Avís de Cardedeu, al Nou TV i també a la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45 al Territori 17, la Laia de Déu, des d'Ona Codinenca, entrevistarà a Marta Paré, guia turística de la Sagrada Família, on amb ella parlarem com s'han preparat per l'arribada imminent del Papa i també algunes curiositats de la mateixa Sagrada Família. I després l'Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan, parlarà amb Rosa Freixanet, regidora de Cultura de Sant Joan de les Abadeses, on amb ella parlarem sobre el Festival del Comte Arnau. Tocades les 10 del matí, ens endinsarem en el món econòmic amb en Joan Carles Arredondo, cap d'Economia del 9-9 del Vallès Oriental. I després, a 10:45, serà el moment de veure què s'hi cau a Twitter, com sempre, de la mà de Guillem Sánchez. I el programa l'acabarem amb el traster, la tertúlia d'estar per casa, amb els companys del Territori 17. Tot això en un Territori 17 que ara comença i, com sempre, ho fem posant-nos al dia. Famílies de Manlleu han obert camí amb dos grups singulars al grup que ve. Seran ahir tres a l'escola Quatre Vents i a primer d'ESO a l'Institut del Ter, la primera experiència de la ciutat. Isaac Moreno, el nou FM.
1: Quatre famílies de Manlleu han creat un grup singular d'I3, un acord en el qual es comprometen a matricular els seus fills en un centre d'alta complexitat, en aquest cas l'escola Quatre Vents. Ho fan com a mesura per prevenir la segregació escolar i en un centre que els agrada pedagògicament. La iniciativa ja s'havia explorat altres vegades a Manlleu, però el curs vinent serà la primera vegada que arriba fins al final. Sentim Anna Moral.
2: Som famílies de Manlleu, coneixem el context que hi ha a Manlleu i tenim fills que han de començar l'escola aquest any. I, bueno, va ser com, bueno, mirem les escoles que hi ha i quina és la que més ens encaixa i intentar, pues, això, evitar aquesta segregació escolar que ja ha passat amb altres escoles i nosaltres, com a iniciativa personal i pues, així com molt, molt natural nostra, fer aquest grup singular, però sobretot que quedi clar que és una cosa que hem organitzat les famílies.
1: En el procés per constituir-se com a grup singular s'han trobat amb alguns obstacles, principalment la que han qualificat de manca de valentia institucional i el calendari, perquè la iniciativa es va haver de confirmar abans de les jornades de portes obertes. En parla també Marc Carrera.
3: Hi ha hagut suport, però ha sigut un suport tímid. Volem insuficient, volem més valentia institucional. Per què? Perquè hi ha por, no? Quan es tracten temes de segregació escolar, doncs com que s'utilitza a vegades, no?, per grups de, no?, polítics, doncs, de la dreta o de l'extrema dreta, doncs aleshores no interessa segons quins moments, però reclamem això, no? Un agent públic valent, no? Que ja hi ha hagut un suport, però major, no? Més fort.
0: I avui, dimarts 9 de juny, com sabem i com hem explicat, és el dia marcat en vermell al calendari per a 912 alumnes d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès, i és que avui la selectivitat s'allargarà fins aquest dijous, Isaac.
1: Els 832 alumnes d'Osona i el Lluçanès s'examinaran aquest matí a la Universitat de Vic, mentre que els 80 del Ripollès ho faran a l'Institut Bosch de la Coma d'Olot. En total, entre les tres comarques faran les proves 130 estudiants més que l'any passat. El gran gruix hi arriba després del batxillerat, però també augmenten els de cicles i el de matrícula lliure. Pel que fa als exàmens, es consolida el model més competencial i menys memorístic, ampliant implantat l'any passat. De la mateixa manera, es manté la penalització per faltes. A més, aquest 2026 serà l'últim any amb la repesca al setembre. L'any que ve es farà el juliol. L'altra novetat és que per primer cop es faran controls aleatoris d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copiïn. En aquest sentit, tots els centres tindran detectors per a aquests dispositius. De fet, el seu ús està prohibit i comportarà l'anul·lació immediata de l'examen.
0: I no prospera un préstec per a inversions a Ripoll tombat per gran part de l'oposició. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
4: L'oposició de Ripoll, excepte Somi, va votar divendres en contra d'un préstec a llarg termini de 705.000 euros per finançar una quinzena d'actuacions previstes al pressupost del 2026. Els comptes impulsats per l'equip de govern d'Aliança Catalana, que fa pocs dies van aprovar-se definitivament, tot i les al·legacions presentades pel PSC, preveien inversions per una mica més d'un milió d'euros, dels quals 333.000 són subvencionats. Aquí la intenció de complementar els ingressos amb un d'un préstec a llarg termini. L'alcaldessa Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, va ser molt crítica amb Junts, Esquerra Republicana, el PSC i l'Alternativa per Ripoll CUP. Sentim-la.
5: No estan fent un cordó sanitari, Aliança Catalana, eh? Estan fent un cordó sanitari als ripollesos, per si no se n'han assabentat. I, evidentment, els ripollesos votaran en conseqüència a les properes eleccions municipals, perquè no es pot castigar tota una comtal vila només perquè no es comprega ideològicament amb qui la governa. I el que acaben de fer avui tots els grups de l'oposició, excepció de Som i Ripoll, és un acte d'irresponsabilitat política envers els ciutadans ripollesos, que espero, doncs, que els retreguin oportunament, perquè no es pot jugar amb el dia a dia i la quotidianitat de la nostra població. Realment penso que algú hauria d'anar al racó de pensar després d'aquesta votació.
4: Joaquim Colomer, de Som i va ser l'únic a intervenir per dir-li això.
6: Li recordaré que fa any i mig, dos anys, jo li demanava que s'endeutés per donar serveis a Ripoll, i vostè va fer mofa de que no s'endeutaria, de que vostè no volia endeutar-se, de que vostè no volia arribar aquí. Vegui com ha arribat amb aquesta situació, doncs, que se li va dir i que vostè mateixa va penjar a les xarxes socials.
4: Orriols li rebatia que només s'endeutaran pel mateix valor o inferior al que liquiden a l'anualitat. Entre les actuacions que el govern diu que perillen hi ha 536.000 euros, 319.000 dels quals subvencionats per la reforma de la teulada del pavelló vell. El préstec també preveia cobrir 60.000 euros per millorar la teulada de la pista Esteve Badia de Sant Pere. La mateixa quantitat anava per arranjar la font i l'entorn del passeig Regull per fer-hi un mosaic de trencadís i l'accés a la llera del riu Ter. La llista incluïa l'asfaltatge de carrers per 100.000 euros, la climatització d'una part de la biblioteca per 20.000, un estudi del POUM per engegar el polígon industrial de Can Franquesa per 48.000, millores de seguretat a la nova comissaria per 30.000, la supressió del pas a nivell del passeig Regull per 15.000 o la rehabilitació d'un dels capgrossos i els vestits de Reis per 36.000.
0: I també part de l'oposició li retreu a Orriols que fos a la Patum de Berga i no a Ripoll mentre les fortes pluges van inundar els carrers de la vila el passat dijous, Isaac.
4: Arran de les pluges torrencials que dijous van inundar diversos carrers i espais de Ripoll, el grup d'Esquerra Republicana o el regidor independent de Som i Joaquim Colomer van acusar l'alcaldessa Sílvia Orriols d'haver deixat el municipi desatès per prioritzar anar a veure la Patum de Berga, ja que va ser convidada per la regidora independent d'allà, Judit Vinyes, que serà la pròxima cap de llista d'Aliança Catalana a la població berguedana. L'alcaldessa va aprofitar el ple extraordinari de divendres per explicar que ningú s'esperava que plovés tant, perquè a Ripoll van caure vora 80 litres per metre quadrat en només 3 hores i els ciutadans no havien rebut cap alerta, és alerta als seus telèfons mòbils avisant de la situació de perill. Sentim-la.
5: I, evidentment, aquest relat no s'adiu en absolut amb la realitat. La realitat és que en tot moment vaig estar informada del que estava passant a Ripoll, de les incidències que s'estaven produint. En tot moment vaig estar en contacte amb policia local, amb secretaria d'aquest ajuntament, amb Somarsa, que és qui va haver de procedir a la neteja dels embornals, amb els regidors de l'equip de govern que sí que eren al terme municipal de Ripoll i que es van ocupar d'anar a vigilar la crescuda dels rius i a controlar, doncs, aquelles zones de la població que estaven quedant inundades. Algun d'ells fins i tot va col·laborar en les tasques, doncs, de poder treure aigua d'aquestes zones.
4: L'alcaldessa també va dir que la policia local havia tallat l'accés a les lleres dels rius de forma preventiva per evitar incidències. Colomer va aprofitar la ploguda per demanar que repari el teulat de la piscina coberta.
6: Amb el tema, doncs, de la ploguda aquesta, tota la zona de piscina, la veritat és que feia bastanta llàstima. Tots els passadissos, doncs, plens de galledes, tot el els vestuaris sense llum, les llums d'emergència no funcionaven, etc, etc. Per tant, jo el que li demanaria és si podem treure algun diner de més per ja aprofitar que es fa el sostre aquest, si poguéssim fer una mica l'extensió amb aquest sostre de piscina o com a mínim d'una part de la piscina.
4: Orriols va contestar-li que la majoria d'equipaments de Ripoll presentaven degoters quan van entrar a governar i que quan van entrar a l'Ajuntament van prioritzar arreglar les teulades com les de la biblioteca, la del pavelló de la Vallaneda o ara recentment amb l'intent d'arreglar la de la zona del pavelló allò on es juga a hoquei. Tindrien uns 160.000 euros per arranjar aquesta part del teulat de la piscina, però en faltarien uns 200.000 més per arreglar-ho tot.
0: La Policia Nacional ha detingut a Gurb 8 persones que formaven part d'un grup criminal que es dedicava a falsificar documents i afavorir la immigració irregular. Isaac Moreno.
1: Segons fonts policials, l'organització havia creat una estructura mitjançant la qual ciutadans estrangers amb residència legal a Espanya portaven familiars residents del seu país d'origen a través de la reagrupació familiar. El grup proporcionava volants d'empadronament falsificats amb l'objectiu que aquestes persones poguessin acreditar un domicili fix i complir així els requisits necessaris per aconseguir el permís de residència. Els arrestats van entrar arribar a cobrar, volem dir, fins a 6.000 euros per cada família que es volia reagrupar. Al cap de la trama, en assabentar-se que era investigat, va intentar fugir de la policia, però finalment el van detenir a Alacant, on s'estava amagant. A més, també van detenir dues persones més que formaven part de la trama criminal i 5 persones que volien portar els seus familiars des dels seus països d'origen.
0: I per altra banda, amb motiu de la realització d'obres de millora al pont ferroviari sobre el riu Ges, situat entre Manlleu i Torelló, el servei de tren quedarà interromput entre les estacions de Vic i Torelló de l'11 al 22 de juny, amb dos inclosos, Isaac.
1: Per garantir la mobilitat dels viatgers, durant aquest període, Renfe establirà un servei alternatiu per carretera que cobrirà el trajecte afectat i permetrà mantenir la continuïtat del servei. Els autobusos realitzaran el trajecte entre Vic i Torelló amb parada a Manlleu i els viatgers podran continuar el trajecte en tren. Renfe recomana als viatgers que planifiquin els seus desplaçaments amb antelació i consultin els horaris del web rodalies.gencat.cat.
0: El mes de maig també es tanca amb un bon descens de l'atur tant al Vallès Oriental com al Moianès, seguint la tendència habitual de la campanya primavera-estiu. Laia de Déu, una codinenca.
7: Al Vallès Oriental la desocupació ha baixat un 2,19% respecte al mes d'abril, el que significa que hi ha 370 persones menys registrades a les llistes de l'atur, deixant la taxa provisional en un 7,61%. Per la seva banda, el Moianès també tanca el maig amb un balanç positiu i una davallada intermensual moderada que consolida la millora del mercat laboral a la comarca. Tot i que en xifres absolutes les reduccions puguin semblar mínimes, cal contextualitzar que la província de Barcelona la dada global d'aturats es manté en un dels llindars més baixos per un mes de maig. Moià registra un descens de 6 persones i deixa la taxa en un 7,51%. Pel que fa a Castellterçol, les xifres mantenen l'estabilitat habitual i no hi ha cap variació, perdoneu, respecte al mes anterior i continua situant-se per sota de la mitjana de la província. A Santa Maria d'Oló la taxa és del 4,68%, una de les taxes més baixes de tot el territori. Pel que fa a una part del Vallès Oriental, a Bigues i Riells del Fai, l'atur té un descens del 4,3% respecte al mes anterior i la taxa al municipi queda al 6,88%. A Caldes de Montbui la xifra d'aturats continua baixant, però si ho comparem amb l'any anterior, el municipi té 30 aturats menys, fet que implica una baixada del 4,86%. Acabem amb Sant Feliu de Codines, on han aconseguit una davallada del 6,46% pel que fa a persones a l'atur, fet que fa que la taxa sigui del 6,84%, situant-se per sota de la mitjana de la comarca.
0: Les termes romanes de Caldes de Montbui, considerades el complex termal d'aigües mineromedicinals més extens de la península Ibèrica, tindran per primera vegada un pla director d'ús i manteniment, l'AIO.
7: L'anunci s'ha fet coincidint amb la visita institucional de la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, en el marc de les festes del Corpus d'aquest passat cap de setmana. El monument, declarat bé cultural d'interès nacional, té restes documentades des del segle II abans de Crist i una superfície que frega els 4.000 metres quadrats. Ara aquest nou pla fixarà un abans i un després en la seva gestió, ja que servirà per establir els criteris tècnics d'intervenció, conservació i posada en valor d'aquest monument arquitectònic. L'alcalde del municipi, Isidre Pineda, destaca la importància de protegir aquest símbol històric.
8: És un dia especial, però a més també tenim la sort de poder anunciar que amb la Generalitat de Catalunya treballarem en un pla director de restauració de les mateixes terres. Aquest és un recurs que més enllà de la part econòmica, l'important és el valor que li posem al nostre patrimoni. I treballar conjuntament amb la Generalitat per intentar protegir, restaurar, probablement restaurar i conservar aquest símbol i aquesta joia, que són les termes del nostre poble, les termes romanes, doncs és una tasca compartida.
7: La redacció d'aquest pla director tindrà un cost de 42.740 euros, dels quals la Generalitat en subvencionarà gairebé el 80%. Per dibuixar aquest full de ruta es contractarà un equip multidisciplinari format per arquitectes, geòlegs, arqueòlegs, historiadors i restauradors especialitzats. A més, l'estudi comptarà amb un escàner làser i fotogrametria en tres dimensions per les parts de les termes que encara no estiguin correctament documentades. A més d'aquest projecte, el govern local ha aprofitat la trobada per traslladar a la consellera l'estat de les obres de Can Rius, l'antic balneari del segle XVII que s'està rehabilitant com a futur espai cultural de la vila. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha aplaudit que el municipi prioritzi tant la protecció del patrimoni i el teixit cultural.
9: Hi ha de posar de relleu i en valor aquesta feina conjunta que fa molt de temps que fem amb l'Ajuntament. Compartim valors, compartim estratègia i això és molt important. Agraeixo molt al municipi aquesta priorització que a Caldes fa de la cultura, tant de la cultura en general, del patrimoni cultural en particular, del material i de l'immaterial. És evident que és un municipi amb molts anys d'història i, per tant, doncs, que té un patrimoni, un llegat patrimonial molt important.
7: Amb la concessió de la subvenció, l'Ajuntament passa a ser titular de l'espai i supervisarà el desenvolupament d'aquest pla director que ha de garantir que les termes romanes siguin visitables per a futures generacions.
0: I Cardedeu es prepara un any més per la baixada del Verro, una de les festes pròpies més estimades de la vila. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
10: Així és, Ona, i és aquesta tradició endèmica dels cardedeuencs i cardedeuenques no només significa la porta d'entrada a una època de l'any farcida de places plenes i tradició, sinó que encara és més especial perquè no es fa precisament cada any. El Verro és la bèstia de foc oficial de la colla dels Diables de Cardedeu i simbolitza un senglar de grans dimensions. És el protagonista de la Festa del Foc del municipi, on s'explica precisament la llegenda d'aquest ésser i es fa tot un seguit de balls a plaça amb la resta de figures que un cop al poble l'acompanyen. I diem un cop al poble perquè ja fa uns anys que en algunes edicions es fa la baixada del Verro des del Matagalls fins a Cardedeu Poble, una gesta que dona a terme tot una colla d'entusiastes vilatans. En Guillem és un dels membres de la colla i ens ho explica.
11: La baixada del Verro originalment sorgeix d'una assemblea de diables en la qual algú el repta, s'autorepta i repta la resta de companys i companyes a que no ens atrevim a baixar el Verro des del Matagalls fins a Cardedeu. I aleshores sorgeix aquesta idea festiva de compartir la gent de la colla amb la gent del poble, la possibilitat de cobrir aquesta distància i que tothom tingui l'opció de fer un tram.
10: Enguany estan acabant de lligar-ho tot i han explicat que precisament avui acabaran també de tancar la llista de totes les persones que volen fer la baixada, ja que el desplaçament fins a Collformic es fa en autobús i tothom que hi vulgui és convidat a aquesta caminada festiva. A tot plegat, però, s'hi suma la crida, on s'hi aplega gran part del poble per fer l'últim tram tots junts.
11: I enguany ajuntem les dues versions. Fem baixada al matí des de Collformic fins a Sant Hilari. A Sant Hilari es fa un dinar amb musiqueta amenitzat sobre taula pels Nini i a la tarda comença la crida amb la cerca de les serps, els garrins i el Verro als vols de Sant Hilari i baixem fins a Sant Corneli. Tot això sempre acompanyat per parades de beure i menjar. És una ocasió fantàstica per apropar-se a les bèsties dels diables i poder portar-les tan grans com petits.
10: Així doncs, arriba un dels grans moments de Cardedeu, amb no només la crida del Verro, sinó la crida de tota la colla de diables a que la gent s'hi sumi i faci especial aquest tram de caminada des del Matagalls fins a Cardedeu.
0: A final de curs, moltes escoles es troben amb el mateix problema, desenes de peces de roba que s'acumulen als centres i que sovint no tornen mai als seus propietaris. El FEDAC Vic han decidit donar-hi una volta i convertir aquest repte en tota una oportunitat. Andreu Jiménez, de l'OFM.
12: Divendres, a partir d'un quart de sis de la tarda, el centre organitzava un mercat d'intercanvi de roba infantil amb peces de 0 a 16 anys. Una iniciativa oberta no només a les famílies de l'escola, sinó també a tota la ciutadania. Ho explica la seva impulsora, Lídia Cuidaran.
13: Idò, per ser el primer cop que es feia, estem bastant contents, perquè la meitat de la roba ha marxat tota. N'hi havia molta, també s'ha de dir, sembla que no, que encara en queda molta, però és que n'hi havia molta i ha volat molta cosa. Però la gent, la roba que ens ha portat ha estat sobretot 0-3, que de fet correspon a tota aquesta roba de nen petit de fins a 3 anys, que de seguida et queda petita. Doncs la gent, la roba que ens ha portat més han estat les de 0-3.
12: El projecte, a més, s'emmarca dins el treball de segon d'ESO sobre la indústria tèxtil i el seu impacte ambiental.
13: Aviam, els nens en perden molta de roba, això és un fet. La perden i no la venen a buscar. Nosaltres el que volíem era donar una segona vida a la roba que ja no es fa servir, si ja sigui perduda o perquè per talla no et va, i creiem que, déu-n'hi-do, un bon any. Ho hem fet coincidir amb el Dia del Medi Ambient, perquè amb un projecte que hem fet a segon d'ESO s'ha comprovat que la roba és una indústria molt contaminant, llavors ho hem fet coincidir amb aquest dia.
12: Els alumnes han descobert, per exemple, que elaborar un pantaló texà es poden arribar a gastar fins a uns 8.000 litres d'aigua, també, que és l'slow fashion i la fast fashion, ens ho explica la Naya.
14: Que l'slow fashion és roba que fan amb més cura i que no té tantes coses com de contaminants. En canvi, la fast fashion són estils de roba que, pues, tu sempre, o sigui, canvien cada setmana i sempre hi ha roba, o sigui que gasten molt més.
12: Tot plegat es va de complementar amb la pràctica del upcycling.
15: És reutilitzar alguna peça de roba per crear una altra completament diferent, però aprofitant completament la tela. Jo vaig fer una camiseta amb uns texans que ja no em quedaven, i vaig retallar algunes parts i les vaig ficar a una camiseta que quasi no utilitzava.
12: Ara, des del centre, esperen que el projecte tingui continuïtat i es converteixi en una data marcada en el calendari.
0: A Fadis Baix Montseny ha organitzat aquest cap de setmana la primera jornada lúdico-esportiva Joan Vilajoana a Sant Celoni, Enric Rubio.
10: Així és, Ona. De fet, està l'Institut Pallarola, Escola Pallarola, l'encarregat d'acollir aquest passat diumenge una jornada solidària, inclusiva i familiar que tenia per objectiu visibilitzar les persones amb discapacitat intel·lectual, així com recaptar fons per a Fadis Baix Montseny. Aquesta primera edició de la jornada lúdico-esportiva Joan Vilajoana ha estat una iniciativa impulsada per a Fadis Baix Montseny, com hem dit, que ha unit esport, música, activitats familiars i solidaritat en una jornada d'homenatge a aquest personatge i a Filbà, qui va ser jugador i primer president de l'entitat, i que va dedicar bona part de la seva vida a treballar per la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual. Al llarg de la jornada s'han dut a terme dues marxes populars adaptades a diferents nivells de participació. Una primera de 2 quilòmetres, pensada especialment per a persones amb mobilitat reduïda i amb un recorregut accessible pels voltants de la Rectoria Vella, i una segona de muntanya de 5 quilòmetres, apta per a tota la família, però amb un desnivell acumulat d'uns 400 metres i un avituallament al mig del recorregut. Després d'unes molt bones valoracions d'aquesta primera edició, això sí, han explicat des de l'organització que l'objectiu principal de la jornada és, en definitiva, donar a conèixer la feina que desenvolupa Fadis Baix Montseny, aquesta associació sense ànim de lucre creada l'any 2011 per famílies de persones amb discapacitat intel·lectual, i remarcar les activitats de lleure inclusiu i serveis de suport que ofereixen des d'aquesta i que afavoreixen l'autonomia personal i proporcionen també espais de descans per a les famílies cuidadores.
0: I acabem aquí aquest repàs informatiu. Ara anem a saber com està el temps, com sempre, amb en Pep Acosta.
16: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: Pep, bon dia, què tal? Com va tot? Quin és avui el temps?
17: Hola, molt bon dia. Benvinguts a la informació meteorològica. De moment, setmana tranquil·la. No hi ha grans moviments meteorològics. Estem en un terreny bastant anticiclònic. Bueno, tampoc ho tenim molt, molt a sobre, però sí que ho tenim bastant a prop. No permet que les perturbacions s'apropin. I, en definitiva, no hi ha grans, grans moviments meteorològics aquests dies. Tampoc cap granada de calor. Per tant, un temps bastant, bastant tranquil, bastant normal per l'època de l'any. Les temperatures mínimes avui han pujat una mica, han pujat, i és que hi ha hagut una mica més de núvols, i això ha fet que les temperatures mínimes fossin una mica més altes. Sempre ho dic, quan hi ha núvols de nit, les temperatures no baixen tant. Però pocs núvols, per això no hi ha molts núvols, ni de bon tros, però sí que una mica més de numositat hi ha hagut aquesta nit. El matí serà tranquil, no hi haurà grans nuvolades, ni res d'això. A la nit ha pogut una mica cap al Pirineu Occidental, però a casa nostra no hi ha hagut pluges. De cara a la tarda sí que creixeran una mica les nuvolades, sobretot cap al Pirineu i cap al Ripollès, sobretot sectors de Núria i Baiter. No es descarten que puguin caure 4 gotes. Però si plou és això, serà una petita gotellada que no tindrà grans conseqüències. I ja el diem, si arriba a caure, no serà una gran precipitació, ni molt menys. Les temperatures màximes seran una mica més baixes. Per què? Perquè, a part d'aquests núvols que hem dit, durant el dia n'hi haurà algun núvol, i a part hi ha una lleugeríssima entrada de vent de nord que fa que la temperatura baixi una mica. Moltes màximes al voltant dels 24-25 graus. Prou agradables, molt agradables, diré jo, per l'època de l'any. Els vents febles de direcció nord, però bastant febles, que són els responsables d'aquesta petita baixada de temperatures que tindrem avui. I cap més informació, que gaudiu del dia i que tingueu un bon dimarts. Adeu!
16: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres, a partir de 9:45, la Laia de Déu des d'Ona Codinenca entrevistarà a Marta Paré, guia turística de la Sagrada Família. Amb ella parlarem de com s'han preparat per l'arribada del Papa i també algunes curiositats del temple. I després, l'Isaac Muntades, des de la veu, parlarà amb Rosa Freixanet, regidora de Cultura de Sant Joan, on amb ella parlarem sobre el Festival del Comte Arnau. Tocades les 10 del matí, com sempre, ens endinsarem en el món econòmic amb en Joan Carles Arredondo, el cap d'Economia del 9-9 del Vallès Oriental, i després acabarem el programa fent tuits i també amb el traster. Però això d'aquí 3 minuts hi tornem. Fins ara.
18: El 9FM, el nou so d'Osona.
19: 24/7. Avui, un cotxe per moure'm.
20: Demà, una furgoneta per treballar.
19: I demà passat, un monovolum per viatjar.
20: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida. I pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
19: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
20: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic, informa't a alr.cat.
19: Sigui on et porti el teu camí, comença amb ALR.
21: Coberta serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Coberta serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
22: La sala de festes L'Amapola celebra el seu primer aniversari i ho fa amb una gran festa major.
23: Alegria, que és festa major.
22: Els dies 13 i 14 de juny vine a gaudir d'un cap de setmana ple de música, festa i bon ambient. Dissabte, trobada de xapes, i a la tarda, ball i berenar amb el quartet Sol de Nit. I diumenge, sardanes amb aperitiu gratuït, dinar de festa major, i a partir de les 5, concert i gran ball amb l'Orquestra Rosaleda.
24: Ball de Ram!
22: Música, ball, menjar i molta festa a la sala de festes L'Amapola de Centelles. Reserva la teva plaça al telèfon 650 250 500 650 250 500.
25: El dia 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient, a Aigües Vic continuem treballant per un servei cada dia més proper i accessible. Ara pots contactar amb nosaltres per WhatsApp, fer gestions amb cita prèvia, consultar informació del servei i resoldre dubtes amb el nou assistent virtual amb intel·ligència artificial. Aigües Vic. Amb tu, clars com l'aigua.
26: Infopodcast del 9-9. Cada dia donem les claus de l'actualitat de la nostra comarca. Infopodcast del 9-9. Cada matí a 8:15 al 9-9.cat, iVox, YouTube i Spotify. I si vols, te l'enviem directament al mòbil. Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram. L'Infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i la xarxa. A Miquel Giol i Eudald Puig.
18: El 9FM. El nou so d'Osona.
27: Territori 17.
0: Són 9:45 del matí. Anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya.

0: Ara sí, Andreu Jiménez, bon dia.
1: Bon dia, bona.
0: Com portem el matí?
1: El portem, que ja és molt.
0: Exacte, m'ha encantat. El portem, que ja és molt, perfecte. Doncs a veure com ho porten les portades dels diaris d'avui, que òbviament...
1: Avui tenim un protagonista, eh?
0: Un sol protagonista, ahir hi havia Florentino i el Papa, avui ho aclapara tot el Papa.
1: Avui guanya de golejada. El Papa, comencem per La Vanguardia. El Papa demana al Congrés fugir de la permanent desqualificació política. En el seu històric discurs a les Corts, Lleó XIV crida al diàleg, rebutja el rearmament i demana responsabilitat moral davant la immigració. I la imatge, doncs, evidentment, que està relacionada amb el titular, on es veu ahir el Papa, després del seu discurs, on va ser ovacionat pels 500 diputats i senadors que es van reunir ahir al Congrés dels Diputats. Només van fallar-hi, només van faltar... amb diputats de Podem i del BNG, és a dir, del Partit Nacional Gallec. I bé, doncs es veu a la foto a Lleó XIV juntament amb Francina Armengol i Pedro Royán en aquesta intervenció del Pontífex.
0: Seguim, Andreu, per la portada del diari Ara.
1: El Papa rebutja la prioritat nacional del PP i Vox. En el discurs del Congrés, Lleó XIV defensa els immigrants, qüestiona l'avortament i l'eutanàsia. Demana als bisbes que lluitin contra la plaga de la pedestria i es reuneix amb víctimes d'abusos. I la imatge, doncs, igual. Una molt més impressionant que jo crec que la de La Vanguardia, on es veu tot l'hemicicle i el Papa d'esquena, doncs, en el moment que tothom el va aplaudir.
0: Seguim amb la del periòdico, perquè també mateixa imatge que hem vist ara en el diari Ara.
1: El diari Ara, exacte. El Papa posa dret al Congrés reivindicant la dignitat humana. El Lleó XIV crida els polítics a rebaixar la crispació mentre defensa la immigració i la vida en totes les seves etapes. Demana als bisbes que responguin a les víctimes dels casos d'abusos sexuals i també una Barcelona que, expectant, rep avui el Papa amb l'inici de la visita a Catalunya.
0: I acabem el repàs de portades dels diaris catalans. Parla del Punt Avui.
1: Que fins i tot, exacte, que sempre el Punt Avui tira per la seva línia editorial, doncs avui, evidentment, també parla del Papa, on veiem a Lleó XIV que inicia el seu viatge a Catalunya. La visita del Papa carrega de simbolisme pendent de l'ús que faci del català. I a la imatge, doncs, al fons es veu Montserrat, que serà també la Sagrada Família, que serà un dels diferents llocs que el Pontífex visitarà en aquesta estada a Catalunya.
0: Doncs, Andreu, obrim la mirada i anem a veure què diuen els diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País.
1: El Papa demana als obispes actuar davant la plaga de la pediastria. Les víctimes d'abús reclamen una resposta de l'Església més eficaç. El Pontífex condemna al Congrés la discriminació dels immigrants. Alerta contra els discursos de desqualificació permanent davant l'adversari. I a la imatge, doncs, és la mateixa que hem vist al diari Ara o al periòdico, que és el Papa ahir, doncs, sent aplaudit per tots els membres que van voler assistir, no es van voler perdre aquesta intervenció al Congrés dels Diputats.
0: Veurem ara la resta de diaris com enfoquen aquestes declaracions del Papa.
1: Sí. Comencem pel Mundo.
0: El Mundo, exacte.
1: El Papa demana als polítics limitar límits morals en el poder. Els insta a defensar el bé comú davant les agendes particulars i clama contra la polarització i el frenetisme. Condemna a l'avortament i també dona importància a la família davant una resposta al drama de la immigració i alerta del perill del rearmament. I a la imatge, doncs, és la mateixa. És que d'esquena el Papa sent aplaudit per tots els membres que ells es van voler perdre el seu discurs a les Corts espanyoles.
0: Seguim per la portada de La Razón.
1: La Razón, veiem una imatge, eh? Ovació històrica per Lleó XIV a les Corts. Va realitzar una bona defensa de la vida davant l'abort i l'eutanàsia i va reivindicar els drets dels migrants. I la imatge aquesta sí que és diferent, és una part ja lateral on es veu alguns membres, doncs, està més enfocada a la zona on s'asseu Francina Armengol i també on va estar el Papa, i no es veu a tots els diputats i altres convidats que van estar ahir en aquesta intervenció del Papa a les Corts Baixes.
0: Realment és una imatge, és a dir, per la resta de portades es veu tota la resta...
1: Aquí és més centrificada.
0: Aquí es centra a les persones que els interessa.
1: Que els interessa. No com l'ABC.
0: Exacte,
1: s'alça davant el Congrés en defensa de la vida. Adverteix davant els diputats i senadors que tota la vida humana ha de ser reconeguda i custodiada des de la seva concepció fins en el seu fins a la seva part final. Demana als polítics una renovació moral i també aboga per l'elecció lliure d'educació, alerta del drama migratori i qüestiona la polarització.
0: Ja és que clar, que és que clar, és que
1: agafant... Depèn de quin diari, doncs...
0: M'encanta, m'encanta.
1: Agafa depèn de quines declaracions del papa i les posa avui en la seva... a la seva portada.
0: És increïble els verbs, eh? Com s'utilitzen els verbs.
1: Sí.
0: Per una part, condemna, reivindica, i que en aquest cas, alerta. Alerta.
1: És la lectura que se li ha de fer.
0: Exacte. Doncs aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies.
1: A tu,
0: i ens
1: Ona.
0: Veiem en una estona. Fins ara.
1: Fins ara.
2: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: Passen 6 minuts de 9:45 del matí. I avui a l'entrevista descobrirem com s'organitza la Sagrada Família per la visita del Pontífex, però també la convidada d'avui ens desvetllarà algunes curiositats d'aquest monument amb tanta història. I ho farem de la mà de la Laia de Déu des d'Ona Codinenca, que entrevistarà a Marta Paré. Bon dia de nou, Laia.
3: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, ja tinc aquí a Marta Paré per conèixer una mica també els secrets de la Sagrada Família, alguns, no tots, òbviament, però també per parlar de com s'ha preparat la Sagrada Família per aquesta visita del Papa. I saludem a Marta Paré, moltes gràcies per estar aquí al Territori 17 i a Ona Codinenca.
4: Hola, bon dia.
3: Clar, primer de tot, pregunta obligadíssima, crec, perquè és necessari saber-ho. Avui tu hauries d'estar treballant.
4: Exacte.
3: En un dia normal.
4: Normal i corrent, sí.
3: Però no treballes.
4: No.
3: Ni avui ni demà.
4: No.
3: Per la visita del Papa.
4: Exacte.
3: Aleshores, com es prepara? Com és que es prepari tot aquest tinglado tan gran per la visita del Papa?
4: Val. De fet, Sagrada Família estarà tancada des d'avui al migdia, més o menys, fins dijous al migdia.
3: O sigui, més tard, inclús.
4: Exacte, sí. Llavors s'ha de recollir... O sigui, és, com deies tu, un tinglado. Guapo.
3: Com s'ha preparat la Sagrada Família?
4: Fa setmanes que s'estan preparant. Sí, sí, sí. Fa setmanes que s'estan preparant. Vol dir, jo entrava a fer una visita amb un grup, un dia explicava el que havia d'explicar i l'endemà tornaves i et trobaves un tros tapat. Val, això ja trenca el ritme de la visita, sí, que tu fas normalment, perquè, evidentment, no ho expliquem tot en una hora que tenim de visita, 50 minuts. Llavors, aquell tros que jo explicava en allà... m'havia de pensar què introduïa dins la visita per recuperar el temps que, saps? Vull dir, bueno, i tot això t'estic parlant des de fa un mes i pico. Sorpreses cada dia.
3: Com ara?
4: Com ara, assenyalar un punt, no? De,
3: sí.
4: Del temple, dins del temple, i l'endemà arribar i de cop i volta hi havia una pantalla, una tele, en una columna, i deies, ai, i ara què els hi dic? Bueno, doncs fas broma amb els visitants i els hi dius, us en recordeu que us he dit que ve el Papa? Doncs clar, hem de deixar tot, això és pels visitants. Pantalles per la gent que estarà a dins de la missa, i que van més de 4.500 persones.
3: Uau.
4: Evidentment, els que estan als costats i al darrere no veuen res.
3: No.
4: Per tant, està com tot el temple ple de...
3: De pantalles.
4: De teles.
3: Clar,
4: sí.
3: I els visitants aquests últims dies et preguntaven per la visita,
4: sí,
3: del Papa.
4: Sí, em pregunten... Bueno, clar, consta... Alguns ni ho sabien.
3: Ostres, doncs mira que s'ha parlat, eh?
4: Que em deien, què, jo? Sí, ve la setmana que ve, del rotllo. Com pot ser que no ho sàpies?
3: Yeah.
4: Perquè aquí s'ha parlat tant... I, bueno, la pregunta més curiosa que em feien era com ho haig de fer per poder venir? I és com, bueno...
3: Hi ha una manera que es pot
4: resulta...
3: fer?
4: Resulta... Sí, hauries de ser, pues, un president de país, el rei o la reina. Vull dir, són celebritats que hi van, les entrades ja estan donades en l'interior. En l'exterior hi hauran 4.000 persones més amb unes entrades especials que es donen a través de cada parròquia. Vull dir, la parròquia ha hagut de contactar amb Sagrada Família, ells han hagut d'acceptar, llavors només 4 entrades per persona, per exemple. Bueno, coses així.
3: Clar, aleshores jo em pregunto, perquè ara estàvem parlant de treballadors també, Qui queda treballant a la Sagrada Família a hores d'ara? Perquè guies turístics entén que zero patatero.
4: No, a partir d'avui del migdia, jo sé que una companya meva fa l'última visita d'avui, que serà a les 12:15. Per tant, a la 1:15 ella hi acabarà i a partir d'aquell moment guies turístics ja no entraran. Ni grups, ni visitants, ni res.
3: Res.
4: Allà quedarà gent de seguretat, majoritàriament, seguretat, control d'accés i la gent que prepara, pues, totes les cadires, tot, bueno, que neteja, sí, saps? I tot això.
3: Clar, i ara ja anem a parlar de com és ser una guia turística a la Sagrada Família, perquè jo sé que tu fa poquet que hi ets, sí, però, clar, com és treballar en un lloc tan emblemàtic com la Sagrada Família?
4: Uau, a l'inici impressiona bastant. Tenint en compte, hi ha una curiositat però meva, que jo no havia entrat mai a Sagrada Família fins que vaig començar a treballar.
3: Uau!
4: Sí, sí, sí. O sigui, jo vaig entrar a Sagrada Família fent la formació, que era fent el seguiment d'una visita d'un company. La primera vegada que vaig entrar allà va ser com un... És impossible que jo pugui treballar aquí. Impressiona moltíssim. Llavors, ja vas agafant com més confiança, però és un lloc tan impressionant que no em canso de veure'l. Més que res, perquè quan expliques les coses a la gent, als visitants, els hi veus la cara de flipe, saps? Que estan tots flipant, i a mi això, jo què sé, m'encanta. Al final, el que estàs donant és coneixement a aquella persona sobre, sí, el que deies, un lloc, crec, el més emblemàtic de...
3: Sí,
4: de Catalunya.
3: Jo crec que es representa bastant. És bastant representatiu, la veritat.
4: Sí.
3: Però, clar, aleshores, cada visita entenc que pot ser diferent. O sigui, cada grup que tu portes...
4: Sí, clar, hi ha diferents grups. Hi ha el que nosaltres en diem les visites regulars.
3: Vale. Vale?
4: Que és... allà s'ajunta gent de diferents llocs que no es coneixen entre ells,
3: vale,
4: que han comprat el tiquet per tal dia, tal hora. I tu vas anar allà i allà la gent no es coneix i tal. Aquí ja entra la cosa de cadascú d'intentar que el grup, pues, no sé, saps? Jo intento fer brometes o fer una miqueta divertit entre ells, els hi faig piques, bueno. Llavors estan els grups tancats, que són gent o que venen de la mateixa agència o que és un grup de, jo què sé, una escola, per exemple. Ja es coneixen més entre ells i tal. Jo, sincerament, prefereixo les visites regulars, perquè les escoles... O sigui, a mi em sembla molt bé que les escoles vulguin que els instituts, que els nens i els adolescents coneguin el que és Sagrada Família, o sigui,
3: sí,
4: és brutal. El problema és que els nens i els adolescents, sense voler, venen obligats. Per tant, l'interès del que jo els hi pugui explicar, per molt guai que ho faci, molt xuli, els hi és igual.
3: I llavors potser perd una mica la gràcia de la,
4: sí,
3: visita.
4: Llavors, amb adolescents moltes vegades el que jo pregunto és: hi ha algú que vulgui estudiar arquitectura en aquest grup? I sempre hi ha algú que aixeca la mà, o algun historiador o historiador de l'art, no? I, bueno, i així jo també trenco una miqueta el gel i després faig la pregunta, sobretot als adolescents, de: i ara qui realment vol estar aquí?
3: És important, aquesta...
4: Saps? I realment aixequen la mà 4 o 5 persones.
3: Wow.
4: I llavors, perquè em sigui fàcil a mi, egoistament parlant, m'enfoco amb ells.
3: Bueno,
4: amb les persones que realment... Bé. Mentre els altres no em molestin...
3: Sí, bueno, sí, clar, és important.
4: Saps?
3: És important.
4: Sí, exacte.
3: Perquè, clar, ara jo em pregunto, a la Sagrada Família, la Sagrada Família és un lloc amb molta història.
4: Mm-hmm.
3: Moltíssima. Vull dir, fa anys que s'està construint i encara no s'ha acabat.
4: 145, però... sí, exactament.
3: Però què és el que t'agrada més explicar, per exemple? Què és amb el que la gent es sorprèn més quan ho expliques?
4: Quan ho explico, hi ha un parell de coses. Una és quan a l'inici de la visita, no, els explico que hi ha una associació que va contractar un arquitecte i jo faig la pregunta: qui era aquest arquitecte?
3: Gaudí.
4: I tothom diu: Gaudí. Doncs no.
3: Ah,
4: el primer arquitecte de Sagrada Família era un home que es deia Francisco de Paula del Villar. Clar, la gent flipa, perquè és del rotllo.
3: No ho sap.
4: Què? Sí. Llavors, no tothom sap com va morir, per exemple, que va morir atropellat per un tramvia. Bueno, de fet, va morir per les ferides de l'atropellament.
3: Vale.
4: Va morir després. I l'altra és quan explico com Gaudí feia les escultures.
3: Que interessant.
4: Ah, sí. Sí, però, ho vols saber?
3: A veure, així, resumidament.
4: Superràpid. Cobria les persones amb guix i els hi deixava dos forats al nas per respirar perquè s'havien d'esperar a que el guix s'assequés i d'allà es traia el motllo per fer les escultures. Exacte, la gent posa aquesta cara.
3: La meva cara és un quadre. Sí, això és el que la gent al·lucina més o es queda més impactada. Sí. I el que a tu més t'agrada explicar, per exemple?
4: El que a mi més m'agrada explicar, jo crec que és... quan hi ha una part que, clar, es parla d'història, evidentment. Es parla de la Guerra Civil Espanyola. Una de les façanes va rebre un atac, sí, i es va bombardejar, i l'estudi, on tenia ell totes les maquetes i tot, es va incendiar i es va perdre pràcticament tot. Llavors jo explico com es va continuar fent això, que és arrel d'unes reunions que ell feia amb deixebles, treballadors, qualsevol persona que estigués interessada. Quan es va acabar la Guerra Civil Espanyola, ell ja havia mort, van aparèixer amb infinitat de material i documents i descripcions, inclús amb fotografies d'aquell estudi, on es veien les maquetes de Gaudí.
3: Wow.
4: I amb això és amb el que es va aconseguir, bueno, s'està aconseguint, és com si fos la nostra guia, es van fer els quaderns de Gaudí on es va recopilar tot i amb això és amb el que s'està treballant.
3: Que fort, sí. Dios. I ja per acabar, sí, última pregunta. Clar, tu reps molts grups, probablement, durant el dia i durant les setmanes, però quan comences una visita i quan acabes, amb què vols que es quedi? O sigui, què vols que s'enduguin d'aquella visita les persones que tindran a tu com a guia?
4: Val. Això ho explico moltes vegades perquè crec que és important, però és la meva visió, val? Jo, a mi no m'agrada arribar allà i vomitar.
3: Vale. Vale?
4: Jo el que vull és que aquesta gent... que estan de vacances aquí i potser no tornen a casa seva fins d'aquí una setmana, dues, vale? Jo vull que quan arribin a casa seva se'n recordin de coses que jo els he explicat. Llavors, per això m'agrada explicar anècdotes, coses importants, evidentment, de Sagrada Família, però sobretot anècdotes i curiositats. Perquè vull que la gent... És el que a mi m'agradaria, si fos una visitant.
3: Sí.
4: Arribar a casa i en recordar-me del que m'han explicat. Si els hi foto el rotllo aquí d'història, art, religió, tota la Bíblia... Puc explicar cosetes, però no aprofunditzar gaire en aquestes coses.
3: Doncs, Marta, moltíssimes gràcies per ser aquí al Territori 17 i per explicar-nos, doncs, primer de tot, allò del Papa i després totes aquestes curiositats que segur que molts de nosaltres no coneixíem. Així que moltíssimes gràcies per ser aquest matí al Territori 17 i a una codirenca.
4: De res, quan vulgueu.

0: Abadeses, la Rosa Freixanet, que ella ens donarà tots els detalls i tota la informació sobre aquesta edició del festival. L'any passat vam celebrar el 30è aniversari, aquest any doncs un pas més, no? Rosa, bon dia i moltes gràcies per ser al Territori 7 amb nosaltres.
1: Bon dia i moltes gràcies a vosaltres.
0: Comencem, si et sembla, pel començament, que diria aquell, redundància. En el festival hi ha molta música, Rosa, però sempre s'obre amb una activitat que en principi no és musical. Què podrem veure a la inauguració? Que això serà el 3 de juliol.
1: Bé, aquest any sí que és musical.
0: Aquest any sí, eh?
1: És combinat, literatura i música. Sí, nosaltres, de tradició, sempre s'obria el festival amb una conferència cultural, amb una xerrada cultural. L'any passat vam trencar una mica aquesta tradició, perquè al celebrar els 30 anys vam voler tornar als orígens. És a dir, vam tornar, els orígens era celebrar l'obra dramatitzada del Comte Arnau. Per tant, l'any passat vam recuperar una part d'aquesta obra dramatitzada. Aleshores, aquest any, el que farem serà amb en Joan Crosas, que ell llegirà uns textos, i després amb el Manel Camp al piano i el cor d'homes d'Osona. I aleshores ells han fet... han creat una obra del Comte Arnau que ja l'estan i l'han representat en altres llocs d'Osona, i acompanya això, o sigui, una part literària i una part musical. En aquest cas, serà un divendres per problemes que ells tenien d'agenda. Per tant, obrirem el divendres 3 de juliol.
0: Això serà la primera de les activitats amb en Joan Crosas, dels Esquirols, per qui no el tingui ubicat. Doncs, per tant, doncs un bon inici per començar, i això és cada cap de setmana, per dir-ho d'alguna manera, Rosa, perquè el pròxim dissabte, en aquest cas, l'11 de juliol, tindrem una d'aquelles actuacions que recorden, no?
1: Sí, la Maria del Mar Bonet. Curiosament, aquest any gairebé tots els artistes que venen en algun moment o altre han passat ja pel Comte Arnau. Nosaltres sempre el que intentem és fer una varietat d'estils musicals, una mica per arribar a tots els públics. Ens va semblar bé, ja que la Maria del Mar Bonet l'any passat havia de fer tota una gira aquí a Catalunya i al final la va haver de suspendre per problemes de salut, ens va semblar bé, quan la van anunciar aquest any, doncs poder retornar a... la veu, recuperar la veu de la Maria del Mar Bonet al claustre del monestir.
0: Després, 18 de juliol i 25 de juliol, això que dèiem, cada dissabte, no? Em sembla que és, vull dir que les activitats són de dissabte en dissabte.
1: Sí.
0: Hi ha dues propostes més que també agraden molt al públic, no? Poder la Maria del Mar Bonet és més clàssic, però tenim dos veterans, no?, en aquest cas, també.
1: Sí, bueno, la Maria del Mar Bonet acaba de treure
0: un nou disc, eh? Sí, sí.
1: Sí, sí, un disc nou. El Manu Guix també havia vingut amb Solitari, i aleshores aquest any la seva actuació és amb el grup Els de Veterans, que ve ell, i crec que és una veu que també agrada molt i és un estil que agrada molt a tothom. I finalment tenim el Blaumut. El Blaumut, curiosament, també treu disc nou i ha anunciat que es retirarà momentàniament dels escenaris. Per tant, jo crec que és una ocasió única per veure'ls per darrera vegada les actuacions. A més, nosaltres amb el Blaumut mútuament tenim com un agraïment, ens tenim un agraïment mutu. I aquest agraïment és que durant la pandèmia, que vam intentar o vam fer el Comte Arnau i que hi havia aquelles restriccions de públic, ells van ser dels pocs que van venir a fer una actuació del Comte Arnau. Per tant, vam poder fer el cicle del Comte Arnau gràcies a ells. I ells això també han reconegut, que eren dels pocs llocs que van poder actuar quan es va obrir les restriccions durant la pandèmia, que em sembla que era el 2020, a l'estiu del 2020. Per tant, estem contents.
0: Sí, sí, de fet, va ser un dels primers festivals, em sembla, que es va poder celebrar, no?, del Comte Arnau a la pandèmia, si no recordo malament, que era quan es començaven a obrir.
1: Sí, clar, perquè era a l'aire lliure i amb molt poc aforament. Això és el que és important.
0: També et volia demanar, explica'ns una mica els horaris i els preus dels concerts. Aforaments i també, i on es fan, no?, aquests concerts?
1: Sí, nosaltres els concerts sempre es fan al claustre del monestir i sempre és a les 10 del vespre. Els horaris, aquest, a les 10 del vespre. L'aforament, nosaltres tenim un aforament bastant limitat, perquè hi queben unes 400 persones, per tant, no són grans concerts. I els preus intentem sempre ajustar-nos molt als preus. Serien el Joan, el dia d'inici del Joan Crosses serien 15 euros i la resta sempre són 20 euros.
0: També et volia demanar, que això ho has comentat amb en Joan Crosses, evidentment, perquè fan aquesta lectura dramatitzada, que també tindrem una mica de cançons i tal. Es demana als artistes que

0: que tinguin alguna peça no, relacionada i composta especialment que tingui a veure amb el Counternau. En el cas dels altres tres, tant de la Maria del Mar Bonet, en Manu Guix o Blaumut, hi haurà aquesta introducció, no sé si us ho han comentat, si ho preveieu.
1: Nosaltres sempre els hi demanem, jo crec que és el tret distintiu del Festival del Counternau, no han de cantar exclusivament la cançó del Counternau. Molts l'agafen i la van versionant i altres fan creacions noves parlant del Counternau. He de dir que nosaltres ho demanem, mai ens contesten, sempre és una sorpresa. Jo crec que ho fan bé i t'he de dir que durant tot aquest temps potser només dues vegades no ho han fet. Només dues vegades.
0: Dels que sí que ho han fet, me'n destaques algun, Rosa, que et vingui al cap? Ara no sé si també... Ara et poso en un jardí, perquè recordar
1: no,
0: moltes
1: no
0: actuacions...
1: No, no poso un jardí. Jo crec que potser els únics que no ho van fer van ser Sopa de Cabra.
0: Sí, perquè... no, et deia dels que ho han fet.
1: Sí, dels que ho han fet, pràcticament tots, els Amics de les Arts. Blaumut ho va fer, el Manu Guix, òbviament, també ho va fer. Jo podria dir que tots els que ha vingut ho han fet.
0: I normalment és versió de la cançó? O algun t'ha agradat allò especialment perquè ho ha fet una mica diferent? O...
1: La majoria és una versió de la cançó, que n'hi ha de molt divertides, i jo crec que no que recordi algun que només era de... sense cançó, sí que només era composició musical.
0: Val.
1: Que ara exactament no recordo qui era, però sí que ens va sorprendre molt.
0: També, com ja és habitual, Rosa, hi ha la part musical, diguéssim, del mes de juliol, i després l'agost és una altra història. Vull dir, el festival continua, vull dir que això és curiós, perquè el festival té una part de música i una part, també podríem dir, més de llegenda, no? Que és aquest vessant més llegendari. Hi ha bàsicament dues coses que es fan, no? Els desitjos del Counternau i el cercant les petjades del Counternau.
1: Exactament.
0: Com funciona? Què és cada una de les coses?
1: Els desitjos del Counternau són unes visites dramatitzades sobre la llegenda del Counternau. Aquestes visites comencen el 12 d'agost i acaben el 27 i es fan sempre cada dimecres i cada dijous del mes d'agost. Es fan a càrrec, les organitza l'Ajuntament junt amb la col·laboració, òbviament, del SAT Teatre Centre. I, bé, jo crec que és posar una mica d'ironia i humor a la llegenda del Counternau. Es fan per tot el casc antic del poble i pels llocs més emblemàtics del casc antic. I sempre acabem al Parc de la Muralla amb una degustació dels dolços del Counternau, que és un tast que fan les pastisseries i les fleques d'aquí del poble.
0: I participa molta gent del SAT Teatre Centre, Rosa? Vull dir, no sé quants actors hi ha. I això està obert al públic o SAT també és... És gratuït? S'ha de pagar? No sé si
1: no,
0: està limitat.
1: No, s'ha de pagar. Són 6 euros la gent per l'entrada i els nens 3 euros, però els més petits no, no paguen. La veritat és que t'has d'inscriure, t'has d'inscriure a l'oficina de turisme i he de dir que fins i tot algun any ens havíem plantejat fer-ho 3 dies. El problema és que el jovent, el personal del SAT Teatre, esclar, els lligues tot el mes d'agost, no?
0: I l'agost també és mes de vacances.
1: Sí, clar, ells ho preparen gairebé tot, encara que els ajudem i també hi hagi la brigada, però la part tècnica, anar a muntar aquí, desmuntar les llums allà, obrir les altres, clar, per ells és un esforç que els hi agraïm molt, però té tant d'èxit que sempre hem de posar filtres, hem de dir, però primer ens havíem fet una fita de 50 persones per sessió, però és que hi ha vegades... que hem arribat a 70 i...
0: A 70 persones, déu-n'hi-do.
1: Clar, si ve una família o dues, no els hi pots dir no. Aquí tallem perquè ets el que fa 50, no?
0: I clar, són 6 representacions, no? Si no tinc mal.
1: Exactament, són 6 representacions fins al 27 d'agost.
0: Clar.
1: I el problema és això, que ens havíem plantejat fer-ho 3 dies, però crec que poder saturarem una mica els actors.
0: Els actors. Abans d'anar al Cercant les petjades del Counternau, per línia interna em diuen que en Roger Mas va estrenar una cançó que després va gravar.
1: Sí.
0: És a dir, que això és allò que dèiem, que el festival déu-n'hi-do, això.
1: No, quan vam fer els 30 anys,
0: sí.
1: La veritat és que es volia recuperar, perquè hi havia gravacions fetes, però clar, era una altra manera de gravar. I volíem intentar fer una recopilació, treure una recopilació de tots els artistes, tots els cantants, que havien fet les versions del Counternau. Però ens va ser difícil, per això, per recuperar el sistema. Alguns eren amb caset i aleshores anàvem una mica justos de temps, però és un projecte que tenim tenim pensat.
0: Ara sí, ara cercant les petjades del Conte Arnau, Rosa. Abans hem començat amb els desitjos.
1: Sí, no passa res.
0: Les petjades també, que són importants.
1: Sí, el 21 d'agost, a les 9 del vespre, sortint davant de l'absis del monestir, hi ha aquesta caminada nocturna. Abans era més dificultosa i més llarga. Últimament, com hi ha tantes famílies amb nens, s'intenta fer més planera i una mica més curta. L'itinerari, sorpresa.
0: Sorpresa.
1: Cada any és un itinerari sorpresa, perquè també hi ve moltíssima gent, com he dit, moltes famílies amb nens que volen participar d'aquesta caminada nocturna. Té molt èxit, també. La veritat és que sí.
0: Això quan és? Perdona, Rosa, no sé si ho has dit, no?
1: Sí, el dissabte 21 d'agost.
0: El dissabte 21 d'agost.
1: A les 9 del vespre, i és totalment gratuït.
0: Aquí s'hi pot apuntar tothom qui vulgui, sí, i és senzill, el que dius, perquè com que és per nens i tal, també vull dir que
1: abans es feia més costaruda i més llarga.
0: Ara no.
1: Però des de fa uns anys veiem que hi ha tanta participació de pares amb nens, que aleshores la fem una mica més curta i planera.
0: Doncs Rosa Freixanet, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, com sempre un plaer parlar amb tu d'aquesta 31a edició del Festival del Conte Arnau, que enguany s'inicia el 3 de juliol amb Joan Crosses, i també tenim un cartell de luxe amb Maria del Mar Bonet, Manu Guix, Blau Mut, i a més tot el mes d'agost que tenim aquestes visites, 6 visites que ja us diem que us haureu d'inscriure aviat, perquè com diu la Rosa se saturen ràpid, i poder tampoc es tracta d'abusar dels actors, i si potser algun moment puntual es poden fer 3 sessions a la setmana, però també anem amb calma, no?
1: Anem amb calma, sí, sí.
0: Perfecte, doncs moltes gràcies, Rosa, per haver estat aquest matí al Territori 17. Gràcies.
1: A vosaltres, molt agraïda.
0: Gràcies.
2: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
3: Ha arribat ara el moment de saber quina és la cançó del dia.

És, ho tenim tot del Joan Dausà, i és que avui és l'aniversari del mateix cantant. L'actor i cantautor de Sant Feliu de Llobregat celebra avui el seu 47è aniversari. Dausà és un dels artistes més consolidats de la música catalana des que va llançar la seva trajectòria musical en solitari.

0: A Tren d'Alba. Cada dia, els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. En la nota de premsa en què el col·lectiu Perquè no ens fotin el tren explicava que DIF tornava a incomplir terminis i allargava de nou el desdoblament de l'R3 mentre el Departament de Territori no feia efectiu el seu compromís i deia que hi troben a faltar l'acció de l'oficina tècnica del Pla de Rodalies, ja que fa 8 mesos que la Generalitat i DIF van crear l'oficina tècnica del Pla de Rodalies. A la seva presentació, la consellera Sílvia Paneque la va plantejar com l'aposta per treballar amb més organització, més transparència i més rigor en la gestió d'unes obres que han de transformar la xarxa ferroviària i que tenia com a principal missió dirigir i coordinar les obres del Pla de Rodalies amb un objectiu prioritari de posar l'usuari al centre per tal de minimitzar l'afectació del servei. Des del primer dia, les entitats signants es van posar a disposició d'aquesta oficina, com també ho estan tots els agents implicats en Rodalies per aportar la visió i l'esperit propositiu als objectius declarats com a compartits. Lamenten, doncs, que no hagin tingut coneixement de cap treball d'aquesta oficina en relació a l'R3 i només en constaten el resultat, el retard en obres crítiques d'alt impacte en el servei. I més greu encara, l'absència de cap previsió de replanificació de l'obra ni de compromís de nou termini, incomplint així el principi de transparència manifestat per la consellera. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: De seguida ens endinsarem en el món econòmic amb en Joan Carles Arredondo. En concret, reflexionarem sobre l'augment d'expedients de regulació d'ocupació. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. I com us explicàvem feia una hora, famílies de Manlleu han obert camí amb dos grups singulars al curs que ve. Serà a I3 a l'escola 4 Vents i a primer d'ESO a l'Institut del Ter, la primera experiència a la ciutat. Andreu Jiménez, del 9FM.
3: Quatre famílies de Manlleu han creat un grup singular a I3, un acord en el qual es comprometen a matricular els seus fills en un centre d'alta complexitat, en aquest cas a l'escola 4 Vents. Ho fan com a mesura per prevenir la segregació escolar i en un centre que els agrada pedagògicament. La iniciativa ja s'havia explorat altres vegades a Manlleu, però el curs vinent serà la primera vegada que arriba fins al final. Sentim a Anna Moral.
4: Som famílies de Manlleu, coneixem el context que hi ha a Manlleu i tenim fills que han de començar l'escola aquest any i bueno, va ser com bueno, mirem les escoles que hi ha i quina és la que més ens encaixa i intentar pues, això, evitar aquesta segregació escolar que ja ha passat amb altres escoles i nosaltres, com a iniciativa personal i pues, així és com molt, molt natural nostra, fer aquest grup singular, però sobretot que quedi clar que és una cosa que hem organitzat les famílies.
3: En el procés per constituir-se com a grup singular s'han trobat amb alguns obstacles, principalment la que han qualificat de manca de valentia institucional i el calendari, perquè la iniciativa es va haver de confirmar abans de les jornades de portes obertes. En parla també Marc Carrera.
5: Hi ha hagut suport, però ha sigut un suport tímid. Volem insuficient, volem més valentia institucional. Per què? Perquè hi ha por, no? Quan es tracta en temes de segregació escolar, doncs com que s'utilitza a vegades no, per grups de, no, polítics doncs, de la dreta o de l'extrema dreta, doncs aleshores no interessa segons quins moments, però reclamem això, no? un agent públic valent, no? que ja hi ha hagut un suport, però major, no? Més fort.
3: En una xerrada oberta al Museu del Ter, amb l'impuls de l'Ajuntament, es van anar coneixent entre si, fet que va permetre anar gestant la idea de formar el grup singular. De cara als pròxims cursos, recomanen un paper més proactiu a les administracions i proposen que treballadores socials puguin detectar a les llars d'infants famílies potencialment NSE, amb necessitats específiques de suport educatiu, i esbossar abans hipotètics grups singulars. A Manlleu, el proper curs, també hi haurà un altre grup singular a primer d'ESO, a l'Institut del Ter. El testimoni d'aquestes famílies ha de servir perquè altres perdin la por i s'animin a conèixer escoles o instituts que potser no es plantejarien.
2: I com us explicàvem feia una hora, Cardedeu es prepara un any més per la baixada del Verro, una de les festes pròpies més estimades de la vila. Enric Rubió.
6: Així és, Ona, i és que aquesta tradició endèmica dels cardeuencs i cardeuenques no només significa la porta d'entrada a una època de l'any farcida de places plenes i tradició, sinó que encara és més especial perquè no es fa cada any. El Verro és la bèstia del foc oficial de la colla Diables de Cardedeu i simbolitza un senglar de grans dimensions. És el protagonista de la Festa del Foc del municipi on s'explica precisament la llegenda d'aquest ésser i es fa tot un seguit de balls de plaça amb la resta de les figures que un cop al poble l'acompanyen. I diem un cop al poble perquè ja fa uns anys que en algunes edicions es fa la baixada del Verro des del Matagall fins al Cardeu Poble, una gesta que duen a terme tota una colla d'entusiastes vilatans. En Guillem és un dels membres de la colla i ho explica.
7: La baixada del Verro originalment sorgeix d'una assemblea de diables en la qual algú el repta, s'autorepta i repta la resta de companys i companyes a que no ens atrevim a baixar el Verro des del Matagalls fins a Cardedeu. I ara sorgeix aquesta idea festiva de compartir la gent de la colla amb la gent del poble, la possibilitat de cobrir aquesta distància i que tothom tingui l'opció de fer un tram.
6: Enguany estan acabant de lligar-ho tot i han explicat que precisament avui acabaran també de tancar la llista de totes les persones que volen fer la baixada, ja que el desplaçament fins a Collformic es fa en autobús i tothom qui vulgui és convidat a fer aquesta caminada festiva. Així doncs, arriba un dels grans moments de Cardedeu, amb no només la crida del Verro, sinó la crida de tota la colla de diables a que la gent s'hi sumi i faci l'especial tram de caminada des de Matagalls fins a la vila.
2: I no prospera un préstec per inversions a Ripoll tombat per gran part de l'oposició Isaac Muntades.
1: L'oposició de Ripoll, excepte Somi, va votar divendres en contra d'un préstec a llarg termini de 705.000 euros per finançar una quinzena d'actuacions previstes al pressupost del 2026. Els comptes impulsats per l'equip de govern d'Aliança Catalana, que fa pocs dies van aprovar-se definitivament, tot i les al·legacions presentades pel PSC, preveien inversions per una mica més d'un milió d'euros, dels quals 333.000 són subvencionats. D'aquí la intenció de complementar els ingressos amb un préstec a llarg termini. L'alcaldessa Sílvia Oriols, d'Aliança Catalana, va ser molt crítica amb Junts, Esquerra, República Cana, el PSC i l'Alternativa per Ripoll CUP. Sentim-la.
8: No estan fent un cordó sanitari a Aliança Catalana, eh? Estan fent un cordó sanitari als ripollesos, per si no se n'han assabentat. I, evidentment, els ripollesos votaran en conseqüència a les properes eleccions municipals, perquè no es pot castigar tota una comtal vila només perquè no es comprega ideològicament amb qui la governa. I el que acaben de fer avui tots els grups de l'oposició, excepció de Som i Ripoll, és un acte d'irresponsabilitat política envers els ciutadans ripollesos, que espero doncs, que els retreguin oportunament, perquè no es pot jugar amb el dia a dia i la quotidianitat de la nostra població. Realment penso que algú hauria d'anar al racó de pensar després d'aquesta votació.
1: Joaquim Colomer, de Som-hi, va ser l'únic a intervenir per dir-li això.
9: Li recordaré que fa any i mig, dos anys, jo li demanava que s'endeutés per donar serveis a Ripoll, i vostè va fer mofa de que no s'endeutaria, de que vostè no volia endeutar-se, de que vostè no volia arribar aquí. Vegi com ha arribat amb aquesta situació doncs, que se li va dir i que vostè mateixa va penjar a les xarxes socials.
1: Oriols li rebatia que només s'endeutaran pel mateix valor o inferior al que liquiden a l'anualitat. Entre les actuacions que el govern diu que perillen hi ha 536.000 euros, 319.000 dels quals subvencionats per la reforma de la teulada del pavelló vell. El préstec també preveia cobrir 60.000 euros per millorar la teulada de la pista Esteve Badia de Sant Pere. La mateixa quantitat anava per arranjar la font i l'entorn del passeig Regull per fer-hi un mosaic de trencadís i l'accés a la llera del riu Ter. La llista incluïa l'asfaltatge de carrers per 100.000 euros, la climatització d'una part de la biblioteca per 20.000, un estudi del POUM per engegar el polígon industrial de Can Franquesa per 48.000, millores de seguretat a la nova comissaria per 30.000, la supressió del pas a nivell del passeig Regull per 15.000 o la rehabilitació d'un dels capgrossos i els vestits de reis per 36.000.
2: I també, com us explicàvem feia una hora, les termes romanes de Caldes de Montbui, considerades el complex termal d'aigües mineromedicinals més extens de la península Ibèrica, tindran per primera vegada un pla director d'ús i manteniment. Laia de Déu, una codinenca.
10: L'anunci s'ha fet coincidint amb la visita institucional de la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, en el marc de les festes del Corpus aquest passat cap de setmana. El monument, declarat bé cultural d'interès nacional, té restes documentades des del segle II abans de Crist i una superfície que frega els 4.000 metres quadrats. Ara, aquest nou pla fixarà un abans i un després en la seva gestió, ja que servirà per establir els criteris tècnics d'intervenció, conservació i posada en valor d'aquest monument arquitectònic. L'alcalde del municipi, Isidre Pineda, destaca la importància de protegir aquest símbol local.
11: És un dia especial, però a més també tenim la sort de poder anunciar que amb la Generalitat de Catalunya treballarem en un pla director de restauració de les mateixes terres. Aquest és un recurs que més enllà de la part econòmica, l'important és el valor que li posem al nostre patrimoni. I treballar conjuntament amb la Generalitat per intentar protegir, restaurar, probablement restaurar i conservar aquest símbol i aquesta joia que són les termes del nostre poble, les termes romanes, doncs és una tasca compartida.
10: La redacció d'aquest pla director tindrà un cost total de 42.742 euros, dels quals la Generalitat en subvencionarà gairebé el 80%. Per dibuixar aquest full de ruta es contractarà un equip multidisciplinari format per arquitectes, geòlegs, arqueòlegs, historiadors i restauradors especialitzats. A més, l'estudi comptarà amb un escàner làser i fotogrametria en tres dimensions per les parts de les termes que encara no estiguin correctament documentades. A més d'aquest projecte, el govern local ha aprofitat la trobada per traslladar la consellera a l'estat de les obres de Can Rius, l'antic balneari del segle XVII que s'està rehabilitant com a futur espai cultural de la vila. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha aplaudit que el municipi prioritzi tant la protecció del patrimoni i el teixit cultural.
12: Hi ha de posar de relleu i en valor aquesta feina conjunta que fa molt de temps que fem amb l'Ajuntament. Compartim valors, compartim estratègia i això és molt important. Agraeixo molt al municipi aquesta priorització que cal desfà de la cultura, tant de la cultura en general, del patrimoni cultural en particular, del material i de l'immaterial. És evident que és un municipi amb molts anys d'història i, per tant, doncs, que té un patrimoni, un llegat patrimonial molt important.
10: Amb la concessió de la subvenció, l'Ajuntament passa a ser titular de l'espai i supervisarà el desenvolupament d'aquest pla director que ha de garantir que les termes romanes siguin visitables per a futures generacions.
2: I part de l'oposició li retreu a Orriols que fos a la Patum de Berga i no a Ripoll mentre les fortes pluges van inundar els carrers de la vila el passat dijous, Isaac Muntades.
1: Arran de les pluges torrencials que dijous van inundar diversos carrers i espais de Ripoll, el grup d'Esquerra Republicana o el regidor independent de Somi, Joaquim Colomer, van acusar l'alcaldessa Sílvia Orriols d'haver deixat el municipi desatès per prioritzar anar a veure la Patum de Berga, ja que va ser convidada per la regidora independent d'allà, Judit Vinyes, que serà la pròxima cap de llista d'Aliança Catalana a la població berguedana. L'alcaldessa va aprofitar el ple extraordinari de divendres per explicar que ningú s'esperava que plovés tant, perquè a Ripoll van caure vora 80 litres per metre quadrat en només 3 hores, i els ciutadans no havien rebut cap alerta, és alerta, als seus telèfons mòbils, avisant de la situació de perill. Sentim-la.
8: I, evidentment, aquest relat no s'adiu en absolut amb la realitat. La realitat és que en tot moment vaig estar informada del que estava passant a Ripoll, de les incidències que s'estaven produint. En tot moment vaig estar en contacte amb policia local, amb secretaria d'aquest ajuntament, amb Somarsa, que és qui va haver de procedir a la neteja dels embornals, amb els regidors de l'equip de govern, que sí que eren al terme municipal de Ripoll i que es van ocupar d'anar a vigilar la crescuda dels rius i a controlar, doncs, aquelles zones de la població que estaven quedant inundades. Algun d'ells fins i tot va col·laborar en les tasques, doncs, de poder treure aigua d'aquestes zones.
1: L'alcaldessa també va dir que la policia local havia tallat l'accés a les lleres dels rius de forma preventiva per evitar incidències. Colomer va aprofitar la ploguda per demanar que repari el teulat de la piscina coberta.
9: Amb el tema, doncs, de la ploguda aquesta, tota la zona de piscina, la veritat és que feia bastanta llàstima. Tots els passadissos, doncs, plens de galledes, tots els vestuaris sense llum, les llums d'emergència no funcionaven, etc etc. Per tant, jo el que li demanaria és si podem treure algun diner de més per ja aprofitar que es fa el sostre aquest, si poguéssim fer una mica l'extensió amb aquest sostre de piscina o com a mínim d'una part de la piscina.
1: Orriols va contestar-li que la majoria d'equipaments de Ripoll presentaven degoters quan van entrar a governar i que quan van entrar a l'Ajuntament van prioritzar arreglar les teulades com les de la biblioteca, la del pavelló de la Vallaneda o ara recentment amb l'intent d'arreglar la de la zona del pavelló on es juga hoquei. Tindrien uns 160.000 euros per arranjar aquesta part del teulat de la piscina, però en faltarien uns 200.000 més per arreglar-ho tot.
2: Passen 2 minuts d'un quart d'11 del matí, per tant, és moment de parlar sobre economia. I avui centrarem l'espai econòmic del Territori 17 en reflexionar sobre l'augment d'expedients de regulació d'ocupació. I com sempre, tot això ho fem de la mà de Joan Carles Arredondo, que ja el tenim a punt. Bon dia, Joan Carles.
13: Bon dia.
2: Doncs endavant, com vulguis, explica'ns.
13: Efectivament, com apuntaves, hi ha un creixement en el nombre d'expedients d'afectats per expedients de regulació d'ocupació i aquest segurament és l'indicador laboral que està marcant els primers 4 mesos de l'any. A més de la quantitat, amb un increment que ha arribat a comportar un 50% més de persones acomiadades via expedient de regulació respecte dels primers 4 mesos de l'any passat, els acomiadaments col·lectius d'aquest any destaquen per la rellevància, ja ho diré, d'algunes de les empreses que han pres aquest tipus de mesures. Hem parlat de Nestlé, de fet, l'acord d'acomiadaments de Nestlé és recent, és d'ahir, però també hi ha altres noms coneguts, com Nissan, com Ficosa, com AkzoNobel, i potser no ho són tant, però també són empreses amb contingents importants de treballadors i amb contingents importants de treballadors afectats per aquests expedients, com Ego Appliance, que acomiadarà 63 persones a Lliçà de Vall, com Capgemini, com Quality Expresso, com Majorel o com Globo, cadascuna amb les seves circumstàncies, però efectivament són exemples dispersos però significatius de companyies que han decidit reduir plantilles en un context que genera dubtes sobre si aquestes decisions responen a motius puntuals o marquen una tendència consolidada. És probable que en alguns casos, com per exemple que explicàvem de Glovo, sigui per una circumstància molt concreta de l'empresa, però en d'altres també es podria començar a apuntar si hi ha una tendència. De fet, aquesta no és la primera vegada que es produeix aquesta coincidència d'acomiadaments col·lectius. El que marca la diferència, probablement, és el context. Quan es produeix una crisi generalitzada, que condueix a pèrdues, pèrdues que es veuen als comptes d'explotacions de les empreses, l'ajustament de les plantilles és generalitzada. I tenim exemples recents, la gran recessió de fa ja gairebé dues dècades, però les circumstàncies actuals no porten a pensar que aquesta sigui aquesta, la causa principal que es pugui aplicar en aquest moment, no? De fet, ja abans d'aquella gran crisi de la qual parlàvem, de la gran recessió, el context industrial de Catalunya havia estat marcat per un procés de deslocalitzacions que havia comportat un nombre elevat de tancaments empresarials, i tancaments empresarials vol dir també acomiadaments. Els indicadors dels últims anys no apuntarien a una situació de greus pèrdues, i el reajustament empresarial d'aquells anys, aquestes deslocalitzacions que es produïen en un moment en el qual havien entrat països de la part est d'Europa a la Unió Europea i, diguem-ne, que la força de treball es va desplaçar cap allà, doncs diríem que aquell ajustament es podria donar per fet, sempre pot haver-hi casos, però diguem-ne que no estaríem parlant ni d'una gran crisi que porti a pèrdues ni d'un reajustament productiu purament degut a qüestions salarials com el que s'havia produït amb els temps de les deslocalitzacions. Per tant, tot això convida a pensar que tot això porta a que no es pugui estar parlant ara d'un procés de deslocalització. Per tant, tenim descartats, almenys parcialment, els motius de les pèrdues o de deslocalitzacions i, per tant, és interessant aprofundir en motius alternatius pels quals els euros són, de nou, protagonistes de l'actualitat laboral al país. Recentment, el professor de la Universitat Oberta de Catalunya, Pere Vidal, assenyalava que entre els últims grans expedients de regulació temporal, només un de cada cinc, un 22%, argumenten causes econòmiques. Significa que quatre de cada cinc apunten que els motius són productius. En el mateix sentit s'expressava la professora d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra, Esther Oliveres. Tots els experts coincideixen que els motius de fons a l'actual context s'ha de buscar en una transició productiva que s'està desenvolupant, que s'està aplicant en determinats sectors. Un exemple és el del sector de l'automoció, que està en plena transició del vehicle de combustió a l'elèctric i això comporta també canvis tecnològics. Nissan, que a més dona continuïtat a un procés de replegament a l'estat espanyol que ja va començar quan van cessar la producció de vehicles a la zona franca, o Ficosa, que és una empresa que fabrica components, formen part del llistat de grans empreses que han pres mesures laborals no tant per les pèrdues immediates com per una actuació, que en podríem dir, preventiva. És a dir, abans que el canvi tecnològic els passi per sobre, ajustant plantilles. Els casos de Nissan o Ficosa provenen de sectors que es podrien qualificar com a tradicionals, però una de les característiques de l'actual onada de processos d'acomiadaments col·lectius és que també hi apareixen empreses tecnològiques com la francesa Capgemini o com Majorel. És en aquest àmbit on es fa visible que el canvi tecnològic i la irrupció de la intel·ligència artificial incideix en la configuració de les plantilles. La influència tecnològica, especialment la intel·ligència artificial, com deien, que la influència que pugui tenir en l'estructura laboral està font de múltiples previsions, fins al punt que en alguns casos sembla que els especialistes competeixin per veure quin és capaç d'augurar una pèrdua més gran de llocs de treball. En tot cas, per apuntar una cita aproximadament consensuada, acudirem a una veu més moderada com és la de la Cambra de Comerç, que assenyala que un terç dels llocs de treball actuals a Catalunya passaran per un procés de transformació a conseqüència de la tecnologia. Un terç de treballadors significa més d'un milió. De tota manera, per no posar-nos molt pessimistes, hauríem de dir que el fet que els llocs de treball es transformin no vol dir necessàriament que es perdin. Sí que significa que l'actual és un context de transició. I així ho apunta també el baròmetre de la indústria catalana que fa unes setmanes va presentar la patronal SECOT. Aquesta organització, amb seu a Terrassa, defuig d'anàlisis pessimistes i assenyala que la indústria catalana no es troba ara mateix en una situació de declivi. Tot i que no ho semblaria, perquè Catalunya ha perdut, en 20 anys, unes 22.000 empreses industrials. S'ha passat de 54.000 que hi havia el 2005 a 32.000 el 2025. Això no vol dir que hagin tancat 22.000 empreses, perquè també hi ha hagut processos de fusió, etcètera, no? Però els números són els que són, i això, de 54.000 empreses industrials que hi havia a Catalunya el 2005, s'ha passat a 32.000 el 2025. Ara bé, el baròmetre destaca que en els tres últims anys ha crescut el nombre d'empreses de més de 50 treballadors. Per això, l'informe s'inclina més per destacar la fortalesa exportadora, que va portar a vendes internacionals de la indústria catalana amb xifres rècord l'any passat, més de 100.000 milions d'euros en exportacions, i els indicadors de productivitat superiors a la mitjana, de tots els sectors que aporta concretament la indústria. És en aquest sentit que l'organització empresarial es concentra a remarcar que més que en declivi, la indústria està en aquest procés de transformació que assenyalàvem. En aquesta transformació, la digitalització, l'automatització de processos i la innovació, contextos en els quals les tecnologies tenen un paper determinant, s'apunten com a claus per aconseguir el manteniment de l'actual procés de creixement per al sector industrial. En aquest sentit, els indicadors rebaixarien l'optimisme que mostra el baròmetre de la SECOT. Els mitjans per la transformació industrial i econòmica tenen el control en general fora d'Europa. La tecnologia fa més competitives les fàbriques, que dissenya els productes i que gestiona la logística, està majoritàriament en mans americanes o asiàtiques, i això converteix Europa en altament dependent i amb una capacitat industrial sotmesa als requeriments que marquin els veritables propietaris dels mitjans de producció. El repte de construir un ecosistema propi es complica per la disparitat d'interessos dels estats membres, però és clau per disposar d'una sobirania que eviti a la llarga que l'actual coincidència dels processos d'acomiadament es converteixi en un hàbit.
2: Moltes gràcies, Joan Carles, una setmana més per portar-nos un altre tema. En aquest cas, avui doncs, hem pogut reflexionar, hem pogut analitzar sobre aquest augment d'expedients de regulació. Moltes gràcies, Joan Carles, i ens veiem la setmana que ve.
13: Moltíssimes gràcies, que vagi bé.
2: Que vagi bé. I nosaltres sabeu que després d'aquesta reflexió i anàlisi econòmic, com sempre, de la mà de Joan Carles Arredondo, tindrem aquí a l'estudi en Guillem Sánchez perquè ens expliqui què s'hi cau a les xarxes, sobretot què s'hi cau a Twitter, i després farem la tertúlia del Traster, la tertúlia d'estar per casa. Com sempre, de la mà dels companys del Territori 17, on parlarem sobre la visita del Papa, la selectivitat i també aquestes vagues de docents. Però tot això després de publicitat, 3 minuts i tornem. Va, fins ara.
14: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
15: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
16: A ALR tenim el vehicle que busques.
17: Per moure't, lloga un cotxe ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió ALR.
16: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a alr.cat.
18: El dia 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient, a Aigües Vic continuem treballant per un servei cada dia més proper i accessible. Ara pots contactar amb nosaltres per WhatsApp, fer gestions amb cita prèvia, consultar informació del servei i resoldre dubtes amb el nou assistent virtual amb intel·ligència artificial. Aigües Vic. Amb tu, clars com l'aigua.
19: Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
20: A les Portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit, El 9FM.
14: El 9FM, 92.8.
21: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
20: Això va en sèrie. Dilluns a les 11 de la nit al 9FM.
22: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
23: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona.
20: Jazz Club, dimarts, a les 11 de la nit, al 9FM.
24: Anuncia't al 9FM.
25: La ràdio de casa.
26: 93-889-4949.
24: Publicitat arroba al 9FM.cat. Anuncia't al 9FM.
27: La publicitat més eficaç.
14: El 9FM. El nou so d'Osona.
28: Territori 17.
2: En punt ara mateix, 11:15 al Territori 17. Doncs un dia més tenim en Guillem Sánchez aquí al meu costat a la part esquerra, que sóc tan dislèxica, anava a dir la dreta.
3: I a la càmera també és igual, no?
2: Sí, de sí, veritat, no? Sí.
3: Bueno,
4: Sí, et queda...
3: A la dreta de la pantalla però a l'esquerra de l'ona.
4: A la càmera tu estàs al dret de la pantalla.
3: Perfecte.
2: Com estem,
3: entès.
2: Guillem?
3: Doncs mira, amb ganes, ja que surtin aquestes notícies de la selectivitat, de com han anat els primers exàmens, quins textos els han fet llegir i comentar. Jo sóc molt d'aquestes notícies.
2: Ens donen un contingut, almenys quan vaig fer jo a la CLE, era sortir de l'examen Twitter... Jo tuitejant, em vaig fer mig viral un tuit, perquè allò que ets tan tens un ingeni allà com, va, vinga, vaig
4: doncs,
2: tuitejar això.
4: Quina mandra aquesta gent, em sap greu. Els que s'obsessionaven... O sigui, mare va mirar la G els comentaris, però comentat en la CL...
3: Jo he mirat avui al matí a veure si hi havia alguna cosa d'algun alumne que ja hagués sortit de selectivitat, però encara no he aconseguit trobar res. Per tant, l'examen de llengua castellana encara no...
4: Sempre és el primer, no?
3: Sí, sempre és el primer.
2: I és el pitjor que em va sortir.
3: Va, anem a repassar algunes coses per no recordar aquest capítol fos de la història de l'ONA. Primer, tanquem el capítol de Patum, ja, de la setmana.
2: Acabem ja amb la Patum.
3: Amb un gran missatge. Ens escriuen 2 hores de migdiada per recuperar tot el cansament de Patum. Quan m'he llevat per anar a treballar, m'he trobat tota la festa dels que aguanten de veritat i acaben esmorzant al bar. Tothom sap que el dilluns després de Corpus toca esmorzar paella i pasta. Els respecto. Era un d'ells.
4: Aquests són
3: paella
4: els bons.
3: Paella i pasta, eh?
4: Aquests són els bons.
3: Mare de Déu. Va, l'Albert ens fa un recordatori important, avui diu... Aviat la festa de graduació de l'ESO. Quina vergonyeta. Sort que ja és l'últim.
4: Queda lluny, eh?
3: Queda molt lluny,
2: eh? Vosaltres la graduació?
3: Jo recordo que vaig fer alguna cosa, però és que no tinc un record sòlid d'aquell acte, d'aquell esdeveniment. No.
2: Buah, per mi va ser com... Diguéssim... La primera com... La vida en societat, no? És a dir, com allò de...
3: T'has de presentar.
2: T'ho juro, em vaig presentar en societat. Va ser com, a més, ens van fer una passarel·la amb un escenari, com una desfilada així de moda.
3: Si no hi ha...
2: Ostres, quins, tenia uns nervis aquí dalt.
3: Si no hi ha fotos, no és veritat. Va, temps de coses que s'acaben. La Noemi ens escriu això. Em queda una sessió i acabo el curs de locució de ràdio. I ara què faig amb la meva vida?
2: Home, doncs venir aquí a fer-nos alguna secció.
3: Escoltar el Territori 17. Tens moltes oportunitats.
4: Moltes.
3: En aquesta vida.
2: Clar que sí.
3: Va, la Marta treu el tema important, ja de bones a primeres a xarxes. Ens diu, no vull saber quant ha costat tota aquesta campanya a base de cartells, falques de ràdio i anuncis de tele per anunciar la visita del Papa, i no vull pensar en quines coses útils es podrien haver destinat.
4: Sí i no.
3: És un gran debat,
4: aquest.
3: És un gran debat, aquest.
2: Molt gran debat, i és interessant, eh? A mi m'encanta aquest tema.
3: De fet, hi sumaríem això d'en Xavier, que també ens escriu.
2: A veure.
3: Ja estic més fart dels papistes que no pas del Papa.
4: També.
2: Buah, és que més...
3: Jo només desitjo que arribi dijous a les 2 de la tarda o divendres i que la gent es posi a parlar d'altres coses.
4: D'un altre tema que ja en parlarem.
3: Correcte. Va, atenció, que estem davant d'una de les millors piulades de la setmana, segur, Andreu i Ona. Ens la comparteix l'Olga.
2: A veure...
3: Diu, espero que la noia que han enxampat amb els micros de TV3 a les portes de la selectivitat i ha dit que la seva amiga s'ha hagut de vindre a les 6 del matí tingui temps de fer una darrera repassada abans de la prova de català del dimecres.
2: S'ha hagut de vindre. O sigui, l'han entrevistat a la pobra noia.
3: L'han entrevistada i jo crec que se li deuen haver creuat els cables perquè potser a les 8 o 4 de 9 del matí és molt d'hora.
2: Jo he de dir que aquest matí estava escoltant una emissora de ràdio que feien entrevistes a alumnes de la CLE. M'ha fet molta gràcia una noia que diu que s'ha après un ansiolític i un tranquil·litzant i que ha estat escoltant tota la setmana àudios subliminals per aprovar exàmens. Jo en els meus temps estudiava.
0: Jo t'he
2: no
0: dic
2: sé
0: que,
2: vosaltres,
0: jo t'he dit que crec que en algun cas, i potser aquest pot ser un d'aquests, se'n fa un gramassa de tot plegat.
2: Sí.
0: Però no vull dir-ho perquè...
3: La selectivitat, la gent en fa un gramassa.
0: Cadascú és un món. Va, també setmana gran. Aquest usuari ens ho recorda. Diu, senyors, aquesta setmana arrenca el Mundial. Permetin-se ser feliços. Permetin que els altres siguin feliços, principalment els nens. I jo crec que ens identifiquem com a nens nosaltres també, Andreu. Sisplau, deixeu-nos ser feliços.
3: Com a canalla, que disfrutarem.
0: I per si no ho sabíeu, atenció a aquesta piulada, eh? Ens escriuen, dada que ningú ha demanat. Aquest serà l'últim Mundial amb iugoslaus jugant-lo. Dzeko, Modric i Perisic seran els representants en un món i en un país que ja no existeix més. Possiblement també sigui l'últim amb jugadors nascuts durant la Guerra Freda. Per si mai us ho demanen o per si mai em voleu
3: parlar. Sí, és veritat.
2: No sé si us ha sortit a vosaltres per xarxes. A mi m'han sortit molts vídeos. L'últim Mundial abans de tenir fills.
0: Sí.
3: Sí, avui
0: últim
3: matí...
0: Mundial amb tots els amics amb cabell. Amb
3: cabell. Avui el matí ho estava sentint a un podcast a la ràdio. A la Pizarra Quintana un ho comentava.
0: Bé, és que els temps canvien.
2: Són 4 anys Mundial.
0: Correcte. Va, i del fred a la calor, feu que, sisplau, a l'Ariadna, que ens diu, poseu-vos crema solar i no feu el comentari de cunyat. No sé per què m'he cremat si estava mig ennuvolat.
2: No, és encara com que quan vas a esquiar.
0: Encara que hi hagi núvol, la incidència dels rajos del sol...
3: O no.
0: Sí que arriba.
2: Sí que arriba.
3: Potser soc Marcos Llorente i...
0: Sí que arriba.
2: No, sí que arriba.
3: Va. I et cremes més, de fet.
0: La Mireia ens ho recorda també, diu, tot el que necessito avui és vitamina D i que em facin un massatge. Dic, no, clar, si...
2: I un matcha.
0: I un àpat a un restaurant d'estrella Michelin.
3: Un menú, com ha dit en Sánchez.
0: És que només faltaria. Va, i acabarem amb una gran piulada de l'Eduard, que
2: no
0: crec que... Crec que es deu sentir afortunat en el dia d'avui. Ens escriu, això de la feina és com quan cerques parella. Quan te'n surt una, te'n surten moltes alhora. No sé si ho compartiu o no, però jo crec que l'Eduard o li han sortit moltes parelles últimament, no, o li han sortit moltes opcions de feina.
3: Això moltes vegades passa. Quan tens una feina, et truquen d'un altre lloc. També quan tens nòvia o nòvio, se t'acosten més de quan no en tens. Això és veritat, això li passa a moltíssima gent.
0: Ho dius per experiència, Andreu?
3: No, a mi no m'ha passat, però que això a molta gent li passa.
0: Sí. És l'efecto boomerang, efecto crida, efecto imant.
2: Sí, jo crec que és com quan una cosa és prohibida encara la vols més,
3: exacte.
2: Saps? Jo
3: és crec com que és quan això. Vas a un museu i diu no tocar, que ho toques, doncs...
2: O una fira d'un mercat medieval que ja posen cartells, no tocar, i el dit va com directament allà a tocar l'slime aquell.
0: Doncs ja ho sabeu, vigileu si teniu parella, vigileu si teniu feina, perquè possiblement s'us acostin noves parelles i us arribin noves ofertes de feina.
2: Exacte, o envolteu-vos de gent que tingui parella i feina, potser també és com un imant.
0: Perfecte.
3: O no socialitzeu amb ningú.
0: Consell del dia, consell
2: exacte.
0: Del dia.
2: Exacte. Guillem, que vagi molt bé. Fins demà.
0: Fins demà.
2: Posa't crema del sol, eh?
0: Vinga.
2: Passen 7 minuts de 2:15 del matí i és moment de la tertúlia d'estar per casa.
5: El traster, la tertúlia d'estar per casa del Territori 17.
2: Vale. Ui, hola, què tal? Com estem? Doncs una arrencada una mica així... Així. Doncs bé, tertúlia d'estar per casa amb el traster... I avui doncs, ho farem amb la Laia de Déu i l'Andreu Jiménez i jo mateixa. Què tal, com esteu?
3: Aquí
6: estem. Hola, bon dimarts.
2: Bon dimarts.
6: Què
2: tenia
6: tal?
2: Ganes, avui d'aquesta tertúlia, perquè és que...
6: Per què?
2: Perquè hi ha molts temes avui per parlar i m'encanta.
6: Sí, buah, doncs jo crec que he desconnectat com el cervell 2 minuts i crec que ja no sé de què parlar, literalment.
2: Tinc ganes, no sé, perquè dos temes que comencen per la P, Pau i Papa.
3: Ah. Les podríem vincular, eh?
2: Pau. Exacte. No sé, Laia, m'ha agradat l'entrevista que has fet amb la teva companya.
6: Us ha agradat?
3: Sí, ha estat molt interessant. Sí.
2: Molt interessant perquè, ostres, la Sagrada Família, hi ha mil coses per... No sé si heu estat vosaltres a la Sagrada Família.
6: Jo sí.
3: Fa anys.
6: Jo sí, fa molts anys, però quan era molt petita i vivia a Barcelona. Probablement.
2: Jo no he entrat mai però a dins la Sagrada Família.
6: No, és espectacular, eh? Ara sí, segurament ho deu ser més... Probablement perquè vull dir, està molt avançada, tot ja, però és impactant veure-la des de dins.
2: Jo, o sigui, ahir comentàvem amb en Jordi Vilarrudà, em sembla que en Jordi em va dir que hi havia estat fa molts anys, i, ostres, vam comentar, no?, que al final és com que les persones que, almenys com jo, no hem visitat mai la Sagrada Família, és com que t'acaba generant un cert rebuig visitar-la per la mà de turistes, o sigui, només hi ha turistes
6: bueno,
2: ara clar, mateix,
6: que,
2: saps?
6: O sigui, ara mateix està en un moment, però com a tot arreu.
3: Barcelona en general.
6: Sí. Ara mateix. Sí. Ah, sí. Tu intentes ara mateix visitar la Pedrera o la Casa Batlló i molta sort. Vull dir, sí, jo literalment els últims cops que he anat a Barcelona i he passat per davant, probablement crec que va ser l'últim cop que vaig passar per davant d'aquests, de tant la Casa Batlló com la Pedrera per Sant Jordi de l'any passat, tot eren guiris fent fotos en plan de... Ai! Unes cues quilomètriques i jo pensant, clar, és que és el que em faltava, Sant Jordi i visites de guiris a la... Vull dir, infumable. I la Pedrera és molt bonica de visitar tant.
2: Molt
6: seran.
2: Bonica, molt bonica. La Pedrera la vaig visitar el 2021, la meva amiga m'ho va regalar pel meu aniversari i vam fer la visita turística. Ostres, em va sorprendre, és superxulo, o sigui...
6: És
2: realment,
6: molt maca, la Pedrera.
2: I la Casa Batlló també,
6: Sí. A mi m'agrada més la Pedrera, personalment.
2: A mi m'agrada més la Casa Batlló.
6: Sí?
2: Sí, mira. Tot i que la Pedrera és molt guai perquè realment és com que, no sé, és com que representa molt bé com la vida com així modernista, no?, de Barcelona.
6: Sí.
2: La Casa Batlló
6: sí,
2: també
6: sí,
2: es veu molt,
6: sí.
2: Però és més, més majestuosa i més, més artística. La Pedrera sí. És més normaleta. Molt, estan bé, la veritat. Sí, sí. L'Andreu fa que sí amb el cap.
3: És que jo ara mateix,
6: fa que sí.
3: És que jo ara mateix m'estic ubicant, o sigui, la seu ubica les dues, però...
6: Passeig de Gràcia, Andreu.
3: Sí, sí, Passeig de Gràcia. Estan allà les dues.
2: Sí.
3: Una
2: sí,
3: fa cantonada
2: correcte.
3: I l'altra no.
2: Exacte.
3: I,
6: correcte.
3: I ara mateix no sé quina és quina.
2: Cantonada és la Pedrera.
3: Cantonada és Pedrera i l'altra és Casa Batlló.
2: Casa Batlló
3: és, sí. Casa Batlló.
2: Casa Batlló és la de Sant Jordi i la del
3: sí,
2: Drac,
3: sí, sí, sí.
2: La dels mosaics.
6: Sí.
2: I la Pedrera és la, diguéssim, la que sembla...
3: Que està més amunt. Està
2: exacte,
3: més amunt.
2: Està més amunt, sí, sí.
6: Sí. Correcte.
2: Correcte.
3: M'haig d'ubicar.
2: Sí, sí. Llavors, això, no sé, m'ha agradat l'entrevista perquè, ostres, com es prepara, no?, un temple com la Sagrada Família. I també em va agradar molt, sí. També, perquè en Jordi també em va explicar com... que, per exemple, moltes de... O sigui, òbviament, la Pedrera... Ai, la Sagrada Família, amb la visita del Papa, òbviament, doncs s'ha anat avançant una miqueta més ràpid, tampoc molt més perquè... valent.
6: Bueno, també dir...
2: Però també em va agradar com que va com explicar que moltes de les obres, escultures o elements que hi ha dins la Sagrada Família ho han fet com artesans de... O sigui, que són molt catalans, o sigui, que són catalans, per exemple, tota la part de la forja va explicar que ho havien fet, ho havia fet un artesà de Ripoll. Llavors és com xulo que al final la Sagrada Família s'està construint tal com Antoni Gaudí deia. O sigui, no sé si m'esteu entenent.
3: Sí, sí. Que sigui catalanista. Que
2: exacte,
3: que
2: com molt catalanista.
3: Que també un producte
2: sí.
3: D'aquí.
2: Exacte.
6: De
2: sí,
6: fet,
2: sí.
6: Tenia molts deixebles. De fet, aquí a Sant Feliu també va haver-hi un deixeble, que és el Puigboada, de Gaudí. Aleshores, jo crec que és xulo perquè al final agafa essències de tot arreu i de totes les localitats, o la gran majoria de localitats de Catalunya, és això, no? Que és com un emblema... De tot el territori. Vull dir, qualsevol guiri que visiti Barcelona dirà Sagrada Família i Barça. Són les dues coses que saben dir.
3: Sí, sí, sí.
2: I per mala sort, paella.
6: Paella i sangria.
2: Paella i sangria,
6: no ens,
2: sí, sangria.
6: No ens oblidem, que també els és important.
2: Sí, sí.
6: Però
2: sí.
6: Jo crec que és molt interessant. A mi m'agrada l'entrevista, perquè més enllà de que conec la persona entrevistada, òbviament, però perquè... o sigui, jo el que volia era no enfocar-la 100% amb la visita del Papa. Crec que tothom en parla d'això i crec que l'interessant aquí ha sigut també el fet de poder parlar de coses que la gent no sap i que només es coneixen quan vas a una visita guiada. Uh-huh. De fet, vull dir, curiositats com Antoni Gaudí no era el primer arquitecte, sinó que era un altre, o detalls concrets també d'aquest monument tan uh-huh. emblemàtic de Catalunya. Uh-huh. Aleshores, crec que és interessant per això, també, no? No, per tant, no tant per la vessant del Papa, que tothom en va ple, ara, des de fa 2 setmanes, pràcticament, sinó perquè està vessant també més cultural i més de guia, que és la seva feina, també.
2: I ara també hem comentat abans amb l'Andreu, o sigui, hem considerat que la Sagrada Família és com l'emblema turístic de Catalunya, però creiem que l'emblema de Catalunya realment és Montserrat. Què opines tu, Laia?
6: Uau! clar, jo crec que aquí hi ha una diferència. L'emblema de Catalunya pels de fora
3: és la Sagrada Família.
2: 100%.
6: Vale, però l'emblema pels catalans és Montserrat. Sí. Montserrat, Pedraforca, vull dir, podríem dir uns quants, eh? Vull dir, perquè crec que no, no hi ha únicament un, sinó que cada persona tindrà el seu... En plan, de, si a algú li pregunten, a alguna persona d'aquí li pregunten per tu quin és l'emblema de Catalunya, et dirà la Moreneta, Montserrat, Pedra... Mm. Vull dir, coses castells, molt concretes.
2: Sí, sí, sí. Sí, els castells, exacte.
6: Sí, els castells, per exemple, o la cultura popular en general. Vull dir, al final és molt nostre,
1: o
6: saps?
1: O el Barça, també.
6: Espero que no.
1: Espero que no. Hi ha molta gent que t'ho diria, eh?
2: Sí, sí, sí.
6: Ja,
2: doncs... Sí.
6: Pues, jo no penso això. Però ho entenc, eh? Vull dir, al final crec que són coses molt diferents i cada persona que,
1: correcte,
6: que
1: sí,
6: ha viscut
1: sí.
6: aquí té el seu propi emblema català.
2: Doncs no sé si voleu comentar alguna més de la visita del Papa. O sigui, bueno, realment hi ha moltes
6: que
2: coses.
6: Ja.
2: Que s'acabi. Jo us he de dir, avui en principi baixo a Barcelona.
6: Uau, sí, en sèrio,
1: no? Per què et compliques d'anar a Barcelona el dia que ve el Papa?
6: Sí, exacte, és la meva pregunta.
2: Baixo a Barcelona perquè... coneixeré a una amiga meva... Ai, perdoneu. Coneixeré a l'amiga d'una amiga meva que ve de Miami.
6: Simpàtic.
2: Ve de Miami i la,
6: Miami
2: i la coneixo. Llavors, clar, és d'aquestes coses que dius...
1: No hi ha més dies?
2: No hi ha més dies.
6: Ja, és que...
2: No hi ha més dies.
6: No hi ha més dies, en sèrio,
2: no hi ha més
6: avui?
2: Dies perquè marxa demà. Clar, demà encara és pitjor anar a veure el Papa, eh? També
1: sí, perquè
2: us ho
1: demà és com fa la ruta.
2: Demà és com fa la ruta.
6: Sí.
1: Avui va...
6: Espero que no hagis d'anar al meollo de l'assumpte, avui tampoc. Vull dir,
2: no.
6: Que deu, no sé, a Horta Guinardó,
2: estic
6: per exemple.
2: Estic patint perquè el que intentaré és buscar com la part més, diguéssim, més allunyada de tot el meollo del Papa. Si el veig, us avisaré demà, eh?
1: Has d'agafar ronda de dalt.
2: Sí,
6: o
2: però...
6: Si no, queda per zona universitària.
1: Sí, o zona alta.
6: Fin.
2: També és veritat.
6: Sí. Una de les dues,
2: que és on
6: hi haurà menys meollo.
2: Llavors, desitgeu-me sort, eh?
6: Molta sort, jo t'animaré des de...
1: Molta sort.
2: No és el millor dia per baixar a Barcelona, però al final...
6: Des de
2: Caldes
6: de Montbui jo t'animo a baixar a Barcelona.
1: Sí, sí, jo també.
2: No hi baixaré fins aquí a 2 anys a Barcelona, la veritat. Mare meva, no sé, veure com anirà tot. Però és molt heavy tot el que es mobilitza. O sigui, és que just estava mirant la pàgina web de BTV... perquè explicaven els carrers que tallaven i han fet mapes i coses,
6: és,
2: no?
6: És...
2: Uf, quina mandra, per favor, eh? O sigui...
6: Sí, és... És dur.
2: Bueno, tot tallat.
1: És el Papa.
2: És el Papa.
6: Sí, sí.
2: És el Papa i pel Papa tot. Què opineu del discurs que va fer al Congrés?
1: Doncs a veure...
2: Jo no l'he escoltat, eh? Potser me l'escolto després,
6: sí.
2: Com bastant sencer.
6: Jo vaig escoltar una part, no sé quan, si quan tornava cap a casa, crec... I vaig escoltar justament quan parlava de l'avortament i de l'eutanàsia.
2: El punt perfecte, Laia.
6: I, uau, és que bueno, jo
1: però
6: crec que...
1: Però 20...
6: No, que, sí, clar, no, sí, esperar-me, no m'esperava absolutament el contrari, però que a sobre després se l'aplaudís a ple congrés, després d'haver dit el que va dir, doncs, ostres, no sé, potser ens hem de replantejar les coses. O sigui, no replantejar, sinó que a mi em sembla molt bé que vingui el Papa. Tampoc estic d'acord amb tot el tinglado que es munta. Vull dir, crec que vivim en un estat laic. Per tant, hi ha coses que generen controvèrsia, com aquell qui diu. Però crec que el discurs, al principi, mira, encara prou bé. Ja quan va arribar el tema de l'avortament, que totes les vides d'abans que neixin són... I que cada persona... És com un...
2: Bueno, ell va defensar la vida en general,
1: no,
2: perquè
1: va defensar,
2: també va estar en contra
1: sí.
2: de l'eutanàsia. O sigui, no va dir com explícitament que estava
6: el missatge era que les dones no haurien d'avortar i la gent que es vol morir dignament perquè és un vegetal o perquè no vol seguir vivint per X motius. Vull dir, és que n'hi ha molts. Vull dir, no s'hauria de qüestionar. Vull dir, al final jo penso que és una cosa que va de drets fonamentals i de drets humans, que al final... No, vull dir, ara mateix, si ens plantegéssim si jo em quedés embarassada per accident o per una violació, doncs, no sé, a mi m'agradaria poder avortar, i sort que ho puc fer, saps? Vull dir,
2: exacte,
6: que tinc aquest dret.
1: No,
6: o sigui,
1: sí,
6: aquesta,
1: sí.
6: O sigui, aquesta opció de fer-ho, i encara que no fos per una violació, vull dir, si em quedo prenyada però jo no vull ser mare...
2: O perquè no pots, per les teves condicions,
6: saps?
2: O econòmiques, o el que sigui,
6: vull dir... He de poder fer-ho, saps? Vull dir... Obligar algú que es quedi... Que, o sigui, obligar una dona a tenir un fill quan no vol tenir-lo...

0: pens quins sectors polítics.
1: Home, 100%. Sí, perquè, 100%.
2: Ostres, no... perquè al final passa com amb tot. Vull dir, al final la religió sempre s'ha agafat... O sigui, sí, cadascú l'agafa, fa la lectura que vol. Vull dir, correcte, passa el mateix amb l'islam, o sigui, amb la religió també, musulmana. Sí, vull sí. dir, si tu et pares a llegir, realment no parla ni de violència, ni de... vull dir, no parla absolutament res d'això, però cadascú s'ho agafa, els extrems s'ho agafen a la seva manera. Que és, vull dir, és el que sempre ha passat. Vull dir, al final cadascú fa la lectura que vol... I aquí està el problema, també. Vull dir, jo crec que sí que és veritat que estem vivint una era d'un cristianisme potser una mica més progre.
0: Sí.
2: Moltes cometes.
1: Sí. Entre cometes.
0: Sí.
2: Agafant-ho amb pinces, però sí que és veritat que jo, per exemple, que he vist passar bastants papes amb l'edat que tinc, doncs sí que és veritat que he anat veient com aquesta evolució de discurs més, una mica més inclusiu del que era abans.
1: Sí, perquè Manet també va...
2: inclusiu.
1: Manet va ser també com en part trencar amb tots els estereotips de les... O sigui, va ser com el primer papa progre, entre cometes, a Manet.
2: Sí.
1: Llavors, amb Lleó, plan, encara ho és més. També, òbviament, s'ha polititzat molt. Vull dir que, o sigui, ell, per exemple, no és trumpista, em refereixo, ell és americà, però ell està en contra de Trump i de tot el que envolta, que bueno, llavors ja van tenir problemes ells dos, perquè, vull dir, en Trump, al final, Trump entenc que és catòlic, llavors, clar,
2: sí.
1: Que Masses el papa coses. Estigui en contra de la
2: en
1: seva persona...
2: Teu. Doncs, bueno, clar, no
1: això també, en plan, és un punt a favor, no? També que al final sí. es posiciona... però
2: perquè al final
1: coses...
2: realment el cristianisme també mira pels drets de les persones, vull dir, no fa distinció, vull dir, una persona immigrant que arriba i se'n va a l'església a demanar ajuda, segurament l'atendran.
1: Bueno, sí, per això sí, va sí, dir, sí, sí. Era una part del discurs va ser això.
2: Vull dir... que això en aquest sentit està bé i és el que sempre diem, vull dir, aquí cadascú agafa la religió qualsevol que llegeixi un text religiós. Ho agafarà de la manera... O sigui, ho interpretarà com vulgui, però igual que si tu et pares... Si tu quan estaves a l'ESO i feies un comentari de text, jo no faré el mateix comentari de text que farà la ONU o que faràs tu, Andreu. Vull dir...
1: Exacte.
0: Correcte. No, sí, vull dir... Cadascú interpreta la seva manera, sí, sí.
2: Ah, exacte.
1: O sigui, jo relacionat amb això, bueno, relacionat, estic mirant El cuento de la criada... I just ahir vaig veure un capítol, val? Ja, quan acabo de veure el capítol, o sigui, els dies següents estic com molt reflexiva. No sé si l'has vist tu, Laia, el cuento de la criada.
2: Jo l'he vist i m'he llegit el llibre.
1: Val, clar. O sigui,
2: jo no he vist l'última temporada perquè ja em vaig cansar, eh? Vull dir, trobava que al final era un sense fi de lo mateix i l'he deixat apartada.
1: Jo tot just estic per acabar la primera temporada, em queda un capítol.
2: Ah, va, sí, això sí que ho
1: he llavors, clar, és com... O sigui, el cuento de la criada al final és... o sigui, parla de religió, o sigui, no parla estrictament de la religió...
2: És una tecnocràcia.
1: Exacte, és una tecnocràcia. I clar, o sigui, el cuento de la criada ho utilitzen moltes vegades com versicles o frases de...
2: Sí.
1: Una Bíblia, és que no sé si parla de la Bíblia en si, però d'un llibre sagrat...
2: No és exactament la Bíblia, és un llibre sagrat.
1: És un llibre sagrat que, ostres, clar, és com que quan diuen la frase... i passa una cosa, és com que és literalment una interpretació d'ells, no? Com Judit donarà sí, fruits a tal.
2: Sí.
1: Clar, o sigui, és una interpretació, perquè en realitat no s'està referint a això. Vull dir que realment...
2: És dur.
1: És dur,
2: Eona, prepara't perquè...
1: No, ho perquè estic passant fatal, Laia.
2: És
1: que em costa molt dormir a la nit, quan veig un capítol del cuento de la criada...
2: És durilla, la sèrie. Sí, jo ja et dic, jo crec... No sé ara quantes temporades hi ha, no sé si hi ha 5 o 6.
1: 6 temporades.
0: Posava 6, que ho he buscat per saber què era, i posa 6.
1: Sí.
2: Vale, doncs jo crec que em vaig quedar la cinquena ja la vaig veure com molt amb pinces, perquè al final el llibre és molt curt. Vull dir, el llibre crec que és només la primera temporada, després ja ells van afegint coses, i sí que és veritat que fins la quarta jo crec que han sabut trobar molt bé i van saber trobar molt bé la dinàmica d'aquesta sèrie, però... Hi havia moments que era com rizar el rizo tota l'estona. Però sí. Prepara't perquè és... A mi, jo ja va haver-hi moments que és dura. No, o sigui, a mi el llibre sí. Em va agradar molt, per exemple. Vull dir, si pots, jo sempre recomano llegir el llibre.
1: I a més, també és una sèrie que... És allò que dius, a vegades la realitat supera la ficció.
2: Bueno, espero sí, que en sí, aquest... sí, sí, sí. literalment.
1: En aquest cas sigui al revés, o sigui que
2: un,
1: no...
2: Un

0: Un cas de llibre basat en una utopia tecnocràtica també és Huxley, Un mundo feliz, o George Orwell, 1984. Vull dir, realment són dos llibres que van molt lligats i que amb el cuento de la criada és una tecnocràcia molt diferent a la que venim llegint de pues, Huxley o Orwell, que són d'una altra època també, però la realitat a vegades supera la ficció. 100%. Vull dir, jo crec que ara mateix qualsevol persona que es llegeixi 1984 o Un món feliç de Huxley trobaran moltes similituds amb el que està passant actualment.
1: Mm-hmm. No sé, és heavy i o sigui, a mi és que la veritat és que tot el tema de la religió és una cosa que m'apassiona bastant. De veritat que m'agrada, però perquè...
2: O sigui, em crida
1: molt l'atenció de... o sigui, de les persones... O sigui, jo, per exemple, no em considero cristiana, ni catòlica, ni res. Sí que sé... O sigui, sí que crec en alguna cosa, però no està personificat en res, eh? O sigui, bàsicament amb l'energia, en aquest sentit. Em flipa molt les persones que realment creuen en això i com la passió que tenen. O sigui, jo veia els vídeos de la gent, dels joves aquells com plorant, cantant cançons. Buah, és que a mi això em flipa perquè penso... Uah, els discursos que tenen tot en plan, és una cosa que... O sigui, aquesta, com aquest sentiment de... Vull dir, ho respecto com
0: moltíssim, creure,
1: però...
0: Sí, sempre, els humans tendim a creure en una força exterior, ja sigui Déu, sigui el que sigui.
1: Llámalo Dios, llámalo energía.
0: Sí, llámalo como quieras. Vull dir... És com tenir fe en alguna cosa. Igual que es diu que l'esperança és l'últim que esperes, com que t'aferres allò per no sentir-te tan perdut. És com,
1: sí.
0: Jo què sé, el típic. Buah, tant de bo em vagi bé l'examen, sisplau, que em vagi bé l'examen. És com un... Aquí reses,
1: aquí li
0: saps? Aquí li demanes,
1: sí,
0: saps?
1: Sí, sí.
0: Quan tu tens realment la potestat de que et vagi bé o de que no et vagi bé, saps? Una cosa...
1: Sí, no sé, això és com...
0: Aleshores, és com... A mi em fascina, eh? Vull dir,
1: sí,
0: jo he
1: vist és fascinació,
0: vídeos
1: realment,
0: de la gent plorant perquè estava allà el papa i jo penso... No, és que no ho entenc.
1: No.
0: Jo no ho entenc.
2: Però això passa també
0: costa.
2: Amb moltes celebritats que la gent té un vincle amb ells.
0: Sí,
2: i el papa, igual que tot, potser no entens... A mi també em passa, eh? Jo que m'encanta els esports, o quan veig la gent que es posa a plorar perquè veu un esportista, dic, és una persona normal i corrent, i ja està, és que no... O l'altre dia, us poso l'exemple, el Corpus a la Garriga, val? Estava l'Oriol Junqueras, i m'han dit, vols anar a dir-li hola, jo? No, és que no vull dir, no...
0: Per què?
2: Per què? Vull dir, no... I ja està, o sigui, sí. Hi ha gent que sí que els hi crea un impacte, i ostres, sí, tal, però a mi, realment, veure una celebritat, doncs, va, celebritat, ja m'enteneu, una persona coneguda, doncs...
0: Pues sí, una persona pública coneguda.
1: Sí,
2: potser sí que em crea un tipus de sentiment, però no d'arribar a l'extrem de plorar.
0: Clar, jo depèn amb la persona, també és veritat, vull dir, depèn de quin tipus de persona coneguda pública, sí que és com, ai, quins nervis.
1: Oh, perquè potser és com la... Més que plorar per veure la persona, és com, ostres, aquesta persona que la veig, que l'escolto o que l'admiro, com poder retenir davant meu, saps?
0: Sí,
1: també és com
0: a mi em va passar, l'últim concert... No, l'últim no. Jo vaig anar al concert de Zoa quan el van fer el Palau Sant Jordi i estava amb la parella del guitarra de Zoa, precisament, que és col·lega, i estava Anna Gabriel. Jo, per mi, Anna Gabriel era el seu... Vull dir, a nivell de... Vull dir, comparteixo moltes coses. Aleshores, era com... Ai!
1: Sí, com saps?
0: Me la van presentar com algú tan normal i jo per dins era el plan de...
1: Sí. Bueno, hi ha gent que per dins crida
0: vull dir,
1: i... Sí,
0: però
1: sí,
0: no,
1: sí.
0: O sigui, no ho mostrava cap enfora, saps? Sí que sí. En algun moment crec que li vaig dir en plan de... Buah, que guai haver-te conegut. Però més enllà d'això... Saps? És com,
1: sí,
0: ho portes
1: sí.
0: Interiorment, o almenys jo ho intento portar interiorment.
1: Sí. Doncs bé, amb això acabarem avui a la tertúlia del Traster. Moltes gràcies, Laia i Andreu, i a estarem
0: vosaltres.
1: Al cas de quan el papa se'n vagi d'aquí.
2: Cap a Canàries.
1: Que vagi cap a Canàries.
0: La ruta turística.
1: Que vagi molt bé. Fins demà. Ens veiem demà a les 9 del matí.
0: Adéu. Ciao.
3: Territori 17, un magazín del 9FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
4: El 9FM.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la Muntanya.

0: A mi se'm sent?
1: El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.

0: Molt bona nit, són les 9 i 4 minuts d'aquesta nit del dilluns, dia 8 de juny de 2026. Ja estem ben entrats en aquest mes de juny, van passant els dies, arribem els dies amb més hores solars de l'any, una calor que de moment va aguantant i unes nits que encara són bastant fresques i que ens permeten dormir força bé. I tot això amanit amb el Papa, que el Papa està a punt de visitar Barcelona, jo crec que ja vol aquesta nit o demà al matí. Per tant, tenim tots els ingredients per un magnífic dia, per un magnífic dilluns 8 de juny del 2026. I quin millor panorama que ara que són les 9 i 5 minuts, escoltar l'Anem a la Muntanya durant els pròxims 55 minuts. Segur que no teniu cap cosa millor a fer. I perquè aquest programa sigui del tot distret, sigui del tot emocionant, tenim els convidats de sempre, la gent que fa possible el programa, i a part, cap a les 9:25 tindrem una entrevista, l'entrevista central del programa d'avui, a una persona del poble, amiga del programa, amiga d'una cuinenca, amiga personal de molta gent del programa. Per tant, no desconnecteu fins a les 10 en punt de la nit. Tenim moltes coses avui, sempre amb la muntanya com a eix principal del programa. I ja saludo a tota la gent que està aquí a l'estudi d'una cuinenca, perquè a més avui tinc molta gana, no he berenat quasi bé i tinc bastanta gana, i tenim una mica de sopar després del programa d'avui. I jo veig molta gent, crec que quedarà cosa, perquè ja aviso que tinc bastanta gana. Si no, avui, com que estic aquí al control tècnic, m'aniré escapant cap allà i agafaré alguna cosa. Volen parlar des de l'estudi d'una cuinenca, els he donat un pas ja. Bona nit, què tal, com esteu?
1: Ara
2: ens ha deixat, ens ha obert els micròfons. Fins ara estàvem aquí que no podíem dir res.
0: Tenia els micros apagats perquè...
2: Perquè anava, només volies parlar tu.
0: Anava dient tot això de la gana i tot això, que espero que deixeu coses, perquè he tingut un dia molt carregat, gairebé no berenat.
1: No perquè ho has fet expressament, eh? No perquè no hagis pogut, no?
0: No, perquè he pagat tard, he tingut de fer coses.
2: Escolta, ahir... jo no breno mai, per això. Vull dir que això de brenar és una cosa que te la montes tu, però jo
0: no... Sí, jo
2: no acostumo a fer pas.
0: Jo ha de passar alguna cosa molt gran perquè em perdi un àpat, que sempre diuen que no es pot perdre cap àpat durant el dia.
2: Està bé.
0: Estem a punt per anar a buscar el Papa, per rebre el Papa demà?
2: Espera, abans de passar al Papa, voldria fer un incís, perquè resulta que voldria saludar amb una persona que vaig saber que ens acostuma a escoltar, em sembla que des de Barcelona.
0: Carai.
2: Sí, o sigui que volia saludar el Joaquim Camps, que és un veí de Gallifa, que me'l vaig trobar el divendres passat en una conferència que van donar a l'Ajuntament de Gallifa, i em va explicar, coi, que t'escolto per la ràdio i tal i qual, no? I, bueno, em fa il·lusió, doncs, de saludar-lo, doncs, perquè sàpiga que me'n recordo del que em va dir, no? O sigui que, ja que sabem que alguns escolten...
3: Agraïts als oients, oi?
2: I tant, no sé. I fins i tot, potser algun dia l'hauríem de convidar aquí, doncs, perquè sembla ser que porta uns anys escoltant-nos, doncs
0: oi, tant.
2: Penso que pot valer la pena.
0: Bueno, això el Tesa, ben, què diu el Tesa? Que...
1: Sí, ja pregnota.
0: Molt bé, Tesa. A punt, i Joan, la pregunta, a punt per la visita del Papa
2: fot una pena terrible, tu. Avui he hagut de pagar el Telenotícies perquè ja es fotien tan pesats, tu,
3: com si no hi hagués res més al món, eh?
2: Sí.
3: S'acaba el món...
2: No, però, aviam, a mi que fotin la festa el que portin aquí, que el passegin i no sé què, bueno, dius encara, però que a més això ens costi calés. I que a més, per sort no visc a Barcelona i no m'afecta massa, però que tota la gent que viu per allà a l'entorn dels llocs on te fotran coses, que hagin de passar aquests problemes de...
0: Però diu que la visita costa... A Madrid crec que no costa. A Madrid diuen que no costa calés. però aquí costa 25 milions d'euros.
2: Sí.
0: On van aquests calés?
2: No, d'on surten? A mi com van, ja m'imagino on van, però d'on surten? El fotut és això, d'on surten, collons. No. O sigui que ens els deuen fotre d'algun lloc que per comptes de dedicar-lo a la sanitat o a l'educació o no sé on d'allò, doncs agafen i se'ls emporta aquest senyor, que ve aquí a passejar. No?
0: Però em sembla que va dir no costa calés perquè paguen la gent pública, no? Els privats,
2: no? És igual, ho paguem entre tots. Si ho paga la Hisenda o ho paga l'Estat o ho paga qui pagui, ho paguem entre tots. Els que paguem impostos, doncs ho paguem.
3: Però que no pot pagar l'Iglésia, que és ja té prou de diners.
2: Sí.
3: Els viatges del Papa.
2: I a més ve aquí donant lliçons dient que s'ha d'acollir a tothom, però jo tinc entès que en el Vaticà no acullen a ningú.
0: I és un estat, també. És un estat.
2: És un estat, i que té un territori, eh? I allà es veu que d'acollir no acollen a ningú. O sigui que van donant lliçons, eh? Donant lliçons, així, i bé.
0: Bueno,
2: jo, com que sóc ateu total, vull dir que i totes aquestes coses de les religions em foten molt de fàstic, doncs...
0: Però jo crec que està dintre de... O sigui, ara fan, d'aquí 4 dies, fan el Tour de França. Això també costa no sé quants milions d'euros.
2: Sí.
0: Jo crec que és tot una...
2: Bueno,
0: però després torna... Suposo que el Papa, quan visita aquí Barcelona, molta gent hi ha a Barcelona aquests dos dies, i això deu ser...
2: Sí.
0: Deixen calés, no?
2: Bueno,
0: clar,
2: sí,
0: tot és una cosa...
2: pels hotelers i els restauradors,
0: clar.
2: No?
0: Clar.
2: Però els altres paguem. Sí, per exemple, sembla ser que els hi cedeixen l'estadi de Montjuïc. Si tu vas a llogar l'estadi de Montjuïc per fer alguna festa...
0: El Barça va pagar molts calés, eh?
2: Exacte, doncs pagues el que toca, no? Pel segons el temps que l'ocupes. Sí, que veu que aquest senyor li regalen.
3: Sempre és l'excusa ràpida, no? No, és que això portarà molta gent i...
2: Sí,
3: molts cèntims.
2: Sí, el Barça, si juga al Barça, també deu portar gent, no? M'imagino jo. I si ve un cantant, també deu portar gent, i si ve no sé qui, però aquests paguen. I en canvi, aquest senyor, que no canta, però...
3: No, estic completament d'acord, Joan, jo també.
2: Sí, ja.
3: Ja es pot quedar a casa.
2: És molt penós això que passa amb les religions, tu. Vull dir que...
0: Molt bé. Algú més? Tot bé? A la taula, tot bé?
3: Tot bé.
0: Esperant ja l'estiu? On aneu de vacances?
2: Gallifes està molt bé.
3: A Geòrgia, ja.
0: A Geòrgia. Molt bé.
3: D'aquí poc, eh?
1: Quan hi vas?
3: Aquí 3 setmanes. Dues setmanes.
0: Ostres!
1: Quin seràs el dinar de la ràdio?
3: Quan, eh?
1: Bueno, hi ha 2 o 3 dates.
3: No me'n recordo. Crec que no. Crec que coincidia. Jo, el dia de Sant Joan, fins al juliol. Fins al 7
1: de juliol. Bueno, és el juliol. Ara no me'n recordo. Sé que ho vaig mirar i hi havia, em sembla... 3 dates per escollir. I jo el vaig pensar el dilluns, els hi comentaràs perquè coincidim el mateix dia.
3: Mm. Doncs, bueno, aquestes són les meves vacances.
2: El dia 5, el 12 i el 19 són els dies que estan per escollir.
0: Sí. Molt bé. Bé, anem per l'editorial, no, jefa?
1: Què dius?
0: Anem per l'editorial, no?
1: Sí, ja fa estona.
0: Perquè són les 9:13 gairebé. A més, tenim una... Com dèiem, l'entrevista avui serà més llarga, ja que tenim la persona aquí a l'estudi.
1: Hem d'anar per feina, Pep.
0: Hem d'anar per feina.
1: La taula ens espera, eh?
0: Exacte.
2: I tu tens gana.
0: Jo m'escaparé a menjar alguna cosa, perquè em foto la gana. Joan, de què parlem avui? De què parlem?
2: Doncs mira, avui deixo una mica aquell article que anava llegint per parts,
0: sí?
2: I parlarem del refugi de la Vall Ferrera.
0: Ah, pensava que anaves a dir alguna cosa del Papa, dic...
2: No, vale. El Papa no.
0: Molt bé, poso una mica de sintonia i de seguida escoltareu a Joan Font.

Sí. Doncs diu, sí, diu, molt més que la pica d'estats, refugi de la Vall Ferrera. És un article que ha escrit el Josep Lluçà, i de la revista Vèrtex. Diu així, el refugi de la Vall Ferrera segur que s'hi han viscut mil i una anècdotes al llarg dels seus 90 anys d'història. Moltes d'aquestes estan relacionades amb la pica d'estats, de 3.143 metres, el sostre de Catalunya, però també amb uns altres racons, estanys i cims d'una de les valls pallareses més ben conservades, una zona històricament lligada a l'explotació del ferro. Avui el territori forma part del Parc Natural de l'Alt Pirineu i el refugi continua sent un pol d'atracció de la major part dels conqueridors de la pica. Situat a la capçalera de la Vall Ferrera, la zona del Pirineu català concentra el major nombre de pics de més de 3.000 metres. El refugi de Vall Ferrera és el campament base per excel·lència per assolir la pica d'estats. Tot i la baixa dificultat tècnica de la seva via normal, la que parteix de la Vall Ferrera, passa pels estanys de Sotllo, Estats i els colls de Sotllo i Riu Fred, abans d'arribar al cim del país, no hem de menys tenir la seva ascensió, llarga i amb un desnivell acumulat important, per la qual cosa s'hi ha d'anar amb una condició física raonable. Per tots aquests motius, el refugi de Vall Ferrera ha esdevingut durant més de 90 anys punt de partida o punt de pas de bona part dels muntanyencs que volen conquerir la muntanya més alta de Catalunya. Però la Vall Ferrera és molt més que la pica. És també un punt de partida ideal per fer una passejada fins a l'estany d'Areste, una de les raconades més boniques i solitàries de la vall, o per descobrir el circ lacustre de Baiau, amb l'altitud del cim del Madecorba, que us regalarà unes vistes increïbles en un entorn d'alta muntanya sublim. Resulta també el campament base perfecte per atànyer el mirador de la pica d'estats i el preciós estany de Xeus, per ascendir a la pica roja, o per conèixer els estanys de Baborte, entre moltes altres propostes. Qui estigui seguint el sender transpirinenc GR11 pot dormir a la Vall Ferrera, desviant-se 10 minuts del sender en el transcurs de l'etapa entre el poble d'Àreu i el refugi andorrà de Coma Pedrosa. També és punt de pas per les populars travesses de muntanya de la Porta del Cel i els gegants de les Tres Nacions. Al capdavant del refugi hi ha en Joan Manel Arroyo, guarda titular de Vall Ferrera des de l'any 2003. És un autèntic veterà. Ell, millor que ningú, ha viscut en primera persona tant les obres de remodelació i ampliació del refugi inaugurades el 2010 com el canvi de paradigma de molts dels usuaris de l'equipament. Segurament, a algun d'ells els falta una certa cultura de muntanya que malauradament s'ha perdut i que tant de bo es pugui recuperar. Des de la Federació continuarem treballant en la formació, la seguretat i el respecte per la natura, tres dels nostres pilars principals. Tot i que es pot arribar a la Vall Ferrera en només 15 minuts si s'ha estacionat el vehicle al pàrquing habilitats de la Molinassa, val molt la pena sortir d'Àreu i fer tot el camí a peu fins al refugi resseguint el traçat del GR11. És una meravella de sender que passa per boscos increïbles, vells, bordes i tradicionals i paisatges de postal. I fins aquí l'editorial d'avui.

I us diré unes quantes dites que m'han passat. La primera diu així: el que aprèn a observar no li cal preguntar. I una altra que diu: que la força, el coratge i les ganes de lluitar mai ens abandonin. I n'afegiré una altra que diu: valora els petits moments, algun dia seran grans records.

0: Gràcies, Joan, per aquesta editorial. La setmana vinent, una altra. La penúltima, eh? Ojo. La penúltima d'aquesta temporada.
1: Ja probablement estem. Continuarem amb l'article aquell que llegia de l'entorn d'Arbúcies i Viladrau.
0: Bueno, aquí a la Vall de Ferreira, lloc preciós també, eh? Lloc preciós. Mm. Molt maco, molt maco, molt maco. Molt bé, moltes gràcies. I passem, ja tenim aquí el Pep Sants, punt per la colla de dimecres. Sí. Poso sintonia i de seguida l'escoltareu.
2: Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.

Bé, doncs bona nit a tothom. Avui la Colla del Dimecres fa una circular per Cal Rosal, passant per Sant Martí de Montseny, la Masia de Montseny i el riu Llobregat. És una excursió molt bonica, variada i poc coneguda. Un recorregut circular i molt panoràmic que ens porta des de Cal Rosal a pujar al cim del Montseny, de 963 metres, inclòs el llistat dels 100 cims de la FEC. És un magnífic mirador sobre Berga, les muntanyes de Caral i els Rasos, però també, en sentit oposat, ens ofereix panoràmiques cap a la serra de Picancel i la Quar. Sortim de l'aparcament en direcció a la via verda del Llobregat, però només començar, a prop d'un pal de llum, surt a la dreta un corriol que puja. L'agafem i just a dalt seguim a la dreta. Passem uns prats i creuem la C-16. Agafem un corriol que baixa a creuar la rasa de Sant Martí. Més endavant, passem per un abeurador de bestiar. Ara seguim un camí a la dreta amb algunes fites que remunta a la carena del Serrat de les Vaques. Passem per unes runes amb poques fileres de bloc que són les restes de Sant Martí de Minoves. D'aquesta església se'n té coneixement des del segle XIII, quan el 1228 Pere Garau d'Olvan va vendre una vinya en aquest indret. Sembla que mai arriba a ser parròquia i sempre depengué de l'església parroquial de Berga. A continuació, entrem a un corriol molt bonic que va pujant fins a sortir a l'encreuament dels tres camins. Seguim per pista i després d'un llarg tram arribem als quatre camins. Passat aquest punt, s'arriba un llom que s'enfila per la carena del Serrat del Pla, que ens porta al cim del Montseny de 963 metres. Curiosament, presidit per una estelada i un banc per seure dalt del mateix cim, amb unes vistes espectaculars i un mirador fantàstic. Baixem per l'altre camí i aviat veiem un petit monument dedicat a un muntanyenc. La baixada és dreta i pedregosa. Un cop al pla, s'arriba a la collada de l'Era de la Palla, on hi ha una pista que seguim recta durant un tram curt. A l'esquerra surt un corriol que agafem, és dret i encaixonat, que baixa per la petita vall del rec del Corral del Montseny. Sortim a una pista que ens porta a la Masia del Montseny, que dona nom a la zona. És un mas de planta rectangular i en el pilar de la balconada de fusta hi ha una posta que té les dates de 1876-1955. Ara el camí es bifurca i agafem el corriol de més a l'esquerra. Durant aquest petit tram de camí tenim boniques vistes de la reclosa de la fàbrica de Cal Rosal, amb un gran desguàs de l'aigua. El camí ara ens porta a la via verda de Llobregat. La seguim un parell de quilòmetres fins a sortir a l'aparcament passant per sota de l'eix del Llobregat. Aquesta excursió ha sigut un recorregut d'11 quilòmetres, 320 metres, un temps de caminada 4 hores i 1 minut, amb un temps total de 5 hores 55 minuts i un ascens acumulat de 532 metres. I aquesta ha sigut l'excursió de la Colla del Dimecres.

0: Gràcies, Pep. La setmana vinent, la penúltima excursió de la Colla del Dimecres d'aquesta temporada 2025-2026. I ara ja tenim a punt el Josep Parés aquí a l'estudi 1 de Una Collenca. Bona nit, Josep. Què tal?
1: Mira, us faré 5 cèntims com va anar la 59a cançó de muntanya que es va celebrar ahir, amb la participació de la Coral de Llum, com sempre, i de 6 més, vull dir, si hi havia 7 corals allà.
0: Molt bé.
1: Van dir que en total eren uns 180-190 persones. A Rupit, es va fer a Rupit, que si és petitet, doncs no vegis que d'allò. I, bueno, hi va haver una rebuda, un esmorzar, visita guiada, el concert religiós de Sant Miquel, i llavors hi va haver el dinar de germanor a l'espai Joan Font. Jo he pensat, el Joan deu tenir alguna cosa
2: Crai,
1: que ve.
2: Doncs és cosí meu.
1: Ah,
2: veus? És cosí meu, és un espai que va donar
1: el meu
2: cosí. Jo vaig
1: pensar, hi ha de tenir alguna cosa.
2: Sí, sí. Doncs,
0: en sèrio no? Sí,
2: és cosí meu.
0: Sí, en sèrio?
2: Sí, és veritat.
1: Molt bé, tu.
2: Va donar, havia comprat allò per fer-s'hi una casa i llavors es va fer una casa en un altre lloc i aquest lloc el va donar el va donar al poble perquè fessin el...
1: Allò és grandiós, al costat hi ha una piscina, molt bonic, eh, tu?
2: Sí, sí. Doncs així, mira, havia sigut el director de l'empresa on vaig treballar jo.
1: Sí, em va fer gràcia, dic, hòstia, millor.
2: I les meves cosines encara hi van i em sembla que hi ha una que viu.
1: Està bé, està bé. Res, em va fer gràcia, només era per això.
3: Arrupit.
1: Arrupit? Arrupit de Pruit, sí.
0: Molt maco poble, eh?
2: Diu que és el poble, no ho sabeu, no? Que és el poble més antic del món. Del món, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí, sí.
2: Perquè diu que Adán ja hi cagava, Arrupit.
1: Exacte. Això ens ho va explicar la guia que hi va veure la visita guiada i ens ho va explicar. Sí, sí, és veritat. Molt bé, Joan. Doncs, bueno, seguint, el diumenge, el dia 14, hi haurà una matinal al GR5. Volem seguir com a cuidadors de Sant Feliu o Sant Llorenç Savall a veure com està, si està ben pintat o què sigui. El dia 18 hi haurà una marxa infantil d'orgullitat al Manel Carrasco i Furviguera, en aquesta. El dia 19 hi haurà un audiovisual, que, per cert, s'ha quedat que a l'hora, en comptes de l'hora, seria a les 8 del vespre. Des de llavors ja ho comunicarem amb l'Albert Naudín, perquè estigui a punt. El dia 21 hi haurà una sortida de Portbou a Llançà. El dia 21 hi ha la cronoescalada on trail, a veure com anirà això, que surt de Vigues fins a Sant Feliu. I el dia 28 hi haurà la matinal, una altra matinal per seguir el GR5 de Sant Feliu a Sant Miquel del Fai. I això, de moment, és tot. I, per cert, he anat a la biblioteca i a l'avantguàrdia hi havia un escrit que posava un segle d'aventures d'un intrèpid doctor. Dic, hòstia, Joan, potser haurà de llegir això. Que es tracta de vida de pel·lícula d'Oriol Domènech, de 102 anys, i és el número 1 del Centre Excursionista de Catalunya.
2: Carai.
1: Vull dir que llavors, aviam aquest home. Ja mirarem que la propera dilluns tingui un informe i ho podràs, podràs llegir, veure aquest home que és, tu, perquè 102 anys...
3: Són molts anys,
1: I
4: són molts anys,
1: eh? I res, Pep, ja aquí s'acaba, ja anirem parlant.
0: Molt bé, Déu-n'hi-do.
1: A la propera.
0: Farcit, el programa està farcit, Déu-n'hi-do les coses que s'han de fer.
1: Sí.
0: Perfecte. Moltes gràcies. La setmana vinent, més coses i més activitats del Centre Excursionista. Posem la sintonia d'entrevista i ja de seguida escoltareu a Pep Sans, que ja està a punt aquí a l'estudi de Ona Collenca.
5: L'entrevista de la setmana.
6: Bé, doncs bona nit a tothom. Avui ens acompanya Pol Pueyo, ja el coneixereu, segurament, perquè està posat a tot arreu. I, a més, és molt esportista, triatleta. Bueno, crec que tot el que ha fet ja fins ara no ho hem fet nosaltres sumats.
2: I això, sí, i això que és una mica més jove que nosaltres.
6: Sí. I parlarem una mica de l'escola de trail que s'ha creat a Sant Feliu. I res, una mica que ens expliqui tot això i una mica com és la seva vida esportista, que també ens interessa. Bona nit, Pol.
4: Gràcies, bona nit.
6: Gràcies per venir.
4: No, gràcies a vosaltres per convidar-me. Bueno, i tant, veus. Un plaer.
6: I el que has vingut, hem decidit fer ressopó.
4: És fantàstic, això.
2: Sí. Has agafat un bon dia.
4: Sí? No, i tant. Podré repetir.
2: Li fotràs alguna cosa que es fotria al Pep?
0: Bueno, l'eixo.
2: Una mica...
6: Sí. Acostuma a coincidir, que ja quan els convidats venen...
0: Sí.
6: Perquè fem pressupost sempre.
5: Com que tindrem un altre convidat, potser te'n tocarà menys.
0: Bueno.
2: Farem un sacrifici.
0: M'escaparé una mica ara a menjar algú.
6: Doncs res, Pol, hi ha moltíssimes coses, estàs a pràcticament totes les entitats del poble, però em faltava alguna, que era aquesta de Codines Trail, aquesta escola de trail. Explica'ns una mica com va néixer aquest projecte i què tal, com està tot?
4: Bé. Sí, bueno, com dius, estem a molts llocs, però ara em van venir a buscar per fer-ne una més. I tot això va néixer a inicis de curs, sobretot des d'un grup de pares, Josep i Santa, el Gerard Gràcia, el Cristian Tellez, tots aquests es van veure el neguit aquest de que no hi havia com aquesta oferta de fer doncs, aquesta escola de trail. Es van basar una mica doncs, en diverses escoles que hi ha al Moianès, que tiren molt, i han sortit esportistes molt bons, com el Biel Segués, per exemple, que té no sé quants mundials a la butxaca, i bueno, una passada d'escola, i van voler-ho replicar una mica aquí a Sant Feliu. I la idea inicial doncs, va ser, sobretot, crear una escola infantil, dedicada sobretot als nens, i bueno, que es reunirien això, doncs, un grup es reuneix el dimarts, un grup es reuneix el dijous, i doncs fan diversos entrenos durant una hora i mitja, més o menys, i bueno, amb el neguit aquest de veure què passaria. I la veritat és que ara que ja hem tancat aquest primer any, doncs, a nivell infantil, un èxit, o sigui, sí, més de 30 infants, venen fins i tot d'altres pobles... Sí. I la veritat és que el projecte infantil és superengrescador i dona doncs, un futur que està fora del futbol, fora del hockey, fora d'esports tan competitius i tan...
6: Tan llaminers, no? Que sempre i sobretot aquí també el hockey, no? Que també
4: que s'ho carreguen tot, doncs mira... Que hagi pogut néixer això doncs, també és molt d'agrair també per aquesta cultura que s'està generant de tornar a la muntanya i de no estar sempre doncs, entre quatre parets, com en molts esports. I a inicis d'aquest any, ja cap al gener, em van venir a buscar a mi amb el neguit aquest de que hi havia molts pares que ara tenien enveja. Que clar, que els nens estaven fent tot aquest esport i aquestes activitats i molts pares que ja eren corredors i que volien com posar una mica d'ordre en tot això que entrenaven, doncs que volien aquest grup d'entrenament. I com que jo tinc un problema que en el meu diccionari la paraula no... hi és, però no hi ha la definició al costat, doncs vam dir que sí, i ho vam arrencar. I sí, vam fer així un febrer de portes obertes i tal, i la veritat és que està sent un projecte, per mi, superenriquidor, de creixement personal d'un àmbit que no havia tocat gaire, com era tractar amb adults dintre de l'entrenament. I bé, jo crec que estem fent un enfocament molt xulo, perquè què passava amb tots aquests adults? Que clar, ells sortien a córrer. Simplement sortien a córrer, tothom té el seu grupet, però no hi havia com cap mena d'ordre dintre d'aquestes sortides, sinó que, mira, avui ens ve de gust fer una hora, doncs fem una hora. O avui hem d'anar a córrer aquesta muntanya, doncs l'anem a córrer. I el que hem intentat és doncs, posar una mica d'ordre, entendre una mica les nocions teòriques del que és l'entrenament, i doncs, jo estic intentant fer aquest trasllat de coneixement i donar com molts recursos de diversos tipus d'entrenament per fer aquesta millora dintre d'un trail, o sigui, un córrer per muntanya més competitiu, que era el que buscava una mica tota aquesta gent.
6: O sigui, Hi ha l'escola de trail de Canalla.
4: Correcte.
6: I l'escola, la mateixa escola, també d'adults, i diversos grups, diferents edats. Tu t'encarregues una mica de gestionar la part dels adults.
4: Correcte, sí. Sí, sí, estic amb l'entrenament dels adults, sobretot.
6: Que al final és un esport que sembla fàcil, eh? És córrer per la muntanya, però potser també hi ha més coses a mirar, no?
4: Sí, sí, sí, sí, està clar. Al final, tu qualsevol esport el pots practicar doncs, des d'un caràcter més lúdic o el pots afrontar des d'un caràcter més competitiu. Aleshores, en el moment en què busques aquesta competició, doncs sí que comences a necessitar doncs, un treball de tècnica, un treball de rendiment esportiu, de condicionament del cos, i això és el que hem buscat doncs, en aquesta escola d'adults.
6: Molt bé.
4: Sí, sí.
6: Aviam, doncs, no sé si a la part dels nens et faré alguna pregunta també.
4: Perfecte.
6: Perquè com se'ls distribueix, diguéssim, del grup d'aquests que dius que hi ha 30 nens o més, que són molts, i venen de diferents pobles, va per edats, va per dies, per circuits, com es distribueix el tema de nens?
4: Sí, clar, és una mica difícil de distribuir, vale? Llavors, inicialment va ser més com per disponibilitats i després ja s'ha filtrat una mica més per edats o per si sempre es pot fer algun salt d'edat, si algun nen doncs, té moltes capacitats i tal, però al final perquè tothom gaudeixi. Però la veritat és que el grup, encara que el grup sigui molt divers, està funcionant molt bé perquè sempre és un treball a través del joc i desenvolupar doncs, aquestes capacitats adaptant-ho doncs, molt al grup que tens aquell dia. Clar. Al final, tu tens uns nens, no, és cert que sempre no venen tots, llavors tenen la capacitat, doncs, tots els pares voluntaris, el Ricard Puig ha fet un treball aquí darrere també d'ordenar una mica, la Carme Rutian també està fent diverses organitzacions d'entrenament, i això, jo crec que estan fent un molt bon treball, sobretot amb això, a través del joc i tal. Sí, sí.
6: I a nivell d'adults, quants en sou i quin és el pla d'entrenament que fa servir? Fa servir per tots el mateix? Depèn dels nivells? Com està?
4: Doncs de gent, jo crec que ara som una quinzena d'adults, que és un grup molt xulo, realment. També passa com els nens. Els adults encara més que no poden venir sovint, alguns, però normalment som un grup estable de 8-9 persones, que està molt bé per mi també, de poder arribar a treballar amb tothom en algun moment de la sessió. I l'organització de la sessió, clar, jo no veia que era molt difícil anar a marxar a fer una ruta, perquè, clar, hi ha nivells molt diversos. Hi ha des de persones que estan preparant una ultramarató de 160 quilòmetres i hi ha persones doncs, que simplement surten un dia a la setmana per sentir-se bé i perquè
6: és el que... Exacte. Sí, sense competir.
4: Exacte. Llavors, jo vaig pensar en fer un model d'entrenament on féssim un escalfament tots junts, arribéssim a un lloc i des d'allà es pogués treballar el contingut que volguéssim treballar. Per exemple, un dia la sessió que fem és fer pujades. Doncs marquem el recorregut de pujada i cadascú pot treballar amb la seva intensitat i les seves repeticions, tornant sempre al lloc d'inici. I aleshores jo puc estar a través del circuit veient què li està passant a cadascú o com està afrontant cadascú l'entreno. I ells, en el moment en què jo no estic amb ells, també saben perfectament quin és el recorregut i com poden treballar. Llavors, clar, el neguit inicial era, ostres, un entrenador per 15-20 persones que podem arribar a ser, com ho gestionarem? I crec que a través d'aquest model que hem aconseguit, doncs sempre està... Va molt bé perquè tothom pot adaptar l'entreno a les seves capacitats. Llavors, això és molt interessant. Sí.
6: Perquè entenc que al principi es va crear l'escola de trail més aviat per Canalla, després s'ha posat el grup d'adults. En quin moment es comença a plantejar per què no fem un grup d'adults i et criden a tu?
4: Doncs neix sobretot del neguit dels pares, vull dir, de la...
6: També en tenim
4: sí,
6: ganes, no?
4: Sí, exacte, de dir, ostres, veiem els nens que s'ho estan passant molt bé, tenen aquest moment d'estar a la natura, nosaltres també volem fer això, i doncs... Al principi eren 2-3 persones, per tant era algo poc viable, però en el moment en què es va anar engrescant gent, es va anar corrent la veu d'escolta, potser es pot muntar això, buscaríem un entrenador, tu t'animes, i va anar corrent entre els diversos grups de corredors, doncs va sorgir la necessitat i ho vam tirar endavant.
6: Molt bé.
4: Sí, sí.
6: Ara, abans comentaves que al Moianès hi ha una escola de trail molt potent i és així, però a més també a Moia hi ha... No és, és més d'adults també. Entre setmanes fan entrenaments també dirigits d'aquests. Jo havia anat quan vivia a Moia i anava amb un. I també al final això és una cosa que segurament es troba a falta aquí a Sant Feliu, no? Perquè és el que dius, hi ha molts esports potents d'equip, però així és un escola d'atletisme, bueno, no d'atletisme, però sí que esports així dirigits a l'aire lliure que tothom s'hi pugui sumar, això podés trobar a faltar i per això també ha nascut, no?, aquest grup.
4: Exacte, sí, sí, sí, sí, sí. Al final és això, vull dir, tothom, és un poble que realment a través de l'Oncudines Trail, a través de les mil i una curses que es van fent a través de l'any, molta gent realment corria i, bueno, i això simplement ha fet que doncs, acabés nascent aquest projecte que és molt engrescador i dona una possibilitat més dins del poble per fer doncs, aquest esport.
6: Sí, sí. I llavors, al principi, són, o sigui, comentes que són entrenaments, cadascú té el seu nivell i les seves objectius. Els que vulguin ser més competitius i participar en curses i això que potser estigui, en aquest sentit estiguis com més a sobre perquè millorar la tècnica, millorar no sé, l'explosivitat, aquestes coses, d'alguna manera us planifiqueu la temporada o cadascú una mica això és més...
4: Això,
6: més amateur,
4: sí, això ara per ara és bastant cadascú molt personal. Vull dir, en el moment en què ho vam iniciar, la gent que ja planifica una mica la seva temporada ja la tenia planificada. Per tant, simplement hem anat respectant això i la setmana doncs, que tens competició aquell cap de setmana, el que fem és no fer un entreno tan exigent, simplement vens amb nosaltres i fas l'entreno, però el fas a una intensitat molt més baixa. I la resta de gent, ara sí que aquestes últimes setmanes ha anat sortint el neguit aquest d'escolta, podríem anar tots junts a fer diverses curses, tu quina cursa fas, ostres, doncs jo m'apunto, ara ja de cara a l'octubre ja s'està pensant si ens anem a fer la marató de muntanya de Sant Llorenç, l'altre vol fer una altra cursa. Que, clar, nosaltres com a club encara no hem donat la possibilitat aquesta de fer com un seguiment com més personalitzat, preparar tota una
6: pot
4: temporada...
6: Pot ser que arribi
4: el moment.
6: És molt verd, tot clar.
4: Exacte, ha anat naixent tant sobre la marxa tot que ara ens estem prenent aquest any, fins ara juliol, agost, de prova, de veure què realment busca la gent o cap a on ha de tirar això... I jo crec que a l'agost sí que ens asseurem i valorarem realment com ho volem encarar l'any que ve, perquè també hi ha molta gent que diu, ostres, un cop a la setmana és molt poc, o ostres, jo és que els dijous que ho feu no em va bé, si muntéssiu un altre dia. Doncs anem recollint totes aquestes opinions, que són moltes, i molta gent va comentant, i jo crec que abans d'afrontar la nova temporada realment seurem i direm, va, volem encarar això.
6: I tant.
2: On ho feu, això? O sigui, us reuniu en algun lloc del poble mateix o sortiu a fora, aquí per aquí a la vora, i a quin lloc aneu a entrenar?
4: Quedem sempre al centre excursionista. Vale? Funcionem amb un grup de WhatsApp, d'acord? Fem un llistat de qui creu que pot venir, qui no pot venir, que a mi també em serveix una mica per planificar doncs, quin tipus d'activitat podem fer o de quina intensitat puc treballar aquell dia. Vale? I llavors quedem al centre, a les 7:30, i jo sempre dic quin serà el punt on entrenarem.
2: Yeah.
4: Vale? Per exemple, dic a les 7:30 sortim del centre, però a les 7:50 el punt d'entrenament serà aquest, per si algú ve tard o si algú prefereix sortir escalfant des de casa per la limitació de temps o així. I llavors, doncs, molts dies estem entrenant per la zona del cim d'Àligues, tant en el camí gran com en el corriol fins al Paré. Estem també treballant molt a la zona de Can Bosc. Tot depèn del que vulguem treballar. A vegades ens quedem també en el poble, doncs en el parc de Calistènia perquè fem un entrenament de força, o en el camp de futbol que ens deixen un espai, o a les escales, a baix de tot del poble, allà sota del túnel que hi ha unes escales que no van enlloc, que dic jo. De la Casa del Millón. Bueno, hi ha molta gent que li diu la Casa del Millón i són unes escales que sí. haurien de baixar cap a una urbanització que no ha arribat mai.
2: Yeah.
4: Doncs allà fem entrenos, també. Punts molt diversos. Mm. Jo també intento canviar molt, molt els punts perquè així també els estímuls siguin diferents.
2: Ja, ja, ja.
4: Sí, sí, sí.
6: A nivell d'entrenadors, sou, a part de tu, Pol, hi ha algú més? Perquè, si no, potser tampoc donaràs a l'abast.
4: ara per ara, a l'adult sóc jo. O sigui, l'entrenador sóc jo. Sí, sempre hem dit que si el grup creix molt o si veiem que es poden fer dos grups de nivell o així, doncs que buscaríem un altre entrenador que volgués fer doncs aquest servei.
6: Molt bé, molt bé.
4: Sí, sí. Per ara, de moment, com et dic, tot va fluint. Sobre anem fluint marxa, i... Sí, sí.
6: Ostres, i doncs, això té... Sembla que ha arribat per quedar-se i no sé si heu pensat com a mínim que això pot arribar doncs molts anys i créixer més, no?
4: Sí, sí, sí, al final és l'objectiu. La sort que tenim és que hi ha una base de gent molt implicada darrere, amb els pares que van crear aquest projecte, doncs s'hi han posat a tope i realment estan doncs, sempre buscant la manera de millorar-ho, amb les samarretes, fent molta difusió, cuidant molt el detall també, sobretot amb els nens, si hi ha algun cas especial, realment acollir-lo molt bé. I jo crec que sí que tindrà molta continuïtat per la bona feina que s'està fent des del centre excursionista i tot el grup aquest associat que ha anat creixent i que estan treballant molt bé.
6: A nivell de nens, ja sé que tu treballes més a la part d'adults, però a nivell de nens, de quina manera heu anat fent córrer la veu? Ha sigut fàcil perquè ja, al final és un esport que comença a conèixer i a tenir seguidors... Ha sigut més fàcil per això o heu anat porta a porta, com aquell qui diu?
4: Al principi es va anar bastant porta a porta. Vull dir, es va fer doncs, una mica de difusió per xarxes, es va anar explicant a molta gent. La sort és que al néixer des dels propis pares ja fas córrer molt ràpid la veu entre les escoles. Exacte, va ser molt fàcil. I també va haver-hi un punt clau que va ser doncs, la cursa del Canaló, on es va veure realment un grup molt gran de gent amb una mateixa samarreta que tots els joves, tots els infants sortien a escalfar junts i això va donar com el clic aquest de dir, ostres, que aquí també està passant alguna cosa, anem a informar-nos. Jo crec que des de llavors també va créixer molt el projecte i al final és això. També jo crec que la bona feina que s'ha fet a nivell d'infants és la millor propaganda que té l'escola d'infants.
6: Sí, i a nivell d'entitat és una branca del centre excursionista.
4: Correcte.
6: Tant la de nens com la d'adults, eh?
4: Exacte.
6: Tot neix d'allà.
4: Sí, tot neix des del centre excursionista.
6: Per temes legals, aquestes coses si n'hi han d'haver.
4: Sí, exacte, exacte, exacte. Al final, bueno, tu et fas, et fas soci del centre excursionista i simplement doncs, tens la quota i sí, sí. O sigui, és el nostre paraigua és legal, per ara és el centre excursionista i jo crec que seguirà sent així.
2: Es paga alguna quota especial per aquest grup o entra dintre del centre excursionista?
4: Es paga una quota, em sembla que són 20 euros al mes en l'adult, l'infantil, ara mateix no ho sé. Sembla que sí que també hi ha una quota, però és molt reduïda. Vale? Simplement doncs, per mantenir doncs, el bon funcionament i pagar algun dels monitors i tal.
6: Sí, clar, al final
4: tot
6: té un cost,
4: sí,
6: no?
4: Sí, exacte.
6: Per tant, si algú es vol apuntar, a part de ser soci del centre excursionista, hi ha aquesta quota de 20 euros. Ara parlem d'adults, imagino.
4: Sí, sí, sí.
6: I a partir d'aquí... quin és el següent pas? Entren en un grup de WhatsApp on t'informen dels dies, de quin tipus d'entrenament hi ha, és això?
4: O... Exacte, sí, sí, sí. Al final tu fas el contacte amb el centre excursionista o ens contactes a través de les xarxes i tal, i llavors hi ha el típic formulari d'inscripció i així, i sí, sí, ja entres en el grup i llavors ja estàs al, bueno, al corrent de tot. Anem actualitzant. Doncs cada, jo intento els dimarts, dimecres ja passar, començar el llistat, i el dimecres o dijous al matí primera hora ja dir quin serà el tipus d'entrenament. Tot i que últimament ja prefereixo no explicar gaire. Sí. Perquè depèn del que diguis, algú s'espanta ja i ja veus que va baixant gent de la llista. No, és que jo ara no puc. Res, jo ja... poques pistes,
6: i ara,
4: ja.
6: Et diré una cosa que potser ara no ve encara molt d'hora, però a la llarga potser ho podeu agafar, i és quan anava aquí aquests entrenaments dirigits. Tenen una llista, tu t'apuntes, fes la llista de la gent que ha anat venint. I al final, sembla anava per semestres, final d'any i finals de desembre, bueno, sembla que ho feien dues vegades. Es feia un sopar i llavors hi havia tres premis. El primer, el segon i el tercer, com el que ha vingut més dies sense faltar, i el segon i el tercer. I hi havia un pot petit, segurament...
5: Per tenir més gent.
6: Clar, al final la fidelitat premiava el que més hi anava. Mm. I, doncs... no, i al final, sí que és veritat que és un grup molt gran aquell, i no és una branca de cap centre excursionista, al final és una feina de gent, i és més fàcil, doncs, tenir uns premis més macos, però bueno.
5: Però és igual, si són 10, 12, 15, és igual.
6: Sí, però què sé, unes malles d'aquestes de córrer.
4: Pues sí,
6: i tant. Vull dir que...
4: I tant. Jo t'agafo la idea. Sí, perfecte.
6: Al final,
4: i tant,
6: sempre...
4: per estimular, serà xulo.
6: Ja no parlo de temps, ni de qui és millor i qui és pitjor, sinó de, mira...
4: Exacte. No, al final, la implicació i el repte personal d'anar venint, doncs, és el que premiem. Al final, això, m'agrada que treguis aquest tema també perquè... Clar, molta gent venia espantada els primers dies de dir, ostres, l'entrenador és el Pol, que és...

0: bé, doncs molt interessant i jo no descarto apuntar-m'hi.
1: Perfecte. Jo, mira, l'última vegada que vam estar aquí, l'Aleix va dir jo vindré a provar i és un dels que no falla cap setmana. Sí, sí, o sigui que...
2: Tu t'hi dediques bastant professionalment, diguéssim, a curses o com ho portes?
1: Jo vaig tenir uns anys de fer triatló semiprofessional, estava en un equip nacional i sí. Llavors, en aquell moment, doncs, tenia una rutina d'entrenaments, un entrenador, tenia el nutricionista, tenia un entorn... que estava bastant obligat a complir, fins que el meu cap va dir prou, i llavors ho vaig deixar en sec. Vaig estar un any que vaig passar de tot, absolutament. Vaig recuperar tota la joventut que no havia tingut. I ara, a poc a poc, he tornat a gaudir molt de tots els entrenos, de les competicions. També, a poc a poc he anat entrant.
2: Tornes a competir, diguéssim.
1: Sí, però ara competeixo per mi.
2: No ho portes tan en sèrio com ho havies portat, diguem.
1: Exacte. Intento portar-ho sèrio, perquè sóc així de tossut, que si ho faig ho he de fer molt bé, o intentar-ho fer-ho molt bé a nivell d'entrenaments.
0: Al final són molts anys, no?
1: D'aquesta exigència, doncs ara... Encara que vulguis sortir suau, em costa molt doncs fer-ho suau. Però sí, ara intento tornar-hi. Aquest cap de setmana vaig fer una de les meves primeres curses de molt alta muntanya. Va ser la Yes X Trail, Yes de Cerdanya, que sortíem d'allà del refugi del Cap de Rec, i amb 7 quilòmetres havíem de pujar fins a la Tossa de la Plana.
2: Tossa Plana de Lles.
1: Això mateix. Que em sembla que els andorrans li diuen diferent.
0: Pot ser,
1: sí.
0: Possible.
1: Sí,
2: I per allà hi ha la Muga i...
1: Exacte. La Muga, Maladeta... Sí. Vèiem tot això. Sí, m'han dit que es veia. Jo només mirava el terra. Sí, prou feines tenia amb anar seguint el de davant i no matar-me. Sí, però molt xula. Un terreny preciós.
0: El fet ara que comentaves que vas deixar-ho així de cop és perquè... l'exigència és tant i et sacrifiques tant que si arriba un punt que potser no t'hi has de dedicar, no val la pena, no? Potser, o t'has cremat.
1: Jo crec que va ser més el tema de cremar-me, també de que venia de molts anys que ho podia compatibilitzar molt bé amb els estudis, però llavors vaig fer el canvi a la vida laboral. I sí, el factor mental és clau en qualsevol esport. I en aquell moment doncs, el meu cap no volia sacrificar tot el que estava sacrificant per algú que a mi personalment no m'estava omplint ja.
0: Clar.
1: Sí. També va ser un moment en què l'equip ja tenia una base molt gran i potser vaig sentir que ja no se'm necessitava tant. Clar. I vaig aprofitar i vaig agafar la via d'escape i vaig...
0: Bueno, al final també la vida, no? També... Al final també tu canvies, et surten nous objectius, noves ganes de fer altres coses i...
1: Sí, nous neguits, i tant.
0: Molt bé. Doncs res, Pol, alguna cosa més a comentar que no haguem dit de l'escola de trail que siguin important de dir?
2: Hi ha algú dels que vas veient a l'entorn aquest que esteu ara... que vegis que pugui destacar, per exemple, que pugui arribar doncs, a metes bastant més elevades?
1: Clar, això, jo al no veure els infants, és difícil de dir. Clar, jo ja agafo els adults, que al final van amb un rotllo molt més
2: de mantenir-se en forma.
1: Sí, de mantenir-se. Sí que hi ha un parell o tres doncs, que sí que tenen el neguit aquest de competir i sí que estan fent un canvi molt xulo. I clar, pels que he vist jo no. Sí que m'han comentat que sí que hi ha algun dels infants que sí que està fent un treball molt xulo i que ja venia de fer caminades molt, molt llargues. Ara no em sortirà el nom.
3: El Guim Vinyes.
0: Ah, molt bé.
1: Que fa, em sembla que està fent tot el circuit aquest de caminades... No sé com es diu ben bé, aquestes caminades a 50 quilòmetres i tal, això, sí.
0: Apunta maneres.
1: Sí, sí, la veritat és que sí, bueno, de fet va guanyar la 360, la categoria aquesta de caminants la va guanyar ell. I és un nano de 10-12 anys, o sigui que aquest nano, ara que s'hi està posant a córrer, també té molt bon motor.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Doncs res, Pol, ho hem de deixar aquí, que ara el Pep té de la seva secció del temps.

0: Últims minuts del programa d'avui, que es dediquem, com sempre, a l'espai del temps. Què podem dir aquests dies? Que hi ha bastant tranquil·litat meteorològica. El cap de setmana ha estat tranquil. L'inici de setmana també, només amb algunes tempestes a la zona del Pirineu. I unes temperatures, jo crec que bastant normals per l'època de l'any. No hi ha grans calorades, tampoc no hi ha grans calorades a la vista, i es dorm molt bé, eh? Jo crec que a Gallifa, Joan, també es dorm bé, no? A Gallifa,
1: sí.
0: Es dorm bé.
1: Estem... Avui hem fet 28 graus.
0: Avui ha fet més calor, avui ha fet més calor. Però jo crec que es pot suportar, de moment es pot suportar, sí. I ja haurem passat 10 dies del mes de juny. Uh-huh. Vull dir que està bé, que està bé, que està bé aquesta calor. I està sobretot bé això, que les nits es pugui descansar i es pugui dormir, perquè si no, després sí que el dia es fa molt i molt llarg. Anem pel futur. Què passarà, què passarà aquest futur? Teresa, digues, Teresa.
2: No, dic el que queda encara per la calor.
0: Ah, no, sí, que queden molts mesos, però si jo me'n recordo, és que la gent té poca memòria, eh? La gent té poca memòria, però jo me'n recordo que l'any passat, just fa un any, per aquestes dates ja va començar una onada de calor, poder no tant d'hora, cap al 15 o 16 de juny, ja va fer moltíssima calor, que vam arribar a Sant Joan amb valors ja de 40 graus, esperem que aquest any no es repeteixi.
3: Diuen que hi ha el Niño aquest any, molt, sí. Molt potent, això pot afectar-nos.
0: Jo, siguin articles que diuen que aquí l'afectació serà mínima. Però ja ho anirem veient, ja ho anirem veient. De moment el que està clar és que demà no ens afectarà el Niño. Demà sí que no ens afectarà el Niño, perquè baixaran les temperatures i de manera clara...
3: Ens afectarà el Papa, no el Niño.
0: Exacte, això sí que ens afectarà. El Papa ens afectarà bastant més que el Niño. I demà les temperatures baixaran. Atenció a les màximes. 23-24 graus. Baixaran bastant les màximes. Creixeran més nuvolades que avui. I pot haver més tempestes a la zona del Pirineu, que en principi no arribaran a Sant Feliu. Si arriben, arribaran 4 gotes. Molt poca cosa. Dimecres. Where's all my soul, sisters? Let me hear your

0: penúltim tu jugues de la temporada i ens havíem guardat un trunfo dels grossos per rematar la feina. Avui ens n'hem anat al pavelló Lluís Vallcorba per celebrar el que segurament són els millors èxits de la temporada. Si dies enrere érem crítics amb l'hoquei, amb els descensos del masculí, avui ens hem de treure el barret per la feina que s'està fent amb la base i sobretot amb els equips femenins que aquesta setmana s'han proclamat campiones de la Copa Catalana tant de sub-15 com de sub-17. Aquestes victòries, combinades amb els passos endavant del sènior femení, l'infantil i el juvenil, deparen un panorama excitant per la gent de l'hoquei. Però, a més, avui som aquí per gaudir també d'una temporada històrica del bàsquet. Hi ha fins i tot qui diu que és la millor temporada. Els sèniors han fet feina, però és que, a més, els minis han guanyat la Lliga. I el que tampoc ha fallat aquesta temporada són els de futbol sala, que han estat lluitant fins a l'últim partit per aconseguir el superascens de categoria i al final s'han hagut de conformar, que no és poca cosa, en arribar a segona catalana i fer-ho, escolta, passet a passet. A més, els rumors diuen que tenen moltes novetats de cara a la temporada que ve. Veurem què ens expliquen. Res, ens hi posem des del pavelló Lluís Vallcorba, que bull ara una mica menys, potser, d'activitat, però segurament d'aquí una estona us sentireu de fons. Bona nit i benvinguts al Tu Jugues. Bona nit a tothom, és dilluns 8 de juny de 2026 i ens hi posem amb el 34, Tu Jugues de la temporada avui. Tu Jugues especial perquè som fora de l'estudi, ja sabeu que això de tant en tant ens agrada fer-ho per poder, sobretot quan les coses tenen sentit, anar a fer les coses fora quan tenen sentit, doncs avui crec que en té molt, perquè a més, personalment, no havia estat encara a la pista aquesta del Lluís Vallcorba des de que és un pavelló amb cara i ulls, això de viure fora d'aquestes coses, i ara doncs, mira, us explicarem una mica allò que fa l'Àlex, quan el tenim per aquí, que avui no el tenim, per cert, o no sabem si arribarà o no arribarà, estava enfeinat. Ara mateix estem a la pista aquesta de parquet, un parquet blanc, clar, lluent, i s'està preparant un entrenament de patinatge, cosa que fa que, doncs, que la pista s'hagi convertit en sencera i que corri una mica més d'aire, doncs, perquè puguem gaudir doncs, també d'aquesta estona aquí al pavelló a Lluís Vallcorba. Avui, com deia, hoquei, patinat, hoquei, bàsquet i futbol sala, espectacular. I les d'hoquei ja estan a punt d'invadir la pista. Ja les tenim aquí escalfant motors, aquí a darrere el tècnic, darrere el Pau. Al meu costat, l'Anna de Riqui. Anna de Riqui, com estàs? Bona tarda. Avui equip de mínims. Tenim l'Aleix encara de viatge de nuvis. I, bueno, si es podia dir, suposo que es podia dir que estava viatge de nuvis.
1: Sí.
0: Suposem que sí, no? Suposem que sí que es podia dir. I l'Àlex, com deia, que el tenim enfeinat. I el control tècnic, acabant de polir quatre coses, ha sigut una tarda una mica estressant. Pau Ibarz, bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda.
0: Et sentim alto i clar, eh? Això sí.
2: Perfecte. Estupendo.
0: Tenim clar si se'ns sent a casa.
2: Sí.
0: Alto i clar també.
2: Alto i clar també.
0: Doncs molt bé. Bé, ens queden dos programes, ens queda aquest i el de la setmana que ve. Pot ser que això ressoni molt ara? És que clar, estem en un pavelló, no recordo que sí, per lo bo i per lo dolent estem en un pavelló. Ens queden dos programes. Aquesta setmana que tenim protagonistes esportius i la setmana que ve que ens farem allò, un homenatge així ben parit amb la gent de la Lliga Tu Jugues que ens acompanyaran també aquí a l'estudi d'Ona Codinenca per fer l'entrega de premis. Al final s'ha de... Ep, hola, Carlos.
3: Al final, spoiler, tenim obsequi per l'encertant dels 40, o sigui, del resultat de bàsquet.
0: Home, és que encertar un resultat de bàsquet
3: tenia molt de mèrit i hem aconseguit una mica d'un petit obsequi.
0: Molt bé. Doncs, clar, avui no tenim resultats de la jornada perquè no hi ha hagut pràcticament res, no hi ha hagut Lliga Tu Jugues, tampoc, per tant, poder que ens hi posem, no? Ja que tenim aquí tota la tropa de l'hoquei.
1: Posem-nos.
0: Més que res, perquè com que són moltes, només perquè diguin el nom i diguin hola, ja tindrem feina.
1: Hem passat
0: 10 minuts, per tant, tindrem 10 minuts de programa fet. Fem un canvi de sintonia i ens hi posem, que tenim ja les campiones del FEM 15 i el FEM 17 de la Copa Catalana aquí a l'estudi, avui el Lluís Vallcorba de Sant Feliu de Codines.

0: Ja hem aconseguit situar-les aquí a l'estudi del pavelló de Lluís Vallcorba. Ens acompanyen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jugadores de la barreja del sènior del femení 17 i el femení sub-15 aquí a l'estudi d'una codinenca. M'han passat els noms. Tenim la Clàudia, identifica't. Clàudia, vale, a veure si els farem per ordre. La Mariona. No, ja. La Mariona, aquí ja, clar, la Mariona. L'Abril. La Mar. Mar, molt bé. La Martina, la Joana, que la tenim aquí amb el micropunt. L'Arola i la Jordina. No, Georgina, perdona, Georgina. Vale. I l'Ari, ens deixem l'Ari. L'Ari me l'he deixada. Sí, me l'havien apuntat d'ahir, me l'he deixada. Aviam, Anna, ajuda'm una mica perquè...
1: Fa goig,
0: avui esport femení a punta pala, eh?
1: Que recordes que vam venir del futbol a l'estudi, que no hi cabíem?
0: Mm-hmm.
1: Home, això és molt millor.
0: Avui tenim espai, almenys tenim espai.
1: Ens podem passar el micro a totes poden parlar.
0: Sí. Escolta, fem una mica de resum del cap de setmana. Aquestes proves que s'han disputat aquest cap de setmana, ja em sé si ho dic bé, una Igualada, oi que ho dic bé, i l'altra... No ho diré bé, és igual. Campiones de la Copa Catalana, sub-15, en aquest cas... Epa, aplaudiments a la sala. Qui m'explica aquí com ha anat la... Hosti, molt dolent pels noms, eh? Joana, bona tarda. Agafa el micro, sense por, no mossega. No has de fer res, no? El Pau ja donarà veu. Joana, tu ets del sub-15.
2: Sí.
0: I llavors tenim l'Arola del sub-17. Agafa el micro per
2: l'Arola. Sí.
0: L'Arola del sub-17, que és la capitana del sub-17, l'Arola. Ho dic bé, això? És la capitana del
2: sub-17. Sí, soc la capitana.
0: Molt bé. Estem en aquella edat que costen, se'ls ha d'arrencar les paraules. Segurament si no estéssim aquí davant, perquè han entrat aquí com un huracà per aquí a la porta, xerrant i rient, però clar, això dels micros impressiona. Aviam, comencem pel sub-15. Com van anar els partits? Explica'ns una mica aquests partits amb... Ho dic bé, és que no, això de tenir ordinador d'avui m'està matant. Ajuda'm tu. Els partits amb l'Alpicat, primer. Sí. Com va anar el partit amb l'Alpicat?
2: Bé, jo crec que va anar bé. Jo no vaig jugar el primer partit.
0: No vaig jugar el primer partit. Molt bé, hem començat molt bé. Comencem molt bé. La màgia del directe. Aviam, algú del sub-15, algun espavilat del sub-15. Qui xerra? Va, Mariona Rai. Mariona, explica'm aquest primer partit del sub-15. Com va anar?
2: Bueno, vam jugar contra el Mollerús al Picat.
0: Encara està fònica de la celebració,
2: sí,
0: eh?
2: Sí. Vam quedar... Crec que vam guanyar... Quan? 5-1.
0: Com quina topa, Déu-n'hi-do.
2: Sí, molt bé. Vam quedar molt bé. Vam jugar bé, jo crec. Vam marcar bastants gols. I
0: Vas marcar?
2: Sí.
0: Sí. Ha dubtat, eh, Anna?
1: No ho recordem.
0: Ha dubtat.
2: Un gol.
0: Molt bé. Sí, sí. I llavors la final?
2: Sí, llavors vam passar la final... que estàvem totes molt nervioses, però al final va anar superbé i vam quedar 7-3 guanyant.
0: Sobrades. No sé quin vídeo he vist de la final, Anna, que se les veu acabar el partit com aquell qui re. S'acaba el partit. I bueno, celebrem-ho, ho celebren, però com que van guanyant també no hi ha ni xispa. No sé si és el del 15 o el del 17. Arola, i amb el 17 com va anar això?
2: Bé, molt bé. Vam gaudir llavors, ho és important.
0: Però guanyar, a més a més.
2: Sí, molt important, també.
0: Molt bé. Escolteu, em consta que hi ha unes quantes jugadores dels dos equips que juguen a les dues categories. Qui sou les que jugueu? Molt bé. Noms, va, cap aquí a la punta.
3: Clàudia, Martina.
0: La Clàudia i la Martina. Vosaltres heu fet 4 partits al cap de setmana?
3: Sí.
0: Corai, tu.
1: I quants gols?
3: 5, jo 7.
1: És que clar.
3: Ai, no, sí.
0: Hòstia.
1: Sí, clar.
0: Molt bé, no? Molt bé. Hi ha cantera, eh? Hi ha pedrera. I escolta, vau acabar molt rebentades o no després de 4 partits?
3: Sí, bastant.
0: Perquè, clar, entenc que les finals van ser seguides o no?
3: No, vam jugar el dissabte amb el FEM 15 de semifinal i diumenge amb el FEM 17 semifinal.
0: Hòstia, no. Déu-n'hi-do.
1: Sí, es veu emportar una copa cada dia.
3: Sí.
1: I saps dir, home...
0: Clar, però aquí què va passar? Perquè segurament hi va haver celebració amb el FEM 15.
3: Sí.
0: I llavors què? Dissabte va haver de jugar? I què? Cansades de la celebració o no?
3: No vam anar a dormir tard.
0: No vam anar a dormir tard?
3: No.
1: O això diuen.
0: Això diuen,
2: però perquè totes jugàvem l'endemà.
0: Ah, perquè tot el feu...
2: Hi havia 3, jo, la Martina i la Clàudia, que fèiem el del 17. I les altres l'endemà jugaven també una altra copa.
0: Ah, una...
2: Amb l'infantil.
0: Ah, clar, clar, clar.
2: Aquí a Sant Feliu. Que
0: l'infantil aquest, a més, també ha passat... De... És el que ha passat de ronda o no?
2: No,
0: aquest no,
2: no
0: és el que no ha passat de ronda.
2: No.
0: És que no pareu, eh?
2: Però quasi.
0: L'infantil, ah, és el que ha passat de... Que ha passat de... que ha passat de ronda. Bueno, expliqueu-me, perquè volíem trucar al Jordi Vila, però al final hem tingut un problema tècnic i no ho hem pogut gestionar i m'agradaria saber una mica també com va ser aquesta celebració, si ja ho heu celebrat, no, això, o no encara.
4: Bueno, el FEM 17 falta de celebrar-ho, però allà vam gaudir un muntó una vegada va acabar el partit.
0: Va acabar l'entrenador de la dutxa? És important?
4: No. No va voler, no va voler.
0: Això, però és que això...
5: Mai
0: que
5: vol,
0: això
5: no, mai vol.
0: Això
4: no, no, va marxar, això va no... desaparèixer.
0: L'entrenador del 17 és el Bruno?
4: Sí.
0: Bruno discret.
4: Sí.
0: Sí.
4: Sí.
0: I el Vila va acabar la dutxa o no?
2: El Jordi va acabar la dutxa.
0: He vist un vídeo molt xulo de la celebració que heu fet amb
2: un
0: TikTok molt xulo. No sé si l'has vist.
5: Un TikTok?
0: Un TikTok.
5: No l'he vist.
0: Que surt el Jordi, bueno, estan tots allà amb un llum, no sé què, amb els llums del mòbil, i surt el Jordi com si fos, bueno, l'estrella de l'NBA amb la copa del vestidor. Vaja, avui us volíem tenir aquí, perquè la setmana passada vam tenir la Berta en directe. Sempre fem la broma amb els del Tu Jugues, que venir aquí és com beneir-nos. La gent que ve aquí al Tu Jugues, venen els de futbol sala, que em sembla que hi ha volta algun per aquí, venen els de futbol sala, pugen de categoria. Venen a les vosaltres, guanyeu els campionats. Per tant, l'Àlex sempre ho diu que és una... I aquest any està funcionant prou bé.
5: I a la Berta li vam donar una empenta.
0: A la Berta...
5: Crec que la vam animar.
0: Doncs res, no sé, a més, però escolta'm, jo hi ha una cosa que em sorprèn, perquè aquestes anades han guanyat la Copa Catalana aquest cap de setmana i n'hi ha una, almenys dues que venen de fer físic. Què passa, que no us han donat festa avui o què?
6: No ens n'han donat de festa.
0: I estàs enfadada, ho veig que estàs enfadada.
6: Estem cansades i ens han obligat a venir.
0: Però què, segueix, tenim més competició oral encara?
4: No, ja hem acabat.
6: Sí, perquè fem el físic amb el segon i aquest dissabte juguen pujar a primera.
0: Ah.
6: Llavors elles no poden parar.
0: Llavors, hi ha algú més de vosaltres que vagi amb el segon?
6: Jo jugo amb el segon.
0: Molt bé. Hòstia.
5: Com ho veus, això?
6: Jo ho veig bé, jo crec que pujarem.
5: Nosaltres també ho creiem.
0: Home, nosaltres també ho creiem, sí, la veritat és que és xulo. Hem de seguir durant tota la temporada amb les cròniques de la Bruna i tot plegat i ha quedat la cosa xula. Això és el que cap de setmana, partit dissabte i diumenge? Ho dic
6: no,
0: bé,
6: només dissabte un partit.
0: Un partit. A final, eh? Un partit
6: sí,
0: únic.
6: Sí, ens tot.
0: Un partit únic. Hòstia, Déu-n'hi-do. I que, bueno, ara estàs curada d'espans en fer finals, vas guanyar aquesta setmana ja. Sí o no?
6: Sí.
0: Té bona pinta? N'estàs convençuda?
6: Sí, jo crec que sí.
5: Ets la muleta, jo crec.
6: Sí.
0: Doncs, noies, agraïdíssims que ens hagueu acompanyat. No sé si et queda alguna pregunta per elles, per l'Anna.
5: Jo
0: és que anava a finiquitar, però... Sempre...
5: Sí, sí, no, estàs molt bé. Ja, a mi m'agradaria saber també com he vist una mica al llarg de la temporada, tant els dos equips també, les que he jugat amb els dos equips també, l'esforç que suposa, no sé, una mica de valoració en general, potser. Algú que vulgui parlar. Que
0: qui s'anima? De les que no hagi parlat? De les que estan amagant per aquí mig d'aquestes més joves? No, ningú... Fan que no, fan que això el micro fa molta por.
5: Ara que esteu culminant una temporada molt maca,
0: home, jo crec
5: jo
0: que
5: penso.
0: Sí. Jo crec que sí. Qui parla del 15? Va, allà baix, la Martina. Ho dic bé, això? Mar, explica'ns com ha anat la temporada.
7: Pues la temporada ha anat molt bé. Sí, amb l'infantil una mica pitjor, però amb el FEM 15 ha anat molt bé. Vam quedar primeres de l'antiga lliga, per això ens vam classificar i pues ja està.
0: Molt bé. Escolta, jo tinc una pregunta. Farem una ronda ràpida, perquè així els tindrem la veu a totes. De mitjana, vull que em digueu quants partits feu cada cap de setmana, ¿vale? Perquè a més hi ha alguns pares per aquí que segurament podran testimoniar si és cert o no és cert. Però jo entenc que vosaltres dues, almenys dos, tres?
8: Sí. Dos o tres.
0: Dos o tres, cap al costat?
8: Dos.
0: Més? Seguim.
8: Dos o tres.
0: Dos o tres, també.
8: Dos.
0: Mar, Mariona.
9: Dos o tres.
0: Arola. Un, hòstia.
4: Un.
0: Això és classe, eh? Ja estàs, ja tu, ja tot controlat, eh?
4: Jo ja he fet la feina.
0: I aquí al costat?
10: Jo dos.
0: Dos, també, eh?
10: Jo també, jo dos.
0: Dos, Déu-n'hi-do. Això és maco. Aquesta època encara pots aguantar dos partits seguits al cap de setmana.
5: Els pares que deuen anar amunt i avall també deu ser genial.
0: Ja està, ja. Doncs res, felicitar-vos des del Tu Jugues. Gràcies per les que no estàvem aquí al pavelló, que heu pujat a veure, a acompanyar-nos aquí en el programa. I ara ens farem una foto tots plegats pel record i, escolta, a seguir l'any que ve, que no pari això, eh? Perquè si més a més si puja de categoria aquest sènior, necessitarem jugadores que empenyin amunt.
5: I a celebrar el que no s'hagi celebrat.
0: Exacte, que no te la perdonin aquesta rola, eh?
4: Exacte.
0: Que no te la perdonin perquè si no ens enfadarem. Si no, ens ho dius i la setmana que ve, com que no els agrada que els renyem, la setmana la setmana que ve el renyarem perquè no he pogut celebrar la...
4: Perfecte.
5: Farem festa a l'estudi, sí.
0: Ah, exacte, sí. És que jo hi ha hagut un moment que a la tarda he estat a punt de dir portem cava, però he pensat, hòstia, no, que si som sub-17 poder estirar alguna cosa. No convé. Noies, gràcies per venir. Fins a la temporada que ve, que segurament tornem a parlar perquè tornem a guanyar coses.

0: 8 i 20 minuts del vespre, 20, sí, 8 i 20 de la tarda, des d'aquí, des de Lluís Vallcorba. És com si estiguéssim posant les notes a final de temporada. No? Tinc la sensació que
1: anem donant diplomes.
0: Van passant, eh? Van passant. És allò quan feien la gala de l'esport, els teus jefes del Mundo Deportivo i aquestes coses, que van la gala de l'esport. Doncs van passant per aquí a l'estudi.
1: Seguim
0: i ara,
1: celebrant. Seguim celebrant.
0: Seguim celebrant, sí, sí, seguim celebrant. Ara celebrarem una estona, mentre esperem que arribin els del Futbol Sala, que també estem al seu territori, és territori Futbol Sala, això també, i territori bàsquet. Celebrarem una mica també la part del mini masculí de bàsquet. Anna, que aquesta setmana, bueno, fa un parell de setmanes van quedar campions de Lliga. Poca broma.
1: Déu-n'hi-do, poca broma. Mèrit.
0: Ens acompanyen aquí a l'estudi mòbil aquest que hem muntat aquí al pavelló. El Pol, hola Pol, com estàs? Espera, que no sé si tens el micro engegat o el Pau tot té... Sí, ara. Sí, no? I al seu costat tenim el Martí. Hola, Martí. Acosteu-li un micro.
2: Hola.
0: I al seu costat l'Adrián. Què tal, Adrián? Com estàs?
3: Bé.
0: Bona tarda a tots tres i felicitats per aquesta victòria, aquesta campionat de Lliga. Que si no m'equivoco, Àlex, bona tarda, president del club, com estàs?
4: Hola, bona tarda, què tal?
0: És el segon campionat de Lliga consecutiu d'aquests nanos.
4: Correcte. A més, per posar una mica més d'èmfasi, es fan dues fases durant la temporada. L'any passat van fer la primera fase i la segona als equips que podíem dir que havien quedat de la meitat cap a sota i llavors van guanyar aquesta lliga que s'anomena D2. I aquest any van quedar a la meitat superior d'aquesta primera fase i han guanyat aquesta segona fase, per tant, hi ha una millora important i ara estan a 10, que s'anomena.
0: Els entrenes tu, aquesta canalla, no? Qui els entrena?
4: No, l'entrenador és el Francesc Perarnau.
0: Ah, molt bé. Mm. I, escolteu, i com ha anat aquesta temporada? Perquè, clar, heu millorat respecte a la temporada passada. Pol, explica'ns una mica com ha sigut la temporada, va.
5: Bueno, molt emocionant, perquè hi havia alguns partits que ens pensàvem que els perdríem i al final vam guanyar de bastant.
0: Carai, això està... I quants partits hi ha més o menys en una categoria d'aquestes?
4: Doncs a la primera fase es juga al voltant d'uns 8 o 10 i a la segona entre uns 12 o 14.
0: I heu trobat diferència de nivell entre la primera i la segona fase?
3: Sí, sí. Hem trobat bastanta diferència en alguns partits.
0: I que eren més bons els de la segona lliga? O més, o...
3: Sí, era una mica així...
0: No, estem fent ràdio i no ho esteu veient des de casa, però fa el gesto de... Que hi ha hagut una mica d'estopa.
3: Sí.
0: Hi ha hagut una mica de joc subterrani o directament canya de la bona?
3: Canya.
1: Però ja està bé això, no? Al final... Vull dir, que siguin partits...
0: Escolta'm,
1: No, canya de la bona, no.
0: Ja em sento que anava al programa.
1: Vull dir, que hi hagi més emoció, que sigui un tema més que també us cridi a competir més i a donar-ho una mica més de vosaltres. No sé com ho heu vist vosaltres en aquesta segona fase, millor que la primera, potser.
3: Ja, bueno, també a vegades quan estem despistats, l'entrenador...
0: Ens apreta.
3: Sí, ens apreta. Ens comença a fer bronca. Una mica, eh? Una mica. Molt.
0: Com ho valores des de la presidència, Àlex? Jo crec que també per ells que tu siguis avui aquí també és una cosa xula. Hòstia, tenir el president del club celebrant la Lliga del Mini és xulo.
4: Home, i tant. I és important, no? És un grup de nois molt macos que, a part, cada any milloren a nivell tècnic, milloren a nivell d'equip, i la nostra intenció és que aquest grup continuï creixent. A més, pensem que el Francesc és la persona idònia per al creixement precisament d'aquesta canalla, i parla molt bé de la feina que ha fet el Francesc aquesta temporada i de la feina i de la dedicació que li han fet ells dos dies a la setmana entrenant els partits, o sigui, força, força content des de part del club.
0: Vaja, que tenim planter per estona també aquí o què?
4: Esperem que sí. En principi, la gran majoria d'ells ens han comunicat que continuen i la nostra intenció, doncs, és donar-li precisament les eines perquè puguin continuar aquí a Sant Feliu i puguin progressar en la seva millora del bàsquet.
0: Martí, abans preguntàvem a les noies del femení que aviam com havia sigut la celebració de la Lliga. Hi havia celebració de la Lliga aquesta vostra o no?
6: Sí, bueno, vam fer una rotllana i vam començar a cantar.
3: La típica de tots els partits, com rotllana i comencem a fer un escop.
1: O sigui, cada partit que guanyeu és aquesta celebració?
3: No,
6: no tant.
3: Només ho fem en els...
1: importants.
3: Quan guanyem el...
5: la Lliga.
1: Sí, molt bé.
3: La Lliga.
1: Molt bé.
3: En els partits fem un altre.
1: Com que guanyem...
0: Com
1: que
0: guanyem tantes.
1: Exacte.
0: Està molt bé. I heu anat a dinar? Fareu algun dinar, algun àpat d'aquests? Això perquè això també fa celebració. Heu de convèncer els pares perquè us portin a celebrar. Que... Mira, tenim un company de programa aquí, el que ara fa dies que no ens ve a veure, que és el Raúl Jiménez. Bueno, de fet, va venir fa dues setmanes, però que sempre diu una cosa. I quan ve gent jove també els hi diem sempre. Les victòries s'han de celebrar sempre, perquè mai saps quan tornaràs a guanyar. I això és molt important. O sigui, quan veus aquests jugadors del Barça i aquestes coses que porten no sé quantes lligues seguides guanyades i no sé què, s'ha de celebrar sempre, perquè a més, això que deia l'Àlex, no ha vingut dues vegades a la setmana a entrenar, heu fet un esforç, el Francesc fa un esforç per venir amb vosaltres, el club també us dona un suport, els pares sobretot també us porten amunt i avall, doncs s'ha de celebrar i ho heu de gaudir. Feu campus aquest estiu? Feu alguna cosa o ara ja descanseu una mica? Pol?
5: Jo faré campus, sí, però ara falta que els facin.
0: Ah,
5: si s'apunta gent.
0: Molt bé. Però amb ganes, eh? Seguireu jugant, també?
5: Sí.
0: Sí? Martí, Adrián, què? Faràs alguna cosa aquest estiu o...?
3: No sé si apuntar-me. No sé si apuntar-me al campus.
0: Vacances va bé, també, de tant en tant. Una mica de vacances, no? O què?
3: Ja. Després de tot això...
0: Home, clar, és que heu currat molt aquest any. Heu currat moltíssim. Fem una cosa, deixem que marxin ells. No marxeu gaire lluny, que ens farem una foto. Ens quedem un moment amb l'Àlex per acabar de repassar el que ha donat de si la lliga del primer equip. Pol, Martí, Adrián, moltes gràcies per acompanyar-nos. Moltíssimes felicitats perquè guanyar una lliga... Moltes vegades parlant amb la gent de futbol que sempre diuen, hòstia, hem de guanyar la lliga, els de futbol sala, que després en parlarem també, que sempre pensen guanyar la lliga. És molt difícil guanyar la lliga i aquesta temporada n'heu guanyat dues. Per tant, escolta, endavant. Moltíssimes gràcies per venir i a seguir, que el Sant Feliu de Bàsquet necessita jovent que pugi de baix per empènyer els veterans. Gràcies, nois.
3: A tu.
0: Doncs deixem els nois que marxin. Ens quedem amb l'Àlex un moment perquè volíem parlar també del sènior, d'aquest sènior masculí i femení. Sobretot en aquest cas, aviam, el femení s'ha fet molt bona feina, almenys s'ha competit tota la temporada.
4: Sí, això sí.
0: Hi ha hagut jugadores per fer tots els partits, que recordo que anys enrere hi ha hagut algun dia que era molt just. Comencem pel femení, llavors passa el tema al masculí. Com ho valoreu des de...
4: Bueno, des del el tema del femení, des d'un principi vam veure que la idea era engegar l'equip i amb les fitxes mínimes, que en aquest cas la federació obliga que siguin 8, hi havia compromís per part d'elles i de més, i la idea era doncs, bueno, poder afegir alguna peça més al llarg de la temporada doncs, per arribar a ser 10. Desgraciadament no s'ha pogut afegir cap jugadora més, s'han sumat lesions, algunes situacions personals que no han permès aquesta continuïtat, i hem salvat la temporada, que en algun moment fins i tot podíem arribar a patir de que baixéssim la persiana a meitat de temporada. Llavors la idea ara des del club, des de xarxes socials i de més, i més amb el Francesc que està assumint el càrrec de coordinador, és ser capaços d'engegar més noies per fer un equip que tingui un número de 10-12 jugadores i que no sigui com les darreres dues temporades on, clar, vas amb 6, amb 7 jugadores, amb 5 jugadores i, clar, per molt que vulguis competir, arriba un moment on ja no arriben les cames, no arriba l'oxigen al cap i, evidentment, doncs, passes de competir a passar-ho malament i tampoc es tracta d'això.
0: No, perquè això pot ser dur també, no? Al final, Anna, si vas amb tan limitat d'elements, costa.
1: Sí, que perilla que en comptes de les jugadores voler acabar formant equip aquí i vulguin formar equip a un altre lloc. Llavors, jo crec que també és important, no?, a intentar doncs, portar la gent cap aquí, no que la gent vagi cap a un altre lloc. Jo crec que això és interessant.
0: Està consolidat aquest senyor femení de cada any que ve o esteu treballant?
4: Estem treballant. No, ara mateix hem parlat amb les noies, hi ha força voluntat de moltes d'elles, de la gran majoria, de continuar, que cosa que és important, però evidentment elles són les primeres que ens comenten que amb 8 jugadores no s'animen a fer equip, i amb raó. Llavors, ara la nostra feina és aconseguir mitjançant dies així de portes obertes, fer crida, fer contactes i demés, i aconseguir que jugadores que han estat per aquí per Sant Feliu que tornin, jugadores que han quedat despenjades perquè tornin. Si vols tornar, ja saps, Anna.
0: Tu havies jugat a bàsquet aquí a Sant Feliu?
1: Jo havia jugat molts anys, sí. Yeah. Però i aquestes coses, vull dir que jo ja m'havia trobat en aquestes situacions, i a vegades, doncs, sap greu, jo sempre vaig estar jugant en categories superiors, vull dir, no hi havia ningú de la meva edat que jugués. Llavors són coses que també saben greu i que tu vols jugar i vols continuar.
0: Clar.
1: I parlant amb l'Aina Luque i tal, de dir, ostres, és que això és xulo, amb la Sofia Perdomo, que havia jugat molts anys, i hòstia, Anna, quina llàstima, m'agradaria poder formar equip i poder... Sí. No, clar, jo ara parlem amb la Sofia, aviam si vol venir.
0: Com que tens poca feina, els caps de setmana, aquestes
1: coses.
0: Clar,
1: exacte.
4: No, segur que tens un parell d'horetes a la setmana per endollar-te aquí a l'equip.
1: No, però aviam si podríem trobar... Vull dir, no...
4: Sí, la idea és aquesta. Ser capaços de trobar 3-4 jugadores, si són més, una mica com seguir l'exemple que hem fet amb el sènior masculí, de quantes més fitxes millor, perquè al final estàs en una categoria on hi ha feines, hi ha lesions, i no pots jugar-te tota la temporada 8 fitxes perquè és absolutament inviable.
0: I pel que fa al sènior masculí, temporadot.
4: Molt bona temporada, sí.
0: Has baixat una mica el grau, eh?
4: Sí, perquè, la temporada de línies generals és molt bona, cal dir-ho així, però, clar, al final, des de la meva perspectiva també com d'entrenador de l'equip i tal, veus que, amb una sèrie de canvi, no diria tan sols canvi, no? La dinàmica negativa que vam agafar el gener, el febrer, de derrotes i tal... les plagues de lesions que hem tingut, a part lesions de llarga durada, de jugadors que estaven compromesos, que els perds per tota la temporada, llavors hem acabat la temporada justos de forces i justos també de jugadors, no? I això que nosaltres en el nostre cas teníem 13 fitxes, o sigui que no ens podem queixar de la disponibilitat de jugadors. Llavors, estem contents, però amb ganes de poder millorar-ho.
0: Quins plans hi ha de cara a la temporada que ve?
4: La idea de cara a la temporada vinent, també, igual que en el femení, la gran majoria de jugadors tenen intenció de continuar, tenen intenció de seguir formant part del projecte, i a part ja hem contactat amb diferents jugadors que també volen formar part d'aquí del voltant. Jugadors també hem contactat amb algun que havia jugat fa alguna temporada que potser torna. I la idea és repetir una miqueta el mateix model, no? Un model on siguem força jugadors, creuar els dits perquè no hi hagi tant lesions i continuar competint, i si podem millorar aquesta quarta posició d'aquesta temporada, molt millor.
0: Tu segueixes d'entrenador? En principi
4: has
0: renovat? T'han renovat?
4: Sí, diu el president que sí, que m'he guanyat la confiança.
1: Has fet bona feina, sí.
0: Jugues per això encara o no?
4: No.
0: Ni amb uns veterans ni cap història, eh?
4: No, de quan en quan m'enxitxo una mica.
0: Amb els entrenaments o no?
4: Sí, als entrenaments, quan falta algun jugador em poso i tal, però m'acabo fent mal al genoll i no. I a part no puc estar pendent de corregir la gent.
0: No, ha de ser més per una mica d'entreteniment, diguéssim,
4: sí,
0: no?
4: per
0: acabar de completar l'entrenament. Escolta, he demanat que ens acompanyessin ja aquí a l'estudi els companys del Futbol Sala, perquè tinc un parell de preguntes. Agafeu els micros, si voleu. N'hi ha dos, us els aneu passant. Rubén, queda't anunci de gasto, que com a portaveu oficial del Futbol Sala. Perquè avui estem en un lloc que és especial. Per mi és especial, perquè jo ho deia, és el primer cop que vinc que hi soc, i havia estat quan això era una pista de malparida, diguéssim, que encara les balles d'hoquei aquestes que hi ha per aquí d'això. I, Rubén, bona tarda, que et saludi. Deixa'm que saludi.
2: Bona tarda.
0: Sabeu una mica com ho esteu vivint? Perquè, clar, vosaltres vau arribar aquí a Sant Feliu a través del Futbol Sala, quan això ja era una mica el que és. Els que fa temps que ens arrosseguem per aquí, suposo que tenir aquesta infraestructura aquí és un dels motius de les bones temporades que heu fet tant a bàsquet com a Futbol Sala. Rubén, per exemple, no?
2: Sí, bueno, al final hi ha un conjunt de tot. Jo sí que és veritat que vaig veure la pista quan estava de sintètic,
0: sí.
2: Justament l'acabàvem de fer i al poquet temps vam fer el parquet. I bueno, sí que és veritat que ajuda molt el tema del parquet, perquè al final quan jugues moltes vegades en pistes tipus la de hockey, doncs rellisques molt. I sí que és veritat que a vegades també és un factor a tenir en compte, perquè tu entrenes aquí, estàs acostumat a relliscar, els que venen no estan acostumats. Però sí, la veritat és que a nivell d'instal·lacions estem molt contents.
0: Àlex.
4: Sí, nosaltres també, evidentment. Jo sí que me'n recordo. Jo vaig arribar a Sant Feliu allà cap al 2013, 2014, ja me'n recordo quan era la pista de ciment a l'aire lliure, que primer vam posar el sostre, després ja vam fer tota aquesta infraestructura i, evidentment, doncs, bueno, ens dona possibilitat d'això, de créixer, i ens dona possibilitat de poder oferir alguna coseta més que no entrenar en un pati a l'aire lliure a l'hivern.
0: Clar, si tot va bé, la setmana que ve tindrem el regidor d'Esports assentat a la taula del Tujugues. No sé si voleu fer alguna, aprofitant ja que us tenim en directe, doncs aprofitant una mica de carta als Reis de coses que ja s'hagin de fer millores. Per exemple, no sé, posar un barc aquí que pugui, perquè avui estem assedegats, tinc la boca pastosa perquè no tenim ni aigua, per tant, no hem pogut ni comprar ni aigua aquí al Pavelló, per exemple. No sé si teniu alguna petició.
2: Bueno, jo crec que coincidirem amb l'Àlex, que al final, si hem de demanar alguna cosa, són hores de pista, que és el problema més gran. A partir d'aquí, doncs, bueno, potser una mica el tema d'emmagatzematge, que sí que sé que ho tenen previst, i a línies generals. Per la resta, jo crec que més o menys estem coberts.
0: Estan contents, Anna, no es queixen aquesta gent.
1: Estan molt contents, estan molt contents.
4: No, és que, a veure, jo entenc el Rubén i jo faré exactament el mateix, més que res, perquè encara estem negociant les hores del proper any i llavors no cal...
0: Ja s'ha fet aquesta reunió? Perquè...
4: No, encara no, llavors...
0: Això és reunió crítica, normalment, aquesta reunió és crítica.
4: No ens hem de mullar gaire, llavors, vés a saber que redueixin les hores en comptes de mullar.
0: No, home, no.
4: Sí que ens agradaria... A nivell de creixement, doncs, com a club, disposar de més hores i de més, doncs, a pista completa i tal, i o no compartir amb la nostra secció de vòlei, que de vegades ho hem de fer, evidentment, la secció de vòlei en una pista, l'altra es jugar al bàsquet i tal, i evidentment, doncs, bueno, sí que el tema del magatzem i més per successos que no cal comentar ara que ens han passat aquest any, doncs sí que em sembla que és una cosa bastant urgent. I el tema del bar, evidentment, ja seria la cirera del pastís.
1: Perquè aquí jo no n'era conscient, però hi ha futbol sala, bàsquet, patinatge i vòlei.
4: Correcte.
1: I tots compartiu entrenaments en una setmana.
4: Afirmatiu.
1: I patinatge, pel que jo tinc entès de la Maite, estan aquí cada dia.
4: Si o no estan cada dia, estan quasi cada dia, sí. Sí, sí, o sigui...
0: Clar,
4: avui dilluns estan, sembla que dimarts també, bueno, dimecres, no sé ara els horaris de memòria, però...
0: Com sí, riuen.
4: Pràcticament sí.
0: I no, però Anna, no t'ho perdis, perquè no fa gaires anys, quan jo encara m'arrossegava pels terres d'aquí de la pista d'hoquei, hi havia una pista funcional. I llavors, el futbol sala venia a entrenar els dilluns a les 11 de la nit, a fer petxangues amb els veterans, el bàsquet també entre estones aquí i allà, que al final la qüestió és que la cosa ha millorat i que a més el pavelló fa goig, a més amb aquesta grada que us han posat aquí, espectacular, aquest fosso que us han posat aquí, no, mica en mica, mica en mica, sí, fem conya, però mica en mica, no?
2: Si voleu, un dia us gravarem els somriures de l'equip visitant quan veuen les grades.
0: Doncs fem una cosa, deixem que l'Àlex marxi, ens farem les fotos amb els nanos del mini de bàsquet i ens hi posem amb vosaltres d'aquí un segon.

0: 20 minuts perquè siguin les 9 del vespre i seguim fent això de repartir les notes a final de, curs. Portem dos campionats de la Copa Catalana, portem una campionat de Lliga del, mini de bàsquet i portem, i ells estan amb el nas enfurronyat, però no ho hem d'oblidar, un ascens de categoria històric de futbol sala de Sant Feliu, perquè és el primer ascens de categoria de, que tenim. El Rubén ja l'hem saludat. Marc, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: I el Marcel també, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Gràcies per venir, primer de tot, perquè sé que heu hagut de venir expressament a, Sant Feliu i això, poder venir aquí, és un, que pugueu venir és un, plaer per nosaltres. Per l'audiència que estigueu escoltant-nos des de casa, sentiu que des de fons es van sentint sorolls, es van sentint cops, es va sentint alguna patacada. I és que la gent de patinatge ja els tenim entrenant aquí darrere i d'aquí una estona segurament sentirem música, perquè la Maite ens ha dit que segurament a partir de Maite dos quarts, no sé a quina hora començarà a posar música, igual bueno, serà com l'especial de Reis, bueno, que se sent més la música de fons que, les nostres paraules, però tot ho farem.
3: Farem la rua. Celebrarem.
0: Exacte, farem la, rua. Marc, em deies, fora d'antena, estem una mica tristos.
1: Sí, jo crec que no, va acabar la cosa com, volíem. El dia de Centelles tots estàvem molt il·lusionats en aconseguir la Lliga i, pujar a primera divisió, però bueno, jo crec que ens vam poder els nervis i no ho vam saber gestionar de la millor manera. Llavors, doncs, bueno, ens toca conformar-nos amb, aquest ascens a segona divisió.
0: Però que no està gens malament, Marcel. Jo crec que és una, bona història o què? O, us ho heu marcat? Perquè ara us faré, jo faré, d'abogat del diable, perquè jo me'n recordo quan el futbol una vegada va aconseguir un ascens doble per una correcció d'aquestes de categories, una cosa així, que l'hòstia va ser sideral. Va ser el futbol? Quina, no me'n recordo quin equip va, que va ser, però que saltes dues categories i de cop et trobes que estàs lluitant amb equips que molts estaven tres categories per sobre la teva, que han baixat i, clar, això... O... Sí, sí. No sé si millor anar... Jo, amb aquestes coses podem una mica més prudent, una mica més pas a pas.
2: Aviam, o sigui, era una oportunitat d'or que teníem a, l'abast i al final no, vam poder aconseguir-ho perquè, mira, doncs, punts que ens vam deixar en algun moment, ja no només aquest últim partit, que això és el que diu el Marc, que ens, vam poder els nervis i, doncs, en diferents moments del partit tampoc ens van sortir les coses com volíem. Però, bueno, al final s'ha de treure doncs, una conclusió doncs, bona i dolenta. La dolenta, doncs, òbviament, que no m'ha aconseguit aquest doble ascens a Primera Catalana, però per bona, doncs, que al final ha sigut una bona temporada per tots, no hi ha hagut lesions molt greus a nivell de grup i, al final, tenim un ascens, que al final és una cosa que portàvem buscant durant els darrers anys i, al final, doncs, mira, estem a Segona Catalana, amb el mateix equip i... Allà on queda la següent temporada.
0: És que anava a fer la reflexió següent, perquè jo me'n recordo que l'any passat també hi havia molt el hype de, pujar, hem de pujar. L'any passat no era guanyar la Lliga, era hem d'aconseguir l'ascens, hem d'aconseguir l'ascens.
4: Havíem de guanyar. Havíem de guanyar la Lliga per pujar. I per també pujar. Bueno, ens va passar una miqueta el que ens ha passat aquesta temporada, no? Els darrers tres últims partits ens jugàvem la vida i, bueno, al final, jo també entenc, eh? Som un equip nou en aquest aspecte, no? I aleshores els nervis pues, ens poden moltes vegades. Al final, com diu el Marcel, si fem un bagatge tota la temporada, jo després en fred ho penso a casa i dic, hòstia, hem tingut una molt bona temporada. Clar, sí que és veritat que ens hem deixat punts en camps que no tocaven i segurament si els haguéssim tret haguéssim cantat l'aliron com aquell que diu abans, però bueno, el futbol és així i a vegades s'encerta i a vegades es falla.
0: Però al mateix temps valorar que hi ha hagut aquesta millora, no? Ara, de la temporada passada, que, es van quedar a les portes de... Que heu quedat tercers o segons? Tercers l'any passat.
4: Tercers.
0: Aquest any ha acabat quedant tercers també?
4: Tercers també.
0: Però, amb la... amb l'ascens. Com ha quedat la classificació aquesta final?
3: Doncs el Viladrau, primer.
0: Primer.
3: El Centelles després, el Sant Feliu, i després hi ha la Garriga i Castellterçol.
0: Bueno, que, no hagi pujat, el Castellterçol no ha pujat, no? També és important.
4: No, Castell no puja.
0: També és important, també és important.
2: No? Pues això... És important.
0: És important, oi? Em consta que hi ha sensació de derbi. Poder, és el derbi més fort que teniu per aquí al voltant? O amb Centelles també són intensos?
4: Mira, si, et sou sincer...
2: tot ha sigut derbi.
4: Si et sou sincer... Jo no sé què hem fet aquest any, però ens volíem matar tots. Sí. Hem sortit escoltats per la policia a dos o tres camps. A partir d'aquí, el derbi contra Castell, bueno, crec que se'n prenen més en sèrio ells que nosaltres.
0: Sí?
4: Sí. No preguntis per què, però sí. Vull dir, nosaltres al final molts no som d'aquí de Sant Feliu, com clar. Sabeu, i al final potser no tenim tant aquest sentiment. S'ha anat agreujant més durant les temporades perquè al final venen a vegades pues, molt més intensos i al final pues, el partit puja de to. I al final, pues, mica en mica, cada temporada pues, s'agreuja i comences a sentir pues, aquest sentiment.
0: Et sents codinenc de...
3: Que jo crec que és una cosa que

0: Quin el to que porteu, ho heu celebrat, almenys, o no? L'ascens, una mica.
1: Jo
0: no,
1: diria que no.
2: No, encara no.
0: Però està previst, o què?
2: Que, saps què passa? És que parlar malament amb tot això de no pujar a primera i ser campions de Lliga, vam destrampar una mica.
0: Hòstia.
2: Aleshores, bueno, ho tenim pendent, però és que ara també ens veien tots tornejos i de tot. I...
0: L'Anna és un expert en celebracions. Anna...
3: Jo us puc comentar alguna cosa, sembla? El 20 de juny, si voleu venir a celebrar-ho.
0: El 20 de juny.
1: A on?
3: Aquí, a Can Buixó.
0: Ah, sí?
3: Fem els vintatges al col·lectiu i si voleu, oh, i t'esteu tots convidats 20 de juny i tot regalat.
2: Jo no ho sé, però aquests dos, possiblement...
3: No, serà una bona oportunitat.
0: El Marcel l'havies ja enxufat, directe.
1: No, jo aviam. Si m'arribar, jo encantat,
0: Sí?
1: Sí, sí. Pareja de baile,
3: També hi ha algú a celebrar, que jo crec que això que deies dels punts que se us capaven a fora, a tot i quedar tercer, sou l'equip amb menys partits perduts. O sigui...
1: Dos.
0: Que no els començarà.
3: Que no, però bueno...
2: No, però és que precisament això és el que més ens molesta, perquè al final crec que hem sigut l'equip més regular, l'equip que menys ha perdut, i el que l'any passat era un compte perdent amb els equips de dalt, aquest any no ho ha sigut, i ens ha patat l'inversa. Hem perdut partits amb els equips de baix, que ha sigut el gran problema, veritablement. Perquè l'any passat ens passava que estàvem allà, però no acabàvem, arribàvem a aquests partits, no acabàvem de sortir, i dèiem, hòstia, ens falta aquest puntet de més. Aquest any ho hem aconseguit i, a la contra, hem empatat partits molt, molt tontos.
0: Putada, això... A més, estàvem tots molt enxufats, Era, hòstia, era com aquell que diu l'última esperança de la temporada que el sènior de futbol sala fes una bona temporada.
3: Però està molt bé.
0: Esteu renovats de l'any que ve, no? S'ha renovat el coach o coach, president, tot?
2: Bueno, de moment president i coach.
1: President i coach, sí.
2: Ja ho veurem. Estem reestructurant els dos equips. Encara no he parlat amb gent. Ens vam reunir ahir aquesta setmana amb el Julián. Hem fet una mica d'esborrador i segons les incorporacions que aconseguim de cara a l'A, pues vindrà tota la resta. A partir d'aquí, jo crec que més o menys tothom és conscient de la temporada que ha fet, qui pot estar més a la corda fluixa, qui no, i al final jo és el que els he dit, transmetia vestuari. Hi ha gent que va començar la temporada molt a tope, després va baixar, hi ha gent que va començar molt a baix i s'ha esforçat i està més amunt. A partir d'aquí, bueno... Veurem.
0: És bestial, Anna, estava pensant que fa anys, no fa gaires anys d'això, es batallava per tenir un equip de sènior masculí de futbol sala, i ara estem fent llista de descartes del primer equip. Marcel, què?
1: No, res, al final és una llista de 12, 13, 14 jugadors que al final, entre que uns ho deixen per qualsevol motiu personal i doncs al final pugem una categoria, al final doncs hi ha més nivell... Hi ha situacions de partit doncs, que és el que diu el president coach, que hi ha situacions que necessites un jugador més que un altre.
0: Clar.
1: I al final això també és mirar pel club, mirar per parlar amb la persona, però sempre el Rubén sempre han tingut molt de tacte amb aquestes coses. És com els partits, hi ha partits que necessites un tipus de jugador i un altre que no. I l'altre doncs, serà la inversa. Pues això crec que sempre ho ha respectat molt el Rubén i de cara a la temporada que ve crec que farem bon equip.
0: Se't fa estrany, Rubén, prendre aquestes decisions o no? Ha de ser complicat.
2: Bueno, per mi, bueno, amb ells, ho he parlat més d'una vegada. Per mi és molt complicat perquè, com vosaltres sabeu, jo la temporada passada jugava i amb molts d'ells, bueno, el Marc i amb el Marcel, no tantes temporades, però amb molts del que eren de Vigues porto jugant pràcticament mitja vida.
0: Clar.
2: Aleshores, a vegades, prendre segons quines decisions és difícil. Ens emprenyem i després plorem i riem i ja està. Però, bueno, al final després tothom ho entén. Però sempre hi ha moments de...
0: Oh, clar.
2: De tensió, evidentment.
0: I sobretot si s'han de prendre decisions, és complicat. I a vegades costa molt saber prendre-les i saber qui és el que les ha de, prendre. Però, Marc, t'ho pregunto tu, perquè igual... Bueno, qui sigui, podeu contestar, Però podeu saltar dels dos equips, ara que esteu a diferents categories? O sigui, allò que diguessis, tinc fitxa del B, puc pujar a ajudar l'A, aquestes coses?
4: Bueno, jo deixo aquesta bronca, Rubén, perquè jo...
2: Te la responc jo. Mira, no... fins sub-23, o sigui, de 23 cap a baix,
0: sí?
2: Poden pujar indistintament a qualsevol dels sèniors. Vale? A partir d'aquí, de 24 cap amunt, només podem pujar un jugador que estigui a un sènior B, a un sènior C, només podem pujar un per jornada.
0: Per jornada, clar. Està bastant limitat, per no poder fer coses estranyes, diguéssim.
2: Bueno, al final hi ha equips més grans, que al final tenen Bs i Cs que tenen molt sub-23, hi ha equips que fan un B amb 5 jugadors i l'A amb 10, perquè pràcticament tots són sub-23 i acaben jugant tota la temporada amb jugadors de l'A i del B. Que els hi compensa o no? Bueno, això cada club ho valora i ho fa a la seva manera. Jo crec que al final tindrà un B amb 5 fitxes, no, per mi no és el món ideal.
0: Llavors tenim el B i tenim el B. No...

0: Bueno, de moment tenim el bé. I,
1: aviam, no sé, aviam si remata portaria.
0: Així com a primícies, bueno, potser tindrem un C. Va. Està complicat, perquè és el que parlàvem abans. A nivell d'horaris, els hi tocarà l'últim horari i és algo que ells han de valorar. La part bona, que la gran majoria són sub-23, són joves, tenen ganes i a partir d'aquí, avui he estat amb ells aquesta tarda, ho valoraran i en parlarem. I ja així com a més...
1: Va, remata la segona.
0: Si tot va bé, tindrem un senyor femení, també.
1: Toma ja, molt bé. Va, bé, està apuntant ara coses, no, perquè per la Lliga tu jugues, l'any que ve tindrem jornades de 15 partits cada setmana, perquè la pila d'equips que hi ha... Això ja sembla quan venia el Toni Luque a final de temporada cada any, temps enrere, i ens deia... L'any que ve, 8 equips de bàsquet. I al final acabem sent 3, perquè al final l'estiu passen coses sempre, eh? Però està bé que sigueu positius. Tornejos, què, estiu, què? Quina pinta té? Marc, fins als nassos,
2: sí,
1: de jugar.
2: Jo, per la meva part, l'últim partit aquí vaig patir una petita lesió, per dir-ho d'alguna manera, i el quàdriceps no el tinc gaire fi. Llavors...
1: L'has segundat?
2: Sí, hauré de tantejar a veure, però no té molt bona pinta.
1: Marcel, què?
3: Bueno, jo, per la meva part, m'encantaria fer cada torneig que hi ha i, de moment, doncs, hem mirat amb alguns companys d'equip, amb alguns amics meus, o que sigui, de fer el torneig de futbol platja, el de futbol i tots aquests tornejos, que sempre m'animo. I també està mirat el de Castell, que, bueno, al final, doncs, hem muntat un equip amb els de Sant Feliu, amb gent propera, i ja està, i a competir. O sigui, jo prefereixo seguir amb la dinàmica... Home, si està lesionat el Marc, doncs... Comptaríem amb ell encantat, saps? Però ara
2: que
3: mateix...
2: De fet, el de Castella estic apuntat.
3: Exacte.
2: Per si de cas.
1: Ah, ni que sigui anar fent ambient, eh?
3: Clar, bueno, no. Un partidet. Ho farem.
2: Si es pot, provarem.
1: I el president coach, què?
0: Bueno, nosaltres hem fet un de veterans per el de Castell.
1: El Castell. Veterans, però quina edat tens tu, tio? Si tu m'ho preguntes, jo, així en directe a la ràdio.
0: No? Jo tinc 36, faré 37 aquest
1: any. Ah, doncs no ho hagués dit mai, eh? Meu?
0: Vale, molt bé.
1: Està bé, l'esport fa que estigueu sants. Doncs escolta, gràcies per acompanyar-nos, perquè tots tres veniu de fora, a més, més lluny, més a prop.
0: Sí.
1: Tots tres veniu de fora, amb una pista que no us és gens desconeguda. Heu acabat la temporada, per això, d'entrenaments i tot això? O ha sigut un...
0: Sí, tal com vam acabar l'últim partit, vam tancar temporada, vam fer portes obertes. Sí que és veritat que l'Ai i el B els vaig castigar, perquè al final teníem aquest grupet del C, que eren uns 12 o 13, i sí que puntualment ha pujat algú més. Aleshores, jo els havia de veure, havia de parlar amb ells, i he fet una mica de portes obertes amb aquest hipotètic C i amb el femení. I ara estic mirant a veure si la setmana que ve tornem a fer un entrenament amb el femení per acabar de cohesionar-ho, perquè tenim un parell de noies noves que volen vindre a provar, aviam si finalment s'animen o no.
1: Trobo que seria, Anna, ideal, un femení de futbol.
4: Ens encantaria, jo crec.
3: L'Anna s'apunta.
4: Ai!
1: L'Anna fa un moment s'ha apuntat a bàsquet.
4: No, no m'he apuntat, m'has apuntat tu.
5: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
6: Lleó 14 ja és a Catalunya. El Papa ha aterrat a l'aeroport del Prat cap a 3:15 del migdia, procedent de Madrid. Ha estat rebut el president de la Generalitat, Salvador Illa, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, entre d'altres autoritats. La primera parada d'aquest viatge és la catedral de Barcelona. Allà és ara mateix i ha fet les seves primeres paraules en català.
7: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral, amb tots vosaltres.
6: L'homilia encara continua a hores d'ara i el pontífex hi està alternant el català i el castellà. A fora, centenars de persones l'esperaven amb molta il·lusió a les portes del temple.
8: Me parece muy emocionante. Se ve muy sencillo, muy cercano.
9: Nosotros venim de Sant Andreu de la Barca, però treballem a dos col·les, de Sant Cugat i de Barcelona. Bueno, que quedi alguna cosa, que ens faci a tots una miqueta millors.
10: Venim a recolzar el Sant Pare, aquest viatge que ha fet, i és molt preciós.
6: És dimarts 9 de juny de 2026 i tenim més titulars. El govern considera que la visita del Papa és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. Sònia Kerr.
11: L'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà.
6: Els docents tornen a la vaga i es manifesten pel centre de Barcelona coincidint amb l'arribada del Papa.
11: Amb el lema "Demanem fets, no miracles", milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya convocats pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació.
6: Més de 45.000 alumnes comencen les proves de selectivitat.
11: Enguany, com a novetat, s'incorporen detectors de dispositius mòbils per evitar el frau. A Barcelona, els estudiants no han trobat problemes de mobilitat malgrat les restriccions per la visita de Lleó 14. A la sortida, les sensacions han estat prou bones.
12: Bueno, jo crec que bé, les sensacions són positives. Bueno, lo típico, que hi havia part mínimo, gramàtica inversa. Aquest any ho han canviat una mica, ha sigut tipus test, però bueno, en general ha sigut bastant el mateix.
13: Jo no estava massa nerviós i l'examen teníem la consigna de que seria imprevisible. Ha sigut imprevisible perquè no era com els models d'exàmens dels altres anys, però bastant assequible.
6: En cultura, Pere Anglès guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona.
11: L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX.
6: Els esports Barça-Igualada està en joc una plaça per a la final de l'hoquei Lliga masculina, Joan Barberà.
14: Avui a les 7 de la tarda a Blanes es decidirà quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceu Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals.
6: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
15: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps mitjanament variable en algunes comarques, sobretot les del Pirineu, les de Lleida, la Catalunya Central. S'han anat produint algunes pluges febles i intermitents al llarg de la nit i també aquest matí, tot i que a hores d'ara gran part d'aquests núvols s'estan trencant. En qualsevol cas, n'estan apareixent de núvols a les comarques de Barcelona, de Girona, i fins i tot arribaran a caure algunes gotellades al llarg de les properes hores. En el cas de l'àrea metropolitana, per exemple, poca aigua, per bé que els núvols sí que seran més abundants, per exemple, al Maresme i als dos Vallesos. Aquests núvols del nord del país frenaran una mica la temperatura respecte a la d'ahir i, tot i que l'ambient serà suau, aquesta tarda no farà la calor que vam arribar a assolir el dilluns a la tarda. Quan més cap a les Terres de l'Ebre, més al sud de Lleida, també les comarques de Tarragona en general, tindrem més clarianes. Atenció, perquè aquesta nit i també el dimecres al matí tindrem força núvols amb alguna pluja esporàdica, però podria fer la guitza a alguns actes papals. Això sí, aquesta pluja marxarà de seguida a partir del migdia del dimecres. Estem pendents a la xarxa.
6: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: Lleó 14 ha iniciat ja la seva visita de 48 hores a Catalunya i es troba en aquests moments a la Catedral de Barcelona. Hi ha arribat en cotxe i ha estat rebut per l'arcabisbe de la capital, Joan Josep Omella, després de la rebuda oficial d'autoritats que s'ha fet a peu de pista a l'aeroport del Prat. Passaven poc més de 3:15 del migdia. El pontífex ha visitat el temple i acaba d'acabar la pregària que ha presidit. Allà hi tenim l'Ester Minguell. Molt bon dia, Ester.
16: Bon dia. Doncs amb un repic de campanes i amb aquesta ovació han rebut el Papa els fidels que portaven hores esperant a la plaça. Després d'una salutació molt breu als congregats a la plaça, el pontífex ha entrat a la catedral, on l'han rebut les autoritats eclesiàstiques, amb el cardenal Joan Josep Omella al capdavant, que un cop a dins li ha donat la benvinguda curta en català. El papa ha recorregut l'interior de la catedral amb les veus d'un cor de fons i ara mateix ha acabat de fer aquesta pregària. És l'oració de la litúrgia de les hores que ha començat en primer abans de tots els fidels en català.
7: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
16: I després d'aquesta breu salutació en català, seguit amb la pregària, ja en podem escoltar un fragment.
7: No dejen nunca de gustar y rememorar este amor de predilección que se derrama y se derramará, rememorar este amor de predilección que se derrama y se derramará abundantemente en su corazón. No apaguen nunca ese fuego que los hará intrépidos predicadores del Evangelio.
16: L'acte a l'interior de la catedral és de caràcter privat i un cop acabat aquesta pregària el que estan fent ara és visitar la cripta de la catedral de la Santa Creu i beneir el sepulcre de la patrona de la ciutat comtal, Santa Eulàlia. Després visita la font del claustre de la catedral i sortirà per la porta de Santa Eulàlia per anar directament al Palau Episcopal, que és on s'allotja aquests dos dies. Té un dinar privat i després, a 16:45 de la tarda, té prevista la reunió amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
6: Gràcies, Esther. Centenars de fidels curiosos i turistes han esperat durant hores el papa al voltant de la catedral de Barcelona. En arribar el pontífex els ha saludat abans d'entrar al temple. La Judit Vallès ha pogut parlar amb algunes d'aquestes persones. Molt bon dia, Judit.
17: Bon dia, doncs sí, centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la catedral, que a les 12 del migdia ja era plena de gom a gom. Alguns fidels molt matiners han arribat a les 6 del matí per veure el pontífex de primera fila. S'hi ha congregat gent molt diversa, moltes famílies i grups de joves, tot i que també alguns turistes i curiosos, molts d'ells amb banderes, creus i proclamant càntics com Visca el Papa. Escoltem algun dels fidels que l'esperaven amb molta expectació en la seva primera aparició pública a Catalunya.
18: Me parece muy emocionante. Él se ve muy sencillo, muy cercano.
19: Somos del estado de California, Estados Unidos, originarios de México. Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia, muy bonita coincidencia estar aquí.
9: Nosotros venimos de Sant Andreu de la Barca, pero trabajamos a dos coles de Sant Cugat y de Barcelona. Bueno, que quedi alguna cosa, que ens faci a tots una miqueta millors.
10: Venim a recolzar el Sant Pare, aquest viatge que ha fet, i és molt preciós.
17: Tots ells han esperat durant hores sota un sol de justícia, alguns amb ventalls, gorres i paraigües per combatre la calor. Fins i tot hi ha hagut algun mareig entre assistents. Una gran ovació l'ha rebut des de les primeres files, tot i que molta gent s'ha quedat sense poder-lo veure i, de fet, s'ha viscut certa confusió al no saber si havia arribat o no.
20: Pues nada, mucha calor y bueno, y al final pues no se ha visto nada porque había mucha gente y no he podido ver nada. Pero bueno, el estar aquí ya... Ya es importante para mí. Mirar en el móvil a ver si veo algo, porque he intentado grabar algo, pero no lo sé si saldrá algo.
17: De la catedral, tot i que en teoria no està previst que ho faci per la catedral mateixa.
6: Gràcies, Judit Vallès. Seguim molt pendents d'aquesta visita del Papa en aquests moments encara a l'interior de la catedral de Barcelona, on hi fa una visita. L'agenda del pontífex continua aquesta tarda amb una audiència amb el president de la Generalitat, en què Salvador Illa li entregarà una carta expressant l'anhel que utilitzi el català en la seva visita i li oferirà diversos regals. Després, a partir de les 6, es fa una festa multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Es tracta d'una vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà. Acte central d'aquesta visita. La festa d'aquesta nit està adreçada especialment als joves. S'hi esperen prop de 40.000 persones i algunes actuacions sorpresa. Mont Carvajal, bon dia.
21: Bon dia. A partir de les 4 de la tarda s'obriran les portes de l'estadi Lluís Companys, però no serà fins a les 6 que començaran actuacions musicals, com la de Gospel Sense Fronteres, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, Sabor de Gràcia, Conchita, Siloé o Sergio Dalma. El papa hi entrarà amb el papamòbil cap a les 8 del vespre i farà una volta a l'estadi. Després pujarà una gran plataforma blanca amb escenografia gaudiniana. Des d'allà el papa veurà actuacions dels castellers de Vilafranca. Hi haurà pregàries, oracions i lectures de la Bíblia, tant en castellà com en català. Els gairebé 40.000 feligresos tindran 60 punts de confessió, parelles de cadires encarades, no pas confessionaris tancats, per si en volen fer ús. Abans de marxar, el papa tornarà a fer una volta amb el papamòbil per acomiadar-se de tothom.
6: El govern considera que aquesta visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional tant de Barcelona com de Catalunya. A més, l'executiu reitera els esforços que s'han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà als edificis en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat. Jordi Casino, bon dia.
22: Bon dia, Marta. Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el papa, com les crítiques contra l'avortament.
23: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que, a més, defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que, efectivament, doncs, el papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
22: Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
6: La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha destacat, després de la reunió del Consell de Ministres, que l'executiu comparteix la visió humanista del Sant Pare.
11: Saiz ha assegurat que la visita de Lleó XIV ha posat sobre la taula el debat sobre la migració, la dignitat i l'acollida.
0: En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización, que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
6: No tot són, però, reaccions positives a la visita del Papa. Aquesta tarda, a la mateixa hora de la vigília de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, s'ha convocat una protesta al Born, sota el lema Jo no t'espero.
11: La impulsen la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya, que també han signat manifest en què denuncien el tracte d'estat, els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional, que segons ells envolten aquesta visita. Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, n'ha parlat a la xarxa.
1: Que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós. És un estat que vulnera drets civils, atès que suposa l'autonomia personal i els drets reproductius o a una mort digna. I, sobretot, que perpetua l'opacitat davant aquests casos de pederàstia, no? I manté, sobretot, una estructura patriarcal que relega a la dona un paper secundari.
6: El bisbe de Lleida, Daniel Palau, ha destacat en una entrevista a la xarxa la forta expectació que causa aquesta visita després de tants anys sense presència papal a Catalunya.
11: També ha aprofitat per demanar perdó als col·lectius afectats per la institució en nom de l'Església.
2: En demanem perdó, ens avergonyim, tenim doncs, el desig d'anar, diguéssim, a la veritat de les situacions, a les realitats, d'acollir, d'escoltar, de reparar i, sobretot, de no tancar-nos mai al diàleg i a l'escolta de ningú.
11: El bisbe remarca que els missatges del pontífex apel·lant a la responsabilitat i la dignitat humana haurien de traspassar fronteres.
6: I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es treballa perquè durant la visita del Papa hi hagi la màxima seguretat i la mínima afectació per als ciutadans. Des del Centre de Coordinació Operativa, el CECAT, la consellera ha defensat que el dispositiu no és fruit de la improvisació. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Núria Parlon s'ha trobat amb els màxims responsables del CECAT, a la sala que centralitza tot el dispositiu. Allà, 21 posicions controlen elements clau de la seguretat i de la protecció civil, com el Servei d'Emergències Mèdiques, els bombers, Renfe o la Creu Roja. Parlon ha dit que el CECAT és un centre neuràlgic que es preocuparà que tot funcioni correctament durant la visita del Sant Pare.
24: Però sí que necessitem una molt bona coordinació de les diferents agències que han de garantir dues coses que són importants. Màxima seguretat i mínima afectació. El que vol dir que el dispositiu no és fruit de la improvisació, és a dir, no s'ha improvisat el dispositiu, es porta molt temps treballant.
3: A tot plegat cal afegir la tasca de 35 associacions de voluntaris de protecció civil, en total unes 200 persones que col·laboraran en tasques d'informació i de suport al cos dels Mossos d'Esquadra.
5: Notícies en xarxa.
6: Els docents tornen avui a fer vaga coincidint amb l'arribada de Lleó 14 a Barcelona. S'han manifestat pel centre de la capital aquest migdia amb el lema Demanem fets, no miracles. Milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocades pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació. Carina Bellbé, bon dia.
25: Bon dia. La manifestació ha sortit a les 11 de Plaça Espanya i l'objectiu és culminar-la al Parlament, on els sindicats convocants, USTEC, CGT, la Intersindical, la CNT i COS, hi registraran una carta adreçada als grups parlamentaris. Els hi reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, demanin una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut, coincidint amb que avui a l'hemicicle s'han de discutir els comptes d'educació. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destina ni recursos per la visita del Papa. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Isan Pardes de la CGT.
26: S'ha de fer una reflexió profunda, que és canviar aquest model educatiu. Cal un canvi estructural de fons.
27: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica.
25: A la manifestació, tot de missatges destinats al Papa des del mama mòbil de la CGT a consignes com les ràtios són un pecat, habemos vaga perquè no habemos recursos, jo sí que faig miracles, o més professors i menys actes de fe. Com sempre, ball de xifres en assistència. 45.000 segons la CGT i 6.500 segons l'Ajuntament de Barcelona. El seguiment de la coneguda com a Papa Vaga ha estat de l'11% segons el Departament d'Educació.
6: Doncs és en aquest context de visita papal i de vaga educativa que més de 45.000 alumnes han començat avui les proves de selectivitat a Catalunya. Enguany la convocatòria està marcada per la incorporació de detectors de dispositius mòbils per tal d'evitar el frau.
11: A Barcelona, els estudiants no han trobat problemes de mobilitat a primera hora, malgrat les restriccions per la visita de Lleó 14.
6: Al Maresme s'examinen uns 2.000 joves i l'epicentre és el Tecnocampus de Mataró. Les dues primeres proves del matí han estat llengua i literatura castellana i estrangera. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
4: A Mataró, l'alumnat ha trobat assequible l'examen de llengua i literatura castellana amb el que han començat les proves d'accés a la universitat aquest matí. Pel que fa al segon examen, el de llengua estrangera, la majoria també han sortit satisfets, tot i que reconeixen que listening ha estat la part més complicada.
7: L'examen ha sigut molt fàcil. Gairebé no havíem d'escriure, era tot gairebé tot tipus test.
8: Me l'esperava més difícil, però sí que veritat que s'agraeix molt el tema de que el part mínim i l'anàlisi inverso sigui en tipus test.
12: Content, surto content. El listening, pues bueno, no sé, jo crec que és assequible.
13: El listening me l'esperava més fàcil, ha sigut una mica difícil, hi ha hagut algunes preguntes que m'han costat contestar-les.
4: Un total de 2.000 alumnes s'examinen fins dijous al Maresme, 500 dels quals ho fan al Tecnocampus.
6: A la demarcació de Lleida hi ha rècord d'inscrits a les proves, amb 2.700 estudiants matriculats. Són un 10% més que l'any passat. Enguany hi ha 14 tribunals a Lleida, la Seu d'Urgell, Tremp, Viella i Tàrrega. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
14: L'Institut Manuel de Pedrolo de Tàrrega acull per 7è any consecutiu una de les seus de les proves. En aquesta convocatòria, un total de 234 alumnes s'hi examinen, procedents dels instituts de Tàrrega, Cervera i Guissona. Tot i això, molts estudiants asseguren arribar-hi amb confiança, tot i els nervis, després de mesos de preparació.
15: Bé, nervis.
16: Molts nervis.
28: Hem estudiat, ja ho hem fet tot.
29: Jo avui bé, demà ja veurem.
30: Una mica de nervis sempre hi ha, llavors. Una mica de pressió per entrar a la carrera, perquè seria, vamos, una cosa terrible no entrar-hi, però bueno, crec que amb bastanta confiança.
31: Nervis d'última hora i tot això, però si t'has ben preparat i amb tota la feina feta de casa.
32: Al final és treballar-ho i practicar.
14: Enguany, una de les novetats és que els tribunals de les PAU compten amb detectors per descobrir l'ús de dispositius electrònics. Per aquest motiu, es recomana a l'alumnat guardar aquests dispositius a les seves motxilles.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: A Lleida, els bombers continuen treballant a la zona de l'incendi que aquesta passada nit ha cremat una empresa fruitera a Ciutat Jardí. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i totes les persones desallotjades durant la nit ja han pogut tornar a casa. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
3: El foc va començar poc després de les 10 de la nit als palots de fusta amagatzemats per la campanya de la fruita a l'exterior del recinte de l'empresa. En arribar-hi, els bombers van trobar un incendi completament desenvolupat i van establir com a objectiu prioritari evitar la propagació de l'incendi cap als habitatges propers. Davant la magnitud de les flames i de la columna de fum, van decidir evacuar la primera línia de cases i confinar la resta del barri de Vilamunca de Ciutat Jardí, aproximadament unes 1.300 persones. A hores d'ara, amb l'incendi controlat, tots els desallotjats ja han pogut tornar a casa seva. Segons han detallat des del cos de bombers, Joan Josep Bellostes, que és el cap de la regió d'emergències de Lleida dels bombers, encara estan valorant l'afectació de les naus industrials, tant les que han cremat com les que no, i durant el dia revisaran les cases més properes per avaluar les possibles afectacions. També, com ha apuntat el cap de la regió d'emergències de Lleida, es deixaran 8 dotacions amb el sistema de comandament i un equip de drons a la zona.
6: Justament els bombers preveuen una campanya forestal complexa a les comarques gironines, especialment per les altes temperatures i les possibles ventades aquest estiu. A més, preocupa la vegetació morta en zones de la Garrotxa i el Ripollès, on hi ha dificultat d'accés. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
33: Les pluges d'aquest hivern han ajudat a eliminar la sequera estructural que patien els boscos de les comarques gironines. Tot i això, preocupa la vegetació fina susceptible a canvis de temperatura. També els possibles episodis de ventades i la calor intensa que es preveu. Ho detalla el cap dels bombers a Girona, Jordi Martín.
34: Davant d'una situació on tenim una complexitat de vegetació fina, que pot provocar, doncs, vinculada amb aquests models que ens marquen, doncs, aquestes altes temperatures i un segur, doncs, dèficit de precipitació en aquests mesos d'estiu i també, doncs, vinculat també amb aquests episodis que podem tenir de vents, ja sigui, doncs, amb entrades de sud, ponentades o tramuntanades, que ens faran, doncs, que passem un risc elevat a les comarques de Girona.
33: També tenen el focus posat en zones forestals de la Garrotxa i el Ripollès, on hi ha gran quantitat de vegetació morta i és difícil accedir-hi. En total, a la demarcació hi haurà 760 bombers entre professionals i voluntaris i un reforç de 84 auxiliars forestals.
6: I repassem altres notícies destacades d'avui. Una incidència tècnica al centre de control de DIF ha obligat a aturar tot el servei de Renfe aquest migdia.
11: La circulació s'ha pogut restablir de manera progressiva pocs minuts més tard, un cop s'ha pogut recuperar el sistema de regulació de trànsit.
6: Mor un noi de 18 anys en un accident amb un camió a la P7 a Llers, a l'Alt Empordà.
11: Els fets han tingut lloc de matinada al quilòmetre 20 de l'autopista, quan un turisme amb 5 ocupants ha xocat per darrere amb un vehicle pesant. Ha mort un dels ocupants del cotxe, mentre que els altres 4 han resultat ferits i han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
6: Una proveïdora de la cooperativa de l'Aldea admet haver inflat factures per serveis prestats a aquesta entitat.
11: Avui ha començat el judici per la fallida d'aquesta entitat. El tribunal ha acordat estimar la petició de sobreseïment dels fets presentada en les qüestions prèvies per 2 proveïdors, acusats també d'inflar artificialment factures. També ha rebutjat les al·legacions de la defensa de l'exgerent de la cooperativa.
6: I en aquest dia tan atapeït per la visita del Papa a Lleó XIV a Catalunya, també tenim temps per un apunt del món de la cultura, perquè l'escriptor, guionista i dramaturg mataroní Pere Angles ha guanyat la 30a edició del Premi Néstor Luján de novel·la històrica. Ha estat amb l'obra El sastre de Barcelona.
11: Es tracta d'una obra que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX en una narració sobre la identitat, l'ambició i la supervivència d'un home disposat a desafiar el lloc que el món li havia reservat. Convocat per a Columna Edicions, és el primer i únic premi de novel·la històrica en català.
6: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Barça Igualada, en joc ara mateix una plaça per a la final de l'Hockey Lliga Masculina.
0: Bon dia, Marta. Avui a les 7 de la tarda, a Blanes, es decideix quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceu Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals de la Lliga ACB. En el segle XXI, el conjunt blaugrana d'hoquei sobre patins ha guanyat 23 títols. Per l'Igualada, passar a la final seria reviure els grans èxits de la dècada dels 90, on van regnar en l'àmbit estatal i europeu. Escoltem el tècnic del Barça, Ricard Ares.
1: Hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit. I això és el que hem de fer, és demà sortir a competir per guanyar una autèntica final. Sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots, i això anem. I d'això va el play-off. Demà guanyant, estàs a la final d'Hockey Lliga i aquest és el nostre objectiu.
0: En bàsquet, a les 8 del vespre, al Palau Blaugrana, el Barça de Xavi Pascual rep el Tenerife, primer partit de les semifinals del play-off al títol a la Lliga ACB de bàsquet. Escoltem Nicola Provítola.
2: Bueno, Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año, creo que con la adición de Patty Mills, son todavía mucho más fuertes y... Bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
0: I a la primera federació de futbol, Pablo Alfaro marxa del Nàstic de Tarragona. Avui ho ha fet en roda de premsa, on ha estat acompanyat pels capitans de la plantilla, el president i membres del Consell d'Administració Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
9: El ja ex-tècnic del Nàstic s'ha acomiadat en una roda de premsa acompanyat dels capitans de la plantilla, el president Lluís Fàbregas i membres del Consell d'Administració. El tècnic, acompanyat del seu segon, Iago Martínez, marxa amb la sensació de la feina feta, agraït i sense cap retret.
10: La intensidad de lo que hemos vivido creo que ha dado para una muy buena reflexión, ¿no? Os debo de reconocer que con seguridad ha sido probablemente el reto más difícil y más complicado que he tenido en mi carrera como entrenador profesional, ¿no? Antes de venir ya lo intuíamos que no iba a ser fácil, pero una vez dentro, pues lógicamente uno lo ha ido confirmando, ¿no?
9: El fins ara entrenador del Nàstic ha tancat la seva etapa després d'11 partits liderant la banqueta del primer equip, amb un bagatge de 4 victòries, 2 empats i 5 derrotes, havent sumat 14 dels 33 punts disputats, suficients per mantenir la categoria. Ara tot està encarrilat per fer oficial la incorporació de Xisco Campos com a nou entrenador del Nàstic per la temporada que ve. Aquesta ha estat la primera i gran decisió de pes del nou director esportiu grana, Tomeu Nadal, qui serà presentat aquest dimecres.
0: I en futbol sala, el Barça vol certificar avui la classificació per a la final del play-off pel títol de Lliga a la primera divisió masculina. Després de guanyar el primer partit al Movistar Inter, els de Javi Rodríguez visiten avui la pista del conjunt madrileny a partir de les 9 del vespre. Si guanyen, ja seran a la final per lluitar pel títol. I tornant al món del bàsquet, hem de destacar que la Lliga Femenina, el Cadí la Seu, ha anunciat el fitxatge de la jugadora italiana Alessandra Orsili. Es tracta de la segona incorporació del conjunt català.
6: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida actualitzant les esdeveniments central del dia, la visita del Papa a Catalunya i hi ha moltes més notícies. Fins ara.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
7: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
8: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
5: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
12: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema que és tan dolç com una carícia. I sabeu? Carícia és el seu títol. El sentim?
16: Hola, sóc la Clara Gardella. Vaig a quart de primària de l'escola Els Cossetans. El poema que he escollit es diu Carícies i ho ha escrit Carme Cabós. He escollit aquest poema perquè és molt bonic. Carícies. Nit de Bengales. El respir de les fulles denses de l'aire. La gran lluna jugant entre crisàlides. Les braçades del mar vessant les platges. I les teves carícies sempre somiades.
12: Moltíssimes gràcies, Clara, per recitar aquest poema tan ben recitat. Ens has fet sentir les carícies de la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
16: Adeu, Embaladits.
17: Ens agrada la poesia.
5: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui, dilluns 8 de juny del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que les termes romanes de Caldes tindran per primer cop un pla director per garantir-ne la conservació. L'AFA de l'Escola Josep Orriols de Mollà reclama que no es tanqui la línia de tercer de primària. Sant Feliu inaugura la temporada de piscina abans del previst.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que les termes romanes de Caldes de Montbui, considerades el complex termal d'aigües mineromedicinals més extens de la península Ibèrica, tindran per primera vegada un pla director d'ús i manteniment. L'anunci s'ha fet coincidint amb la visita institucional de la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, en el marc de les festes del Corpus aquest passat cap de setmana. El monument, declarat bé cultural d'interès nacional, té restes documentades des del segle II abans de Crist i una superfície que frega els 4.000 metres quadrats. Ara aquest nou pla fixarà un abans i un després en la seva gestió, ja que servirà per establir els criteris tècnics d'intervenció, conservació i posada en valor d'aquest monument arquitectònic. L'alcalde del municipi, Isidre Pineda, destaca la importància de protegir aquest símbol local.
2: Acabem de fer la signatura del llibre d'honor aquí a les Termes Romanes i no hem triat aquest lloc perquè sí, realment és un lloc molt emblemàtic de Caldes de Montbui, és un dels nostres símbols. Avui és un dia especial, però a més també tenim la sort de poder anunciar que amb la Generalitat de Catalunya treballarem en un pla director de restauració de les mateixes termes. Aquest és un recurs que, més enllà de la part econòmica, l'important és el valor que li posem al nostre patrimoni. I treballar conjuntament amb la Generalitat per intentar protegir, restaurar, probablement restaurar i conservar aquest símbol i aquesta joia que són les termes del nostre poble, les termes romanes, doncs és una tasca compartida. Agraïm moltíssim a la mateixa consellera que hagi tornat a Caldes perquè ja ens va ajudar en el seu dia quan vam estar treballant en la restauració del balneari de Can Rius. Per tant, és una persona molt compromesa amb el patrimoni català i també, ja podem dir, amb Caldes de Montbui. Així que avui, un gran dia.
0: La redacció d'aquest pla director tindrà un cost total de 42.742 euros, dels quals la Generalitat en subvencionarà gairebé el 80%. I és que per dibuixar aquest full de ruta es contractarà un equip multidisciplinari format per arquitectes, geòlegs, arqueòlegs, historiadors i restauradors especialitzats. A més, l'estudi comptarà amb un escàner làser i fotogrametria en tres dimensions per les parts de les termes que encara no estiguin correctament documentades. A més d'aquest projecte, el govern local ha aprofitat la trobada per traslladar a la consellera l'estat de les obres de Can Rius, l'antic balneari del segle XVII que s'està rehabilitant com a futur espai cultural de la vila. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha aplaudit que el municipi prioritzi tant la protecció del patrimoni i el teixit cultural.
3: És un municipi que conec una mica, perquè com que té tant de patrimoni i tanta cultura, doncs és un municipi que he tingut ocasió de visitar doncs en altres etapes professionals i, per tant, doncs per mi avui és un dia de posar de relleu i en valor aquesta feina conjunta que fa molt de temps que fem amb l'Ajuntament, compartim valors, compartim estratègia, i això és molt important. I jo li deia a l'alcalde fa una estona que agraeixo molt al municipi aquesta priorització que Caldes fa de la cultura, tant de la cultura en general, del patrimoni cultural en particular, del material i de l'immaterial. És evident que és un municipi amb molts anys d'història i, per tant, doncs, que té un patrimoni, un llegat patrimonial molt important, però també ja és vila catifaire, a més de vila termal, i, per tant, aquesta priorització de la cultura doncs la valoro molt i avui doncs tinc moltes ganes, encara no he pogut fer-ho, però tinc moltes ganes de veure doncs tots els avenços que s'han fet en matèria de patrimoni cultural, que sé que són molts i amb els que hem anat, doncs, com us deia, treballant conjuntament, i també doncs de gaudir d'aquest dia de flors, d'aquest dia doncs d'aquest Corpus, de l'ou com balla i de la resta de manifestacions de la cultura popular que en aquesta vila doncs són tan importants.
0: Amb la concessió de la subvenció, l'Ajuntament passa a ser titular de l'espai supervisarà el desenvolupament d'aquest pla director que ha de garantir que les Termes Romanes siguin visitables per a futures generacions. Cada cop la calor s'avança més i és per això que s'han de redefinir calendaris. Mentre que la majoria de piscines l'any passat obrien a partir de Sant Joan, enguany moltes han obert a principis de juny. És el cas de Sant Feliu de Codines i es tracta d'una resposta directa a les setmanes de calor intensa que ja es van registrar durant l'última setmana de maig, però també a una reclamació de fa temps dels mateixos veïns. Això sí, per contra, l'Ajuntament ha decidit tancar la piscina una setmana abans al setembre, un període on les dades demostren que l'assistència era menor. Escoltem a Miquel Palau, regidor d'Esports de Sant Feliu.
4: I està clar que cada vegada s'avança més la calor. Ja va fer unes setmanes fortíssimes de calor al maig i cada any s'avança més. Després la idea era que a partir de juny, que ja en principi fa calor i que a les tardes hi ha alguns col·les que ja fan fins i tot intensiu i els que no pues, poden venir a partir de les 4, pogués aprofitar aquesta calor, perquè era una reclamació que ens havien fet molts veïns i veïnes de Sant Feliu i que hem fet l'esforç de poder obrir abans. Vale? L'última de setembre, no, la primera de setembre, que era l'última de l'estiu, no la farem, però igualment, mirant dades dels últims anys, aquesta primera setmana de setembre hi anava molt poca gent. Molt poca gent, dic, entre 10... 15, l'últim any, per exemple, un dia 20 i la resta entre 10, 12 i 15. Saps? Molt poca gent. Aquesta setmana, menys els dos dies de pluja, hi ha hagut força gent. El dimecres ja van entrar més de 30, 35, 36 persones. El dissabte, cap a 50. I ahir, diumenge, van haver-hi 132 persones que van entrar a la piscina municipal de Sant Feliu, que és una passada. Per tant, és aquest el fet de que a principis de juny ja s'avança la calor, que molta gent ens ho havia demanat i la gent ja ara, a l'última de maig, ja ens deien que tenien moltes ganes d'anar a la piscina i s'ha demostrat que el cap de setmana ha estat planíssim. El màxim aforament són 150 i hi anem bé 132.
0: I és que l'èxit ha estat rotund. Diumenge passat es van fregar les 150 persones, que és el límit d'aforament màxim permès al recinte. A la taquilla i al carrer la mesura s'ha rebut amb els braços oberts, especialment per part de les famílies i els joves que aprofiten les tardes o els caps de setmana de calor per anar a refrescar-se. Des de la mateixa recepció de la piscina municipal, Rebeca Molins confirma que malgrat haver patit un parell de dies de pluja, el primer cap de setmana de juny ha estat un èxit total de públic i aposta, fins i tot per poder allargar encara més la temporada en un futur.
5: Doncs la veritat que és superbé, hi ha hagut una afluència bastant fluida, salvat aquest dia de pluja, però el resta superbé, el cap de setmana pràcticament a foro complet, vull dir que superbé, amb sol i molta gent, molts grups de gent de nens, de famílies, així que a mi em sembla bé, sí, per mi podria allargar-se la temporada, de fet, fins a maig, a setembre, vull dir que molt bé.
0: Aquesta estampa de piscines obertes a principis de juny no és exclusiva de Sant Feliu, sinó que es repeteix pràcticament a totes les piscines del nostre entorn. I és que la calor cada vegada arriba més d'hora. El futur i la incidència del Pla Plater al Moianès està centrant tots els debats. Aquest dilluns, les alcaldesses i els alcaldes de la comarca mantenen una doble ronda de reunions. En primer lloc, amb els representants d'Unió de Pagesos i, posteriorment, amb el grup ecologista Alfenal, precisament per avaluar el desplegament d'aquest pla territorial a la zona i com afectarà. En paral·lel, la ciutadania també podrà conèixer els detalls de la proposta. Sota el títol «Què és el Plater i quina incidència pot tenir el territori», s'ha programat una xerrada informativa oberta a tothom. Demà, en Jordi Givert ens en portarà més detalls.

0: Ara fa una setmana, famílies i docents de Mollà van sortir al carrer per protestar contra la intenció del Departament d'Educació de treure una línia de tercera primària de l'escola Josep Ordiols. Avui, a l'espai de l'entrevista, en Jordi Givert parla amb l'AFA de l'escola.
1: Educar no és encabir, el futur necessita espai per créixer. Aquest era el lema que utilitzaven les famílies i el professorat de les escoles i l'Institut Públic de Mollà la setmana passada, quan van mobilitzar-se a la plaça del Cap per demanar que el Departament d'Educació de la Generalitat no tregui dues línies de cara al curs que ve. Una a primària, a l'escola Josep Orriols, a tercer, i una altra a primer d'ESO, a l'Institut Moianès. Una amenaça de retallada que no ha agradat i no és la primera vegada que passa al Moianès. De fet, sense anar més lluny, l'any passat ja es van mobilitzar aquestes famílies per evitar que passés el mateix amb una línia d'infantil. Per parlar de la situació, avui parlarem amb el Martí Prat, un pare de l'AFA, de l'escola Josep Orriols. Hola, Martí, bon dia.
2: Hola, bon dia, bon dia.
1: Martí, primer de tot,
2: gràcies per trucar.
1: Feu una valoració de... Veu sortir al carrer, no?, el dimarts passat. Quina valoració en feu des dels pares de l'escola?
2: Home, bé, contents, un èxit. Va venir molta gent, va ser molt gratificant reunir, no?, dues causes més o menys diferents, però molt connectades, perquè al final el que passa a l'institut i el que passa a l'escola forma part d'una mateixa dinàmica, que és aquesta dinàmica de retallades encobertes del departament.
1: Clar, com veu rebre la primera notícia de que això afectava concretament a la vostra escola?
2: Mira, la primera sospita va ser fa un parell de mesos, no?, que surt la llista de l'oferta de places, l'oferta inicial, en diuen, on per al grup de tercer s'ofereix, en lloc d'oferir dues línies, com tots els altres cursos, ofereixen només una línia de 25 alumnes, quan a segon hi ha 26 nens matriculats, no? Llavors, allà van saltar les alarmes. Què està passant aquí? Que volen fotre algú fora? O no sabem ben bé què està passant i ens vam començar a preocupar i vam començar a moure fils. Sí.
1: Clar, llavors això suposa, no? Entenc que l'any que ve aquests 26 alumnes que estan dividits en dues classes aniran en una de sola.
2: Aquest és l'objectiu que té els serveis territorials. Sí.
1: Clar, perquè...
2: És el que estan intentant.
1: A nivell normatiu, a nivell legal, això ho poden fer?
2: En principi no. En principi no, però es fa. És a dir, hi ha una ràtio màxima, que és de 25 alumnes per classe. Aquesta ràtio s'aplica des dels nascuts el 2019 enllà, és a dir, els que estan ara fent primer, els que ara estan fent segon i cap amunt, tots aquests estan amb la ràtio vella, de 25, i els que pugen per sota van amb una ràtio una miqueta més baixa. Per això parla el departament, a vegades, aquesta suposada aplicació paulatina de la ràtio més baixa, que vol dir simplement que si ets nascut abans del 2019, t'aguantes amb el que hi ha, si ets nascut del 2020 aquí, llavors ja tindràs la ràtio més bona. Aquesta és la seva lectura del que vol dir. Diguem, una aplicació paulatina de baixada de ràtio, sí.
1: Llavors, igualment...
2: Aleshores, estem en ràtio 25, sí.
1: Llavors, igualment, aquí això no encaixa amb el que volen fer la...
2: No,
1: de cada any que ve.
2: Clar que no encaixa, és evident, per això van posar 25 i no 26. És a dir, van posar una oferta inicial de places, considerant que només s'ofereixen places a 25 alumnes, i després hi ha un precepte, que és que permet, en circumstàncies excepcionals, acceptar una persona més en una aula... D'acord? Per poder sobrevenir situacions esporàdiques, d'acord? Que estan molt ben descrites a la llei, que són la matrícula viva i després algú que s'hagi de moure d'escola per qüestió de violència de gènere, em sembla, o violència domèstica, o no sé quines... Hi ha una sèrie de preceptes molt, molt, molt concrets que són els que et permeten matricular algú nou, no algú que ja hi és, sinó algú nou que està canviant de ser. I està molt ben descrita la llei, això. Llavors, no és el cas que es donen a aquesta escola. Estan posant un número 25 a l'oferta inicial i llavors a l'última hora fan un informe dient que tal alumne el posen allà dins per el motiu B, que estarà mal justificat, però és igual, a ells ja els hi va bé.
1: Clar,
2: aquesta és la praxi.
1: A partir que vosaltres heu alçat la veu des del departament, heu tingut alguna comunicació, us han dit alguna cosa?
2: Sí, nosaltres vam parlar amb inspecció, amb direcció, amb serveis territorials, amb tots ells i amb síndic de Greuges. De fet, el síndic va ser pràcticament el primer que vam moure, i ens van dir primer, abans d'iniciar res, heu de moure tots els altres fils. Nosaltres ja sabem per on van els tiros amb el cas de la inspecció i la seva obsessió, diguem, a tancar tantes línies com sigui possible per estalviar diners, que és el que tenen, no? Molt, sembla que és el que tenen més en ment. Ja ho van veure l'any passat, va costar i vam aconseguir que es mantinguessin, en el cas d'I3, i aquest any ja veiem les orelles al llum, no? Ja ens van estar des de principi de curs amenaçant que no obririen I3, al final sí que l'han obert, però mira, ara ens la colen per aquest altre cantó.
1: Sí, clar,
2: perdona, ara... torna'm a fer la pregunta, que ja m'he perdut.
1: No, per situar la gent, l'any passat el vostre centre ja va patir això, en aquest cas amb l'infantil, que és el que ara comentaves.
2: Sí, volien embotir 20 alumnes a una línia que és la ràtio màxima de l'escola pública i 20 alumnes a la concertada, a la PIA. I això provocava una situació de no poder assumir ni una sola matrícula més, si no era, o sigui, en cas que hi hagués matrícula viva, un trasllat així, de cop s'havia de desdoblar, que hauria passat, però hauria d'haver absorbit la pública, passant una ràtio de 10 i 11 alumnes, mentre la PIA hi hagués hagut 20 persones. Això era inassumible, que passés una cosa així. Em semblava que clamava, bueno, era molt boig, i era tota una campanya per intentar preservar les tres línies, en aquest cas, centrats amb el dret de l'elecció de les famílies, però en realitat amb l'objectiu evident d'allò que necessita Moià, que són tres línies. Moià necessita tres línies. Sí.
1: Clar, perquè ara ho mencionaves, a Moià també hi ha una escola concertada i en el cas del departament també juga una mica amb això, no? que sempre ofereix o dona l'opció de que és que hi ha una altra escola, no? I hi ha una altra línia, però aquesta no és pública, sí. I això afecta a les famílies que potser algunes es veurien forçades, no?, anar a una escola concertada.
2: Sí, clar, evidentment, i al revés també. Sempre hi ha gent que té les preferències molt clares en aquest sentit, i això, bueno, és aquesta mena de dret d'elecció que no és ben bé un dret i no està molt ben clar què és. Però, bueno, sí que hi ha uns preceptes, en aquest cas, en l'any passat era molt evident, que era el tema de la religiositat, que és on ens vam agafar. La concertada és una escola que està portada, l'escola PIA, per una institució que és religiosa, i per tant aquí creiem que era un bon argument i que ens va permetre al final poder assolir aquesta defensa de les línies de la pública. Però sí, evidentment, de les voluntats, cadascú sap les seves voluntats i les seves preferències. Sí, això només faltaria.
1: Clar, sí. Pel que m'expliques, tinc la sensació que vosaltres penseu que el departament ho torna a provar de retallar, de treure línies...
2: El departament sempre intenta estalviar al màxim, i és raonable, i ha de ser així. El problema és quan aquest estalvi col·lisiona amb els drets i fins i tot amb les lleis que ells mateixos estan establint. És a dir, si tu estàs fent una campanya que dius que tu estàs fent una rebaixa paulatina, en el sentit que us he explicat abans, però paulatina de ràtios, és a dir, que el teu objectiu és que la ràtio baixi més aviat cap a 20, quan en tens una que és de 13 i 13, que és perfectament dins de ràtio, després comento aquest 13 i 13, perquè hauria de ser 13 i 14, però ja després us ho comento, si vols. Però, en tot cas, si ja tens 13 i 13 alumnes, que està dins de ràtio i dins del que ordena la política tant del govern espanyol com del govern català, és que quin sentit té fotre 26 alumnes? En aquest cas seran 27 perquè hi ha una prematrícula més, perquè vols posar 27 alumnes embotits a dins d'una aula? No té cap sentit.
1: Ens parlaves ara d'aquest 13-14,
2: sí.
1: A què et referies?
2: Sí, clar, quan una llei diu que la ràtio màxima és 25, s'ha d'interpretar en el següent sentit, que és l'únic sentit en el qual es pot interpretar. És a dir, de 0 fins a 25 alumnes pots fer una línia, i l'ús raonable és fer-ne una des del punt de vista de l'estalvi econòmic, i així s'ha d'entendre. A partir de 26 alumnes has d'obrir dues línies. És obligat obrir dues línies. I tens 13 i 13 fins a una ràtio màxima que serà, altra vegada, 25 i 25, que és quan tens 50 alumnes matriculats a l'escola. A partir de 51 alumnes passes a tres línies. Aquestes tres línies, doncs, serà 51 dividit entre 3, que, si no recordo malament, deu ser 17, no? Per tant, les tres línies ja van entre 17 i 25 i queda una cosa més acotada. Però és que la gent a vegades és com que s'escandalitza dient, no, és que 13 és molt baix. No, no, no. És que 13 és el que diu la llei. 13 és el mínim en una escola de dues línies. Ja. No?
1: És sí, dir, sí. No,
2: o sigui, quan estàs de dues línies, estàs entre 13 i 25.
1: Clar, i que, l'alternativa és superar el màxim que el mateix departament especifica.
2: Clar, i llavors hi ha aquesta idea del 10% extra. El 10% extra no és sota qualsevol condició. El 10% extra està pensat no per violar la llei, està pensat per poder atendre necessitats esporàdiques que han de ser ateses. Per exemple, quan ve una família nouvinguda i s'ha d'incorporar en un centre, doncs llavors dius, bueno, fem una miqueta de cuixi sense passar-se, per això es dona un 10%. Cada escola ha de ser capaç d'assumir, doncs, no sé, si estàvem a 25, el 10% són dos alumnes i mig més, no? Per tant, a vegades poden arribar a acceptar-ne 3, no? En matrícula viva al llarg del curs, però no es pot passar. Si arribes a 29, aquí has de desdoblar grup. No? Aquesta és la filosofia. Però és una filosofia de com pots atendre necessitats sobrevingudes. No és una filosofia d'estalvi, que és el que estan fent.
1: És l'excepció, no la norma, diguéssim, a agafar-se en aquest 10%.
2: Això és el que ens indigna. Sí, la tercera línia de primària i la tercera línia de l'institut tenen una situació diferent, perquè la tercera línia de primària, nosaltres el que diem és que és una qüestió directament legal, més enllà de principis que també, i de coherència en el discurs i d'allò que estan intentant fer en la ràdio, que és baixar les ràdios i tot això, el que estan fent és en el sentit contrari, no? I això passa tant a l'institut com a l'escola. A l'escola, a més, és que entenem que és il·legal el que estan fent.
1: Tim, moltes gràcies per atendre'ns i per explicar-nos la situació a l'escola.
2: A vosaltres per fer-nos cas. Vinga.
0: El temps. I com cada dilluns anem a saber quin temps tindrem aquesta setmana. I com sempre ho fem amb l'home del temps, d'Ona Codinenca. Bona tarda, Pep Acosta.
3: Bona tarda. Benvinguts a Informació Meteorològica. Avui dilluns 8 de juny de 2026. Va avançant aquest mes, ens acostem ja perillosament a l'estiu, perillosament a Sant Joan, ho tenim ja tot a tocar. I pel que fa al temps, el titular és que la setmana serà molt tranquil·la. Molt tranquil·la, meteorològicament parlant. No tindrem gran activitat meteorològica. No tenim cap anticicló potent a prop, no tenim cap pertorbació

0: no ben fresca, amb temperatures de 11, 12, 13 graus les mínimes, molt, molt fresques. I un dia amb sol, amb algun núvol, hi haurà més núvols que avui a la tarda, però no hi haurà precipitació, en principi sense pluja. Un temps calcat al de dimecres, on les nits seran fresques, la nit de dimarts a dimecres serà fresca, el dia serà fresc també, amb màximes al voltant dels 25 graus, i amb bastants núvols. Sobretot a la tarda hi haurà força núvols sense precipitació. I dijous la temperatura remuntarà, farà un canvi, pujarà una mica, tot i que valors molt normals per l'època de l'any, cap calorada ni molt menys, ja he dit abans, que les temperatures estan molt controlades. I dijous farem uns 26-27 graus de màxima, però les mínimes van continuant tota la setmana molt a ratlla, molt suaus, mínimes de 12-13 graus. I dijous no hi haurà tants núvols com dimarts i dimecres. Aquesta nuvolositat no serà tan important, no hi haurà tants núvols d'evolució i serà un dia molt, molt encalmat, amb molt de sol i molt tranquil. En definitiva, setmana bastant tranquil·la, pocs ingredients meteorològics, només una mica de fresca a la nit, temperatures una mica de calor al migdia, a les hores centrals del dia, amb alguns núvols de tarda i sense precipitació. Moltes gràcies, bona setmana!
1: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i fins demà.

Al llarg de la història, hi ha moments en què la realitat i la ficció es confonen. Mites, històries deformades, males interpretacions de notícies llunyanes o manipulacions que tenen a veure més amb els interessos particulars que amb una percepció honesta de la informació d'altres parts del món. Avui, en aquest programa especial A Cau d'Orella, explicarem l'origen d'una d'aquestes deformacions. No és una història qualsevol. És una que va fascinar a les corts europees durant segles. L'existència d'un regne imaginari del que tothom n'esperava notícies. I quan diem tothom, també incloem en Sergio, que porta des de l'any 2015 esperant que l'Alberto Reche faci aquest programa. Benvinguts al regne del Preste Joan. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui amb un programa molt especial i el fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Alberto, és un programa que literalment fa potser 11 anys, no? Que
1: estava, sí, més o menys.
0: Que estava pendent, no? No sé per què li dediquem un programa, no?, al Presta Joan.
1: Bé, pendent no ha estat mai, perquè jo mai m'he compromès a fer aquest programa, mai. Però es va anar instaurant com la necessitat de fer aquest programa o pensar que jo l'havia promès. En qualsevol cas, per coses que ja sabem, ens venia de gust fer-li un regal al Sergio i vam pensar que una cosa que, a banda dels altres regals que hem fet, ens venia de gust, no?, doncs, aprofitar aquest programa pendent que porta esperant des de la tercera temporada del Troia allà per el junyà 2015 i dedicar-li aquest programa. Té el format d'un programa normal del Troia, ja veurem si dura el que dura un programa normal del Troia o no, però el que sí que podem dir és que és un programa que és estrictament a cau d'orella pel Sergio Rodríguez, el nostre estimat presentador i company i amic de les Portes de Troia.
0: I per tant,
1: si esteu escoltant aquest programa, vol dir que el Sergio ha decidit alliberar o pujar l'única còpia que hi ha d'aquest programa i que nosaltres hem entregat en mà en una caixa dins d'un USB, una caixa, dins d'una bossa que té una caixa embolicada on dins hi ha un USB que té gravat, espero que dins d'una carpeta, que estigui dins d'una carpeta, un zip on hi hagi aquest programa.
0: Jo afegiria una capa més en aquest regal, Alberto, i seria fantàstic que per fer-li el regal a en Sergio, l'Adrià digués alguna cosa en directe al programa d'avui. No ho puc creure.
1: Agafa el micro.
0: Ho està fent.
2: Hola.
0: No ho puc creure. Adrià Tirado, control tècnic de Ràdio Castellà, acaba de parlar per primer cop a la història a les Portes de Troia.
1: 11 anys per Preste Joan i 3 o 4 per un hola.
2: Sí, 4 temporades, no? 4 temporades, o sigui, no sé quantes porto aquí amb vosaltres.
0: Home, moltes.
1: Per això has fet 4 holes. Moltes. Hola.
2: Exacte.
0: Una per cada.
2: Els volia sumar. Sí.
1: Has obert una veda, eh? S'ha obert una porta.
2: Mai ho sabrem si sortirà la llum.
0: Això és veritat. Però bueno, és el nostre tècnic. Per fi poseu veu a la persona que fa possible aquest programa des de l'altre costat de la finestreta i que li devem molt perquè és una persona que té molta paciència amb nosaltres i que ens l'estimem moltíssim. I no sé si tu nosaltres també una mica.
2: Jo us estimo. Moltíssim no, però us estimo.
0: Gràcies. Des de les reserves. No sé, Alberto, vols afegir alguna cosa més a la introducció?
1: Pues que si no comencem ja el programa sí que no durarà 55 minuts.
3: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, Portes de Troia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa avui amb una cançó molt especial, com no pot ser d'una altra manera, per un programa tan especial.
1: No és que faci anys, en Sergio, tot i que no fa gaire que els ha fet, però sí que fa anys i anys de que espera aquest programa sobre el Preste Joan i que esperem que el gaudeixi igual que els nens dopats de sucre que cantaven aquesta cançó esperaven aquell adult aixecant la mà com si fos una mena de...
0: De què?
1: Ja ho saps.
0: Molt bé. Potser abans de començar ja va ser hora d'avisar que nosaltres, per parlar del Preste Joan, normalment diem Preste Juan, no?
1: Sí, bueno, direm Preste Joan. El que no direm és Prevere Joan, perquè sona com un capítol de la Riera.
0: Comencem, Alberto, si et sembla, explicant una miqueta què és això del regne del Preste Joan.
1: Bé, doncs, ni més ni menys, és la idea d'un regne cristià a cavall entre el mite i la realitat, que es trobava situat a l'extrem orient, és a dir, més enllà dels territoris bizantins, musulmans i pagans, i els detalls d'aquest regne aniran variant segons els coneixements europeus dels altres continents vagin demostrant que aquest regne no existeix pas.
0: Però aquesta idea, quan comença a arribar a Europa?
1: Bé, tenim una data prou exacta, al voltant de 1145. Vale? En el context de preparació de la Segona Croada, comencen a córrer rumors, sobretot en el món papal, però sobretot en el món romano-germànic, sobre aquest dit Joan. No? I aquests rumors seran posats per escrits, precisament a l'any 1145, per primera vegada, per un eclesiàstic, però també molt conegut per la seva faceta d'historiador, que no és un altre que Otto de Freising, precisament en una de les seves obres de l'any 1145.
0: I qui és aquest senyor? Qui és Otto de Freising?
1: Home, doncs, Otto de Freising és ni més ni menys que el mig germà de l'emperador Conrad d'Alemanya i tiet de l'emperador Frederic Barbarroja.
0: Ben situat.
1: I, a més, bisbe de Freising, un erudit de la cort imperial i, de fet, un dels erudits i pensadors més importants del món germànic a mitjans del segle XII. No? Des de 1130 i alguna cosa, 1170, té una producció literària molt important. És també bisbe de Freising i escriu, bàsicament, dues obres importants, el De Duabus Civitatibus, el de les dues ciutats, que és una mena com de reflexió sobre una mena de crònica mundial, tot continuant o agafant aquesta idea de les dues ciutats de Sant Agustí. I és precisament en aquesta obra de 1145 on menciona aquest Preste Joan, que ja veurem qui és o ja veurem què ens explica d'ell, i també és autor de la gesta Frederic Imperatoris, no? De la gesta de Frederic l'Emperador, que és una crònica del sempre nostre estimat i sempre bon company de farra, Frederic Barbarroja.
0: És un personatge... No, crec que no se li ha dedicat mai cap programa, oi, Frederic?
1: Li podríem dedicar algun. És un personatge entranyable, que va morir banyant-se a un riu.
0: Això, mala idea.
1: Bueno, escolta, és que si ets a l'edat mitjana, per què et banyes?
0: Aquesta és la conclusió.
1: Aquesta és la conclusió.
0: I què diu Otto del Preste Joan?
1: Bueno, doncs ell diu, deixant la idea, de que li han arribat notícies, no? Que ja ha sentit dir que algú ha escoltat o que li han explicat notícies d'un bisbe de Síria que li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
0: Sí, un bisbe de Síria li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
1: Penseu que estem en el moment dels anys just previs de preparació de la Segona Croada. Ja hi ha uns estats llatins al Pròxim Orient, no? A Síria, Antioquia, Trípoli, Edessa, Jerusalem, ja són regnes cristians, els templers estan funcionant, vull dir, existeix comunicació amb el Pròxim Orient. Mm-hmm. Doncs aquest bisbe de Síria explica que ha sentit dir que més enllà de Pèrsia, més enllà d'Armènia, a l'extrem orient, li arriben notícies de que existeix un rei que a sobre és sacerdot, però a més és molt humil, perquè ell, en comptes de ser arcabisbe o cardenal o papa, ell és un simple prevere, com un mossèn, no? Però hi havia un rei, un sacerdot anomenat Joan, cristià, de creda nestorià, que havia declarat la guerra als musulmans, no? Com els cristians d'Occident estaven fent a Terra Santa, doncs aquest prevere Joan, aquest Preste Joan, havia declarat la guerra als musulmans, havia conquerit Ecbatana, no? Ecbatana és una de les principals ciutats de la regió, i no només havia fet això, havia derrotat els musulmans, havia conquerit Ecbatana, sinó que es disposava a venir en auxili de la cristiandat occidental en la seva lluita com l'islam. Una mena de quinta columna, no? o de rereguarda cristiana, que del confí del món pagat i del món conegut apareixia una mena de rei mag, no? Sacerdot, amb un poder inconmensurable, una mena d'elf de la primera edat, no? Que venia amb el seu exèrcit a ajudar els croats en la lluita que estaven preparant contra els turcs. Malauradament, sembla que el preste Joan no va poder traspassar el riu Tigris. La mateixa carta ens diu que ell arriba al riu Tigris, que és un riu molt gran, i diu, jo no sé passar aquest riu. De fet, explica en aquests rumors que es va passar un temps a veure si el riu arribava a l'hivern i es congelava i podia passar, i no va poder passar i se'n va tornar a casa seva, no? I hi havia la notícia de com aquest rei havia intentat venir-nos a ajudar i s'havia d'haver tornat abans i, per tant, se l'havia de buscar perquè tornés a ajudar-nos. I també menciona una dada molt important, o tot de Freising, que és que el dit Joan, a banda de ser una bellíssima persona, era descendent dels antics mags, és a dir, dels reis d'Orient mencionats a l'Antic Testament. Doncs tenim aquí un ésser fabulós, no?
0: Em sembla espectacular.
1: És descendent dels reis mags, té un regne amb uns guerrers fantàstics, no?, que apareix per salvar-nos quan ho necessitem, una mica com el Capità Planeta.
0: Però no pot creuar el Tigris.
1: Clar, dius.
0: Està totíssim, no? Amb un grandíssim
1: exèrcit. Està setat, però és com quan jugues a qualsevol joc d'aquests.
0: A un D&D, no?
1: No, a un FIP o algun joc d'aquests de gestió de torns, no? Que crees ciutats, exèrcits, investigues tecnologia i et vas xatant, vas investigant molt i t'oblides d'investigar la tecnologia bàsica de fer ponts.
0: No pots expandir més, no?
1: Exacte.
0: I després d'aquesta menció d'Otto de Freising, n'hi haurà alguna més sobre el preste Joan?
1: Sí, a partir d'aquest moment comença a expandir-se aquesta notícia, aquesta fake news, diríem avui, no? Aquest bulo, pel món germànic. I fins i tot, no? I serà recurrent en els anys posteriors trobar-lo mencionat a cròniques o referències així. I fins i tot va aparèixer una suposada carta autògrafa del preste Joan, escrita per ell mateix, del seu puny i lletra, que va ser enviada a l'emperador bizantí, Manel Comnè. Ja sabeu que els bizantins en aquest moment no són gaire ben vistos pels cristians occidentals.
0: No.
1: No gaire. I, de fet, aquesta carta, que en principi no sabem, devia estar escrita en persa o en xinès o en vés a saber en què, traduïda al grec, però la coneixem perquè va circular per tot el Sacre Imperi Romano-Germànic i, és a dir, va ser traduïda al llatí i per la cancelleria romana. És a dir, una suposada carta que aquest preste Joan envia a l'emperador bizantí, però que coneixem perquè comencen a circular còpies en llatí, no?, que apareixen a Roma, que apareixen a Alemanya.
0: Suspicious.
1: Bueno, escolta.
0: Però bueno, allà anem, no? Què deia aquesta carta?
1: Doncs, per començar, no deixava a l'emperador bizantí en gaire bon lloc, no? Per començar, l'anomenava duc de Constantinople. Mm. Que això va encantar als els germànics. No? Mentre que el propi preste Joan s'autoanomenava rei de reis, no? Jo sóc un rei de reis i, per tant, jo tinc reis que són súbdits meus, tu, en canvi, ets un duc de Constantinople. Wow. No? Ja us podeu imaginar, i ja podeu també imaginar qui fa aquesta falsificació, no? Això va sentar molt bé a Roma i va sentar molt bé a l'imperi germànic, no? Que se'n fotien de l'emperador bizantí i que, en el fons, eren els veritables destinataris d'aquesta carta fictícia del preste Joan al Basileus. A més, la suposada carta del preste Joan estava plena d'exageracions, no? Per exemple, quan Joan es dedica a enumerar els animals i els habitants del seu regne, o dels seus regnes, perquè com és rei de reis, no?, controla molts regnes, menciona grius, lleons vermells, ossos blancs, panteres, homes amb banyes, homes amb ulls davant, però també darrere de la cara, que això està molt guai per vigilar què passa. Centaures, sàtirs, faunes, cíclops, pigmeus, gegants, l'eufènix, no? És una mena com d'un recopilatori de totes aquelles coses fabuloses, no?, que hi ha els bestiaris medievals, però també la història natural de Plini, no?, i tot l'imaginari tardoantic, romà tardoantic, trasplantava a Orient. De cop i volta, algú que va fer aquella falsificació
0: ho va posar tot allà.
1: Tot allà, tot el que se suposa que hi ha allà a l'extrem Orient. Tal.
0: Tot cap allà. I a veure, tot això, l'emperador i el papa s'ho creien?
1: Home, bueno, sí, el papa segur, perquè si es creu Bueno, no ho sabem. Però el fet és que l'any 1177, és a dir, uns 32 anys després que comencin a aparèixer els rumors del Preste Joan, el papa Alexandre III fa enviar a un metge de la seva cort, el mestre Filippo, com a ambaixador davant del Preste Joan. No? Li dona una carta i li diu, tu ara aniràs, vés-te'n a l'Àsia a entregar aquesta carta al Preste Joan, no? Perquè sí, aquests rumors havien seguit existint i, per tant, es creia que existia un regne més enllà dels territoris musulmans, que era un regne cristià, i que, per tant, s'havien d'establir relacions diplomàtiques amb aquest regne perquè vinguessin a ajudar.
0: Ah, fins aquí bé.
1: Clar, el problema... Però és que ni el regne del Preste Joan ni el propi Preste Joan mateix van existir mai.
0: Res, un petit detall de no res.
1: Clar, i a més, com no el trobaran, aniran... No en parlarem d'això al programa perquè no donen a temps, però com no el trobaran, aniran movent el regne del Preste Joan allà on els hi doni la gana, no? Perquè quan, a mesura que l'Orient Central i el Pròxim Orient sigui més conegut, no? I jo què sé, en època de Marco Polo, després, i arribin allà i no hi hagi cap Preste Joan, diguin, bueno, pues que potser no estava aquí, estava en una altra banda. No? Llavors el Preste Joan es mourà a la Índia, a la Xina, a Etiopia, no? I aquí, per exemple, si recordeu l'Atlas de Cresques, allà el Preste Joan apareix a Àfrica.
0: Sí.
1: Apareix a,
0: sí, sí, sí,
1: al que és l'imperi de Bizínia, que és Etiopia, i apareix allà. No? Perquè, clar, com no el troben a Àfrica, a Àsia, diu, bueno,
0: pues
1: en algun lloc ha d'estar. No? I l'últim lloc que queda, no?, és ja allà. Però vaja, no el trobaran.
0: Per tant, és una invenció sense cap mena de connexió amb la realitat.
1: Bueno, doncs no tant, perquè si no el programa acabaria aquí.
0: I ja està.
1: Mira, escolta, seria un miniprograma premium d'aquests.
0: 18 minuts de
1: programa. De Patreon. Vols fer promo de Patreon per un programa que només escoltarà el Sergi?
0: Seria terrible.
2: A les portes de Troia.
1: L'Adrià s'està...
0: Segona intervenció del tècnic.
1: Venint, arriba avui i ha tirat la música de final del programa. M'encanta, m'encanta. Li haurem de comprar una... Saps aquelles taules de so de...
0: Defectes de so. Però és que ell ho pot fer allà. Jo estic segur que ell allà té botonets i...
1: Però no li donis idees. Bueno. Abans del separador deixaré una dada.
0: Deixa una dada.
1: Vale? Ja sabem que l'any 1145 arriba la primera menció al Preste Joan a Europa. Doncs resulta que... Oh, sorpresa, l'any 1141, és a dir, només 4 anys abans que Otto de Freising parlés per primer cop del Preste Joan, Sandiar, el soldà dels Seljúcides, va ser derrotat per una coalició de tribus nòmades de l'estepa sota el comandament del jurgant Gelius Dashi, de Kitan, ja anirem posant, ja anirem posant tot això.
0: Poc a poc.
1: I una altra dada, aquest Jan, no? Aquest Gurjan, portava entre les seves tropes un bon nombre de cristians nestorians. Així que ara el que intentarem fer és posar llum a la foscor.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
2: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Alberto, segona cançó, més sorprenent que la primera.
1: Un senyor amb ressaca?
0: Bueno, és una, a les estepes asiàtiques.
1: A les estepes. És una mostra del famós i mai suficientment bé imitat cant difònic mongol, no? Que, ja sabeu, fan dues notes a la vegada i sona molt graciós.
0: Que hi ha un dels membres del Pony Pissador que ho fa molt bé, això.
1: Sí?
0: Sí, en sap molt. Dèiem, no?
1: Estaria molt bé quedar per estudiar amb ell.
0: Per què?
1: Perquè tu et posaves, ens consta que a la carrera et posaves cant difònic mongol per estudiar.
0: Jo m'havia arribat a posar música d'aquesta per estudiar. Ara no podria, no? Però no sé
1: per
0: què.
1: Però alguna assignatura en concret?
0: No, em va donar, però allò, una època, vull dir, potser un mes i mig que em va donar per això. Després vaig passar a cants noruecs. Va ser molt raro tot.
1: Vale.
0: La carrera és molt curiosa.
1: Vale. En fi. Després sóc jo el que no sap triar música.
0: Deixem de parlar de mi, parlem del Presta Joan, que és molt més interessant. Ja tenim un sospitós, no? Ja tenim un sospitós d'aquest origen de la idea del Presta Joan. Què hem de saber d'aquest personatge, del qual no pronunciaré el nom?
1: Vale. Doncs aturem el personatge, perquè jo crec que abans d'aturar-nos en aquest personatge, en aquest Yeliud així, si et sembla, crec que és bona cosa explicar una mica què és exactament l'estepa asiàtica, com ha funcionat al llarg de la història, això passa per no llegir el guió, i sobretot això ens servirà per entendre millor els esdeveniments que porten el personatge que tenim entre mans.
0: Vale, doncs què és això de l'estepa asiàtica?
1: Molt bé, doncs anem a fer això, no? Anem a veure d'on apareix el Presta Joan, llavors mirarem una mica per què surt d'aquest moment, com apareix aquest personatge, i en això és necessari entendre una mica la geografia, no? Perquè a més és una geografia que ens resulta totalment allunyada de la nostra. En general, com ja sabeu, les estepes són biomes amb una vegetació d'herba, amb una vegetació herbàcia, un clima extrem amb una gran variació tèrmica entre l'estiu i l'hivern i amb unes precipitacions relativament escasses. Normalment zones allunyades del mar i, de fet, la major estepa del món és l'estepa euroasiàtica, no? L'estepa d'Àsia Central que arriba fins a l'est d'Europa i és la protagonista involuntària del programa d'avui, no? Llavors, si us situem, si us situeu a vol d'ocell sobre aquesta estepa asiàtica, al nord i al nord-oest d'aquesta estepa la trobem que limita amb la taiga siberiana, no? I al sud, al sud-sud-est, amb la gran muralla xina, que apareix precisament per frenar els embats dels pobles de l'estepa, i amb els sistemes muntanyosos de l'Alashan, el Beixan, Kunlun i el Pamir. Enmig de l'estepa trobem el desert del Gobi, no? Que marca dues grans zones històriques, l'estepa del nord i l'estepa del sud, que són dos espais diferents i que estaran poc interconnectats entre ells fins que es domestiqui el cavall i s'utilitzi ja per moure's per l'estepa.
0: I el cavall serà tan important? L'ús del cavall serà tan important a l'estepa?
1: Serà fonamental. No? Fins l'aparició de la cria de cavalls i la ramaderia, que això comporta, no? El moviment dels grups humans, el ritme del moviment dels ramats, l'estepa nord, no? Aquesta estepa al nord de la gran estepa eurasiàtica, està pràcticament despoblada. Només és habitable en aquells punts on s'uneixen amb altres espais, no? On acaben els boscos siberians, on hi ha rius, en petits oasis, però és a dir, espais que permeten generar via la caça, via la recol·lecció, via la pesca, aliments, però fins que no hi hagi aquesta mobilitat per dins l'estepa, serà una zona com molt poc poblada. Al sud, la part sud d'aquesta estepa euroasiàtica, serà un escenari ben diferent.
0: I com serà, doncs, aquest escenari?
1: Molt bé, doncs, tornem a fer com una mica de separació. Fixem-nos primer en el sud-est. Allà les poblacions que habiten la conca del riu Huanghe, no? Especialment el que seran ja diferents pobles, però els hi podem posar l'etiqueta de futurs xinesos, vale? Comencen ben aviat un procés de concentració del poder que portarà a que les tribus veïnes o bé es sotmetin, no? O bé escapin. Aquelles que són prou fortes o prou desenvolupades o que ja dominen les tècniques de ramaderia nòmada poden fugir cap a l'estepa nord i començar a poblar-la. I d'aquí apareixeran algun dels protagonistes del programa d'avui protagonistes de bona part de la història euroasiàtica, no? Perquè seran els mateixos que arribaran a tocar els collons de l'imperi romà. No? Per una banda tenim els huns, turcoparlants, no? Que són els, el grup ètnic i lingüístic turc, no? Aquestes llengües altaiques, està molt extès per tota l'estepa, seran els antecessors també dels mongols, o de bona part de les tribus mongoles, i per altra banda també un altre poble que fuig, no? d'aquest extrem sud-est de l'estepa, seran els pobles tsan occidentals, que donen en origen als tibetans. No? Llavors ja tenim aquí, en un moment, xinesos, turcs, uns,
0: mongols, tibetans,
1: manxús, totes aquestes ramificacions, i tibetans. I mentrestant, al sud-oest, és a dir, a l'altra banda, a la zona del Tian Shan, la vida es centra sobretot en els oasis, i ben aviat apareixen també una sèrie de tribus que s'orienten en el seu cicle vital més cap al sud i giren cap a l'Índia, cap a Pèrsia. No? Aquí trobarem altres pobles, alguns molt desconeguts, altres pobles, ja potser... Anava a dir els nostres oients, però el nostre oient, potser li sonen.
0: Bueno, pots dir els nostres, perquè l'Adrià també, ara també està fent d'oient.
1: Que són el sake, aquest no té res a veure una beguda alcohòlica, els kushans, no? Els turcmecs, que seran l'origen dels seljúcides.
0: Aquests sí que en sonen una miqueta més.
1: No, ni que sigui perquè Turmekistan ho sona, no? Però bueno, els turcs seljúcides, que són els que estan, no? Els que estan lluitant contra els croats a Terra Santa, els karluks, els kipchaks... De tots aquests, si pensem, no?, de tots aquests pobles que hem mencionat i que hem posat ara sobre la taula, si pensem en els senyors de l'estepa, en els de cavall, no els que venen polvorons, hem de retenir dos noms, els turcs i els mongols, no?, en tota la seva immensitat i varietat de formes.
0: En què creien els pobles de l'estepa? Té pinta de ser un meló, això?
1: Sí, un meló, un merder, pensava que anaves a dir. De fet,
0: el meló suficient.
1: Els diferents sistemes de creença de l'estepa estan molt relacionats, per una banda, amb la interculturalitat pròpia dels canviants sistemes tribals que conformen els pobles de l'estepa. No hem entrat i no he entrat a fer un històric de qui és qui en cada poble de l'estepa, perquè això ens portaria des del segle III abans de Crist fins a època de Genghis Khan, per entendre'ns, no? Els Yurchen, el Xiongnu, els Huns, tots aquests pobles que bueno, potser d'aquí 12 anys.
0: Que li hauríem de dedicar molts programes en el
1: tu demana l'ara... Albert, si vols, i d'aquí 12 anys...
0: Podries fer un programa sobre això, Alberto.
1: D'aquí 12 anys.
0: D'aquí 12 anys.
1: Bueno, o hi ha una altra opció. Hi ha una altra opció. El puc fer abans.
0: Com? Ah. Vaja. No em fa prou il·lusió, crec. N'esperaria algun altre.
1: Vale. No et fa prou il·lusió el programa o l'altre?
0: El programa, crec.
1: Vale.
0: Va, tira. Parla'ns dels sistemes de creences d'aquests pobles.
1: Molt bé. Doncs per una banda tenim, no?, aquesta interculturalitat pròpia. T'estan gravant i estàs molt vermell. Dels canviants sistemes tribals. I per altra banda, una tensió també plurisecular entre els pobles de l'estepa i Xina. El xoc entre Xina i els pobles de l'estepa també és una constant històrica i que tindrà molt a veure també en com configuren les seves creences els pobles de l'estepa. ¿Vale? Aquesta lluita, no?, entre l'estepa i Xina serà un procés d'unificació i de disgregació cultural que farà que de tant en tant sorgeixin confederacions tribals reeixides, com havien estat la dels Huns, no?, o la creació del geganat turc al segle VI, no?, que portarà els turcs cap a la zona de Pèrsia, i o la que portarà, no?, ja en el segle XII, a la creació de la Confederació Mongola. No? Llavors tenim aquest procés d'interculturalitat, un procés d'unificació i disgregació, unificació, i tot això en un marc de els xinesos són caca i no volem ser xinesos, perquè els xinesos controlen les fronteres i que quan l'imperi o els diferents imperis xinesos o regnes xinesos estan lo suficientment fort, volen, no?, controlar els pobles de l'estepa. Llavors aquesta triple tensió portarà a una constant en la regió, que és el rebuig cap a la cultura xinesa. Tots els pobles de l'Àsia Central tenen un gran rebuig cultural contra la cultura xinesa.
0: Catxis.
1: Vale? Els turcs, per exemple, tenen tot un sistema propi conegut com el tengrisme, que és aquesta mena de religió, que és una mena de fusió o amalgama de pràctiques xamàniques, animistes, totèmiques, adoració del cel, dels elements. Els uigurs acabaran convertits al maniqueisme. Els karluks, són unes tribus més del sud-oest, adopten l'islam. els basmals, els onguts, els uigurs també es faran nasturians i els tibetans es faran budistes, però no en la forma xinesa confucianista, sinó en la forma índia. Si us fixeu, no? en aquest nus que és l'Àsia Central, tenim el confucianisme, el taoisme, l'hinduisme, el budisme, l'islam, però no, diverses formes d'islam, religions xamàniques, animistes, tribals, nasturians, maniqueus, maddeistes... Bueno, veurem que...
0: És l'estepa. Allà ja se cuece todo.
1: Exacte.
0: Però, nasturians, vull dir, què fan cristians a l'extrem d'Àsia?
1: Bé, els nasturians, de fet, són una de les corrents cristianes que van perdre la batalla ideològica dins l'Imperi Romà. No? Entre altres coses, perquè el món persa va recolzar decididament els corrents nasturians i llavors es va convertir en una mena de cristianisme antirromà, no? Perquè en aquell moment que també coneixes, no? de les tensions entre l'Imperi Romà d'Orient i Pèrsia, que portaran a Heracli i els Sassànides,
0: gran amic.
1: No? És també una lluita ideològica i els nasturians es converteixen en una mena de cristianisme avalat pel món persa i, per tant, sospitós de no ser lo suficientment bon romà. Per exemple, Sant Jordi, en origen és les primeres mencions del culte de Sant Jordi, el situen com dins el món nasturià. I això farà que no sigui gaire ben vist, perquè és una mena com de semi-heretgia. Per tant, el nasturianisme es converteix en una sort de cristianisme antirromà. De fet, va arribar al segle V, va ser arribat, es va decretar l'expulsió i la prohibició del nacionalisme, i per tant l'expulsió dels seus fidels, que van haver de refugiar-se a Pèrsia. Llavors, refugiats a Pèrsia, els nasturians comencen a estendre's per tot l'Àsia Oriental, a poc a poc. Al segle VI sabem ja que estan predicant els pobles nòmades turcs de l'estepa, no? Perquè ja tenim alguna referència d'algun cabdill d'aquest geganat turc sobre el 560-570, que quan lluita contra els perses i arriba fins i tot a trobar-se amb alguns bizantins, es sorprèn que porta tatuada una creu al front, no? I diu, què fa aquest puto pagar amb una creu? Diu, no, és que jo sóc cristià perquè és nasturià, ens man... Bueno, imagineu-vos una mena de fills de l'anarquia, ja, un turc motero tatuat.
0: Wow.
1: Trobem referències, per exemple, que l'any 635 els nasturians s'instal·len a Xina. No? Fixeu-vos, el 490, per entendre'ns, són expulsats de Roma, o 435 hi ha el concili que els comença a posar en la clandestinitat.
0: Uh-huh.
1: És també el moment, no, en què aquest món nasturià persa, quan la dècada dels anys 30-40 del segle VII l'islam acabi amb el món persa, que els nasturians fugiran, però clar, ja no poden fugir cap a Occident. Llavors fugen
0: cap
1: a l'est. No? El 635... emperadors de la dinastia Tang donen suport i permeten l'establiment de les primeres comunitats nasturianes a la Xina. I, per exemple, els donen permís per fer esglésies. Al 635 ja tenim cristians a la Xina.
0: Segle VII, eh?
1: Segle VII.
0: És molt fort, això.
1: Molt fort. I durant 250 anys aquestes comunitats nasturianes tindran el beneplàcit, seran tolerades pels emperadors. No serà fins al 865, on hi ha un altre context, en què hi ha un intent d'unificació ideològica xina, que fa que els budistes, els maniqueus i també els nasturians comencin a ser perseguits. I bàsicament, cap al voltant de l'any 1000, el nasturialisme desapareix de Xina. I llavors no li queda un altre, no? Aquests nasturians, que els seus, no ells, els seus avis, no? van convertir-se a Roma, van ser exposats a Roma, van arribar a Pèrsia. Els musulmans el van treure de Pèrsia. No hi van anar per tota l'Àsia Central, no? Veurejant tot el sud-est asiàtic. Per exemple, en tot el sud-est asiàtic hi ha comunitats nasturianes que es mantenen en el segle X i XI sense, fora de l'àmbit xinès, sense problema. Els queraïtes i tota aquesta gent. Arriben a Xina, passen 2 segles i mig o 3 segles a Xina i són expulsats de Xina i acaben a l'estepa, acaben fugint amb aquests pobles nòmades de l'estepa com un últim reducte, no? I llavors a l'estepa trobem budistes, maniqueus, musulmans, nasturians, no? De tot tipus de religions cadascuna d'aquestes ideologies o d'aquestes religions adoptada per diferents pobles de l'estepa.
0: I on acabaran aquests, els nestorians, després d'aquesta diàspora, una altra diàspora?
1: Doncs els nestorians, això és la diàspora i no del poble jueu, no?
0: Què?
1: Aquesta és la diàspora i no del poble jueu.
0: Per què?
1: No, quan un jueu es queixa de que, oh, que som el poble errant, arriba un nestorià i diu... Sujeta amb el cubata.
0: Escolta la meva història.
1: És que jo em van fer fora de Jerusalem i he acabat a Berlín. I l'altre, home, a mi em van fer fora de Roma i he acabat a Pequín. He acabat a Ulan Bator.
0: Tothom hauria de conèixer més la història
1: dels nestorians. Els nestorians tindran la fortuna de lligar la seva supervivència als queraïtes. Els queraïtes es converteixen l'any 1009 i, de fet, són el poble... Dins dels pobles de l'estepa de parla mongola, són el poble més gran i més culte dins l'estepa. Llavors, els nestorians aconsegueixen fer-se un lloc ideològic dins del poble més cultural i econòmicament fort dins l'estepa.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del programa. I ara sí que sí, tenim tots, tots els elements necessaris sobre la taula. Potser ja és moment que els comencem a
1: ajuntar. Ara començarem a ajuntar. Tot allò que hem parlat de què és l'Estepa, què passa dins l'Estepa i qui ocupa l'Estepa, comencem a ajuntar-ho. Per fer-ho, hem de parlar dels quitans. Els quitans són un poble del nord de l'Estepa, d'ètnia tungús, no? D'ètnia turcomongola, i el seu moment estel·lar a la història arribarà al llarg del segle X, quan des de Manxúria ocupin part de Xina i instaurin una dinastia imperial xinesa pròpia, és a dir, la dinastia Liao. Recordeu el programa de l'any 1000, crec que els mencionem molt de passada, els Liao. Tot i que adopten la forma d'una dinastia xinesa, d'un regne xinès, són pobles de l'estepa, no? Pobles d'ètnia tungús, que ocupen la part nord de Xina, funden un imperi, l'imperi Liao, i durant més de 200 anys funcionaran dins d'una lògica de dirigents xinesos, fins que seran destruïts per un altre poble de l'estepa, els Yurchen, que són els antecessors dels Manxurs, vale. No? Quan a la dinastia Manxú, no? Quan els nòmades de Manxúria ataquin Xina, seran els descendents d'aquests Yurchen. Llavors ens interessa especialment aquest moment final de l'imperi Liao, l'any 1125, i dins d'aquest pan magma complicadíssim, ben especialment la figura d'un dels supervivents o de l'últim supervivent de la família imperial Liao, que és el nostre vell conegut, perquè l'hem mencionat al principi del programa, Ye Liu Daxi.
0: I qui era Ye Liu Daxi?
1: Doncs formalment és el darrer emperador Liao supervivent, encara que sigui a l'exili, però el cert és que davant d'aquest desfondrament de l'imperi Liao, aquest antic nòmada, o aquest antic descendent dels nòmades, es torna a refugiar a l'estepa amb els seus genets, renuncia al tron imperial i en una mica com diuen, no? Però en una mica de final de la història, però com ja podeu, o ja pots, Sergio, intuir, no és un final sinó un principi, aquesta fugida de Ye Liu Daxi cap a l'estepa és el fet que ens portarà a la creació de la idea del préstec.
0: Molt bé, ara sí que sí. A veure, com serà això, Alberto?
1: Molt bé, doncs, Ye Liu Daxi és l'heroi legendari a l'invers, no? No és el nòmada que sedentaritza, no és el nòmada que conquereix un imperi, sinó és el descendent de nòmades que rebutja la vida sedentària i torna a les estepes per acabar fundant, segons alguns, un imperi nòmada, que és el que coneixem com el Janat dels Karakitans, no? Dels quitans occidentals.
0: Un jan? Què és exactament aquest títol?
1: Ye Liu Daxi era un bon jan. Ai, és un bon jan. Va, doncs, un jan, o un han, o un kang, no? És el títol propi és un títol propi dels pobles de l'estepa. No? A diferència d'un Huan Di, un emperador xinès, no? O de termes com wang o xa, que signifiquen rei, no? Huan Di, Wang, Xia, són termes que fan referència a un poder autoritari o a un poder dinàstic, no? A un poder imposat sobre la població. En canvi, no? I que es transmet de pares a fills i que, no? I que són títols sedentaris. En canvi, el concepte de Jan o de Han o de Kang neix de baix a dalt, no? Evidentment, pot coincidir que el nou Khan sigui el fill o el parent de l'antic, però sobretot són nomenats per les tropes, pels guerrers, i per tant el seu cabdillatge és un cabdillatge tribal, de baix cap a dalt, no? És l'exèrcit, són els genets, són els guerrers per aclamació, que literalment per manteig, no? Quan el trien, el fiquen en una estora i ara, vinga, com si fos un comiat de solter passat de voltes. És literalment un cabdillatge tribal. Els Jan, els Kan, els Han, són una mena de caps de tribu.
0: Però entenc que Ye Liu Daxi no serà l'únic cap de tribu de l'estepa, no?
1: No, ni molt menys. De fet, la fragmentació tribal és una de les malediccions una de les pitjors malediccions del món dels nòmades, no? Les baralles per les pastures, el robatori dels ramats, el robatori de les dones, les venjances familiars, no? L'ocupació dels espais simbòlics configuren un món on els diferents espais tribals perden la seva mà guanyadora, que és la seva unió respecte a les invasions dels pobles sedentaris. No? Quan l'estepa està fragmentada, els pobles sedentaris, ja siguin a Pèrsia, no? Ja siguin a la Índia, ja siguin a Xina, ja siguin a Rússia, són capaços de plantar cara, no? I d'avançar sobre l'estepa. En canvi, quan els pobles de l'estepa estan units, tenen una capacitat bèl·lica i una capacitat militar incontestable.
0: I quina serà l'amenaça, en aquest cas, en els temps de Yeliudashi?
1: Molt bé, doncs...
0: He anat aprenent, eh?
1: Sí, molt bé. Inicialment seran aquests Yurchen, que són els mateixos que havien acabat en l'imperi Liao, no? Durant els seus primers anys a l'estepa, Yeliudashi intenta tornar a conquerir els territoris Liao, bueno, per tornar al seu tron, però aviat veurà que és impossible, perquè aquests Yurchen, que també són nòmades, que també han ocupat l'imperi, són molt forts. I en una decisió que canviarà la història, dirà, bueno, pues si no puc fer-me fort, no sóc suficientment fort per atacar la frontera est de l'estepa, potser el que haig de fer és endinsar-me en l'estepa i centrar-me no en els territoris del sud-est, sinó en els territoris del sud-oest. I, per tant, no combatre contra els regnes de matriu xinesa, sinó anar a combatre contra els territoris en mans islàmiques. Llavors, el veurem, no? És el 1125-1127, s'endinsa en l'estepa, i uns anys després, a la dècada dels anys 30, a finals dels anys 30, el veurem reaparèixer a l'altra banda, a milers de quilòmetres de distància. Quan el veiem reaparèixer en aquesta zona, en el sud-oest de l'estepa, ho farà comandant un exèrcit amb genets de molts indrets. Els Xibels Grocs, és a dir, la confederació dels Tiele, els Ugi, els Urianhai, que no venen de
0: Isengard,
1: no em sortia. Els Bihude, no? I a més, cal sumar-hi com a mínim 8 tribus d'ètnia mongola o de tradició mongola. Juntament amb els Tsubu, els Tanguts, els Pusubins, els Jumusus, els Uyherbi, molts d'aquests pobles fins i tot no sabem. El gran problema és que els pobles de l'estepa els tenim no tots ben identificats, no? Perquè són confederacions, identitats canviants, a vegades una identitat tècnica, a vegades una identitat lingüística, i per tant és canviant. Però en tot cas reapareix, no? al nord de Pèrsia amb un exèrcit format per genets de moltes distintes procedències.
0: I estem parlant d'un exèrcit amb molts efectius?
1: Doncs estem parlant de desenes de milers de genets de l'estepa. Penseu en el que hem comentat abans, no? A partir del segle XI hi ha un període climàtic òptim a l'estepa, no? Hi ha un augment de les pastures i això desencadena una explosió demogràfica que cal canalitzar cap a l'anterior. Penseu que en aquest sistema estepari, no? Especialment a les seves fases seques, perquè aquest sistema es mantingui, requereix una estabilització de la població. S'ha calculat que per mantenir una família de 5 o 6 persones són necessaris 25 cavalls.
0: Hòstia.
1: Vale?
0: Vale.
1: I amb tot el que suposa, ja podeu sumar quants caps de bestiar és això. Vale? Això vol dir que si de cop i volta la gent es reprodueix més, no hi ha recursos per tothom. Llavors això pot acabar de dues maneres, amb guerres civils o expulsant a la gent fora. Llavors, amb la millora climàtica que es dona en aquest moment, sobren persones, no? Com també sobraran persones en el món mongol. Llavors, més que liderar una confederació de tribus, com s'havia dit moltes vegades, o més que, no, que aglutinar totes les tribus de l'estepa, Yeliudashi el que està fent és arreplegar, no? La gent que no vol ningú, els excedents, els guerrers, els genets que sobren, no? De un fotimer de tribus de l'estepa, i els està unint sobre un projecte que es basa estrictament en les victòries militars, no? Com farà Genghis Khan, o com faran després els otomans, o com faran aquests pobles seminòmades. No? La generació de botí crea una dinàmica, un excedent de població, que es mou fora dels límits tradicionals de l'estepa, i el que porta és que es moguin en una tempesta, no? Una roda de tributs, botins, que és el que els manté vius. I això és el que farà Yeliudashi. Sí, com sigui, l'any 1137, no, uns 10 anys després d'endissar-se l'estepa, sorgeix de l'estepa per la seva banda sud-oest i derrota a Rukinuddin Mahmud Jan, que no, potser el coneixereu perquè és ni més ni menys que el governador de Samarcanda, fent-se amb un gran botí. No conquereix Samarcanda, no? La arrasa, la saqueja, agafa tributs i se'n va. Però Quatre anys després, torna. No? I l'any 1148 torna a haver-hi un conflicte de proporcions èpiques. Penseu que estem just en els anys previs a la Segona Croada, no? La regió s'ha desestabilitzat moltíssim, el món islàmic, a més, s'havia remilitaritzat enfront de l'atac dels cavallers europeus i els seus exèrcits estaven totalment afinats. No? La cavalleria, els exèrcits islàmics no són els de 1100, els de 1080 o els de 1090. No? Hi ha hagut també una gran treta de múscul militar. Doncs bé, les fonts ens diuen que el propi soldà Sanjar reuneix un exèrcit per fer front a aquests nòmades que sorgeixen com una tromba de l'estepa i reuneix uns, ens diuen les fonts, uns 100.000 genets musulmans. No? La major força militar moguda pel món musulmà en aquesta època, i estem dient que és l'època que va de la primera a la segona croada, ja us podeu imaginar. I què passarà? Ara veurem.
0: Sanjar? Sí, ho estic dient bé?
1: Sanjar. No està viu perquè s'ofengui.
0: Va, perfecte. No ell va ser derrotat, no? O això ho hem explicat a l'inici del programa.
1: Exacte, però fixeu-vos, no? El major exèrcit format mai dins del món musulmà...
0: 100.000 genets, segons les fonts.
1: Xoquen contra una torba sorgida de l'estepa, no? Amb un Geliu d'Així i els seus genets formats per pràcticament unes 20 tribus diferents de l'estepa, derroten completament amb una batalla triple, perquè s'obren tres fronts i esclafen en els tres fronts a les tropes de la furusija islàmica, de la cavalleria islàmica. Les fonts diuen que maten més de entre 30 i 40.000 musulmans, el que es coneix com la batalla de Katban, i capturen les ciutats de Samarcanda i Bukhara, que són les dues grans ciutats de l'Uzbekistan. Com en altres regions, després de la victòria i el control d'alguna d'aquestes places, els karakitans, no, que és com es coneix aquest imperi, es limiten a imposar un tribut en productes i or i s'obre el comerç. I es deixa el comerç en mans d'algunes de les tribus d'aquesta confederació, o, sorpresa, els uigurs i altres pobles que són nestorians. Perquè els nestorians són qui han finançat aquest moviment.
0: Vaja.
1: Tot i que Yeliu d'Així no es va convertir-se mai al nestorialisme, sí que va mostrar-se obertament simpàtic als nestorians. De fet, fins i tot va canviar el seu nom xinès per un nom cristià. Es va passar a dir Ilia, ells, els seus descendents es diran Ilia, com Ilia Topúria. O sigui, repartien hòsties importants. I aquí sorgirà, no, aquesta idea del Preste Joan, no? Una mica ja per acabar. Vist des d'Europa, no? Una Europa immersa, una Europa germànica, l'Europa romana, immersa en els preparatius de la Segona Croada, un cristianisme on ja existeixen aquests regnes croats al Llevant, les notícies d'un misteriós exèrcit multiètnic, no? On s'incloïen mercaders cristians o s'incloïen pobles cristians nestorians, que havien aparegut del no-res, no? Que havien sorgit de l'estepa per infligir una sonora derrota als enemics de l'Església, no? La major derrota que s'havia infligit a un exèrcit musulmà a l'època. No la van fer els creuats, sinó que les van fer aquesta confederació de pobles de l'estepa, comandats per un Jan, per un Han,
0: plot twist,
1: per un Joan, no? Que rebia riqueses inimaginables i que havia col·locat sota tribut a les ciutats de Bukhara i Samarcanda, no? A les dues de les grans ciutats, que si recordeu aquells programes sobre la ruta de la seda, eren, no, part d'aquesta xarxa ben important a nivell econòmic. Tot això només podia explicar-se d'una manera, no? Amb la invenció d'un regne imaginari controlat per un cristià, per un Jan, no? per un Joanis, que venia a auxiliar els croats en els seus esforços per controlar Jerusalem. Sabem que no és així, i de fet els karakitans ben aviat van haver de fer front a un altre procés estepari d'endogènesi explosiva, no? Aquest cop sí de veritat capgirarà la història del continent eurasiàtic. Els karakitans seran una generació més tard absorbits i massacrats per dos conceptes que ben mereixen un programa que no farem, que són Genghis Khan i l'imperi mongol. Però, Sergio, això és una altra història.
0: Molt bé. Sorprenent. O sigui, brutal.
1: Gràcies. He trigat només 12 anys.
0: Fer-ho. Vas començar a preparar el guió fa 12 anys?
1: No, ahir.
0: Molt fantàstic. O sigui, pobre.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Lleó 14 ha iniciat la seva estada de 48 hores a Catalunya amb una visita a la Catedral de Barcelona, on ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català, llengua que ha alternat amb el castellà en el seu discurs.
3: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
2: Al final de la visita ha tingut un gest cap als fidels presents a la plaça, als qui s'ha dirigit també en català. I des d'Osona hi han sortit tres autobusos que han organitzat des del Bisbat per anar a veure el Sant Pare a l'Estadi Olímpic. Guillem Rico, el 9 FM.
4: Un centenar de persones han sortit aquest migdia de l'estació d'autobusos de Vic amb els autobusos que ha organitzat el Bisbat i pujaven gent de totes les edats, famílies amb nens i religioses. Entre aquests, Josefina Vila i Francesc Alibert.
5: Jo he vist tots els papes, menys el papa Francesc, que no va venir. Des de Sant Joan Pau II, pel papa Benet, i ara el papa Lleó XIV, per la meva fe cristiana. Clar, és el cap de l'Eglésia Catòlica, és el que mou la meva vida.
6: I home, amb molta emoció, no? I amb moltes ganes de, doncs, de compartir també amb tothom i amb el papa. I la fe al final s'ha de compartir sempre i església vol dir assemblea, vol dir comunitat i per tant viure-ho junts també és una emoció diferent i aquí la gent ja comencen a fer càntics i ens, hem, bueno, ens anem encomanant l'emoció també.
4: Demà sortirà un altre bus, en aquest cas des del Seminari de Vic, amb uns 25 preveres per anar a la Sagrada Família.
2: I això serà a partir de les 6, on es farà una festa multitudinària, sentíem a l'Estadi Olímpic. Es tracta d'una vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà i que està adreçada especialment als joves. S'hi esperen prop de 40.000 persones i algunes actuacions sorpresa, n'estarem molt pendents. I avui jornada complicada pels usuaris de Rodalies. La circulació dels trens de Rodalies s'ha suspès per segona vegada avui. Aquesta segona incidència s'ha produït a les 3:25 minuts i ha afectat el centre de control de trànsit d'ahir de Barcelona, tal com havia passat aquest migdia. Uns 10 minuts després, Prodif ha informat que s'ha pogut resoldre aquesta incidència. I un noi de 18 anys ha mort en un accident amb un camió a la P7 a Llers, a l'Empordà. Els fets han tingut lloc de matinada al quilòmetre 20 de l'autopista quan un turisme amb 5 ocupants ha xocat per darrere amb un vehicle pesant. Ha mort un dels ocupants del cotxe, mentre que els altres 4 han resultat ferits i han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. L'Estadi Olímpic Lluís Companys ha obert portes a partir de les 4 de la tarda per acollir la vetlla de pregària amb el Papa, que està previst que reuneixi unes 40.000 persones. D'aquí una hora comença aquesta festa en honor del Pontífex. Allà hi ha la nostra companya Mont Carvajal. Bona tarda, Mont.
3: Bona tarda. De moment, molt poques persones encara a la grada i els centenars de cadires de plàstic blanques que estan preparades a la pista. L'escenari està a la dreta de tribuna, al gol sud, el que dona a la zona franca, a la part contrària del paveter. És molt gran i tot blanc i a cada banda hi ha dues pantalles grans. I portaran una rèplica de la creu de l'altar major de la Sagrada Família que entrarà en processó. A les 6 començaran les actuacions musicals de gent com Gospel Sense Fronteres, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, Sabor de Gràcia, Conxita, Siloé i al final Sergio Dalma. El Papa arribarà cap a les 8 i farà una volta a l'estadi amb el papamòbil, que per cert hem vist aquí fora damunt d'una grua, el portaven amb una grua. Abans de marxar, cap a quarts de 10, el Papa tornarà a fer una última volta a l'estadi per dir adéu a tots els feligresos que l'han vingut a saludar.
2: Moltíssimes gràcies, Mont. Doncs ja ho sentim. Estarem molt atents a com evoluciona aquesta tarda, aquesta celebració amb el Sant Pare. El govern, que considera que la visita del Papa, ha dit, és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. A més, l'executiu de Salvador Illa reitera els esforços que han fet perquè el Pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà. Més qüestions. Osona vol consolidar-se com un referent amb la bioeconomia a Catalunya. És l'objectiu de l'estratègia Osona Biocircular, una iniciativa que agrupa administracions, empreses, universitats i centres de recerca per impulsar un model agroalimentari més sostenible. El projecte busca garantir que el sector continuï sent viable econòmicament, però també des d'un punt de vista ambiental i social. I una proveïdora de la cooperativa de l'Aldea admet haver inflat factures per serveis prestats a l'entitat. Avui ha començat el judici per la fallida de l'entitat. El tribunal ha acordat estimar la petició de sobreseïment dels fets presentada en les qüestions prèvies per dos proveïdors acusats també d'inflar artificialment les factures. També ha rebutjat les al·legacions a la defensa de l'exgerent d'aquesta cooperativa. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Hores d'ara comença una festa multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Es tracta d'una vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà. S'hi espera que s'hi reuneixin fins a 40.000 persones, especialment joves. Allà hi ha la nostra companya Mont Carvajal.
3: Bon dia, tot a punt per la festa dels cristians catòlics aquí a l'Estadi Olímpic. A aquesta hora han de començar les actuacions musicals. Hi haurà oracions i silencis comunitaris. L'escenari està ubicat al Gol Sud, com en els concerts habituals. És molt gran i tot blanc. I darrere té una creu gaudiniana. A la pista hi ha cadires de plàstic blanques i pels passadissos una seixantena de punts per confessar-se. El papa arriba a les 8. De moment no està gaire ple. I de quan en quan la gent crida lemes tipus Papa León, te queremos un montón.
2: I aquesta mateixa hora, gràcies, Mont, comença el Born una protesta convocada sota el lema Jo no t'espero, la impulsant la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya, que també han signat un manifest en què denuncien el tracte d'estat, diuen, i els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que envolten aquesta visita. Una visita que el govern considera una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya i que la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha destacat després de la reunió d'ahir del Consell de Ministres. Ha assegurat que la visita del Sant Pare ha posat sobre la taula el debat de la migració i la dignitat.
4: En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
2: I Adif iniciarà accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives registrades avui al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França a Barcelona, coincidint precisament amb la visita del Papa. L'empresa és l'encarregada de suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació. A més, també ha anunciat que, si s'escau, obrirà un expedient i posarà penalitzacions contra aquesta empresa. I Pere Angles guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona. L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní, s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX. D'aquí una hora més notícies.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
2: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
3: Són les primeres paraules del Papa de Roma en català durant l'oració a la Catedral de Barcelona. A aquesta hora, 40.000 fidels l'esperen a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Jordi Fortià.
4: S'ha programat tot un seguit d'entrevistes, vídeos i actuacions musicals per donar pas a una vetlla de pregària oficiada per Lleó XIV a partir de les 8 del vespre. Milers de persones

0: personas l'esperen amb molta il·lusió.
1: Quiero ver el Papa porque es la primera vez de mi vida.
2: Sí, venimos de Perú.
3: Y un sueño porque yo nunca pensé estar acá.
2: Venim del Bisbat de Solsona.
4: Importantíssim i contentíssim de poder estar aquí.
5: Una ocasió única, hem d'aprofitar. Tindre el Sant Pare aquí no passa molt sovint.
6: Des que vam néixer els hem anat a veure tots. A un lloc o un altre els hem vist tots.
7: El Papa lloa Catalunya com a terra d'acollida en una homilia a la catedral, en part en català.
0: Lleó XIV ha presidit la pregària de l'hora sexta i ha fet una homilia.
8: Bon dia i bona hora, germans i germanes. Todos ustedes, todos vosotros, gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia, gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
7: Els docents tornen a la vaga i es manifesten pel centre de Barcelona coincidint amb l'arribada del Papa.
0: Amb el lema Demanem fets, no miracles, milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocats pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació.
7: Més de 45.000 alumnes comencen les proves de selectivitat.
0: Enguany, com a novetat, s'incorporen detectors a dispositius mòbils per evitar el frau. A les Terres de l'Ebre es faran proves en 3 centres de Tortosa, un d'Amposta i un de Móra d'Ebre.
7: Ràdio Tortosa, David Benito.
9: En la primera jornada, els alumnes s'han examinat de llengua castellana, llengua estrangera i d'altres matèries específiques segons la seva elecció. Els avaluats han sortit molt satisfets del primer examen.
10: A ver, pues era un examen de castellà que més o menys no s'han passat molt. La comprensió lectora també ha sigut bastant fàcil.
11: Jo crec que a mi m'ha anat bé, després ja veurem la correcció perquè sempre hi ha fallets tontos i faltes, però el part mínim que és el que més temo me fea perquè és tipus test, jo crec que prou bé.
7: En cultura, Pere Angles guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona.
0: L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX.
7: I en esport, Janire Gallut, Barça Igualada, en joc una plaça per la final de l'Hockey Lliga masculina.
12: En breus instants arrencarà el partit de semifinals del play-off al títol entre els blaugranes i els de la capital de l'Anoia. El partit cinquè de la sèrie es disputa a Blanes per la disputa a les semifinals del play-off del títol de Lliga ACB al Palau Blaugrana entre el Barça i el Tenerife a partir de les 8 del vespre, volíem dir, i pendents també del segon partit de play-off del títol de Lliga de Futbol Sala entre el Barça i l'Inter Movistar a partir de les 9. En cas de victòria, els blaugranes serien a la final.
13: Notícies en xarxa. Edició vespre. We'll be right back.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. A hores d'ara tenim molta diferència de tipus de temps en funció de la comarca. Quan més cap al nord, sobretot a gran part del Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, nord barceloní, els núvols són abundants i fins i tot s'escapen algunes pluges febles, d'una forma molt efímera. I en canvi, quan més cap al sud, aquestes clarianes que són més nombroses i l'ambient que ha estat també una mica més càlid. Igualment, avui ha baixat la temperatura respecte ahir. Dels núvols que tenim cap al nord, continuaran caient algunes pluges intermitents i molt febles, sobretot al voltant de les Guilleries, del Montseny, també la comarca d'Osona, el Ripollès o la banda del Prepirineu, i les clarianes més evidents quan més cap al sud. Han vist el dimecres, despertarem amb força núvols a les comarques de Girona, Barcelona i Tarragona, amb alguna pluja local, però de mica en mica s'anirà obrint el cel, amb una temperatura que continuarà sent més aviat de calor suportable. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs en aquests moments poques incidències, això sí, encara problemes a la 2, a Cornellà cap a Barcelona, també en el cas de la C33 i la 158, tot just només un quilòmetre per accedir al nus de Trinitat i Meridiana i algun punt de l'antitud de la ronda del litoral i també la ronda de l'ensant i Trinitat, però en cap cas com una tarda habitual. Es nota molt les mesures i la presència del Papa a Barcelona, per tant, us demanem que us sigueu mantenint informats. Molt bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: ...40.000 persones omplen a aquesta hora l'estadi olímpic a Montjuïc a l'espera de l'arribada del Papa Lleó XIV en el que ha de ser el seu acte més multitudinari a Barcelona.
4: S'hi ha programat tot un seguit d'entrevistes, vídeos i actuacions musicals per donar pas a una vetlla de pregària oficiada per Lleó XIV a partir de les 8 del vespre. Abans, el Papa de Roma ha iniciat la seva visita a Barcelona a la catedral, on ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català.
5: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
0: La pregària a Montjuïc és la vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà i està adreçada especialment als joves. A l'estadi tenim la nostra companya, Mon Carvajal. Bona tarda.
6: Bona tarda, Sabor de Gràcia. Els gitanos catalans de Gràcia acaben d'actuar a l'estadi olímpic. Ara ho fa la cantautora espanyola Conchita. L'oficina de la Santa Seu ha repartit ja el discurs del Papa, que està embargat, però hem pogut veure que està mig en català, mig en castellà. Se demana als joves que siguin crítics, parla d'abusos i de feminicidis i diu que l'amor ha de triomfar sobre la violència, l'odi i l'egoisme. El Papa arribarà abans de les 8.
0: Gràcies, Mont. 40.000 persones, com dèiem, dins l'estadi, però centenars de centenars més pels voltants que tampoc volen perdre's l'arribada del Papa. A Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
7: Molt bona tarda. Sí, hem de dir que la gent està molt emocionada i eufòrica per aquest vespre. Hi ha gent que ve des de l'altra punta del món, de diferents nacionalitats i també, evidentment, de diferents bisbats i congregacions. Tots ells comparteixen el mateix. Diuen que avui és un dia de molta pau, d'unió entre tots plegats i, sobretot, un dia que no oblidaran mai. Són 40.000 persones les que avui presenciaran el primer esdeveniment multitudinari de l'estada de Lleó XIV a la ciutat. I nosaltres hem volgut parlar amb alguns d'aquests assistents.
8: Quiero ver el Papa porque es la primera vez de mi vida.
9: Sí, venimos de Perú.
10: Y un sueño porque yo nunca pensé estar acá.
11: Venim del bisbat de Solsona.
12: Importantíssim i contentíssim de poder estar aquí.
13: Una ocasió única, hem d'aprofitar. Tindre el Sant Pare aquí no passa molt sovint.
14: Des que vam néixer els hem anat a veure tots. A un lloc o un altre els hem vist tots.
7: I un esdeveniment d'aquestes dimensions requereix d'una gran organització. Per això aquí a l'Estadi Olímpic s'han desplegat més de 400 voluntaris que van informant i guiant a tots els assistents. I perquè tots els assistents poguessin venir aquí fins a Montjuïc sense cap entrebanc, s'han habilitat busos llançadora des de Plaça Espanya, ja que la circulació de vehicles privats està prohibida. A més, a l'estadi hi han acudit, es calcula, prop de 80 autocars privats.
0: Gràcies, Clàudia. La gent a l'estadi ha vingut d'arreu de Catalunya per veure el Sant Pare. Des d'Osona ja han sortit 3 autobusos que ha organitzat el Bisbat de Vic. El 9 FM, Guillem Rico.
9: Un centenar de persones han sortit aquest migdia de l'estació d'autobusos de Vic amb els autobusos que ha organitzat el bisbat i pujaven gent de totes les edats, famílies amb nens i religioses. Entre aquests, Josefina Vila i Francesc Aliberg.
15: Jo he vist tots els papes, menys el papa Francesc, que no va venir. Des de Sant Joan Pau II, pel papa Benet, i ara el papa Lleó XIV, per la meva fe cristiana. Clar, és el cap de l'Eglésia Catòlica, és el que mou la meva vida.
16: I home, amb molta emoció, no? I amb moltes ganes de, doncs, de compartir també amb tothom i amb el papa. I la fe al final s'ha de compartir sempre i església vol dir assemblea, vol dir comunitat i per tant viure-ho junts també és una emoció diferent i aquí la gent ja comencen a fer càntics i ens anem encomanant l'emoció també.
9: Demà sortirà un altre bus, en aquest cas des del Seminari de Vic, amb uns 25 preveres per anar a la Sagrada Família.
0: Aquesta és l'última hora de la tarda, però Lleó XIV ha iniciat la seva estada de 48 hores a Catalunya amb una visita a la Catedral de Barcelona, on ha presidit una homilia de benvinguda, en la qual ha començat saludant els fidels en català, llengua que ha alternat amb el castellà en el seu discurs. Esther Minguell.
17: El papa Lleó XIV ha estat rebut amb grans ovacions a la plaça de la Catedral, on ha arribat cap a 2:15 del migdia. Ha estat la primera parada de la seva visita a Catalunya, on l'han esperat des de primera hora del matí centenars de fidels, curiosos i turistes. El pontífex ha fet una salutació ràpida abans d'entrar a la catedral i després de la visita i la pregària que ha fet a l'interior, ha sortit a saludar els fidels a qui s'ha adreçat en català i ha agraït l'espera.
18: Bon dia i bona hora, germans i germanes. Todos ustedes, todos vosotros, gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia, gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
17: A dins la catedral s'ha reunit amb la cúria eclesiàstica encapçalada pel cardenal Joan Josep Omella. Ha pronunciat l'oració de la litúrgia de les hores i en l'homilia ha fet una crida a la unitat, l'acollida i la pau. Després, el pontífex ha visitat diferents espais de la catedral, de la Santa Creu i Santa Eulàlia, entre ells la cripta, on ha beneït el sepulcre de la patrona de la ciutat i també ha visitat el claustre. Acompanyat per un repic de campanes, s'ha dirigit al Palau Episcopal i allà ha tornat a sortir al balcó per beneir els fidels que es mantenien a la plaça esperant una nova salut i que ho han viscut amb gran emoció. El Palau Episcopal ha mantingut un dinar privat i a la tarda la trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
0: Una reunió en la que el president Salvador Illa li ha agraït al papa la seva sensibilitat cap a Catalunya.
4: El papa i Salvador Illa han conversat sobre la situació internacional, la necessitat d'avançar cap a una tecnologia al servei de la humanitat i de les polítiques migratòries basades en acollir el que és diferent. La reunió amb el pontífex, al Palau Episcopal, ha durat mitja hora i també s'ha parlat de la rellevància de la figura d'Antoni Gaudí i de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
0: De fet, el govern considera que la visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. A més, l'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat, Jordi Casino.
19: Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el papa, com les crítiques contra l'avortament.
20: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que, a més, defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que, efectivament, doncs, el papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
19: Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
0: També la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha destacat després de la reunió del Consell de Ministres que l'executiu comparteix la visió humanista del pontífex.
4: Saiz ha assegurat que la visita de Lleó XIV ha posat sobre la taula el debat sobre la migració, la dignitat i l'acollida.
21: En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
0: Més enllà del vessant polític, la visita implica un gran esforç de coordinació. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es treballa perquè durant la visita papal hi hagi la màxima seguretat i la mínima afectació per als ciutadans. David Navarro.
1: Núria Parlon s'ha trobat amb els màxims responsables del CECAT, a la sala que centralitza tot el dispositiu. Allà, 21 posicions controlen elements clau de la seguretat i de la protecció civil, com el Servei d'Emergències Mèdiques, els bombers, Renfe o la Creu Roja. Parlon ha dit que el CECAT és un centre neuràlgic que es preocuparà que tot funcioni correctament durant la visita del Sant Pare.
2: Però sí que necessitem una molt bona coordinació de les diferents agències que han de garantir dues coses que són importants. Màxima seguretat i mínima afectació. El que vol dir que el dispositiu no és fruit de la improvisació, és a dir, no s'ha improvisat el dispositiu, es porta molt temps treballant.
1: A tot plegat cal afegir la tasca de 35 associacions de voluntaris de protecció civil, en total unes 200 persones que col·laboraran en tasques d'informació i de suport al cos dels Mossos d'Esquadra.
0: També el bisbe de Lleida, Daniel Palau, ha destacat en una entrevista a la xarxa la forta expectació que causa aquesta visita després de tants anys sense presència papal a Catalunya.
4: També ha aprofitat per demanar perdó als col·lectius afectats per la institució en nom de l'Església.
22: En demanem perdó, ens avergonyim, tenim doncs, el desig d'anar, diguéssim, a la veritat de les situacions, a les realitats, d'acollir, d'escoltar, de reparar i, sobretot, de no tancar-nos mai al diàleg i a l'escolta de ningú. Això també és un toc d'atenció que ens fa el papalló, però també un desig i una voluntat de ser, doncs, realment dels qui erradiquem de la nostra manera de viure i d'entendre perjudicar la infància de qualsevol jove.
4: El bisbe remarca que els missatges al pontífex, apel·lant a la responsabilitat i la dignitat humana, haurien de traspassar les fronteres.
0: L'altra cara de la moneda, però, és la protesta que s'ha convocat al Born sota el lema «Jo no t'espero».
4: La impulsen la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus a Catalunya, que també han signat un manifest en què denuncien el tracte d'estat, els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que, segons ells, envolten aquesta visita. La concentració ha començat a les 7 de la tarda.
0: I allà hi tenim el nostre company d'Esplugues Televisió, Pau Pasqual. Bona tarda.
23: Bona tarda. Doncs el passeig del Born ja fa uns minutets que ha arrencat aquesta concentració sota el lema «Jo no t'espero», amb prop d'un centenar de persones, que és la resposta, com dèiem, de diverses entitats laiques a la visita del papa Lleó XIV. Són les mateixes que també van sortir al carrer l'any 2010, quan va venir a Barcelona Benet XVI. Sobretot retreuen dues coses, i és que es tracti un líder religiós com si fos un cap d'estat, i en conseqüència doncs, tots els diners públics que es destinen a la visita del pontífex. Escoltem el president d'Ateus de Catalunya, Albert Riba.
24: Els milions són els milions i són els nostres milions, perquè fan dels meus calés. A mi, jo no vull mantenir l'Església que es mantingui sola. Si no pot mantenir-se, que baixi els gastos, que fa el que fem tots, no? Però el problema és més polític, o sigui, hi ha una intromissió. O sigui, li han permès a un senyor que és estranger, que és dirigent d'un país estranger que no és democràtic, que ens doni consells sobre què hem de fer i no fer en aquest país. En els seus correligionaris que els expliqui la pel·lícula que vulgui, però els altres no ens importa. O sigui, no ens interessa i a més ens enfada que vingui a donar-nos lliçons d'ètica.
23: Consideren que aquesta rebuda xoca amb la confessionalitat de les institucions. La Generalitat hi aportarà 1.600.000 euros a través de la taxa turística i l'Ajuntament assumeix les despeses de seguretat i neteja a banda de cedir gratuïtament l'estadi olímpic per la vigília de pregària d'avui.
0: Moltíssimes gràcies, Pau Pasqual, des del Passeig del Born de Barcelona.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més titulars d'aquest dimarts. Els docents han tornat avui a la vaga i coincidint amb l'arribada de Lleó 14 a Barcelona s'han manifestat pel centre de la capital. Amb el lema «Demanem fets, no miracles», milers de persones han començat la protesta a plaça Espanya convocades pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació. Carina Bellbé.
25: La manifestació ha sortit a les 11 del matí de plaça Espanya i ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants, l'USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i COS, hi han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que, a través d'esmenes dels pressupostos, s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut. Tot això coincidint amb la discussió avui dels comptes d'educació a l'hemicicle. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos per la visita del papa. Iolanda Carla Segura, és portaveu de la USTEC i Isern Pardes de la CGT.
5: S'ha de fer una reflexió profunda, que és canviar aquest model educatiu. Cal un canvi estructural de fons.
6: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica.
25: Sota el lema "Demanem fets, no miracles", a la manifestació s'han pogut llegir missatges de tota mena dirigits al Papa i consignes relacionades amb el pontífex. Com sempre, ball de xifres en assistència, 45.000 segons la CGT i 6.500 segons l'Ajuntament de Barcelona.
0: És en aquest context de visita papal i de vaga educativa que més de 45.000 alumnes han començat avui les proves de selectivitat a Catalunya. Enguany, la convocatòria està marcada per la incorporació de detectors de dispositius mòbils per evitar el frau.
4: A Barcelona, els estudiants no han trobat problemes de mobilitat a primera hora, malgrat les restriccions per la visita de Llau 14. A la demarcació de Lleida, enguany, hi ha rècord d'inscrits a les proves amb un 10% més que l'any passat. A Tarragona són 260 alumnes més els inscrits respecte a l'any passat. I a les comarques gironines, més de 4.000 estudiants s'examinen de la selectivitat.
0: En total, a les Terres de l'Ebre es faran proves en 3 centres de Tortosa, un d'Amposta i un de Mora d'Ebre. Ràdio Tortosa, David Benito.
8: En aquests 5 tribunals, més un específic de cicles formatius, s'avaluen un total de 721 alumnes de totes les Terres de l'Ebre. En la primera jornada, els alumnes s'han examinat de llengua castellana, llengua estrangera i d'altres matèries específiques segons la seva elecció. Els avaluats han sortit molt satisfets del primer examen.
10: A veure, pues era un examen de castellà que més o menys no s'han passat molt. La comprensió lectora també ha sigut bastant fàcil.
11: Jo crec que a mi m'ha anat bé, després ja veurem la correcció, perquè sempre hi ha fallets tontos i faltes, però el part mínim, que és el que més temo me fea, perquè és tipotet, jo crec que prou bé.
12: Bueno, de moment bé, ens l'esperàvem una miqueta més dificilet, però trobo que s'han portat molt bé per a començar i tranquil·les.
26: Jo no tenia molts de nervis, però he entrat i m'he relaxat també al veure l'examen, m'ho esperava més complicat.
27: Jo al principi estava super nerviosa, però després al veure l'examen, crec que a l'institut van fer exàmens més difícils que el que ens ha tocat avui.
8: Fins al pròxim dijous, els alumnes hauran de demostrar que han adquirit els coneixements de tot el batxillerat o dels cicles formatius, a l'espera que els nervis no juguen males passades per aconseguir que el curs vinent puguin entrar a la vida universitària.
0: Més coses. Rodalies ha caigut 2 cops aquest dimarts, tot i que s'ha recuperat poc després amb retards. Les dues aturades han estat per incidències al centre de control.
4: Els trens en circulació s'han hagut d'aturar a l'estació més propera. El servei ha caigut durant uns 15 minuts fins que s'ha començat a recuperar de manera progressiva, tot i que amb retards generalitzats a gairebé totes les línies. Adif ha explicat que aquesta segona incidència s'ha registrat a 3:45 de la tarda. La causa ha estat que el centre de control de l'estació de França ha perdut la numeració dels trens en circulació i per això els han fet aturar tots.
0: Parlant de trens, l'Escola de Sobrestants d'Obres Públiques de Tàrrega ha signat un conveni amb Ferrocarrils de la Generalitat per impulsar de cara al curs 2026-2027 una especialització ferroviària en els cicles formatius de grau superior de projectes d'obra civil. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
28: El centre targarí vol adaptar l'organització i el currículum formatiu d'aquests estudis per apropar l'alumnat a un sector estratègic i amb una alta demanda de professionals qualificats, vinculats al manteniment, desenvolupament i modernització de la xarxa ferroviària. Així ho ha destacat l'alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló.
29: La ciutat de Tàrrega, històricament, es distingeix per la seva oferta educativa tan extensa. Aquest centre n'és un exemple, que és una instal·lació que permet justament ara el que s'implementarà en aquest centre, que significa oportunitats pel jove, de trobar feines de qualitat, de trobar feines que siguin d'una certa capacitat econòmica. No pot ser més, per part de l'Ajuntament, doncs més gratificant tenir doncs aquesta oferta també a la nostra ciutat.
28: L'escola ofereix 20 places per al curs 2026-2027, on la durada dels cicles és de 2.000 hores distribuïdes en 2 cursos acadèmics. L'alumnat es formarà en el disseny i desenvolupament de projectes amb eines digitals avançades, modelatge, topografia, BIM i gestió tècnica d'obres.
0: I en cultura, l'escriptor, guionista i dramaturg mataroní Pere Angles ha guanyat la 30a edició del Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona.
4: Es tracta d'una obra que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX en una narració sobre la identitat, l'ambició i la supervivència d'un home disposat a desafiar el lloc que el món li havia reservat. Convocat per Columna Edicions, és el primer i únic premi de novel·la històrica en català.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. En joc el partit de semifinals del play-off al títol de l'hoquei Lliga masculina entre el Barça i l'Igualada. De moment amb empat a 0 al marcador al minut 11 de la primera part. El guanyador, recordem, lluitarà pel títol contra el Liceo Gallec a la final. I el partit, el cinquè de la sèrie, es disputa a Blanes per la disputa de les semifinals del play-off al títol de Lliga CB al Palau Blaugrana entre el Barça i el Tenerife a partir de les 8 del vespre. Una gran cita davant el conjunt canari que ha eliminat el Real Madrid als quarts de final. La sèrie és el millor de 5 i el conjunt de Xavi Pasqual té el factor pista a favor. Sentim Nico Laprovítola.
3: Bueno, Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes. Deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
2: I encara en aquest play-off, el Joventut de Badalona juga demà dimecres a la pista del València en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals. I en futbol sala, el Barça vol certificar aquest dimarts la classificació per la final del play-off al títol de Lliga a la primera divisió masculina. Després de guanyar en el primer partit a l'Inter Movistar, els de Javi Rodríguez visiten la pista dels madrilenys a les 9 del vespre. Si guanyen, ja seran a la final per lluitar pel títol. Sentim el tècnic.
4: Al final hemos conseguido un punto, como dije el otro día en la rueda de prensa, no es definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad de saber que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau con buenas sensaciones, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto.
2: I en futbol, a la primera federació, Pablo Alfaro marxa del Nàstic agraït i reconeixent que ha estat el repte més complicat que ha hagut de dirigir com a entrenador. Tarragona, Ràdio Jordi Blanc.
5: El ja ex-tècnic del Nàstic s'ha acomiadat en una roda de premsa acompanyat dels capitans de la plantilla, el president Lluís Fàbregas i membres del Consell d'Administració. El tècnic, acompanyat del seu segon, Iago Martínez, marxa amb la sensació de la feina feta, agraït i sense cap retret.
6: La intensidad de lo que hemos vivido creo que ha dado para una muy buena reflexión, ¿no? Os debo de reconocer que con seguridad ha sido probablemente el reto más difícil y más complicado que he tenido en mi carrera como entrenador profesional, ¿no? Antes de venir ya lo intuíamos que no iba a ser fácil, pero una vez dentro, pues lógicamente uno lo ha ido confirmando, ¿no?
5: El fins ara entrenador del Nàstic ha tancat la seva etapa després d'11 partits liderant la banqueta del primer equip amb un bagatge de 4 victòries, 2 empats i 5 derrotes, havent sumat 14 dels 33 punts disputats suficients per mantenir la categoria. Ara tot està encarrilat per fer oficial la incorporació de Xisco Campos com a nou entrenador del Nàstic per la temporada que ve. Aquesta ha estat la primera i gran decisió de pes del nou director esportiu grana, Tomeu Nadal, qui serà presentat aquest dimecres.
2: I després de l'ascens al centre d'esports Manresa comença el mercat de fitxatges amb 3 renovacions clau per afrontar la propera temporada a la segona federació. Són Aleix Díaz, Nicolás Olmedo i Bar El Armerani. Olmedo Manresa va tornar al club aquesta temporada i ha estat una assegurança com a lateral dret.
1: Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en xarxa que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
7: Notícies en xarxa, edició vespre.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
10: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona. Barcelona és molt més punca. Diputació de Barcelona.
11: Joves amb ofici.
12: Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals.
11: Des dels seus tallers ens expliquen què fan, per què i, sobretot, com encaren el futur dels seus oficis en un món que sovint els va a la contra.
12: Joves amb ofici. Escolta tots els capítols a la xarxa Més. Una producció de la nova ràdio de Reus. Amb el suport de la xarxa.

0: ¿Sabías que...?
1: Des del principi de la civilització, l'home ha experimentat la necessitat de mesurar el temps per així regular els seus hàbits. Les primeres civilitzacions agrícoles van desenvolupar els primers calendaris, molt útils per a determinar els períodes de sembra i collita. Però no obstant això, aviat es va fer patent la necessitat de comptar amb instruments més precisos que els calendaris, especialment en la navegació, ja que era necessari compensar, d'alguna manera, la falta d'exactitud d'aquests primitius mitjans. El primer rellotge va ser la clepsidra o rellotge d'aigua, inventat pels antics egipcis, que consistia en un recipient ple d'aigua que es buidava a intervals regulars gràcies a un orifici practicat en la seva part inferior. Al voltant del segle XIII després de Crist es va popularitzar el rellotge de sorra, format per dos recipients de vidre units per la seva part més estreta a través de la qual queia la sorra. El temps que trigava a buidar un recipient era equivalent a una hora. Els primers rellotges mecànics coneguts funcionaven amb grans pesos que feien girar una sola maneta. Aquests rellotges eren molt rudimentaris i inexactes, i un gran avanç en l'assoliment de la precisió va ser l'invenció del pèndol, com a mecanisme regulador, realitzada per Christian Huygens a l'any 1657. La idea de Huygens va permetre, a més, afegir al rellotge el minuter, amb la qual cosa aquest instrument va guanyar amb exactitud i fiabilitat.
2: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'S59 d'avui, dimarts 9 de juny del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que la parròquia de Sant Feliu afronta un canvi de generacions enmig de la baixada de la pràctica religiosa. Els equips FEM 15 i FEM 17 d'hoquei de Sant Feliu es coronen campiones de la Copa Catalana. Els geganters de Moià engeguen una campanya per acabar de restaurar els gegants prehistòrics.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'S59 d'avui explicant-vos que...

0: El repicar de les campanes donava la benvinguda al Papa Lleó XIV a Barcelona, un anunci sonor que s'ha repetit a totes les esglésies i campanars de tots els municipis de Catalunya. Però més enllà de la pompositat i de les grans xifres de la visita del Papa a la capital, ens preguntem com està la salut del cristianisme i de la fe als municipis del nostre entorn? La fotografia sociològica ens mostra una realitat complexa. Les esglésies gairebé buides per les misses dominicals, però plenes a basar en moments clau com enterraments o les grans festivitats. A Sant Feliu de Codines, el mossèn Jean-Pierre, que afronta el seu segon any com a rector, reconeix que la pràctica religiosa està baixant a peu de carrer, tot i que la majoria de veïns es continuen declarant cristians.
1: El que veig és que, a més, no hi ha el cristianisme, no? Està baixant, no? La gent no venen, però ho diuen perquè jo pregunto també, no? Quan ens trobem per al carrer i quan anem per caminar, com? No, mossèn, jo... cadascú, i diu, jo sóc cristià, però no n'estic practicant, no? Practicant la joventut, i el que puc dir que venen els joves per la catequesi, els nens, els pares porten els nens per la catequesi, fem la catequesi, i després de la primera comunió, de la confirmació, desapareixen. I hi ha una forta comunitat, pakistanesos, aquí. Uh-huh. Sí, que ve, no? Que ve també a l'església, però la gent del poble, menys, no? Menys, no tant, no? Perquè l'església és molt gran. Però i cada dissabte i diumenge i dissabte quasi de vegades 30 o 25, així, i diumenge depèn, que quan hi ha les festes i va pujar 40, 50, i quan hi ha una gran festa, Pasqua, Nadal, hi ha més. Uh-huh. Hi ha més i podem anar fins a 80 i 90. I també un altre adveniment que hi ha, ve més gent, és quan hi ha un enterrament.
2: Sí.
1: Un enterrament, només això. L'església és plena fins a fora.
0: Malgrat la davallada de l'assistència regular, el rector codinenc manté l'esperança en el futur de la comunitat. Segons Jean-Pierre, un dels principals obstacles actuals entre les noves generacions no és la falta de creença, sinó un factor purament social, la vergonya d'admetre públicament la fe en un entorn on anar a l'església ha deixat d'estar de moda. Tot i això, Sant Feliu s'està vivint una petita excepció gràcies a un grup de joves del poble que s'ha implicat directament com a catequistes.
1: Jo puc dir que és una excepció, no? Tenim les catequistes, que són joves. Estic molt content. Si no, jo puc dir, no? Sense molestar, no? Molestar a les catequistes, ja tenim la Llum, que és molt jove, no? I se'n va a Barcelona per això, al universitari, però hi té, porta a dintre, al cor, no? Aquesta feina de fer la contagi de la seva fe. I testimoniar de Jesús als altres, no? El que va rebre també, no? Dels teus pares i de les catequistes, i tenim també la Anna, i hi ha també Gerard, i cada dissabte també, i tenim ja un grup ara, no? De joves, no? Que venen i parlem, no? De la vida en general. Els joves tenen, a més, els joves tenen vergonya. Uh-huh. Perquè em diuen, jo, no, per expressar, no, perquè quan faig, per exemple, el senyal de la creu, no? I diuen, no, em pregunten, què fas tu? I amb això m'ho sent, jo tinc vergonya, no?
0: La visita del pontífex a Catalunya, en tot cas, no passa desapercebuda al territori. I és que al llarg d'aquest dimarts i dimecres, veïns i feligresos es desplaçaran directament fins a Barcelona per viure en primera persona els actes oficials. Una mostra que, tot i que les parròquies locals piquen pedra en el seu dia a dia per lluitar contra un desinterès generalitzat, les grans cites de l'Església Catòlica continuen mobilitzant els fidels d'arreu. L'hoquei patins femení de Sant Feliu de Codines ha tancat un cap de setmana rodó a les competicions de la base. Els equips Fem 15 i Fem 17 del club s'han proclamat campiones de la Copa Catalana de les seves respectives categories en les finals disputades a Igualada. El Fem 15 va aixecar el títol diumenge després de vèncer el Mollerussa per un contundent 7-3 a la final. Per la seva banda, l'equip sub-17 va fer el mateix dissabte guanyant el seu partit decisiu. Algunes de les jugadores dels equips van passar per al programa Tu jugues d'aquesta casa per explicar com van viure les victòries.
2: Bueno, vam jugar contra el Mollerussa al Picat.
3: Encara està fònica de la celebració,
2: sí.
3: Eh?
2: Sí. Vam quedar... Crec que vam guanyar... Quan? 5-1.
3: Quina topa, Déu-n'hi-do.
2: Sí,
3: molt
2: sí,
3: bé.
2: Vam quedar molt bé. Vam jugar bé, jo crec. Vam marcar bastants gols. I va
3: Vas marcar?
2: Sí? Sí.
3: Sí. Ha adoptat, eh?
4: No ho recordem.
3: Ha adoptat.
2: Un gol.
3: Molt bé.
2: Sí, sí.
3: I llavors la final?
2: Sí, llavors vam passar a la final, que estàvem totes molt nervioses, però al final va anar superbé i vam quedar 7-3 guanyant.
5: Vam jugar el dissabte amb el Fem 15, la semi la final, i diumenge amb el Fem 17, semifinal.
3: Hòstia, Déu-n'hi-do.
4: Sí, es veuen portar una copa cada dia.
2: Sí.
4: Dissabte i...
3: Clar, però aquí què va passar? Perquè segurament hi va haver celebració amb el Fem 15.
5: Sí.
3: I llavors què? Dissabte va haver de jugar? I què? Cansades de la celebració o no?
6: No vam anar a dormir tard.
3: No vam anar a dormir tard?
5: No.
4: O això diuen.
3: Això diuen.
2: No, perquè totes jugàvem l'endemà.
3: Ah, perquè tot el feu...
2: Hi havia tres, jo, la Martina i la Clàudia, que fèiem el del 17. I les altres l'endemà jugaven també una altra copa.
3: Ah, una...
2: Amb l'infantil.
3: Ah, clar.
2: Aquí a Sant Feliu.
0: La temporada per l'hoquei femení local, però encara no s'ha acabat. Aquest mateix dissabte el segon equip del sènior es jugarà en l'ascens directe a Primera Catalana. Els geganters de Mollà comencen una campanya per recaptar fons amb l'objectiu d'aconseguir el finançament per acabar la restauració dels gegants prehistòrics de la vila. Ens en porta més detalls en Jordi Givert.
7: El Toll i la Teixonera ja tenen gairebé 20 anys de vida i els toca passar pel taller per fer-los una rehabilitació. Des de l'Ajuntament aquest any ja s'ha impulsat la restauració de l'estructura i també de la cara, les mans i de les perruques que els fan de cabell. Una intervenció que ha costat 10.000 euros. Leandre Ubasart és el president de la colla gegantera de Mollà i en donava els detalls.
8: Bé, a principis d'any ja s'ha fet la restauració de les figures, el que són cossos, caps, mans i tot, i també de les perruques. Tot això sí que va ser finançat per l'Ajuntament de Mollà, perquè cal dir que tothom ho ha de saber, que els gegants són propietat de l'Ajuntament, del poble. I ara és el moment de fer l'últim pas, que és confeccionar els nous vestits dels gegants, que això sí que ho hem d'assumir des de la colla gegantera.
7: Això no acaba aquí, i ara la colla necessita 5.000 euros més per completar aquesta restauració amb la confecció de nous vestits pels dos gegants prehistòrics. Per això, aquest cap de setmana han començat una campanya amb diferents activitats per recaptar fons.
8: Albert Camí és una de les accions que s'han de fer, perquè no ho demanem tot en Albert Camí, perquè al final Albert Camí és aconseguir uns certs diners que si no hi arribes no te'ls donen, i llavors les altres accions seran fer sortejos o simplement vendre cosetes a la nostra botiga o dels recursos propis que ja tenim.
7: Més enllà del Verkami, la colla també serà els diumenges de mercat al carrer, a la plaça Major, per recaptar fons en efectiu per a aquelles persones que no estan habituades a utilitzar plataformes com Verkami. I a més, per impulsar la campanya, la colla ha fet un vídeo promocional que podeu trobar a les seves xarxes socials.
0: I tornem a parlar de mobilitzacions, perquè el sector educatiu ha viscut una nova jornada de vaga general a Catalunya. Una protesta, però, que ha passat de puntetes per la nostra zona, i és que, a diferència d'anteriors convocatòries, el seguiment a les escoles i instituts de l'entorn ha estat força baix. Un clar exemple és Caldes de Montbui, on el seguiment mitjà ha arribat tan sols al 20%. Pel que fa a Sant Feliu, de 29 mestres de l'escola Jaume Balmes han secundat la vaga 12. I al Moianès, a l'Institut Moianès, un de cada tres professors ha fet vaga. Una jornada que ha estat especialment intensa, ja que ha coincidit amb un doble escenari. D'una banda, l'inici de les proves de selectivitat i de l'altra, la visita del Pontífex a Barcelona. Els sindicats han aprofitat el dia d'avui per criticar durament la despesa institucional que ha suposat la visita del Papa Lleó XIV, contrastant-ho amb la situació d'un sistema educatiu que, afirmen, està totalment al límit. Les organitzacions han deixat clar que la mobilització no s'aturarà fins que el govern entengui que cal una solució real a la crisi educativa. En aquest sentit, des d'USTEC i CGT exigeixen un canvi estructural de fons. Escoltem a Yolanda Segura i Sara Paredes, d'USTEC i CGT.
9: S'ha de fer una reflexió profunda, que és canviar aquest model educatiu. Cal un canvi estructural de fons.
10: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica.
0: De fet, la indignació s'ha fet palesa aquest matí a la manifestació central de Barcelona, on el clam més repetit ha estat la reclamació de la dimissió de la consellera Esther Niubó d'Educació. Tot i així, el pols continua. Dimecres els sindicats tenen prevista una reunió amb la consellera i, en paral·lel, USTEC, CGT i la Intersindical ja han anunciat que promouran una esmena als pressupostos per tal que tot el personal educatiu rebi el coneixement que es mereix. No obstant això, ja han convocat una nova manifestació, aquest cop fora de l'horari laboral, el pròxim diumenge 14 de juny als Jardinets de Gràcia. I per acabar el programa d'avui us deixem amb el 12è episodi del Pas a Pas, on descobrireu una ruta per les Agudes i el Montseny pels Castellets.

0: Catalunya és una terra farcida de paratges espectaculars que ens ofereix quilòmetres i quilòmetres de rutes per descobrir entorns únics.
1: Avui, al Pas a Pas, pujarem a les Agudes, al Montseny, pels Castellets, l'itinerari més atrevit del massís.
0: Calceu-vos les botes, apugeu el volum de la ràdio i acompanyeu-nos en aquesta nova ruta amb la Colla dels Dimecres i en Josep Mumbrú.
1: Repassem les dades de l'excursió d'avui. Títol de la ruta.
0: Les Agudes pels Castellets. Distància.
1: 6 quilòmetres i 230 metres.
0: Desnivell acumulat.
1: 630 metres.
0: Temps aproximat en moviment.
1: 3 hores i 55 minuts.
0: Temps aproximat total.
1: 6 hores i 20 minuts.
0: Això fa un total de temps badant de...
1: 2 hores i 25 minuts. Avui, a la Colla dels Dimecres, us portem una ruta per descobrir el Montseny pujant les Agudes pels Cavallets.
0: Entrem al Montseny amb les seves infinites rutes i paisatges hipnòtics. Des d'on arrenquem, Josep?
2: Sortim del ampli aparcament de Pla del Mont, al costat dret de la carretera, on hi tenim un estret sender senyalitzat amb una marca vermella.
0: El sender va pujant suaument, agafant altura progressiva. Anem seguint les marques vermelles que anem veient amb pedres i arbres.
1: Sortim a una zona oberta i arribem al pla d'en Jep Chic.
0: Seguim pel sender a bon ritme, ja en zones on gaudim de bones vistes.
1: Passem el coll de Sa Ciureda de Dalt al Pla Gran, una petita zona estreta i oberta a la vista, on aviat arribarem als peus de darrere de la paret vertical de pujar de les Agudes.
0: En aquest espai agafa més verticalitat i ara ens trobem a la zona dels Llisos. Aquí comença la segona part del recorregut.
1: Per aquesta accidentada carena ja veiem les marques grogues que anirem seguint i buscant els millors passos anirem pujant per la roca, que està en molt bon estat i que deixa petits forats i esglaons per anar remuntant la paret vertical accidentada i més aèria de tot el recorregut.
0: Seguim pujant sempre amb les marques grogues de referència i arribem a l'Avancim, zona on ja veiem la Creu de les Agudes, que és rocosa però més plana.
1: Anem seguint i en quatre passos arribem al seu cim.
0: Les Agudes, a 1.705 metres d'altitud, és el segon cim més alt del Montseny, al costat del sostre del Turó de l'Home, també del 1.705 metres.
1: Reprenem la caminada fins a la Collada de Ses Agudes, on continuem pel camí que davalla en direcció a Santa Fe.
0: Xinu-xanu, anem davallant entre frondoses fagedes fins a arribar a la Font del Briançó.
1: Més endavant, obviem el camí que ens duria a Santa Fe. Anem fent via tot passant per la Jasa de les Eugues, envoltat de frondosos boscos.
0: Ara deixem el camí principal i davallem sense cap marca i arribem al punt de sortida a l'aparcament del Pla del Mont.
1: I, per tant, final de la ruta.
0: Ens trobem a la propera. El guió d'aquesta ruta és de Josep Mumbrú, Guillem Soler i Gemma Permanyer i ha estat locutada per Guillem Soler i Gemma Permanyer.

I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i fins demà.

0: Bona nit, bon vespre o bon dia, depèn des d'on ens escolteu i des d'on comenceu avui el viatge. Soc Felip Querol i això és El Viatge a l'Altre, el programa on intentem mirar el món amb un altre tarannà, més obert, més empàtic i, sobretot, més humà. En un món que sovint ens empenya a simplificar, a etiquetar i a jutjar ràpid, aquí ens aturem. Escoltem, preguntem i intentem entendre. No per estar-hi d'acord, sinó per apropar-nos. Per això, és una alegria des del viatge a l'altre saludar els companys de Ràdio Silenci, de La Garriga, que fan possible que aquest programa arribi encara més lluny i ens ajudin a ser-hi més a prop.
1: Informació, música, entreteniment. Ràdio Silenci, la que et sona a La Garriga des de l'any 2000.
0: Aquest programa no busca donar respostes absolutes, busca més aviat obrir preguntes, obrir mirades i, si pot ser, obrir també una mica el cor. Hi ha conflictes que desapareixen de les portades, però no de la vida de la gent. Avui viatgem a un

País marcat per la guerra, per l'exili, per la necessitat de reconstruir-se, però més enllà de la geopolítica i de les xifres, volem acostar-nos a les persones. Com es viu després de la por? Què queda quan s'ha perdut la llar? I com es manté l'esperança? Comencem aquest viatge amb un reportatge que ens ajuda a entendre aquest país d'avui. Comencem!

Aquest que serà ens porta a les pistes del programa d'avui. La primera és: té la mesquita de pedra més gran del món. L'arameu encara s'hi parla. I la tercera i última: país amb el major nombre de refugiats ara mateix. Bé, si no ho sabeu, avui anem a Síria.

Síria és un estat al Pròxim Orient situat al sud de Turquia, a l'oest de l'Iraq i al nord de Jordània, Palestina i el Líban. Té, a més, una façana marítima banyada pel Mediterrani a Ponent. Té una població de 25 milions d'habitants, la majoria dels quals parlen l'àrab. A més, la majoria de la població professa l'islam i el sunnisme és el grup musulmà majoritari. Entre els musulmans no sunnites a Síria hi ha drusos, alauites i xiites. Compta també amb una important minoria cristiana adscrita majoritàriament a l'ortodoxa grega antioquena, però amb presència també d'ortodoxos sirians, grecs catòlics, ortodoxos armenis, assiris, protestants i d'altres. També hi ha minories de les ètnies assíria, armènia, turca i kurda, juntament amb milers de refugiats palestins. És un estat membre de la Lliga Àrab i de l'Organització de les Nacions Unides. Des del 1963 fins al 2025, fins a l'any passat, el Partit del Renaixement Àrab Socialista, o BAS, governava Síria sota la declaratòria de l'estat d'emergència i des del 1970 fins al 2025, el títol de president de Síria ha pertanyut a la família Assad. Des de la caiguda del règim, al gener de l'any passat, al gener del 25, el president interí és Ahmed Hussein Aysara, conegut amb el nom de batalla de Abu Muhammad al-Julani. La Constitució del 1973 defineix oficialment Síria com un estat socialista laic, tot i que reconeix l'islam com a religió majoritària.

0: Durant anys, Síria va ocupar els titulars de mitjans de comunicació d'arreu del món. Però què ha passat després? Com conviuen els sirians amb la memòria de la guerra? Quin paper tenen l'exili, el retorn i l'esperança? Ho descobrim en el reportatge que ha preparat la Narguesa Agazadeh, Síria després de la por. Memòria, exili i esperança. Escoltem-lo.
1: Thank you.

Tal com acabem d'escoltar, les grans històries sovint s'expliquen millor a través d'una sola veu. Després d'haver conegut la realitat col·lectiva i cultural de Síria, volem acostar-nos ara a una experiència personal que també es basa en la diàspora, en un viatge, en un canvi. Perquè darrere de cada desplaçament, de cada exili i de cada procés de reconstrucció, hi ha una vida concreta, una família i una història única.

0: Avui conversem amb algú que ens ajudarà a entendre aquesta realitat des de la seva pròpia experiència. Amb ell parlarem de memòria, identitat, pertinença, futur i esperança. En definitiva, de tot allò que queda quan una persona ha de reconstruir la seva vida lluny de casa. Ell és el Mezcal Halawi, és un programador, poeta i d'origen sirià, que després de jugar-se la vida s'instal·la a Molins de Rei i crea la xarxa social en català per excel·lència Xiuxiuejar. Atenció.
1: Bueno, yo soy originalmente de Siria, pero fa 9 anys que visc aquí en Catalunya, en Molins de Rei exactament. Y sí, yo vivía en Siria, bueno, toda la meva vida, fins al 24, 23, ¿no? Sí, la veritat, sí.
0: I quin va ser aquest canvi de vida, de canvi de la teva residència de Síria a Molins de Rei?
1: Pues és molt dramàtic, perquè saps que és com va començar la guerra l'any 2011, no? En Síria, la guerra civil. I, vaig estar allà uns anys, fins al 2015, bueno, intentar aguantar, no? tota la guerra, tota aquesta cosa. Però al final la veritat que no vaig poder estar allà, perquè, bueno, jo vaig participar al principi en les protestes contra el règim i contra tot, no? Mm-hmm. Però després, quan va començar la guerra a canviar més com guerra, no? Perquè va començar com una revolució, com protestes pacífiques i tot, i després va començar a canviar la cosa més com militar.
0: Clar.
1: I això, després, 6 mesos va canviar a militar, la veritat, que no va trigar molt temps. I, després 4-5 anys fins a l'any 2015, bueno, continua la guerra, la gent morint cada dia, bueno, jo vaig perdre molts amics també i tot. De totes les bandes, com del règim, que dels rebels també, no? Jo coneixia gent aquí i allà. I, clar. Jo estava com estudiant enginyeria electrònica, també estudiant literatura anglesa també, però bueno, al final que no vaig poder continuar, perquè tampoc era fàcil, no?
0: Clar.
1: I l'any 2015, vaig decidir com ja està sortint.
0: Llavors vas viure la guerra des d'allà i des d'aquí, clar.
1: Sí, exacte. Exacte, dius... perquè va acabar la guerra ara fa un any i poc més.
0: Clar, allà dius que al principi era tot molt pacífic, no? Però després es va anar complicant. Quin va ser el detonant perquè et fes a tu emigrar, per dir-ho així, o venir aquí a Molins de Rei?
1: Pots repetir?
0: Quin va ser el motiu, que el detonant, diguem, o el clic que et va fer pensar això no pot ser més, és de marxar?
1: És que era perquè, bueno, pues perquè la guerra, perquè jo no podia continuar, perquè també vaig poder continuar a estudiar i tampoc vaig aguantar la vida allà, i també hi havia com el servei militar allà era obligatori, i bueno, jo no volia anar, perquè al final acabes potser matant un amic teu o fas alguna cosa que no està bé, no?
0: Clar.
1: I bueno, perquè jo no volia ni morir ni matar algú, i vaig decidir, pues jo marxo, no? Va estar molt difícil perquè la meva família estava tota allà, no? Bueno, eren en diferents llocs, perquè tampoc... perquè la meva família és molt gran, som 14, no? I bueno, per culpa de la guerra van estar cadascú en un lloc diferent, i perquè, bueno, al final jo també vaig decidir, pues jo també hi sorto, no?
0: Clar.
1: I això, vaig sortir i vaig anar primer a Turquia. Era molt difícil, la veritat, perquè les fronteres eren tot tancades i tot, i mai vaig agradar com entrar en una manera així, però mira, no tenia altra opció, no?
0: Clar.
1: I vaig anar a Istanbul allà i vaig estar un temps, treballar en una fàbrica de roba i així, però, bueno, tampoc vaig aguantar perquè volia com continuar el meu estudi i tot. I, bueno, vaig decidir anar a Europa, no?, al final. Com anar a Anglaterra o a Irlanda, perquè jo parlava anglès molt bé.
0: Sí.
1: I això, bueno, vaig intentar moltes vegades sortir de Turquia a Grècia, perquè era el més a prop. Bueno, una o dues vegades quasi vaig morir perquè jo no sé nedar al barco.
0: Ostres.
1: També, sí, era molt difícil, la veritat. I, bueno, però al final vaig arribar. Estic explicant sense detalls, perquè si començo a explicar detalls acaba l'entrevista potser dues hores.
0: No, està superbé que expliques el que vulguis explicar.
1: Perquè hi ha molts detalls que jo no vaig explicar, especialment en Síria, perquè en Síria també, bueno... Perdó, no estic comprenent molt bé, però...
0: No, demanis perdó. Sí. Tu tranquil, tu explica com ho havies explicat, que a nosaltres ens encanta el que estàs dient, de veritat.
1: Sí. Perquè, bueno, perquè jo, quan vaig decidir sortir de Síria, la veritat, i, bueno, no, era molt complicat perquè cada lloc estava controlat per una altra, no sé, exèrcit, no? Perquè hi havia ISIS, hi havia rebels, sí. Hi havia el Kurds, hi havia els règims i... Hi havia altres tipus de rebels també. I, bueno, jo vaig intentar sortir des de bueno, el lloc quan estava a ISIS i tot. I, bueno, em van agafar i em van posar en presó dues setmanes.
0: Mare
1: I, bueno, era molt horrorós perquè em diuen que tu anaràs a matar i així, aquestes coses, no? I perquè jo, sí, perquè pensaven que jo treballava amb el règim, aquestes coses, no? Però al final, mira, em van deixar. I, bueno, continuo amb el meu projecte, bueno, vaig sortir de Síria, a Turquia, a Grècia, vaig estar, bueno, la majoria del temps allà, com quasi 2 anys, no? I, bueno, vaig estar primer en una illa que era molt tancat, no podies ni sortir ni fer res. I encara recordo, vaig dormir, la veritat, en jardins.
0: Mare de Déu.
1: Un mes, no? Sense res, no? Però, bueno, després, bueno, vaig poder sortir de la illa, no? Era molt complicat, no?
0: Ostres, o sigui...
1: Sí.
0: Clar, o sigui, dius que vas caure 2 vegades al mar sense saber nedar, després vas estar empresonat i vas aconseguir sortir-ne, i has dormit en jardins, però
1: sí, què més? Sí.
0: Què més?
1: Sí, bueno, també en Tessalònica quan, bueno, perquè vaig sortir de l'illa i em van dir que hi ha un camp molt bé, està en Tessalònica, al nord de Grècia, i, bueno, vaig estar allà un temps i vaig decidir, bueno, potser tindré la vida aquí, no?, en Tessalònica, no?
0: Sí.
1: I, bueno, vaig estar allà un temps, treballar com voluntaris, perquè, bueno, traduïa anglès per als refugiats, entre els ONGs i els refugiats, no?, perquè necessitaven l'interpretador, no?,
0: sí.
1: I, bueno, però, bueno, després que un any i mig que vaig dir que això no és una vida, no?
0: Clar.
1: I, bueno, vaig intentar buscar maneres, no? Però durant aquest temps també vaig conèixer una noia, que es diu Clàudia.
0: Aquí ja s'ha de la història.
1: Sí. Bueno, volia fer un... Era estudiant... de periodisme i volia fer un reportatge sobre refugiats sirians, no?
0: Sí.
1: En Grècia i, bueno, va parlar amb mi, van començar a parlar com un mes, així, i jo explicar la meva història i al final, la veritat, va acabar de reportatge a una història d'amor, no?
0: Mira, veus? Jo que et volia preguntar què et va portar aquí, però ja ho has dit sense que t'ho preguntis. Superbé.
1: Sí, pues per això, perquè jo volia anar a Irlanda o a Anglaterra, però al final vaig decidir, mira, pues aniré a... Jo no sabia que és Molins de Rei, la veritat, però vaig dir, pues mira, aniré a Molins de Rei. No
0: on
1: sé
0: sigui,
1: què és, però...
0: On sigui, clar. Escolta, sí. T'has de felicitar perquè parles superbé el català, eh?
1: Sí?
0: I tant, sí. Enhorabona.
1: Però escric malament, jo escric sempre sense accent perquè encara...
0: Però et comuniques superbé, oralment, eh? Vull dir, no hi ha una paraula ni una frase que no entengui. Al contrari, et felicito, de veritat.
1: Bé, sí, gràcies, moltes gràcies.
0: Tinc una curiositat, i és que... Perdó, digues.
1: No, res, això. Després em van conèixer i vaig decidir anar a Barcelona, a Molins de Rei.
0: Molt bé. En fet, ja has refet la teva vida, però completament. Tinc una curiositat abans de començar. Estudiaves enginyeria elèctrica i també literatura anglesa. Aquesta mescla, com és això?
1: Pues això és una cosa que vaig fer jo perquè, bueno, volia evitar el servei militar, no? Sí, perquè estava, bueno, fent això del... Jo vaig començar amb literatura anglesa i així, i també, bueno, vaig deixar, no?
0: Sí.
1: almenys, però després també que jo vaig estudiar a un institut, Institut d'Electrònica, i després vaig aconseguir que, pues, jo puc continuar com a enginyer. I, pues, vaig deixar això al primer i vaig continuar amb enginyeria electrònica. Vaig estudiar 3 anys. No, jo crec que no 3 anys. És que no recordo perquè fa molt temps. Dos anys i no vaig complir el 3. Per això. I vaig, continuar estudiar perquè...
0: Això està molt bé,
1: si estudies allà o si no tens una cosa com estàs fent, has d'anar al servei militar, no?
0: Clar.
1: Aquesta cosa. És que jo volia fer altres coses també, però no vaig poder tampoc.
0: Clar, però és supercuriós, perquè normalment la gent que fa una enginyeria o la gent que fa una filologia o... No, si fan una cosa, normalment no fan l'altra. Més que res perquè tenen com... No és que siguin contradictòries, però sí que no es barregen. Normalment no es barregen. I aquesta mescla m'ha semblat superinteressant. Per tant,
1: et felicito també. És que la veritat, perquè m'agrada molt, m'agrada els dos. M'agrada l'idioma en general. I vaig aprendre... És que en Grècia vaig aprendre grec una mica, vaig aprendre alemany també, perquè volia anar a Alemanya un dia, no?
0: Wow.
1: I sí, francès una mica, anglès, àrab, però ara, català i castellà, anglès i àrab, que domino aquests només 4. Però jo parlo una mica de grec, no tant.
0: Només 4, però no són 4, perquè 4 que es domines, hi ha altres tants que et defens.
1: Sí, altres jo conec com... No, a vegades entenc què diuen.
0: Clar. I sí. tot això desemboca amb la creació d'un projecte nou, no? Que vull que m'expliquis com va ser d'on va sorgir aquesta idea. Si la pots explicar, sisplau, de la xarxa social de CCUJ que has creat, que és tan interessant.
1: Sí. Per això, la veritat, quan vaig arribar aquí tot, vas començar a parlar, aprendre català primer, abans de tot, abans castellà, abans de tot.
0: Mhm. Uh-huh.
1: Perquè la família de la meva dona ara són catalans i Molins és català.
0: Sí.
1: I, em va enamorar en l'idioma, la veritat. I em va enamorar en l'idioma i la cultura en general. I després, tot aquest temps també vaig continuar a estudiar com a informàtic i tot. I, perquè tinc com a informàtic un programador i també m'agrada l'idioma, m'agrada el català molt. Com vaig decidir al final com donar, no? Perquè jo estava sempre aquí, la gent m'ajuda, em donen coses i tot, i volia donar una cosa que també al revés.
0: Clar.
1: I vaig decidir fer un projecte, el xiu-xiueig a la xarxa social, en català només, perquè, quan vaig mirar a l'internet no hi ha res en català quasi, o una casa digital o un llar digital que està només en català.
0: Exacte.
1: I, vaig decidir que faré jo, si no ja faré jo, i així farem com un lloc, una plataforma per tot el català no parlants, el 10 milions en tot el món, no? I que entrin, que aprenen, que interactuen sense que ningú entri i diu, què és això, no? Què és esto?
0: Perquè el català, si un altre idioma t'entén més gent, no? És el típic que et diuen, no? És que seria... No, està superbé, superbé, en fet.
1: Sí, sí. I per això, vaig fer aquesta xarxa fa 3 mesos i poc, i ara tenim 16.000 usuaris.
0: Molt bé, ben fet. Des d'aquí jo t'animo a enviar un missatge a la societat, als nostres radioients, perquè entrin i que la facin servir, no?
1: Sí, la veritat que és que invito tota la gent per entrar, perquè està creixent la xarxa, però sense gent, una casa sense gent no val per res, no?
0: Clar.
1: I jo estic intentant arribar a tot els artistes, el music, això el que... A mi importa molt la cultura en general.
0: Uh-huh.
1: Estan entrant polítics, però això no m'importa tant com els artistes, els cantants, no? Tota la gent de cultura en general. Per això jo invito tota la gent que poden, la veritat, veniu, així farem aquesta plataforma per tota la gent. I, és lloc per vosaltres. No és una plataforma americà, les vostres dades són aquí.
0: Això està molt bé.
1: És el vostre lloc, sí.
0: Parlant també de cultures, ara hem parlat de la cultura única catalana, que t'agrada molt, i la llengua i tal, m'agradaria... farem el procés invers. Normalment sempre demano, quan algú d'aquí se n'ha anat a viure en algun altre país, sempre preguntem quina va ser la primera sensació que va tenir aquesta persona quan va arribar a l'altre país. En el teu cas, quan hi vas arribar aquí, quina va ser la primera sensació, si la recordes?
1: Jo, la primera sensació era com de seguretat, la veritat, quan vaig arribar aquí. Perquè jo estava molt insegur en els llocs i tot. Quan vaig arribar fins aquí, vaig entrar a la casa de la família de la meva parella. Mm-hmm. És seguretat, és com, ja està, vaig començar una vida nova, no? I això, per això estic agraït molt per tota la gent, per la família, per la meva dona primer, per la seva família, per la gent de Molins de Rei, perquè són molt, molt simpàtics, la veritat. Clar. I, per tota Catalunya, en general.
0: Doncs veus, des d'aquí, salutacions a Molins de Rei, no? Evidentment, ben fet. També m'agradaria preguntar-te una mica, la cara una mica més crua, no? O sigui, prejudicis. No t'has trobat en cap prejudici de dir, mira, aquest noi sirià, què fa aquí? Aquest ha vingut aquí a buscar... No sé, t'ho has trobat això o no, en cap moment?
1: No, la veritat, mai, no sé. A vegades la gent diuen, jo he trobat això o no, però jo crec que jo tenia la sort que ningú em va dir res. Sempre la gent són molt simpàtics, molt de tot arreu. Jo vaig anar a molts llocs ara, en Catalunya, en València, en Espanya, i així, en tot arreu. Ningú mai em va dir res. Això no sé, perquè potser jo tinc una sort, no sé.
0: Clar, m'alegro. I també m'agradaria...
1: Potser la gent són així, sí.
0: També m'agradaria... Bueno, esperem que sí. També m'agradaria, si em pots explicar una mica les diferències que diries, no quan estaves en guerra, sinó quan un dia a dia normal de Síria i un dia a dia, diguem, normal d'aquí a Molins de Rei. Quines comparacions hi faries i quines diferències establiries?
1: És que un dia a Síria era molt complicat, perquè jo recordo només els dies de guerra, yeah. No?
0: Val.
1: Sí, perquè és com... Jo no vaig explicar una cosa. Jo treballava abans com a tècnic de petroli en Síria.
0: Ostres, pots explicar això, sisplau?
1: Sí. Jo treballava... perquè jo vaig dir que jo vaig estudiar a l'Institut de Petroli i després vaig aconseguir que continuar com a enginyer, no?
0: Ahà. Uh-huh.
1: Però amb aquest institut podia treballar directament. I vaig treballar en un lloc de petroli en el desert de Síria. La Síria no és tot desert, és mig, però hi ha molts llocs molt xulos, la veritat.
0: Uh-huh.
1: Per exemple, sí, un dia que, de treballar és com... Jo anava un mes a la feina i tornava un mes, perquè són llocs molt lluny. Despertava al matí molt d'hora, no? A vegades desperto una mica tard perquè si treballava per la nit, perquè estem 24 hores treballava a vegades.
0: Buah, seguides.
1: Sí, desperto, esmorzar, sí, normal, i després vaig a mirar, perquè jo tenia sensors que has de mirar el sensor, per exemple, la pressió, onda, temperatura, aquestes coses hauries de mirar, perquè si una cosa que no funciona bé, potser tindrà explosió i morar la gent, no?
0: Mare de Déu.
1: Sí, era un tipus de feina tampoc segur, era perillós, perquè dispositiu, les eines no eren tot antigues, sinó per la guerra i les sancions i tot no funcionaven bé.
0: Vaya.
1: I això, sí, treballar, uh-huh. Estaré en una caixa tot el dia ja, en una caixa, que amb pantalles i tot,
0: uh-huh.
1: I després quan acabo aniré amb el, a sopar, a dinar, i després a sopar amb un amic meu que tenia allà. Era de la costa de Síria. Era molt diferent perquè jo era quasi religiós, no? Ara no soc. Ara no soc, sí. Però, estava amb aquest amic meu que es diu Mohsen, que ell m'ensenyava moltes coses. Jo crec que ell és el que em va ajudar molt a sortir d'aquesta mentalitat religiosa, no? I, portava, llibres de Nietzsche, de Kafka, d'aquestes coses, no?
0: Sí, interessant.
1: I, jo llegia, interessant, superhuman, sí. I vaig començar a aprendre moltes coses d'ell.
0: Molt bé.
1: I jo crec que em va ajudar a sortir,
0: Per tant, hi ha un canvi de personalitat, de treball, de vida, de tot. Sí. Ets una persona totalment diferent, llavors.
1: Sí, vas canviar, sí. Ah. I això, durant la nit tenim beguda alcohòlica també, no?
0: Ja.
1: Això, durant 30 dies cada nit farem, no? I clar. Després juguem escac, I després, bueno, a vegades dormim, a vegades no dormim, a vegades tornem a la feina el mateix dia, no?
0: Depèn.
1: Mateix, sí, treballem per la nit també. Però un dia aquí, bueno, abans quan treballava en una empresa, ara no treballo, ara estic dedicat tota la plataforma,
0: clar.
1: Però abans quan treballava, per exemple, bueno, vaig a la feina i tenia la feina així, i normal, no?
0: Una feina com aquella...
1: Vida diferent, sí, la veritat, vida diferent. Jo no treballava així, no? És com, vaig a la feina i després torno, i... Mm-hmm. No.
0: D'acord.
1: Després, al cap de setmana, aniré a un lloc, perquè aquí la família de la meva parella tenen una casa en un lloc a prop d'Empúries, i a vegades anem allà, és un lloc molt xulo,
0: molt bé.
1: Dintre el bosc, i la veritat és... Tot molt bé, sí, sí.
0: I tens, entenc que encara tens algun conegut familiar allà a Síria o no? Estan tots ja dispersats pel
1: món? Sí, tota la meva família està allà, sí, sí.
0: I com estan?
1: Molt bé, la veritat, som molt contents ara. Bueno, diuen que som molt contents. Jo volia anar aquest any, però no vaig poder al final perquè la corba de guerra entre Iran i els Estats Units i així.
0: Clar.
1: Bueno, ara fa... molts anys que no vaig veure la meva família, fa 10 anys ara. Volia anar aquest any, però mira, mala sort, no sé. Pues a veure si puc l'any que ve.
0: A veure si d'hora pots anar, exacte.
1: Sí, sí, però la meva família que està allà, bueno, diuen, són contents, no?
0: Estan
1: hi ha gent
0: contents.
1: No són contents, però hi ha altres, sí. La majoria són contents, perquè la majoria són... sunnites, no sé si coneixes de la religió en general,
0: sí,
1: i el govern ara és també tipus així, no? Però
0: clar.
1: la gent minoritària, no sé.
0: Llavors, sí. Clar, perquè tu has fet un canvi de mentalitat i de personalitat bastant
1: sí.
0: fort. Quina, trobes a faltar alguna cosa del mezcal d'abans o no? O sigui, ho torno a reformular la pregunta. El canvi aquest la diferència del mezcal d'abans al d'ara és la religió, ara no ets religiós i pregunto què penses de la gent que sí que és religiosa perquè no ha viscut aquest canvi?
1: Bueno, al final és que cada persona és diferent. Jo veig les coses ara en altra manera. No vaig canviar perquè vaig arribar aquí, vaig canviar molt abans. Jo vaig canviar quan estava en Síria, quan vaig explicar que quan
0: sí.
1: amb aquest noi parlàvem, fèiem
0: sí.
1: coses, no? I tot. Vaig canviar des d'aquest moment, no? És com quan vaig sortir. No és vaig canviar perquè jo vaig veure la gent aquí són diferents. No, la veritat.
0: Clar.
1: Vaig canviar perquè, bueno, vaig començar a veure les coses en altra manera.
0: Exacte.
1: Jo respecto tota la gent, perquè la meva família són religioses.
0: Clar.
1: I, bueno, li dic coses, per exemple, fa un o dos dies que tenien l'Eid, no? Jo van felicitar i tot. Però, bueno, al final cada persona segueix el camí que vol, no?
0: I tu has celebrat alguna cosa d'aquest Eid o no? No has celebrat res ja, no? Suposo. Sí, deies que fa dos dies que la teva família celebraven perquè hi ha aquesta celebració, però tu ja no has celebrat res, no entenc? O sí?
1: Nosaltres aquí és com la gent aquí, a vegades no són religioses però celebren el Nadal, no?
0: Clar, sí, clar.
1: Sí, sí, no, celebrar no vas celebrar, però vaig fer un plat aquí especial per la meva
0: per commemorar,
1: família.
0: No?
1: Bueno, per la meva parella i la seva família.
0: Molt
1: això.
0: Bé.
1: Sí, sí.
0: D'acord.
1: Celebrar, no, has d'estar, ja, és diferent, és altra cosa. Sí, és xulo, és diferent.
0: Quan vas allà, és
1: com allà, celebrar amb la gent és altra cosa.
0: Clar. M'agradaria també parlar, abans us mencionat, de la guerra. Com influeix la guerra a Síria?
1: Bueno, no sé, és com... Les coses no estaven bé en Síria quan va començar la guerra. Era molt malament. Bueno, perquè era dictadura i tot, no?
0: Però sí, no, però em refereixo
1: sí.
0: ara mateix, no? O sigui, la guerra que hi ha entre Estats Units o Israel i l'Iran, per exemple, o el Líban, que estan bombardejant, com afecta tot això a Síria? Perquè al final algunes afectacions ha de tenir, al marge de tot el que vau passar ja fa uns anys, clar.
1: Sí, no és complicat, però no és fàcil d'explicar, no? Perquè abans la guerra en Síria, els iranians i els Hezbollah en el Líban i també palestins, eren tot contra el revés i contra la revolució en Síria, no?
0: Clar.
1: Contra nosaltres, contra la gent al final, no? Contra sí. El 90% de la gent al final. I per això

0: Som al maig, i només dir-ne el nom ja sembla que s'obri una finestra. Maig és aquell mes que arriba sense fer gaire soroll, però que de mica en mica ho omple tot. Els arbres deixen de ser promesa i es converteixen en ombra. Els balcons esclaten. Els camps canvien de color gairebé d'un dia per l'altre. I fins i tot la gent camina diferent, com si el cos recordés alguna alegria antiga. Diem que és el mes de les flors. I no és només una manera de parlar. Les flors són el llenguatge del maig. Surten per tot arreu amb una mena de desvergonya preciosa. Roselles a les vores dels camins, glicines penjades als portals, geranis als finestrals, margarides obrint-se pas entre les esquerdes. La natura sembla escriure poemes sense necessitat de tinta.
1: Potser per això, des de fa segles, el maig també és el mes de la paraula florida, el mes dels jocs florals. Aquella tradició antiga i tossuda que converteix la poesia en una festa pública. Una idea gairebé revolucionària. Aturar-se a escoltar versos en un món que sempre corre. Els jocs florals no són només premis ni cerimònies. Són una manera de dir que la llengua importa, que les paraules tenen pes, música i memòria, que un poema pot explicar un país millor

0: que molts discursos i que, de vegades, una metàfora pot salvar més coses que una consigna.
1: Hi ha qui pensa que la poesia és llunyana, difícil, reservada a uns quants. Però la veritat és una altra. La poesia viu en frases que diem sense adonar-nos-en. En una àvia regant les plantes al vespre, en l'olor de terra humida després de la pluja, en algú que espera un missatge que no arriba, en el silenci d'una plaça quan cau el sol. El maig ens recorda això, que encara som capaços de mirar. I mentre siguem capaços de mirar de debò, encara hi haurà flors i encara hi haurà paraules. Potser aquesta és la feina secreta d'aquest mes, fer-nos una mica més sensibles, una mica més humans. I entre tanta pressa, entre tant soroll, no està gens malament que existeixi un mes que ens obligui, ni que sigui per un instant, aixecar el cap i contemplar el món com floreix.

0: al mirador.
1: Com que aquest programa el dediquem a les flors, parlarem de dues flors molt conegudes en el món de les arts, el narcís i la camèlia. En aquest cas, relacionarem aquestes dues flors amb literatura i música. Començarem amb el mite de Narcís, que recull el poeta llatí Ovidi a la seva obra Les Metamorfosis.

0: L'en David Tiresias donava sempre respostes infal·libles a la gent que venia a consultar-lo. La primera a provar la veritat i l'eficàcia dels seus oracles va ser la blavosa Liríope, que el riu Safis havia violat enllaçant-la en el seu corrent sinuós i empresonant-la en les seves aigües. La bellíssima ninfa va quedar embarassada i del seu ventre va venir al món un nen, que ja en aquell moment era capaç de despertar passions. Li va posar el nom de Narcís. En ser reconsultat si el nen viuria molts anys fins a una vellesa avançada, l'endeví va vaticinar: si no s'arriba a conèixer. Durant molt de temps va semblar que les paraules del vident no tenien sentit, però van demostrar que eren encertades el desenllaç, els esdeveniments, la manera com va morir i la singularitat de la seva burgeria. Un dia el va veure la ninfa de veu sonora, que no ha après a callar quan li parla ni a parlar la primera, Eco, la del ressò. Eco, aleshores encara tenia cos i no era només una veu, però la boca només li servia, com ara, per repetir tot el que li deien les darreres paraules.
1: Era així per voluntat de Juno, perquè sempre que podia sorprendre les ninfes en braços del seu Júpiter, cosa que passava sovint, ella, amb astúcia, l'entretenia amb una conversa interminable i donava a les ninfes temps de fugir. Quan Juno va adonar-se'n, li va dir: perdràs el control d'aquesta llengua amb què m'has enganyat i faràs un ús molt limitat de la veu. El que va passar va confirmar l'amenaça. Eco només repeteix les darreres paraules i reprodueix els mots que sent. Així doncs, quan Eco va veure Narcís vagarejant pels camps solitaris i es va sentir encesa d'amor, va començar a seguir-li els passos d'amagat. El noi, que per atzar s'havia separat de la colla dels seus fidels companys, digué: hi ha algú per aquí? Eco li contesta: per aquí. Ell, sorprès, crida: vine. En no veure ningú atensar-se, va dir: per què fuges de mi? I va rebre com a resposta les mateixes paraules que havia dit. Eco va córrer a llançar els braços al voltant del seu coll, com tantes vegades havia desitjat. Ell, fugir, li digué: treu-me aquests braços del coll, m'estimo més morir. En veure refusada, s'amaga en el bosc, oculta, avergonyida. El seu amor, però, continua viu i creix amb el dolor de sentir-se desdanyada. El neguit fa que tota la substància del cos s'envaneixi en l'aire. Només li resten la veu i els ossos. La veu roman. Diuen que els ossos van acabar transformats en pedres. Des d'aleshores s'amaga dins els boscos i mai no se la veu a cap muntanya. Només se la sent. La veu és l'única cosa d'ella que encara té vida.
2: Narcís havia jugat amb els sentiments d'Eco. Així ho havia fet també amb altres ninfes. Va ser aleshores que algú, desdanyat, va aixecar els braços als cels i va dir: tant de bo ell també estimi així i no pugui posseir mai l'objecte del seu amor. La deessa de Ramut va accedir a aquesta pregària tan justa. Hi havia una font límpida d'aigües resplendents com la plata, que ni els pastors ni les cabres que pasturaven a la muntanya no havien tocat mai. Aquí és on Narcís va estirar-se un dia, fatigat per la cacera i per la calor de l'estiu, i atret per la bellesa de l'indret i per la font. Quan va voler apaivagar la set, va sentir créixer dins seu una altra mena de set. Mentre bevia, va quedar corprès per la imatge que veia i va enamorar-se d'una il·lusió sense cos. Ajegut a terra, contempla els seus ulls, com dos astres, els seus cabells, les seves galtes sense pèl, el seu coll d'ivori, la gràcia de la boca. Ell desitja ell mateix, sense saber-ho. Li agrada, i és ell qui li agrada. Quan vol tenir-lo, es vol tenir el mateix. El foc que vol encendre és el mateix que el crema. Quantes vegades fa petons, sense reeixir-ne a la font enganyadora.
0: No podent arrencar-lo d'allà, contempla una imatge enganyadora i se sent morir per uns ulls que són els seus. El noi diu: M'agrada i puc veure'l, però no puc atènyer aquest noi que veig i que tant m'agrada i el que fa encara més gran el meu patir. És que només s'interposa entre nosaltres una mica d'aigua. Aquest noi sóc jo. Me n'he adonat. Ja no m'enganya la meva imatge. M'abruso d'amor per mi mateix i encenc el foc que em crema per dins. Tant de bo pogués separar-me del meu cos. No em sap greu de morir, perquè la mort m'alliberarà dels patiments. Quan Eco el va veure en aquell estat, es va entristir. I cada vegada que el pobre noi deixava escapar un «ai», ella repetia «ai», amb la seva veu ressonadora. Les darreres paraules de Narcís foren «ai, noi, tant t'he estimat per re». L'indret li va repetir els mots un per un. Va dir «adeu», i Eco li va respondre amb un «adeu». Va deixar caure el cap esgotat damunt l'herba verda i la mort va tancar aquells ulls. Les nàiades, les seves germanes, el van plorar. Eco va repetir els seus plors. Ja preparaven la pira, les torxes que es branden, els funerals i el fèretre, però el cos no apareixia en cap banda. En lloc del cos, trobaren una flor groga al mig, envoltada de pètals blancs. La flor de Narcís.
1: Per cert, la música que sentim de fons és el Lamento de la Ninfa, de Claudio Monteverdi. Estem al segle XVII. És un madrigal escènic per soprano solista. La peça descriu una jove ninfa que vaga pels boscos expressant la seva ràbia, tristesa i dolor per haver estat abandonada. Destaca aquesta música per la seva intensitat emocional i dramatisme, on reflecteix el patiment de la protagonista sobre un baix obstinat, un baix continu. La peça està escrita per soprano solista, però en aquest cas la sentim interpretada per un quartet vocal d'homes amb la veu del contratenor solista Doran Schleifer.

0: I ara parlarem de l'altra flor, la camèlia. Llegirem fragments de dues obres relacionades amb aquesta flor. La dama de les camèlies, d'Alexandre Dumas, fill, i la novel·la El carrer de les camèlies, de Mercè Rodoreda.
1: Marguerite assistia a totes les estrenes i passava totes les nits en algun espectacle o al Bade. Sempre que representava una obra nova, era segur veure-la allà, amb tres coses que no l'abandonaven mai i que ocupaven sempre l'ampit del seu pal de platea: els seus bessons, una bossa de bombons i un ram de camèlies. Durant 25 dies del mes, les camèlies eren blanques i durant 5 vermelles. Mai ha aconseguit saber-se la raó d'aquesta varietat de colors, que indico sense poder explicar, i que els habituals dels teatres on ell anava amb més freqüència, el mateix que els seus amics, havien notat igual que jo. Mai havien vist Marguerite amb altres flors que no fossin camèlies. Tant és així que a casa de la senyora Barjon, el seu florista, van acabar per anomenar-la la dama de les camèlies, i amb tal sobrenom es va quedar. Jo sabia més, com tots els que a París es mouen en certs ambients, que Marguerite havia estat la volguda dels joves més elegants, que ho deia obertament, i que ells mateixos se'n vanagloriaven, cosa que demostrava que amants i volguda estaven contents uns dels altres. Tanmateix, des de feia uns 3 anys, i arran de viatge a Wagneres, es deia que no vivia més que amb un vell duc estranger, enormement ric, i que havia intentat apartar-la el més possible de la seva vida passada, a la qual cosa que ella sembla que va accedir de bon grat.
0: I parlant de la camèlia, fem un petit parèntesi i deixem-nos portar per una música inspirada en aquesta obra que acabem de llegir, La Traviata, de Giuseppe Verdi. Escoltarem concretament l'ària Addio del passato, del tercer acte, interpretada per la soprano russa Anna Nebretko.

0: El senyor Jaume i la senyora Magdalena tenien dues cosines que eren germanes bessones i encara que fossin una mica més enllà dels 30 anys, eren conquistadores i presumides i tenien els colzes bonics. L'una es deia Maria Cinta i l'altra es deia Raquel. La que es deia Maria Cinta tenia un amic molt ric i cotxe, un cotxe negre de color avellana per dintre. Anava sempre al Liceu. La que es deia Raquel tenia un amic més pobre. Costava molt saber quina era l'una i quina era l'altra, però a l'últim les vaig saber destriar perquè una vestia cridaner i l'altra no tant. I per les joies. La Maria Cinta només duia brillants. La Raquel, un collaret de perles petites amb una perla més grossa que penjava al mig.
1: Em vaig posar malalta. Tot per culpa d'haver-me escapat de casa per anar al Liceu. Ja lluny de casa, vaig preguntar a una vella que seia al carrer fent mitja com s'anava al Liceu. I la vella em va dir que tiré sempre avall. Vaig arribar a un passeig ample amb arbres a banda i banda. De seguida vaig sentir l'olor que baixava de les branques, fresca. Els dies que havia tingut tanta febre, amb una mena d'ulls que se m'havien fet per dintre, veia el pit blau i les plomes grises dels que guardaven l'entrada, i el bec dels ocells d'or que feien de llum i el vermell dels velluts, i aquell home geperut i vell entre senyors mudats i amb mitges, que cantava i cantava sense parar, i els ocells d'or, les plomes, les pitreres blaves i els velluts vermells que es barrejaven amb la febre i es desfeien com les coses que veiem una mica abans de dormir-nos. Fins que, a poc, entre boires que s'aprimaven, s'anava acostant, com si fos de foc i d'aigua, una creu de brillants.
2: Una vegada a la setmana, la Maria Cinta em feia venir a buscar i jo passava el dia a casa seva perquè deien que havia de veure món. La Maria Cinta vivia al Passeig de Gràcia i des de la seva terrassa es veia el jardí d'un palau amb palmeres de fulla de ventall i botes de rajola blanca i blava i, més lluny, unes quantes palmeres escanyolides de la Diagonal. Em va fer banyar. La Maria Cinta va fer venir la cambrera perquè em fregués l'esquena i li va explicar que m'havia escapat de casa per anar a sentir cantar i que l'òpera que jo havia anat a veure ella l'havia vista almenys 50 vegades. I que no hi havia res a fer, que sempre plorava quan el vell dels picarols passava lluny amb la seva filla morta a dins d'un sac.
0: I deixant-nos transportar per aquest ambient operístic del Liceu, acabarem aquesta sessió amb els compassos finals del famós brindis de la Traviata.

0: L'escó.
1: Avui, en aquest escó, i perquè el maig és temps de flors, us parlarem dels jocs florals. Per aquest motiu ens acompanya Josep Cot i Marquès, que d'aquest tema en sap una estona. Abans de començar l'entrevista, però, parlarem una mica dels orígens dels jocs florals.

0: Els Jocs Florals van ser uns concursos literaris molt importants de la Renaixença, un moviment que volia recuperar la llengua i la cultura catalanes. Van ser restaurats l'any 1859 per Víctor Balaguer i Antoni de Bofarull. Els primers Jocs Florals moderns es van celebrar a la sala del Consell de Cent de Barcelona. El certamen es basava en el lema Pàtria, Fe i Amor i tenia tres premis principals: la flor natural, dedicada a l'amor, l'englantina d'or, relacionada amb la pàtria i el patriotisme, i la viola d'or i plata, vinculada a la fe i la religió. Aquests premis simbolitzaven els grans ideals de la Renaixença: l'amor per la llengua i la poesia catalana, la fe cristiana i el sentiment de país. A més, hi havia premis especials donats per institucions o particulars. I quan un poeta aconseguia guanyar tres premis ordinaris, era anomenat Mestre en Gai Saber, que era el màxim reconeixement literari dels Jocs Florals.
1: Les flors també connectaven els Jocs Florals amb la tradició medieval dels trobadors, perquè a l'edat mitjana ja s'utilitzaven flors com a recompensa poètica. Així, la Renaixença recuperava el passat medieval català per reforçar la identitat cultural i literària del país. Per cert, estem escoltant de fons Les flors de maig, de Josep Anselm Clavé. A l'impuls de la Renaixença, Clavé va compondre les primeres cançons en català, la més coneguda de les quals és Les flors de maig. La cançó data del 1858 i, juntament amb L'opom de flors, seran les més populars entre les melodies de Clavé. Eren interpretades per cors d'homes. I és que en la Renaixença, les flors es van convertir en un símbol de bellesa, inspiració poètica i renaixement cultural.

0: Ara sí, donem la paraula a Josep Cot, membre actiu dels Amics del Museu de Sant Feliu. En Josep és mestre jubilat, autor, juntament amb Antoni Gimeno, del llibre Tornar al bosc, les feines dels buscarols. I dins del museu està treballant a l'Arxiu Valdelló, juntament amb altres voluntaris.
1: Bona tarda, Josep, i benvingut al programa. Hem fet un petit resum de què són els Jocs Florals en general, però tu, que estàs ben documentat, ens podries explicar una mica els Jocs Florals que van tenir lloc a mitjans del segle XX al nostre poble?
2: Bé, doncs, de les notícies dels Jocs Florals d'aquí a Sant Feliu només en tenim notícia a través dels mitjans d'informació d'aquell moment, bàsicament dels escrits. Llavors trobem que l'any 1931, a La Vanguardia, ja ens surt un escrit on parla que es convoquen els primers Jocs Florals aquí a Sant Feliu de Codines. En aquest cas, els Jocs estan presidits per una eminència que tots coneixem, que era l'Àngel Guimerà. Hi havia també, entre altres, en el jurat, en Farners, en Campmany, en Permanyer, sí. Un jurat de categoria.
1: De categoria, i tant.
2: La majoria d'ells estaven relacionats a Sant Feliu perquè hi estiuejaven. I aleshores d'aquí va venir aquesta promoció de poder fer els Jocs Florals, que de fet va organitzar el Cercle de la Pau, que era una organització d'aquí Sant Feliu. Aquests Jocs Florals, després, quan ja s'han realitzat, trobem una altra notícia a La Vanguardia. Aquests Jocs Florals es celebren durant la Festa Major de l'any 1901. I en La Vanguardia del setembre, doncs, surt aquesta notícia que ara us llegeixo, no? El certamen literario fue una fiesta solemne, solo deslucida algo por una fuerte aguacero y pedrisco que cayó a la hora precisa en que debía de empezar aquel. Después de un discurso del señor alcalde don Enrique Humbert, muy bien pensado y adecuado el acto, de otro del señor Puig y Domènech, secretario de la agrupación catalanista, y del señor Guimerá, presidente del jurado calificador, el señor Mas, notario de la población y secretario del mismo, leyó la reseña y dio a conocer los nombres de los autores premiados, que fueron Flor Natural, adjudicada a la poesía que lleva por título Del campo, y por lema, Cops de ploma, resultando ser su autor don José Paradeda y Sala, de San Sadurní de Anoia, que obtuvo hace poco también la Flor Natural en el certamen de Manresa, el cual eligió para reina de las fiestas a la señora doña Joaquina de Gifreda, de que pasó a ocupar el trono entre los aplausos de la concurrencia y los acordes de la banda de Albuera, que amenizó la fiesta. Vamos a transcribir, a continuación, sembla que hi havia una transcripció de la poesia d'aquest senyor, ¿no? Los premios otorgados eran de mucho valor material y artístico, y las poesías leídas fueron premiadas con largos aplausos. Terminó la fiesta con un discurso pronunciado por Antonio Campmany, de enérgicos tonos catalanistas, que fue escuchado con gran atención y aplaudido calurosamente, separándose la concurrencia cantando la estrofa Los Segadors. En aquest cas, és la notícia que tenim. O sigui, així com dels anys 47 sí que tenim un llibre i un recull de tots els premis, en aquest cas l'únic que sabem és això. Aquest recull és s'ha pogut fer gràcies a una feinada ingent que va fer en Francesc Garriga, amb altres del museu, que va resseguir tots els diaris de l'època traient les notícies de Sant Feliu.
3: Sí, sí. I després, és veritat que els Jocs Florals anteriors hi va assistir-hi a mossèn Cinto, oi?
2: Eren precisament en aquests del 1901.
3: Del 1901,
2: sí, sí, sí.
3: Oi?
2: El 1901, mossèn Cinto tenia molta relació amb els de Can Ullà.
3: Sí.
2: I havia passat llargues temporades. I aleshores, a principi es pensava que havia format part del jurat, però resulta que no. Segons ens diu la notícia, mossèn Cinto hi va assistir I,
3: com a convidat. Sí.
2: Com a convidat.
3: I després va cantar l'Orfeó. Aquí hi va haver una barreja, oi? Entre sí. Orfeó català, uns quants
2: les
3: sembla.
2: Les notícies parlen per una part de l'Orfeó català i per l'altra part de l'Orfeó Feliuà. I sí. no sabem ben bé quin dels dos orfeons sí. cantaven, però segurament eren els dos. Sabem que l'Orfeó català va venir en una, a principis...
3: En una altra ocasió,
2: en aquesta,
3: sí.
2: En aquest temps, quan la Poncella també acabava... No la Poncella, l'Orfeó Feliuà acaba sí. de acabava de formar i tenim notícia de que va estar aquí. Per tant, sí. podria ser que coincidís amb
3: sí,
2: aquesta.
3: Amb aquesta. Eh? Bé, i a més li varen cantar l'emigrant.
2: Sí, sí, la presència, diu el mateix diari, ens explica, diu, la presència en la fiesta de mossèn Jacinto Verdaguer, presbítero, hizo que en su obsequio cantara el Orfeó la composición del mismo l'emigrant i que un niño recitara su oda a Barcelona.
3: Que encara hi deuen ser, perquè és llarga, aquesta.
2: Sí, ja, és que Déu-n'hi-do. Sí. Tanta paciència.
3: Sí,
2: molt bé. Molt bé. D'altres jocs florals que tenim sí. notícia són els del 1933. Uh-huh. En aquest cas, el que el president del jurat era en Joan Llongueras, que també era sí. un poeta, musicòleg, bueno, i músic. I d'aquests, l'única notícia que tenim és que en La Vanguardia també, i en altres diaris com, la, com el de la Veu de Catalunya, no? ens parla, diu, els Jocs Florals de Sant Feliu de Codines en commemoració del centenari de la Renaixença Catalana, organitzat per la delegació de Palestra, que no sabem, almenys no sé a què es refereix, no? Una delegació, per tant, segurament era un grup
3: de promoció de Barcelona. Promocionat pels estiuejants, vés a saber.
2: Exacte. Sí. I aquesta és la... O sigui, aquí en aquest cas ens parla una mica de la convocatòria. I això és el que sabem dels Jocs Florals de Sant Feliu. Aquests, per últim, bueno, els, potser els que tots en tenim notícies són els de l'any 1947, que realment és una cosa excepcional. En una època en què el català estava totalment prohibit, en aquí es van fer uns Jocs Florals i el seu president, mossèn Baldelló, va fer el discurs totalment en català. Després li responen en castellà. El curiós és que dels tres categories, a la segona categoria va guanyar, la primera és dedicada a l'amor, l'englantina dedicada a la pàtria, no? Sí. I en aquest de la pàtria va guanyar un que té per títol Espanya, Junque i Martillo.
1: Caramba.
2: Vale? Està tot dit, no? El de l'amor era en català. Vull dir que, a veure, penso que té un gran valor que en aquell moment i en aquelles circumstàncies es poguessin fer uns Jocs Florals. I això només va poder ser sota el mantell de l'Església sí. i d'una sèrie de persones, del sí. senyor Ribalta i de gent doncs sí. molt ben col·locada.
3: Perquè després del 47 ja
2: desapareixen els Jocs Florals. Totalment. Bueno, suposo que ara amb l'època escolar i amb la...
3: Sí, bé després ja la manera
2: ja
3: de...
2: Canviar,
1: no, ara ja és el concurs de Sant Jordi, normalment. Ara fan els certàmens de Sant Jordi.
3: Perquè d'aquí els Jocs Florals es feien sempre per la Festa Major, oi?
2: Sí, en principi sembla que sí. Es convocaven el mes de maig i es donaven els premis per la Festa
3: clar,
2: Major.
3: També s'entén, com que hi havia els estiuejants i es trobaven i les trobades ja era per anar organitzant i això era quan es podien veure. També.
1: Tot i que normalment que tenia... eren al maig, no? Els Jocs Florals acostumaven a ser sempre al maig.
3: La primera setmana de maig, sempre. Sí.
2: En aquell maig els convocaven.
1: Bé.
2: És
1: el que diu, el setembre devia haver més gent aquí,
3: clar,
1: hi havia la flor i nata aquí.
4: Estiuets llarg, sí. aquell, no de camí.
1: Aquell estiuets de tres mesos, que ara ja no existeix.
2: I que
3: ens ha deixat ningú. Tan bé, Sant Feliu.
2: Sí.
1: Pels aires, els aires sants de Sant Feliu.
3: Sí, els aires i ells, que van portar uns aires culturals que...
1: Sí.
2: Bueno, de fet, és una... Vam tenir sort en aquest aspecte.
3: Mare de Déu,
2: que quan érem jovenets els hi teníem una certa mania a la colònia, no?
3: I tant.
2: Però...
1: També van portar coses bones.
2: Exacte, van portar més de bones que dolentes, jo penso.
3: Bé, i teníem mania ja, potser els fills o els nets d'aquests, també. Era ja una altra cosa.
2: Una altra època. Sí, sí.
4: A banda dels Jocs Florals... Com dèiem, que ets en el grup de persones que treballen amb l'Arxiu Baldelló, ens en pots fer 5 cèntims de què és que hi ha en l'Arxiu Baldelló?
2: Bueno, i tant. A veure, actualment penso que en el museu hi ha dos fons molt importants, un és el de mossèn Baldelló i l'altre és el de Martí Garriga, amb qüestions diferents, eh? Però, clar, el de mossèn Baldelló, quan va morir, els parents seus que van heretar doncs, materials seus no sabien què fer-ne i es van posar en contacte amb el museu i ens han fet en dues entregues una sèrie de documents, des de fotografies, cartes i tota una sèrie de material que tenia ell. José Modelló era un gran col·leccionista de goig. El que passa que durant la guerra, en el 36, quan la revolta del 36, ell vivia, tenia el pis de vivenda just a la plaça de Sant Jaume, a la cantonada del carrer del Bisbe amb llibreteria. Uh-huh. I es veu que li van entrar i li van tirar tot i va anar amb una foguera al mig de la plaça de Sant Jaume. Uh-huh. Que, per cert, alguns d'aquests, algun amic seu, abans que s'apagués la foguera, va voler-ne rescatar uns quants d'aquests goigs. El mossèn Baldelló li va agafar el 18 de juliol aquí a Sant Feliu. Oh. Ell estava des de l'any 33 per problemes de salut, uh-huh, li havien recomanat passar una temporada, i llavors Sant Feliu era el sanatori de Barcelona, sí, i de Catalunya, de tota, sí, la part de Barcelona. I aleshores es va instal·lar a casa a Can Valent, al carrer de Barcelona. I era veí meu també, sí, i veí dels Hidrocorderes, sí, i bueno, i era un home doncs molt afable i molt fàcil de tractar. Uh-huh. Jo sempre m'he arrepentit que quan moltes vegades venia a parlar amb el meu pare i s'instal·laven allà fora, i el meu pare em deia, mira, que no sé què, jo sempre tenia ganes de marxar, perquè em fotien uns rotllos. I ara
4: normal,
2: penso, ostres, el que em vas deixar perdre, sí, no? Sí, ja. Llavors, a veure, per exemple, una de les feines que hem fet ha sigut catalogar tots els goigos amb la Rosa Maria Paré, uh-huh, i assessorats per la Josefina Roma, que era una professora de la universitat, doncs vam anar classificant tots els goigos i també vam fer una extracció dels goigos escrits per mossèn Baldelló. Uh-huh. Segons havíem trobat, havíem parlat de 300 goigos amb lletra i música feta per ell, bueno, menys la música. Uh-huh. Nosaltres en vam poder catalogar 200, si s'han perdut o no ho sabem. També es va fer un intent de fer un recull d'aquests goigos d'ell i es va fer un treball per gent de la universitat, amb explicacions i tal, i estudis sobre les lletres i les músiques, però que està acabat, però no s'ha pogut editar, perquè és un treball massa, massa gran i, per altra part, de poc popular. Sí. És més per això. A part d'això, hi ha una important col·lecció de documentació sobre orgues. Era un estudiós dels orgues, i el que estem fent ara és mirar de posar-hi ordre.
3: Ell era organista.
2: Ell era organista, sí, i tant, i tant. Mm. Bueno, i a més, aquí a Sant Feliu també va ser dels que va donar aire, perquè va promocionar tota la cultura, sobretot amb la música, amb el pare de la Gemma, amb els Hidrocorderes. Mm-hmm. Es va formar una escola cantòrum, que en deien aquí a Sant Feliu, que es veu que era del millor que hi havia en aquell moment. En molts aspectes va donar aquesta empenta, no?
3: Bé, ara hem d'acabar aquí, però agraïm la teva col·laboració per la teva claredat d'explicació i esperem que en un altre programa podem parlar extensament d'aquesta figura tan important a nivell musical i cultural del segle XX, que és mossèn Baldelló, i també la seva relació amb Sant Feliu.
2: Quan
3: doncs vingueu. Vinga, ara sí. Ara moltes gràcies per tot.
2: A vosaltres.
3: I tanquem la paradeta.
5: Aquest programa ha estat possible gràcies al tècnic de so Robert Garrigós i a Gemma Corderes, Jordi Giner i Esther Paracolls de Mots pel 21. Esperem que hàgiu passat una estona ben agradable. Avui ens acomiadarem amb una cançó de Chabela Vargas dedicada a un gran poeta, Federico García Lorca, i una de les seves obres més importants, Yerma. La cançó és El cielo tiene jardines.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Xoc d'Estics, el programa de l'hoquei català. Amb Artur Ávila, Nani Gil i Jordi Benavent.
2: Benvinguts, benvingudes, un dilluns més a Xoc d'Estics, el programa d'hoquei de la nova ràdio de Reus i que també emeten les emissores germanes de UAU, Lleida Ràdio, Ràdio El Picar, Ràdio d'Esvern, Voltregà Ràdio, Ona Codinenca i Ona Esports Empordà. Estem ja a finals de temporada. Les competicions estan arribant a la seva finalització. La majoria d'equips i jugadors, jugadores ja estan de vacances. Només queden competint aquells equips que han arribat a les darreres eliminatòries de play-off. En masculí ja tenim el primer finalista, és el Liceu, campió de la Lliga Regular, que eliminava semifinals al Calafell. L'altra eliminatòria, la que disputa en Barça i Igualada, necessitarà d'un cinquè i definitiu partit per saber qui dels dos equips disputarà la gran final davant el Liceu. Aquest decisiu partit es disputarà o bé demà dimarts o bé dimecres al Palau Blaugrana i passi el que passi, hem de treure's el barret davant aquesta Igualada de Marc Montaner que, a base de reinventar-se any rere any, està tornant a fer vibrar d'allò més la seva afició. I en quant a la competició femenina, el Noveri Playoff de quarts de final, la competició ja està més avançada. Dissabte, Vilassar i Fraga van disputar ja el primer dels possibles tres partits a la final. Emocionant partit que va necessitar d'una pròrroga per determinar que, finalment, fos el Vilassana qui sumés el primer punt de l'eliminatòria. Aquí, als estudis de la nova ràdio, estem a punt amb David Fernández a control tècnic, Nani Gil, Jordi Benavent i Artur Ávila. Bona tarda, companys.
3: Bona tarda.
2: Jordi, començarem per analitzar aquests apassionants play-offs semifinals de l'Hockey Lliga Masculina, veritat?
4: Doncs sí, com tu bé deies, l'emoció està servida amb aquest cinquè partit, que encara no té data, tot i que estava programat per aquest dimarts, entre Barça i Igualada, que s'ha de jugar al Palau Blaugrana, però haurem de veure si és dimarts o dimecres, amb coincidència amb altres esports, i com sempre l'hoquei aquí s'ha de portar una miqueta, malauradament.

0: Hockey Lliga Masculina.
1: Aquesta ha estat una setmana d'emocions, on l'hoquei patins ha tornat a omplir els pavellons de les Comes a Igualada i el Joan Ortoll a Calafell per encarar la recta final de la temporada. I també ha estat una setmana decisiva perquè ja tenim un candidat al títol de l'hoquei Lliga. El Liceu s'ha convertit en el primer finalista d'aquest play-off de l'hoquei Lliga després de guanyar el quart partit que es va jugar ahir diumenge al pavelló Joan Ortoll. Això vol dir que el Calafell, tot i fregar la victòria, va quedar eliminat en aquest quart partit i, per tant, posa punt final a la temporada. El rival dels gallecs en aquesta lluita pel títol es decidirà en un cinquè i definitiu partit que Barça i Igualada hauran de jugar al Palau Blaugrana aquest proper dimecres, teòricament, després d'una victòria dels de la capital de l'Anoia que empatava aquesta sèrie semifinal a 2 victòries per cadascun. Però anem a poc perquè en 7 dies han estat 5 partits intensos els que hem viscut i que ens han deixat amb moltes alternatives als marcadors. El passat dilluns es jugava, mentre fèiem aquest xoc d'estics, es jugava, com dèiem, al Palau Blaugrana, el segon partit d'aquesta sèrie de semifinals entre el Barça i l'Igualada, que ens va deixar aquest marcador.
2: Barça 1, Igualada

0: 3.
1: Un efectiu Igualada recupera Roger Bars i assalta el Palau Blaugrana aconseguint el factor pista. El divendres es jugaven els tercers partits d'aquesta sèrie semifinal prevista al millor de 5 partits.
0: Igualada 1, Barça 2.
1: Dos gols de falta directa de Ferran Font li serveixen al Barça per sumar el segon punt.
0: I Calafell 4, Liceo 1.
1: Tres gols seguits als últims instants de la pròrroga donen vida al Calafell. I sense temps per descansar, ahir diumenge es jugava la quarta jornada d'aquesta semifinal de l'Hockey Lliga que ens va deixar aquests marcadors.
0: Calafell 3, Liceo 4.
1: Un gol de Dava Torres a un minut del final elimina el Calafell i classifica els gallecs.
0: Igualada 2, Barça 1.
1: Un pavelló de les Comes ple empenya l'Igualada cap al cinquè partit contra el Barça. Després de guanyar el primer partit amb claretat per 4-1, el Barça tornava a jugar a casa contra l'Igualada dos dies després, el dilluns. Una de les principals novetats en aquest partit va ser la presència del capità del conjunt igualadí, Roger Bars, qui es va perdre el primer en contra per problemes físics. Una segona derrota dels de Marc Montaner els hagués posat a tocar de l'eliminació i els arlequinats van sortir decidits a endur-se aquest segon punt de semifinal i anar cap a les Comes amb l'eliminatòria empatada. Marc González, dels 3 minuts de partit, va aprofitar per una superioritat després d'una targeta blava a Ferran Font per inaugurar el marcador i posar el 0-1 a l'electrònic del Palau Blaugrana. El 0-2 no va arribar fins a mitjans de la segona part, quan Matías Pascual tornava a marcar per l'Igualada en una gran acció individual. Tot i el 0-2, el Barça no va baixar els braços i a 10 minuts del final, Ferran Font, de falta directa, escurçaria les diferències posant un ajustat 1-2 al marcador. Però a 4 minuts del final, els culers van fer la seva desena falta i Biel Llanes també aprofitava la bola aturada per posar el definitiu 1-3. Un triomf important per una Igualada que feia 12 anys que no aconseguia vèncer el Barça al Palau Blaugrana, com recordava el tècnic del conjunt de l'Anoia, Marc Montaner.
2: A veure, sento alegria, no?, perquè al final guanyem aquesta pista, tu ho has dit, 12 anys. 12 anys passen, tarden a passar. O sigui, imagina lo difícil que és guanyar en aquesta pista. I sento alegria també perquè era un rival que aquest any ens estava posant sempre de cul, a vegades amb mala sort, a vegades amb justícia, que ens guanyaren superiors. I crec que avui no han estat gens superiors, crec que les dades indiquen que hem arribat molts més cops que ells, crec que la victòria és molt justa, tot i que ells hi han hagut minuts que ens han sotmès, i marxem contents, però sent coneixedors de que aquesta eliminatòria possiblement serà molt llarga i que haurem d'estar molt bé a casa per poder passar. Bueno, crec que hem canviat una cosa que potser l'hauria d'haver canviat partits enrere, i potser aquesta cosa que hem canviat, que tampoc la diré, ha provocat que l'equip sortís amb menys respecte, no? Però bueno, això és el partit d'avui, el partit d'avui ens ha servit això, després el divendres serà una pel·lícula totalment diferent, però crec que divendres hi ha una diferència important, que és que jugarem a casa i amb l'ajuda de la gent espero que ho puguem tirar endavant. Que mentalment em preocupava el tema físic, jo sabia que ells tant avui com ahir haurien anat al fisio al matí, s'haurien pogut fer de professionals, si jo sabia que els meus vindrien la meitat de jugadors de treballar, i em preocupava més el físic que no el mental, però bueno, jo crec que avui s'ha de felicitar els jugadors, i guanyem aquesta pista és molt difícil, i res, un partit més i divendres més.
1: Aquest resultat posava contra les cordes a un Barça que havia d'afrontar els dos partits següents a les Comes amb l'obligatorietat de guanyar-ne com a mínim un si no volia quedar eliminat. Una situació que, segons es reconeixia, el tècnic barcelonista Ricard Ares no entrava en les seves previsions.
3: Veig l'eliminatòria 1-1. S'han de guanyar 3 partits i queden 3 partits. Per tant, evidentment que no estaven els nostres plans perdre el partit a casa, però bé, d'això va el play-off, un equip ha de guanyar 3, estem 1-1. Bé, jo crec que hem entrat tenint errors que han donat moltes opcions a l'Igualada ja en l'inici del partit, no? S'han aconseguit posar davant la superioritat i han instaurat l'1-0, i després en situacions que han tingut l'opció d'empatar del partit no hem estat capaços, i el anar remol del marcador pues no ens ha costat. Hem de veure i sabem on hem fallat, reaccionar i anar a Igualada a guanyar.
1: Per al jugador del Barça, Ferran Font, la falta d'encert de cara a porteria va condemnar al Barça en aquest partit, tot i que el camí cap a la final és molt llarg.
4: Crec que hem entrat malament al partit, crec que havíem d'haver entrat més intensos i amb cap. Concretament he estat jo la primera jugada, bueno, els primers minuts. Una bola, crec que, bueno, també tinc una mica mala sort, però que allà no hi he d'entrar, hi he d'aguantar, i em treuen la blava i ells amb el 4x3 pues, aconsegueixen ficar-se per davant. I bé, crec que això ha estat un dels factors. Però bueno, després crec que hem fet un partit on hem anat sempre a remolc, ho hem intentat, però ells quan es posen per davant ho juguen bé i crec que ens ha faltat una mica d'eficàcia davant per poder girar el marcador. Sempre hi creiem, perquè al final sabem que tenim les nostres oportunitats. Crec que ells han estat molt eficaços de cara a porteria, i això doncs, a nosaltres ens ha fet sempre anar a remolc, però la creença hi és sempre, perquè sabem el que generem, sabem que podem fer gols i sempre anem darrere perquè podem. Sí, al final això és molt llarg, és una semifinal a 5 partits, anem 1-1, en queden 3 partits, haurem d'entrar concentrats, el seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així, per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria i posar-nos 2-1.
1: En canvi, per l'autor del gol de la tranquil·litat dels igualadins en aquest segon duel, en declaracions dels companys de Ràdio Igualada, la xerrada que van tenir i el canvi d'actitud de l'equip respecte al primer partit va ser clau per sumar aquest primer punt al Palau Blaugrana. Villanes.
5: Guanyar aquí és molt difícil i aquí en un play-off de 5 partits, si volem passar a la final havíem de guanyar mínim un i aquests dos teníem l'objectiu de guanyar-ne almenys un i crec que tot el que no vam transmetre el dissabte avui sí que ho hem fet. Hem guanyat la majoria de rebots, hem parat molts xuts, hem sortit a la contra i hem transmès molt més que el dissabte i crec que s'ha notat molt.
6: Quina diferència clau trobes entre el partit de fa dos dies al d'avui?
5: Bueno, això que et dic ara, i crec que l'actitud que hem posat no és la mateixa que vam posar el dissabte. També una cosa que vam parlar el dissabte després del partit és que ens ho havíem de creure i crec que avui tots ens ho hem cregut des del primer moment fins al final. Els primers minuts hem tingut un munt d'ocasions clares, els hem ofegat molt i s'ha notat i bé, ens hem pogut ficar pel davant i a defensar forts que ha sigut la clau també. Esperem que vingui tothom, que el pavelló sigui on hi ha pressió, que amb ells som més forts, que els necessitem i que ho donarem tot com hem fet avui. També un altre punt que avui també ha sigut important, també el Joan ha tingut una mala notícia avui, que ens han tirat al migdia, i també crec que ha sigut un punt de motivació per poder guanyar aquest partit i poder dedicar-li amb ell.
1: Doncs una sentida notícia, la que sentíem, com ens explicava Viella Llanes, que va arribar a la família de l'Igualada, en la que ens assumem també des de xoc d'estics. Parlem, però, d'aquest tercer duel, perquè amb l'eliminatòria empatada a una victòria per cadascú, ara la sèrie canviava d'escenari i es traslladava a les Comes. El Barça, com dèiem, estava obligat a guanyar un dels dos partits per no quedar fora de la lluita per al títol, mentre que un il·lusionat Igualada, empesa per la seva parròquia, volia donar la campanada. El divendres es jugava el tercer duel entre els dos equips, on el gran protagonista va ser un Ferran Font que, a bola aturada, va decantar el partit cap al cantó culer.
4: Sí, m'ha sortit bé. Crec que estic en un bon moment de confiança personal. Avui ha anat bé, han entrat totes dues, ojalà les següents si de tornar-hi tornin a entrar per poder ajudar l'equip, que al final és el més important.
1: Pel que fa a la partida, al minut 7, el 24 del Barça s'encarregava d'obrir el marcador de falta directa i posar per davant els de Ricard Ares. No va ser fins al minut 16, quan Matías Pascual tornava a posar les taules a l'Electrònic de les Comas amb l'empat a 1. Amb aquest marcador es va arribar al final de la primera part i la igualtat va continuar sent la tònica del segon temps, fins que a 3 minuts del final del partit Miguel Cañadillas feia la desena falta dels de Marc Montaner i una genialitat de Ferran Font donava la victòria pel conjunt blaugrana, que d'aquesta forma recuperava el factor pista i provocava el primer match ball, com reconeixia Ferran Font i Ricard Ares.
4: Sí, ha estat un partit complicat, trebat, sabíem que seria així, però bé, crec que l'equip ha fet un partit molt seriós, ho hem aconseguit tirar endavant. I diumenge pues, tornar a fer un partit seriós, estar concentrats com hem estat en defensa, intentar fer un pas més en atac i emportar-nos el partit i poder estar al final.
3: Sí, importantíssima victòria, 2-1 en la sèrie. Al final d'això va el playoff, de guanyar o perdre, hem aconseguit l'objectiu, amb una pista a rebentar, amb un ambient hostil. Però bé, content de l'actitud de l'equip. És cert que havíem d'haver trobat més perill i crear-los més dificultats, però és un equip que a casa seva, amb la seva gent i durant tot l'any, està competint molt bé. Però bé, valoració positiva, al final això va de guanyar i és el que hem fet. Després de la derrota al Palau, que no vam sortir satisfets del nostre rendiment, avui estem contents. I el que està clar és que diumenge sí o sí hem de certificar la sèrie. No descobrirem ara el Ferranxus, molta qualitat ja ho ha demostrat, però em quedo amb la lluita, l'esperit de sacrifici de l'equip durant tot el partit, l'actuació del Chencho espectacular i bé, victòria de l'equip i lluitada i felicitats a l'equip.
1: Pel que fa a l'altra eliminatòria, el Calafell tenia l'obligació de guanyar el tercer partit si no volia posar punt final a la temporada. Després de perdre els dos partits a Riazor, els de Guillem Cabestanya van demanar el suport dels seguidors verds per omplir el Joan Hurtoll i convertir-ho en una caldera. En un partit molt igualat, les coses no van començar bé per un Calafell que veia com Nuno Paiva inaugurava el marcador als 6 minuts de partit, quan el jugador portuguès del Liceu recuperava una bola i sol davant de Martí Serra feia el primer pels gallecs. Aquest gol va obligar els de Cabestanya a prendre més riscos a l'hora de buscar el gol de l'empat, però una nova gran actuació del porter calafellenc, Martí Serra, va evitar el segon gol dels visitants. Els minuts anaven passant i el gol de l'empat no arribava i es va arribar a la final dels primers 25 minuts amb el mínim avantatge per al Liceo, un resultat que de moment eliminava els penedesencs. A l'inici de la segona meitat, una rematada de primeres de Sergi Folguera des de mitja pista entrava per l'escaire de la porteria del Liceo i feia esclatar un Joan Hurtoll posant l'empat a l'Electrònic. El marcador ja no es va moure durant el temps reglamentari, tot i una última oportunitat del Calafell quan quedaven a pocs segons per arribar al minut 50, on Biel Pujades amb un 1 contra 1 amb el porter del conjunt coruñés Blai Roca enviava la bola al pal i es va arribar a una pròrroga on no va ser fins al final del temps extrem quan va haver-hi novetats, quan una blava de César Carballeira, qui feia una falta sobre l'eix a Marimón, deixava els de Juan Copa amb un jugador menys en els últims 2 minuts d'aquesta pròrroga. Joan Pujalte va aprofitar aquest power play i posava el 2-1 per un Calafell que ampliaria aquest marcador amb dos gols més en superioritat quan primer Biel Pujalte i pocs segons més tard Aleix Marimón feien el definitiu 4-1. Una victòria important, com reconeixia el jugador del Calafell, Joan Pujalte.
7: Bé, doncs un partit important, no?, per nosaltres, ja que veníem de dues derrotes de Galícia, i crec que és un bon cop de moral per tot l'equip i per tota la gent de Calafell, no?, que ens ha vist que podem guanyar el líder, no?, i ara tenim ganes d'arribar diumenge, no? Ja que per començar estigui el pavelló Joan Ortoy ple de gom a gom i poder tornar a donar una altra victòria aquí a l'afició.
1: Per acabar aquest any, el canvi d'intensitat i un joc més físic que va mostrar l'equip en la segona part va ser l'esclau per aconseguir aquesta victòria del seu equip sobre el Liceu.
8: Bé, doncs, n'hi ha hagut, a la segona part, n'hi ha hagut tantes diferències com pugui semblar respecte al segon partit. La diferència és que la primera part d'avui han sigut d'un to molt baix, de no estar lo suficientment intensos. Evidentment que concentrats no podem dir que hi hagi algú que surti a la pista amb una semifinal de play-off desconcentrat, però sí que faltava el punt d'intensitat que aquesta segona part hi hem posat. Més enllà dels gols, hem defensat millor, hem atacat amb més criteri i hem jugat el cos a cos molt millor a la segona part i a la pròrroga. El Liceu és un equipàs i és un equipàs que juga amb molta intensitat i o iguales aquest aspecte o 4-1, i a la primera part hem anat amb un 1-0 que podia ser molt pitjor, la veritat. A partir d'aquí estem supercontents. D'entrada ens hem tret aquest pes de sobre d'haver pogut guanyar el Liceu ja. En aquestes dues temporades no hi havia manera de guanyar-lo i avui hem demostrat que podem guanyar-lo, que podem en primer lloc igualar el joc i el partit i en segon lloc, si tenim un punt d'eficàcia que ens estava costant, evidentment, guanyar-los. Per tant, d'entrada estem molt contents i aquest era el petit objectiu que buscàvem a curt plaç. Ara, evidentment que s'obre un escenari nou. Qui es pensi que perquè hem guanyat avui, diumenge guanyarem i anirem al cinquè partit, estarà molt equivocat. El més important és que ens recuperem el millor possible, que no tenim ni 48 hores, res, molt poques hores per recuperar-nos. Diumenge el cansament serà extrem i per tant, haurem de fer un esforç físic, però sobretot un esforç mental, perquè evidentment el Liceu estarà ferit i amb ganes d'acabar-ho el diumenge i per tant haurem de repetir no l'esforç de la segona part, sinó el que hem fet de la segona part, sinó els 50 minuts per poder, com dèiem, igualar el partit i tenir les nostres opcions de guanyar-los.
1: L'entrada del Liceu lamentava aquesta primera derrota dels gallecs al play-off en un partit on el seu equip li va faltar aprofitar les ocasions de les que van disposar, sobretot a la primera meitat. Juan Copa.
9: Creo que partido muy igualado, pero bueno, la primera parte creo que estuvimos muy bien. Fuimos, creo que una gran primera parte en la línea que veníamos trabajando. Quizás esa primera parte nos faltó un poquito más de aprovechar ese momento que tuvimos para nosotros, haber cogido un poquito más de ventaja, no pudo ser. La segunda se igualó más todo, mucho más igualada la segunda parte. El Calafell también subió un poquito más y bueno, consiguieron el empate y ahí, pues bueno, quizás el que se pusiera por delante podía llevarse el partido. Nosotros tuvimos el power play, de alguna ocasión algún mano a mano al portero que no estuvimos acertados. Y ya en la prueba, cuando pensábamos que íbamos a los penaltis, pues bueno, apareció el azul en contra nuestra y ellos estuvieron acertados en esa situación y se llevaron el partido. Bueno, hay que aceptarlo y pensar, recuperarnos ya mañana el poco tiempo que tenemos y pensar ya en el domingo.
1: Dos dies després del divendres, ahir diumenge, s'arribava, doncs, als quarts partits. Un quart enfrontament on els gallecs continuaven tenint l'avantatge de dues victòries en els dos primers partits. Això tornava a obligar el Calafell a fer un partit en rodó per guanyar i forçar un hipotètic cinquè partit. Al final, però, un gol del capità del Liceo, Dava Torres, quan faltava un minut pel final, deixava els calafellencs amb la mel als llavis, com ens explica en Leo i Mami.
10: El Calafell Celta d'eliminat dels play-offs de l'Hockey Lliga, amb el cap ben alt posant contra les cordes el Liceu, un dels principals favorits. Els de Guillem Cabestany van posar la por al cos als gallecs des de bon inici. Amb només 5 minuts, Domènech va tindre la primera pels locals i poc després un xut de Biel va rebotar un rival. El Calafell cada cop s'acostava més al gol, que estava per caure, amb ocasions que s'esdevenien una després de l'altra. Tot i això, quan menys ho semblava, va arribar el gol visitant. Un xut lliure de David Torres gelava la sang al Joan Ortoll, però el Calafell va seguir pel mateix camí els últims minuts de la primera part, amb ocasions clares que finalment no es van acabar de concretar. Al segon temps es va seguir amb el mateix guió. Els de Guillem Cabestany seguien volcats a l'atac amb l'objectiu de poder forçar un hipotètic cinquè partit. Finalment, el premi del gol va arribar al minut 28 amb un golaç de Sergi Folgueràs que feia embogir l'afició. Quan més semblava que els locals remuntarien, els gallecs van tornar a donar un cop de realitat. Només 4 minuts van ser necessaris per tornar a posar-se per davant una Diana de Saavedra que tornava a obligar a remuntar els de la província de Tarragona. El Calafell va seguir insistint i amb l'ajuda d'una afició volcada amb l'equip, l'empat es va produir a través de Domènech. Pocs segons després va arribar una oportunitat d'or pels locals. Una targeta blava a Sergi Carballeira donava una falta directa pel Calafell. Tot i que Folguera no va transformar, els locals van aprofitar la superioritat i una gran jugada de Pujalte culminava la remuntada a pocs minuts pel final. La feina més difícil ja s'havia completat i els de Cabestany russaven la victòria, però els visitants finalment van acabar tancant definitivament la sèrie. 2 minuts després del gol, Antonio Pérez empatava el partit i David Torres, a l'últim minut, tancava el maig després de que Pujalte desaprofités una falta directa minuts abans que va impactar el pal. D'aquesta manera, el Calafell despideix la temporada on el Liceu ha sigut el seu butxí tant a la Copa a la final com a la Lliga a les semifinals. Per altra banda, els gallecs ja esperen rival a la final dels play-offs, que serà o el Barça o l'Igualada.
1: Al final del partit, Guillem Cabestany lamentava que la temporada finalitzés amb una derrota que pot deixar cert regust, tot i que ara és el moment de fer balanç a la temporada que ha fet l'equip i on s'ha classificat per jugar la pròxima edició de la Champions. Guillem Cabestany.
8: Bé, doncs, d'entrada al partit, penso que hem fet bastant bé les coses, no només avui, sinó tota la semifinal. Però avui, tot i que no hem tornat a entrar de la millor manera, hem anat donant la volta al partit, hem anat entenent el que tocava en cada moment. El Liceu avui ens ha pujat una mica més les línies defensives, ens ha apretat una mica més en molts moments i ens ha costat generar, però al llarg del partit hem anat adaptant-nos i contrarrestant-ho, i penso que una vegada més ha sigut un partit igualat, que hem generat ocasions que podríem haver guanyat. I la part dolenta és que hem comès alguns errors grollers, masses, per la dificultat del partit. A lo millor, depèn contra quin rival comets aquests errors i acabes guanyant, però contra el Liceu, un equip que no et perdona, que té una efectivitat i una electricitat en els seus jugadors molt gran, doncs aquest últim gol a l'últim minut, o gairebé l'últim minut, doncs ens deixa un molt mal regust de boca per avui, però si mirem també el global i el nivell de l'equip i el que desprèn l'equip quan està a la pista, i ara ja parlo de, no només d'avui, sinó de tota la temporada, penso que hem d'estar contentíssims, que penso que això hauria de contestar a l'afició, no? Un per un, però penso que la gent quan ve a veure'ns normalment disfruta, que es reconeix amb la intensitat i el joc de l'equip, que gaudeix veient-nos. Les finals, els títols, són molt complicats guanyar-los, arribar a finals també, i a vegades aconsegueixes guanyar, de seguida passen. El que penso que hem d'exigir és l'actitud, la intensitat, el nivell que cada un dels jugadors ha donat cada un dels partits i deixar-s'hi la pell. I això penso que ho hem fet sempre i per tant penso avui pensar que l'afició estarà orgullosa de l'equip. I per últim, doncs, acomiadar el Josep Maria Virgili, que és un porteràs que que necessita espai per volar i esperem que el trobi i que tingui els minuts que nosaltres no li hem pogut donar perquè s'ho mereix i perquè té el nivell i ho demostrarà. Espero que contra el Calafell no, però ho demostrarà la temporada que ve. I evidentment, despedir el Gepi, que ha sigut doncs, la nostra l'ànima d'aquest equip, inclús en un final de temporada ha tornat a pujar el nivell, el seu nivell individual, quan ja sembla que ja no li queda gasolina, encara ha tret energia i forces de no sé on per donar un molt bon nivell en aquest play-off. I per tant, se'n va un dels grans, se'n va un gran jugador, se'n va un amic també, en aquest cas, i això és del més bonic que et deixa el hockey. I com ja vaig dir altres vegades, la grandesa d'un esportista, evidentment que els títols és el que més crida l'atenció, però la grandesa d'un esportista és quan deixa la gran quantitat d'estima que ha deixat el Gepi per tots els pavellons. Sincerament, evidentment que és un jugador intens i que juga fort i que ha jugat dur durant molts anys, però sense cap malícia, i és un jugador que avui mateix s'ha pogut comprovar. Avui i sempre tots els rivals l'estimen, el respecten, i aquest penso que és el títol més gran que s'emporta el Gepi en el seu final de carrera.
1: Les paraules de l'entrenador de la Calafella, Guillem Cabestany, per a un Gepi Selva, que, com deia, aquesta temporada, amb aquesta derrota, posava el punt final a tota una vida sobre patins. Un Gepi Selva, qui després d'analitzar aquest partit contra el Liceu, aprofitava també per acomiadar-se.
11: Bé, crec que ha sigut un partit de molt alt nivell. La gent que omplera avui l'Hortoll ha pogut veure hockey d'alta qualitat i crec que, com a tots els partits, amb el Liceu hi ha molts minipartits dintre del partit i crec que hem estat molt bé, hem estat en línies generals molt bé, hem estat dins del partit, hem arribat molt a porteria i el Liceu és un equip que ell també hi va molt, que arriba molt i sap jugar aquests partits. Han sigut més cínics amb atac, els moments concrets han sigut més efectius i al final són els justos. S'ha guanyat el mèrit de passar a la final, felicitar-los des d'aquí, i crec que la gran victòria és que avui s'ha tornat a omplir el Joan Hortoll, que ha sigut, crec que un any que només s'ha guanyat un títol de Lliga Catalana, però s'ha arribat a dues finals, s'ha arribat a una semifinals, estem entre els 4 millors de l'Hockey Lliga, estem entre els 16 millors d'Europa, així que felicitar el club i felicitar els meus companys. No, estic molt, molt emocionat i molt content de com s'ha acabat la meva carrera esportiva, d'haver-ho fet aquí a Calafell, amb un pavelló com el Joan Hortoll, amb la gent que ens estima i que ens segueix sempre, amb la meva família, amb els meus amics, i amb un club que es mereix estar on està, que lluita cada dia des de la Junta, el cos tècnic, l'equip, l'afició. Tots som un i no res. Ara seré un calafellenc més, seré un estrellat més i llarga vida amb aquest Calafell, que estigui sempre, sempre amunt.
1: Doncs enhorabona a Gepi Selva per tota aquesta trajectòria amb l'hoquei a patins, i ara doncs a veure'l des de la barrera, com diem sempre, o des de les grades, el que és l'hoquei a patins. Canviem de terç, canviem de partit, anem cap a Igualada, perquè un altre dels equips que estava contra les cordes aquest diumenge i que jugava davant de la seva parròquia era l'Igualada. Els de Marc Muntaner, després de perdre el tercer partit, necessitaven guanyar per forçar un cinquè duel davant de la Barça. Al final, els de Marc Muntaner, tot i rebre el primer gol en contra, a la segona part van poder capgirar la situació amb dos gols pràcticament seguits, com ens explica el company de Ràdio Igualada, Jordi Quintana.
12: Aquest darrer partit entre arlequinats i blaugranes no va deixar ningú indiferent. Els igualadins van fer un dels millors partits de la temporada i el Barça va començar marcant els 15 minuts de la segona meitat amb un gol de Sergi Llorca. Però els Alaquinats no es van voler descentrar i en qüestió d'un minut van donar la volta al marcador. Primer va ser Biel Llanes, que va marcar la falta directa, i al cap de poc Marc Arol va culminar la remuntada amb el 2-1 definitiu per l'Igualada.
1: Al final del partit, precisament, en Jordi Quintana, que escoltàvem amb aquesta crònica, podia parlar amb un dels protagonistes del partit, com era Marc Arol, que ja pensa en el cinquè partit.
13: Bé, nosaltres no volíem acabar la temporada aquí. Havíem de fer valer el punt que vam fer allà. Ens hauria agradat guanyar els dos partits a casa, però el primer vam fer un bon partit i no va ser suficient. I avui crec que hem començat molt millor els primers minuts que l'altre dia ens va faltar. Ara descansar una mica, a veure què diu el míster, però suposo que els haurem d'anar a buscar, que quan no anem a pel partit ens costa i s'avancen i llavors ja no entrem bé, i intentar ser força en defensa i intentar avançar-nos nosaltres.
14: Esteu cansats?
13: Sí, una mica
14: no,
13: sí.
14: No, cansats ja ho sabem perquè heu estat fotent un esforç brutal. Esteu cansats però podeu competir tranquils perquè el capdavall és una lliga i seva de què va?
13: Sí, són les mateixes condicions. Hem jugat els mateixos partits, tenim el mateix descans i això, vull dir, estaran cansats ells també. Nosaltres també hem de tenir la il·lusió que hem tingut avui i voler arribar a aquesta final.
14: El Palau Blaugrana era impossible de guanyar aquesta temporada, però vau guanyar aquell 1-3. Per tant, ara ja, això ja ho heu tret del damunt, ja, aquella por escènica que hi havia.
13: És una pista molt complicada, i entrenen cada dia, vull dir, ja saben com jugar allà. Nosaltres no estem tan acostumats al parquet, però jugant els dos partits que hem jugat allà ens va acompanyar tota l'escola, bastanta gent d'Igualada, i això ens va ajudar a fer-nos més grans i poder creure en la victòria.
1: En clau a culer, el porter Sergi Fernández reconeixia que els petits detalls van decantar el partit del cantó de l'Igualada, i el cinquè partit espera que sigui una altra història.
15: Els petits detalls l'han decidit, nosaltres l'hem deixat tota pista, treballarem perquè dimecres encara no se sap quan serà el partit, doncs puguem corregir les coses que hem fet malament i endur-nos al partit. Content, l'equip ha treballat al màxim, ja et dic, aquesta temporada aquests partits així rocosos ens estan costant una mica més del normal, però són grans equips i com ja he dit, felicitar Igualada, hem fet un grandíssim partit i dimarts serà un altre que l'hem de guanyar sí o sí per aconseguir aquest pas a la final.
1: Qui tampoc estava content era l'entrenador del Barça, Ricard Ares, ja que no volia arribar a aquest cinquè i decisiu a partit, on espera que el factor, en principi, Palau, serveixi per decantar la victòria cap al cantó blaugrana.
3: Malament, com és evident, no? Volíem tancar la sèrie, però bé, tal i com va ser el partit anterior, ha anat de detalls. És cert que hem patit durant tot el partit i ens ha costat, però hem aconseguit posar-nos a davant, que era molt important, i en un minut ells han equilibrat el marcador. D'això va el play-off de guanyar o perdre. Tenim el factor casa, cinquè partit, que dona l'accés a una final, i evidentment l'últim partit, que és una autèntica final.
1: Per la seva banda, l'entrenador de l'Igualada, Marc Muntaner, està convençut que el seu equip pot tornar a guanyar el Barça com a local, com va fer-ho en el segon duel d'aquesta sèrie i accedir a la final de l'Hockey Lliga.
2: Per pressupost, per tot, ells tenen molta més obligació de guanyar que nosaltres, però crec que la Lliga regular, normalment, això és el que diuen, no?, que ensenya com has estat durant tot l'any, no? Llavors, si la Lliga regular diu que pràcticament hem estat iguals, vol dir que estem molt a prop, o inclús que estem igual, i ens hem de creure que podem anar perfectament al cinquè partit, els podem guanyar, ja ho hem fet, ara hem d'estar molt bé.
1: Així doncs, el Liceu espera arribar a la finalíssima de l'Hockey Lliga, que tornarà a disputar-se el millor de 5 partits, un rival que sortirà d'aquest Barça-Igualada, que es jugarà finalment. Ja s'ha fet públic aquest 5è partit de semifinals de l'Hockey Lliga, es jugarà a Blanes aquest dimarts, ja que recordem la coincidència amb el bàsquet, amb el play-off de bàsquet, doncs fa inviable que es puguin disputar disputar els dos partits al Palau Blaugrana. Per tant, a les 7 de la tarda, aquest dimarts, es jugarà aquest cinquè partit de semifinals de l'Hockey Lliga entre Barça i Igualada, on sortirà el rival del Liceu de la Corunya. Precisament de tot el que depari aquest partit, així com dels dos primers partits de la final que es jugarà a Riazor, en parlarem aquí al pròxim Xoc d'Estics.

0: Hockey Lliga Femenina.
1: Dissabte a migdia, Vilassant i Fraga disputaven el primer partit de la final de l'Hockey Lliga Femenina, que es juga al millor de 3. Una final previsible si tenim en compte que els dos finalistes són qui van quedar campió de la Lliga Regular, el Vilassana, i qui va quedar subcampió, cas del Fraga. El Vilassana eliminava a semifinals el Palau en dos partits, mentre que el Fraga necessitava el partit de desempat que va jugar-se dimarts passat al Sotet, on les fragatines guanyaven per 2-1 al Gijón, amb remuntada inclosa. El descans havia arribat amb avantatge asturiana per 0-1 amb un gol matiner de Mariona Colomer, mentre que era a la segona quan l'equip de Jordi Capdevila imposava la seva superioritat, capgirant el marcador amb gols de Juli Fernández de falta directa i de Carla Font de Glòria. Ambient de gala al pavelló vilassanenc, en el que era un partit molt especial per la capitana del Vilassana, Maria Porta, que disputava el darrer partit davant la que ha estat durant tantes temporades la seva afició. Darrer partit, o penúltim, en cas que les lleidatanes caiguin a Fraga en el segon partit de la sèrie. Els entrenadors sortien amb els equips titularíssims. Rodero alineava a Anna Salvat sota pals, Lucha Agudo, Elsa Salvanyà, Aina Florenza i Vicky Porta. Mentre que Jordi Capdevila sortia amb Anna Ferrer en porteria, Aina Arché, Maria Sanjurjo, Adri Soto i Carla Font de Glòria. Moltíssimes internacionals en pista, dos equips que es coneixen molt i que sortien molt forts, amb defenses altes i amb intencions de no deixar pensar les rivals. Aquesta alta intensitat queda reflexada en aquesta dada. En el minut 5, amb dos equips havien comès ja 3 faltes d'equip. I un minut després, les locals ja en sumaven 4 i les visitants 5. Uns primers minuts on van ser les locals qui més van apropar-se a porteria contrària, a rematades d'Aina Florenza i llançaments d'Elsa Salvanyà i Bea Gaete. Amb aquestes circumstàncies, als vols del minut 9, una jugada individual d'Aina Florenza i posterior assistència a Lucha Agudo permetia a aquesta rematar plaer batint Anna Ferrer per primera vegada. 3 minuts després d'aquest primer gol, era Maria Porta qui es quedava sola davant Anna Ferrer i aquesta evitava el 2-0 en una gran aturada. Aquesta jugada donava pas a uns minuts centrals de la part, on els equips no afluixaven a la seva intensitat, on els entrenadors anaven fent rotacions i on ja arribaven algunes ocasions fragatines dels estics d'Ainer Che, Juli Fernández o Maria Sanjurjo. No obstant, en el minut 19, arrel d'una blava a la visitant Carla Font de Glòria, les del Pla d'Urgell tenien l'oportunitat de doblar la diferència. Les rematades de Luchi, d'Aina Florenza i d'Elsa Salvanyà durant la superioritat eren aturades, però, per Anna Salvat, arribant-se al descans amb aquest ajustat 1-0 i amb 7 faltes per les locals i 8 per les visitants. I si la darrera incidència destacada de la primera part eren aquests 2 minuts de power play per les urgelleses, l'inici de la segona meitat també afavoria les groguetes, que disposaven d'un penal al minut 2 que Bea Gaeta no podia materialitzar. Aquest penal semblava que va motivar les aragoneses, que en els minuts posteriors va passar a tenir el domini del joc i les millors ocasions a rematades de Carla Font de Glòria i de Maria Sanjurjo. Una Maria Sanjurjo que, pocs segons després de gaudir de l'ocasió a què ens acabem de referir, marxava per balla dreta i amb un ganxo i arrastre per sota posava l'empat al lluminós. El gol va donar ales a l'equip de Capdevila que, tot i estar amb 9 faltes des del minut 5 de la segona meitat, va gaudir de 2 bones ocasions molt seguides per avançar-se al marcador. La segona d'elles la treia la portera Anna Salvat amb el casc. Als vols del minut 11 arribava per fi la desena d'equip de les visitants, el llançament Vicky Porta, que després de diverses fintes davant Anna Ferrer, aquesta l'aguantava perfectament i la bola se li acabava escapant. Després d'un temps mort, els equips retornaven amb idees clares, les locals no volien de cap manera cometre la desena i les del baixín que volien robar bola i sortir en velocitat. Amb dos equips complien correctament les instruccions dels seus entrenadors. El Vilassana resistia amb les 9 faltes fins al minut 21 i mig, i les fragatines provaven les sortides ràpides amb Vinyet Flitch i Carla Font de Glòria com a exemples més destacats. Mentre les vilassanenques resistien amb les 9 faltes, les visitants es col·locaven massa aviat amb 14 i, a més, eren penalitzades amb una directa que no assumava com a quinzena. Mancaven 6 minuts pel final, empat a 1, els dos equips a una falta de la directa i ara amb una directa a favor per les locals. L'entrenador Rodero treu a pista pel llançament a una Laura Pastor que no havia jugat cap minut i que tampoc havia llançat cap bola aturada en cap de les seves 10 participacions amb el primer equip. Laura Pastor no podia batre Anna Ferrer i tenien per davant 6 apassionants minuts. Aina Florenza i Lucha Agudo serien les que més buscarien el gol del desempat. No obstant, aquest segon gol no arribava i per contra sí que ho feia la desena falta de les vilassanenques. Llançava la directa a Adri Soto i la bola anava fora. Quedaven 3 minuts mal comptats, on cap dels equips va poder desnivellar l'empat i, per tant, el primer punt de la final s'hauria de decidir en una pròrroga de 2 parts de 5 minuts. Seria en aquest període extra quan el punt d'aquest primer partit de la final cauria del bàndol local, que amb un gol de penal, obra de Vicky Porta al minut 2 de la primera part de la pròrroga i un de Lucha Agudo a manca de 45 segons pel final també d'aquesta primera part, posaven un 3-1 per les del Pla d'Urgell, difícil de remuntar per qualsevol equip. Tot i així, el Fraga no es va donar per perdut i en l'intercanvi de dos noves directes, Elsa Salvanyà no acertava en el seu llançament, mentre que Juli Fernández sí que ho feia en el seu, 3-2 però, amb només 30 segons pel final, on les locals van assegurar la victòria i es col·loquen a només una victòria de la que seria la seva primera lliga i el seu primer doblet. El segon partit es disputarà el proper cap de setmana a Fraga. Escolteu les valoracions que feien per xoc d'estics l'entrenador visitant Jordi Capdevila i la portera local Anna Salvat.
0: Bueno, un partit molt igualat, un partit molt disputat. Bueno, al final s'ha acabat decantant per part d'Envelles. Penso que hem estat molt bé dins el partit. Penso que hem fet una segona part molt bona. I bueno, res, al final pues, petites coses han fet que es decantés cap aquí, cap allà. I ja està. De cara a la setmana vinent, pues, un altre partit. Ara preparar-nos bé, descansar, tornar-nos a ficar a lloc i tornar a treballar. Al final, la setmana que ve juguem a casa, allí som molt fortes, sabem que allí podem tornar a sumar un punt a l'eliminatòria i portar-la al tercer partit, i això és el que anirem a fer. Penso que el partit serà molt paregut, però bueno, al final juguem a casa amb la nostra gent, amb el nostre públic, i segur que això ens ajuda també a donar aquest pas endavant.
2: Molt contentes per aquesta victòria d'avui. Crec que la necessitàvem. Sí que és veritat que sabíem que seria un partit molt complicat. Crec que aquesta temporada ens hem enfrontat moltes vegades contra el Fraga i doncs, cada partit doncs, ha sigut un món diferent. Però bueno, teníem moltes ganes d'aquest partit, veníem moltes ganes doncs, de guanyar, de competir, de començar fortes doncs, per intentar començar guanyant aquest puntet. I bueno, amb moltes ganes de la setmana que ve, perquè sabem que allà el Sudet apretarà molt i que el Fraga apretarà molt, perquè al final doncs, tots depenem d'això. I res, amb això, moltes ganes de començar aquesta setmana, començar a entrenar ja doncs, per preparar el següent partit. I això, a intentar doncs, guanyar el següent, i amb moltes ganes i molta il·lusió doncs, per acabar guanyant, bueno, acabar la Lliga guanyant un títol, si podem.
1: I seguint amb hoquei femení, la setmana passada s'acomiadaven de l'hoquei dos grans mites del nostre esport, Anna Casaramona i Berta Busquets. Els de Xoc d'Estics vam ser presents al pavelló Maria Víctor de Palau Solità i Plegamans i volem que escolteu les paraules de comiat d'aquestes dos cracs.
3: Gràcies per venir, m'ha fet molta il·lusió. Totes les meves amigues, la família, tota la notícia del grup. Moltes gràcies a vosaltres. I que es posa les coses sempre molt difícils i estic super agraïda. El vídeo de retirada que vaig fer, una de les coses que vaig dir és que el meu avi m'ha dit que una de les coses més importants de la vida és mantenir la il·lusió i es pot fer és amb les decisions que prens a la vida. I una d'elles ha estat venir aquí a Palau. Ha estat molt fàcil tenir la il·lusió perquè des del primer dia que he vingut fins al que he marxat i he tingut il·lusió cada dia, i això és molt difícil d'aconseguir, i em sento superestimada i molt, molt afortunada per tot això. Sobretot, gràcies a la meva companya.
4: Gràcies per haver-me donat-se en un millor. Gràcies per haver-me donat-se en un millor. es que arribés aquest dia tenia com una mica sentiments encontrados, perquè clar, tenia com ganes de celebrar, no? de jugar aquest partit, de demostrar llocs, que al final doncs hem quedat quartes, teníem tot el dret de jugar-lo i a competir pel títol, i és un partit que sempre vol jugar i tenia moltes ganes que arribés, però també pensava, hosti, és que després de l'últim no n'hi ha cap. Llavors tenia una mica de sentiments encontrados. I els que em coneixeu sabeu que bueno, m'ha costat molt prendre aquesta decisió, molt, molt. I sobretot el que m'ha costat més ha sigut dir-la, ha sigut comunicar-la. Perquè bueno, a vegades sentim, no, les decisions a dins i sentim un cop dos ens demana, però dir-ho es fa real. I a mi em feia por aquest moment, i també us diré, quan són petits, no? O quan comences a veure que potser pots complir els teus objectius, pots complir somnis, pots guanyar copes i títols, t'imagines així aixecant copes, t'imagines marcant gols i guanyant campionats, però no t'imagines el teu últim dia. I he de dir que, hosti, des que vaig dir que ho deixava, m'he sentit molt, molt, molt estimada. Molt.
5: I el meu pare, que sense ell, això avui no existiria.

I per acomiadar aquesta primera hora de xoc d'estics, recordem el cinquè partit de desempat de l'hoquei Lliga Masculina d'aquesta semifinal, buscant un pas a la final entre el Barça i l'Igualada. Es jugarà finalment aquest dimarts a la pista blava de la ciutat esportiva de Blanes a partir de les 7 de la tarda. La coincidència amb el bàsquet feia impossible que el Club Blaugrana pogués acollir al Palau Blaugrana aquests dos enfrontaments de bàsquet i d'hoquei, i logísticament doncs era impossible preparar el partit. Després de posar-se en contacte amb el club de l'Igualada i també amb la televisió que té els drets com és TV3, s'ha buscat aquesta solució de portar aquest partit de desempat de la semifinal entre Barça i Igualada a Blanes. Ara bé, la impossibilitat de la Real Federació Espanyola de Patinatge de retardar l'inici de la final de la competició prevista per el divendres dia 12 a La Corunya, on espera el Liceu, recordem, ha obligat el club a buscar aquesta alternativa, ja que no deixaven que es jugués en dimecres. Per tant, recordem, al partit entre Barça i Igualada, el cinquè partit del play-off de l'hoquei Lliga Masculina es jugarà aquest cinquè partit a Blanes aquest dimarts a les 5 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, aquesta primera hora de xoc d'estics. Nosaltres tornem la setmana que ve. Adeu!

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Escoltes, ICAT.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.

0: Escoltes i cas.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull...

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: el programa d'informació
1: independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: problemes aparcats tenir per...
1: Escolta, Zicat. Yes, I'm gone.